0: però em vostè faré una excepció.
1: O el que deies tu, que tot és un joc, portant-ho a estats superlatius. Diu, la meva intenció és viure per sempre o morir intentant-ho.
2: M'encanta.
3: Veieu, és un joc.
2: És un joc, absolutament. Jo hi afegiria el com desenvolupar o despertar, no desenvolupar, no, perquè és una cosa que ja tenim per mi natural, és recordar-ho. Com recordar l'humor que ja som seria una eina que ara no desenvoluparé perquè faria falta molta estona, que és l'autoobservació. És dir, aprendre a incloure a la vida un testimoni neutre que simplement t'observa, en tu, no de fora, no, sí, sinó en tu, és capaç de dissociar-te d'aquest jo que ens agafem tan en sèrio i pots ficar-te en la percepció d'aquest jo neutre i des d'allà fem molta més gràcia que no pas quan estem enficats a dintre del nostre jo.
3: Exacte.
2: Extraordinari. No sé si hi ha alguna última cosa, tenim 30 segons, que vulgueu remarcar del tema de l'humor o...
3: Rec. Que riguin, no?
2: Que riguin, no?
0: Sí, sí, rieu i busqueu frases d'en Groucho Marx que us hi ajudaran en la tasca.
2: Molt bé, doncs fins aquí el programa d'avui. Moltíssimes gràcies, Marta, gràcies, Guillem, gràcies, Ramon, i a tots vosaltres per escoltar-nos. Tornem la setmana vinent i, sobretot, no oblidis el més important. La mesura que busques és dins teu.

0: Estéreo 2 presenta Sound System, un espai de ràdio Premià de Mar dedicat a les músiques disperses del sistema sonor. Jazz, funk, soul, ritmes llatins i africans, rareses discogràfiques i arxius incunables. Pilotant el sistema, Xavier Traït. Presenten Àngel Pagès i Ramonet, 77.
1: Hola, Pops.
2: Hola.
1: Avui és el programa de la presentació oficial de la nova temporada del Sound, després de la prèvia anterior. Ara, avui, sí, programem el retorn. Serà un melting pot farcit de varietat infinita i una nova aposta de la filosofia Sound aplicada a les zones radiofòniques i a les xarxes. Un retorn en tota regla des del nostre observatori sonor, enllaçant el que hem acumulat molts anys de ple cultural i de perspectiva futura. Seguim fidels a la línia. Som-hi, Pops.

Sistema Edició 908, un programa de Premià Mèdia per a la xarxa de comunicació local. Avui amb un compilat, un melting pot, que com és tradició, el titulem El Retorn, i és això. Tornem al Sound.

0: Doncs aquí estem en el Melting Pot. Això vol dir, com sempre, Melting Pot, barreja. I la barreja és prou diversa per demostrar no només que tornem, sinó que tornem amb aquest esperit plural que tenim sempre en quant a gustos musicals. I això és la filosofia del Sonda i és una manera d'entrar en escena. Més endavant ja tornem a tenir programes monogràfics, programes ja dedicats a determinats artistes, però una bona manera de tornar a la feina és justament fer la segona part que vam fer la setmana passada. És a dir, un retorn en tota regla.
1: I el que acostumem a fer és fer un petit mostrari de la música que hem escoltat, que hem vist, que hem gaudit i hem participat durant aquest estiu. I ens ha sortit coses molt variades i eclèctiques, marca de la casa. Per exemple, començarem amb el grup, l'orquestra Drop Collective, que els vam poder veure aquest passat mes de juliol a la Premià de Dalt dins del Festival Jazz en la Nit. Una formació que treballa molt sobretot la part més ska enfocada cap al jazz també, i del seu disc del 2021 Come Shine escoltarem justament el tema que obre el disc i que es diu igual, Come Shine.

0: I seguim, doncs... seguim el Sounda. Què et sembla, Àngel?
1: Doncs molt bé. A més a més, va bé de portar material que ha tingut connexió amb la comarca i directament amb Premià de Dalt. Per tant, això també ens dona aquesta visió local i general a través del Drop Collective. I ara escoltarem un grup habitual dintre del programa, que és el NRBQ, que no vol dir altra cosa que New Rhythm and Blues Quartet. El seu LP de l'any 75 portava per títol High Noon, i el tema és una meravellosa, com tantes, com totes les temes d'aquest grup. Ja ha facturat centenars de temes d'estils molt diversos. El tema porta per títol Magnet, és a dir, Imant.

0: Signora. Laura.
1: May I introduce Mr., Mrs., Miss Sylvie?
2: Posso presentarle...
3: Doncs com podeu comprovar, amigues i amics, el som d'avui és barrejat, que és el que ens agrada també, amb aquest retorn. Hem començat amb Drop Collective, hem seguit amb els RBQ, i ara fem un salt i ens anem a l'any 1982 amb Joan Bibiloni, amb el primer disc que va treure del Segell Blau, que ell va ser un dels dos cofundadors. És un disc d'aquells, tots els temes, tots tenen aquell punt, aquell aire mallorquí, diríem, però també de... Saps? Podríem fer una tríada, més d'una tríada, Rondalla de la Costa, Toni Xuclà, i me'n deixo algun, que aquesta una...
4: El Pep Lafort del País Valencià és una escena molt curiosa.
3: Aquesta una mediterrània dels 80, i ell, amb aquest primer disc, Joan Bibiloni, fa, a més, grava amb uns músics fantàstics com el Jorge Pardo, entre d'altres, i té un disc fresquíssim, i hem triat la cançó, podria ser l'Auba, un tema que barreja un temps tranquil amb guitarres elèctriques i la veu personal i inconfusible de Joan Bibiloni.

Doncs hem escoltat el Joan Bibiloni. Hauríem d'insistir més amb el Bibiloni, realment el Bibiloni i tot el seu món al voltant d'ell, i el que hem dit abans, música que estava desplegant a través de les dues ribes del Mediterrani, doncs donava resultats com aquest, i realment és un

I ara escoltarem els Staple Singers, una banda impressionant que sempre de l'amarència gospel i de ritme amb blues i de soul, que va interpretar de mil meravelles el tema clàssic de la Laura Nyro, que és Stoned Soul Picnic, un tema que fins i tot l'havia versionat instrumentalment el Roy Ayers amb el Miroslav Vitus, que l'hem passat aquí al programa alguna vegada, i ara sonarà per aquesta vessant. Realment les composicions de la Laura Nyro són tan bones que entren perfectes, però que si més l'agafen els Staple Singers dona aquest resultat.

I ara un descobriment de no fa gaire del Sounda, el cantant nord-americà Jalen Ngonda, que està establert a Anglaterra, va ser aquella cosa de dir: hem recuperat la tamla, la veu en falset i el so. Doncs el següent disco que treu, el segon, diríem, que és d'aquest any, el Doctrine of Love, continua amb aquesta, practicant aquesta tessitura, ens podria dir fins i tot vintage, però no, és simplement és una essència que no s'ha perdut, però el soul potser ara en alguns casos va per d'altres camins, però Jalen Ngonda conserva la tradició, i anem a escoltar-ho amb aquest Mr. Train Conductor.

En compte que no fa altra cosa que remoure l'esperit de la taula Motown des de l'any 2026, però és que ara justament ens anirem cap al 1971 amb una banda imprescindible del segell, com ho són les Supremes, interpretant també un tema de Laura Nyro, i en aquest cas és el Time and Love. La gràcia de la cosa és que han coincidit en que hem escoltat algú que està revisitant aquella època i aquelles essències, i que quan ho escolta sembla que estiguem a l'any 71, i ara sí que estarem al 71 amb les Supremes.

0: ara fem un salt amb el temps i estils fantàstiques suprems, però ens anem al 2009 amb el Carles Benavent, un altre dels artistes i músics que hem vist aquest estiu, un disc que es diu Quartet, format Quartet, i un tema, evidentment, diríem que és el seu, Àngel, flamenco. Flamenco instrumental. De fet, ell es pot considerar el baixista del flamenco.
1: Exactament, i aquí també enllaçaria de la seva manera amb l'escena del Joan Bibiloni i companyia, que és aquell moment que s'escolta tot això.
0: Doncs, amb Carles Benavent escoltem Olé Blues.

Doncs sí, hem escoltat les Supremes, a Carles Benavent, de tot tenim Jalim Conga, Staples, Sanders, John D. Bilonian, Barbecue, Drop Collective, que vol dir això, que som molt plurals de gustos, i això fa que tinguem sentit, perquè d'això es tracta, sentit i sensibilitat, que deien els clàssics. I ara entrarem amb el Pharoah Sanders, saxofonista, i en aquest cas saxo-soprano, també és flautista i tantes coses més. Va ser la mà dreta del John Coltrane a la fase final d'aquest músic, al qual li dedicarem també un programa, perquè aviat tenim el centenari Coltrane. I el Pharoah Sanders en aquesta època feia temes molt, molt impressionistes, i en aquest cas és un tema del que al cap d'un any o dos Santana va reinterpretar-lo en el seu famós Caravansera, i tot i que no era una cosa que es digués explícitament, només escoltar-lo es veu clarament que és la introducció del Caravansera. I tenim aquí el Pharoah Sanders amb un tema que porta per títol Tembi, que és el mateix títol de l'LP de l'any 1970.

0: festa que en Sounda continua, aquest 908, el retorn, i com podeu comprovar, l'eclecticisme marca de la casa, no afluixa. De Farah o Sanders i aquest fantàstic disc del 1970, aquest Zembi, ens anem cap a un altre gran d'Anglaterra, de les Illes, un dels tres tenors de la New Wave, que aquí vam fer un especial. Estem parlant de Joe Jackson, que a més els del Sounda, el mes que ve l'anirem a veure en directe a Barcelona, i si podem el saludarem.
1: Home, això estarà fet, i igual bé el programa i tot.
0: També, per què no? Doncs Joe Jackson, quan deixa, diríem, la New Wave, comença a fer una sèrie de discs que cada un és una obra mestra. Comença amb el Jumping Jive, que està dedicat al jazz, es converteix en un crooner del swing, i després fa potser el disc, és per mi, suposo que per l'Àngel també, la joia de la corona Jackson, diríem, que és aquell Night and Day del 1980. Doncs al cap de uns 20 anys més o menys, sobre el 2000, fa un Night and Day 2, que és com una seqüela i tal. No és el Night and Day primer, però té cosetes, i com a tal, doncs, us deixarem aquest petit tast amb músics que van gravar amb aquell primer Night and Day, i la canció és aquest Hell of a Town.

0: després d'aquesta revisitació del Night and Day amb la segona part de Joe Jackson, ens anem cap a la banda de Latin Funk, Mandrill, un disc de l'any 1973, aquest Just Outside of Town, una gent que barrejaven el funk amb el latin. Àngel, que ja han sonat per aquí pel programa, però és allò que dius, què escolto avui? Pam, i en surten els Mandrill.
1: Sí, sí, els Mandrill és un cas similar a un altre grup que estaven ubicats a la Gran Bretanya, però que tenien influències africanes, com era Osibisa. Me recordo que es parlava molt d'Osibisa i Mandrill. Anaven tots dos en el mateix paquet. I justament això per l'edat, l'any 1973.
0: Doncs escoltarem un tema que comença amb una descàrrega funk absoluta i us fa un gir cap al latin. I és xulíssim, i és aquest Fat City Strut.

Doncs ara farem una recta final del programa amb dos propostes jazzístiques. Una és el Joey Baron Quartet, que està format per el Ron Carter al contrabaix, per Arthur Blight al saxo alt i Bill Frisell a la guitarra. Un altre que va passar també per la comarca, perquè va actuar justament a Tiana el mes de juliol. O sigui que amb això anem tancant estiu, no? El tema porta per títol Whistley, forma part de l'EP Wells Soon Find Out l'any 1990.

Hem escoltat la música de Joey Byron, baterista, amb la saxoal d'Arthur Blight i el contrabaix de Ron Carter i de la guitarra de Bill Frisell amb el tema de l'any 99. I ara tancarem el programa amb el Charlie Hayden, Quartet West. Això va ser un dels últims projectes que va tenir Charlie Hayden en vida, i és que ho va fer junt amb un altre gran saxofonista que es va reciclar cap al món del jazz, venint sobretot del món més mainstream dins del món del jazz, perquè era un gran músic de la costa oest que havia treballat amb tanta gent, com era Ernie Watts, saxotenor. I també tenien aquí l'Alan Brogben al piano, i també un veterà de la que havia arribat a tocar fins i tot amb en Charlie Parker, com era el baterista Lawrence Marable. I això serà la manera de tancar avui el tema amb aquest How is the, Now is the Hour, Ara és l'hora, 1295, amb el tema All Through the Night.

0: Doncs sí, això és el sound de 908, el retorn de 908 a 1.000, feu els números i anem cap al 1.000. I avui hem tingut un programa d'allò ben variat i hem començat per Drop Collective,
1: Herbie Q,
0: John Bibiloni,
1: The Staple Singers,
0: Jalen Ngonda,
1: The Supremes,
0: Carlos Benavent,
1: Pharoah Sanders,
0: Joe Jackson,
1: Mandrill,
0: Joey Baron Quartet
1: i el Charlie Haden Quartet West.
0: Què més volem, no? És que som el sound.
1: Un sound que, com sempre, l'hem fet des del Falcó Mil·lenari, l'Àngel Solbizarre en un costat, pilotant el sistema sonor del gran Xavier Trahit, i que us parla Ramonet 77. Fins al proper sound de... Pops!

0: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.
1: Continguts en xarxa.

0: Hola, bones, gent del Som Terra. Doncs sóc el Miquel García, viticultor del celler La Gravera. I no res, ens trobem actualment a les acaballes de la Verema, una de les veremes més ràpides que recordem del celler La Gravera. El que sí que és el rècord de la verema més temprana. És una verema que hem començat el dia 12 d'agost, tenint en compte que jo vaig arribar al celler La Gravera el 2016, només han passat 10 anys, només, però en aquests dos anys nosaltres vam començar el dia 25 d'agost, pel que s'ha adelantat més de 2 setmanes. Així que el canvi climàtic sembla que cada any ha anat una mica més aviat, una mica més aviat, fins a un any que hem arribat a rècords històrics. Ja està, ja estem a les acaballes, ja s'han acabat tots aquests dies de llars mostrejos, perquè nosaltres ens toca cada setmana i cada dia anar passant per les parcel·les recollint mostres i anar veient com va evolucionant. I això ho fem d'una forma molt senzilla. Has de passar, has de tindre uns punts de mostrejos suficientment elevats com per a que siguin representatius, diguéssim, i has d'agafar sempre de la part de dins de fora, del mig, de dalt i de baix, perquè no té el mateix nivell de sucre un raïm a la part alta que a la part baixa. Ara el pròxim dia que aneu al súper, ja sabeu, heu d'agafar un raïm de dalt, un de baix, un del mig, i dir, a veure quin m'agrada més, i aquell serà el que haureu d'agafar. I no res, ja llavors ens hem passat tot l'estiu anar mostrejant, i què passa? Cada vegada quan verem una parcel·la, aquesta ja no l'ha de mostrejar. I ara ja estem a l'última parcel·la, només ens queda una parcel·la de Monastrell, i amb això haurem acabat la verema 2026. Així que fantàstic, fantàstic. A sobre els paràmetres d'això, per si algun dia voleu fer el vostre vi a casa, els paràmetres que nosaltres mirem són el grau, que el grau te'l solen donar un grau probable, una cosa que es diu Brix, llavors fas una transformació a unes escales que te'n transformen, per un altre cantó hi ha el pH i per l'altre l'acidès. Què passa? Que l'acidès decau, i quan l'acidès cau el pH puja, perquè cada vegada se te fa més bàsic el grau del raïm. I això és important perquè quan l'acidès baixa de 4,5 més o menys, ja saps que aquell raïm no continuarà pujant el grau, que és el sucre que es transformarà en alcohol. Així que és important anar fent mostrejos periòdics. En el nostre cas és cada 2 dies mostregem una altra vegada la parcel·la, i així tenim un escalat de com aquesta va evolucionant. I ja està, i ara ja estem netejant les caixetes, ja només guardant les que ens falten, recollint els carros, netejant tisores, recollint tot el que durant aquest mes i escaig hem estat patint, perquè penseu que la verema és el nostre frenesí. En un mes, mes i mig, recolectem la fenya que ens ha costat un any sencer. Així que res, ara tornar a ficar ordre una mica a les nostres vides, al tornar a començar l'escola amb els que tenim canalla, acabar, mira, nosaltres enguany hem fet festa major, que jo sóc d'Almenar, i cada any és el tercer cap de setmana de setembre, i aquest any he pogut gaudir de la festa major perquè només mos queda una parcel·la i encara no està, així que fantàstic. I no res, ja ara ficant-nos una altra vegada al dia i a començar ja a preparar la campanya 2027, que sembla que acabes una i ja has d'empalmar l'altre, perquè has de començar a fer treballs de sol, has de fer començar a preparar coses, així que no ens dona temps d'avorrir-nos. I res, espero que hagueu tingut una bona sortida d'estiu i una millor entrada d'inici de col·legi, quasi quasi de tardor, que ara ho entrarem, i una forta abraçada. Vinga, adeu.
1: Som Terra, amb Pili García. Doncs avui al Som Terra, conversa slow d'aquelles que ens agraden, amb el Francesc Laguant. Ell és president de la Comissió d'Economia Agroalimentària del Col·legi d'Economistes de Catalunya i és un economista especialitzat en temes agraris amb una llarguíssima trajectòria professional. De fet, forma part de l'IRTA, del DARP, de l'ICEA, que és la Institució Catalana dels Estudis Agraris. És autor de diversos llibres, de molts assajos, i del darrer, Dos agricultures, les dues necessàries, del qual volem parlar avui. Francesc Reguant, benvingut, com anem? Com va tot plegat?
2: Bon dia, molt bon dia. I del que hauríem de parlar, o podem parlar, és de la presentació del llibre Dos agricultures, les dues necessàries.
1: Una presentació que ja es va fer doncs, en la primavera aproximadament, no? A Barcelona, però que ara arriba a Lleida. El Francesc Reguant, doncs, com dèiem, ha fet aquest llibre Dos agricultures, les dues necessàries, que deies que és un encàrrec.
2: Podríem dir que sí. És Cajamarca que va intentar, em va suggerir que fes aquest llibre. Sí. Jo suposo que prové el seu interès de que havia escrit amb Lorena Ferraz un altre llibre que es diu Cuits pel clima, que és, bueno, una mica diferent, però és un altre llibre sobre doncs, que Hamar em va demanar a veure si volia escriure-ho. En aquest cas és en castellà.
1: Exacte. No, bueno, l'hem catalanitzat a nosaltres el títol, però... És un llibre que serveix per trencar mites, no? Amb una pregunta que ens deixa una mica sobtats, que és, podem alimentar el món sense destruir-lo? Pam!
2: Sí. Bueno, nosaltres creiem que es pot alimentar el món sense destruir-lo, però sense fer tonteries. Aprofito ja per ser absolutament crític amb algunes de les actituds dels nostres polítics avui. Per exemple, ho lamento, però destruir 600 hectàrees de regadiu a aquestes altures per posar-hi plaques fotovoltaiques és una barbaritat. Doncs el llibre parla de coses com aquestes, sí. O sigui, he posat aquesta cunya, diguem-ne, crítica, perquè és un fet recent que ha passat i que no els que estem en aquest sector ens costa molt d'entendre que hi hagi tanta insensibilitat sobre un tema que és clau per la nostra vida, que és l'aliment. Ahir, i aquests dies estic parlant amb un urbanista conegut i internacionalment conegut, i no vull dir el nom per no complicar. I aquest senyor que ve de Xina, que ve de tota una sèrie diu, no entén, ell no entén que el que és important als Estats Units és important a la Xina. Aquí, això sigui un tema a menys tenir. Uh-huh. Aquí se li per parlar d'aliments, però si els aliments estan al supermercat, no sé per què ens hem de preocupar. Doncs el llibre aquest vol valorar això, però d'una manera. Resulta que Catalunya és un país molt complicat en quant a producció d'aliments. Tenim moltes muntanyes, les muntanyes no permeten fer una agricultura competitiva, tenim molt poca aigua, per això que, diguem-ne, posant en crisi la poca aigua que tenim és tan greu. Però llavors el llibre diu dues agricultures, les dues necessàries. O sigui, per què dues agricultures? Perquè n'hi ha una que no podrà competir. Dius, bueno, doncs que pleguin. Vull dir, si no poden competir, que pleguin. Diu, no, és que si pleguen, destruïm el país. És a dir, aquesta agricultura que està localitzada en aquests llocs que són molt amplis, aquests llocs de dificultat, vull dir, aquesta agricultura la necessitem. Necessitem que allà hi hagi gent que ens estigui conservant el territori, que ens estigui valorant el nostre paisatge. En fi, vull dir, si nosaltres no fem res, tindrem un país només de boscos impenetrables, dels que es aniran cremant i no tindrem... És a dir, perdrem la vida, la vitalitat de la nostra ruralitat, vull dir, en fi, i perdrem aliments, perquè, esclar, els aliments es poden produir en molts llocs, però també els llocs en dificultat. I aquest el llibre vol donar alternatives a tot això, eh? I la idea és que són dues agricultures. Diu, home, diu, perquè fins ara només hem parlat d'una. D'una que si està al costat del riu i té un... Vull dir, llavors és competitiva i si no, no ho és. Doncs aquesta imatge l'hem de trencar. És que n'hi ha una que la necessitem, que són... una agricultura molt més... Normalment amb empreses molt més grans, molt més preparades, tecnològicament més avançades, i una altra que fins ara ha fet el que ha pogut, però que hem de canviar aquesta imatge perquè estigui davant de la tecnologia, de la innovació i de la producció i que treballi, vull dir, amb altres estratègies. I quines són aquestes altres estratègies? Doncs que miri el món d'una manera més ampla. O sigui, aquesta agricultura ha d'estar vinculada al medi ambient, a les necessitats del medi ambient, a conservar aquest medi ambient. Aquesta agricultura ha de ser font de plaer per al conjunt de la... És a dir, ha de ser un lloc on el turisme sigui una possibilitat de negoci d'aquesta pagesia, on el... Bueno, tot una sèrie d'estratègies d'ampliar la seva producció a tota la cadena. És a dir, s'estan fent una sèrie d'iniciatives a Catalunya que van en aquesta direcció. Poso l'exemple de Singulars. Singulars és actualment una iniciativa nova que, bé, ha d'intentar, que li costarà molt, tindrà moltes dificultats, però és l'intent de que aquesta agricultura pugui aguantar. Pugui aguantar amb aquest marc polièdric que és agricultura, paisatge, medi ambient, gastronomia i turisme. I aquest és diguem-ne, la força que té aquest llibre.
1: Com sempre, els seus llibres, farcits de dades, són assajos, doncs això, plens d'economia, plens de dades... Podríem dir que és una mena de full de ruta, si algú l'agafés com un full de ruta, si algú s'interessés per fer-ho?
2: Sí, jo penso que ho és. Penso que ho és. I, o sigui, però, atenció, el llibre diu diverses coses. Una, que ens hem d'unir. O sigui, que tota aquesta agricultura ha de sumar. Ha de sumar. La dimensió... de vegades, diguem-ne, s'ha fet unes polítiques des de la Unió Europea que contempla, diu, els petits els donarem una mica anava a dir, de caritat, no? Els donarem unes puces d'ajut. No, o sigui, no és la dimensió el que hem d'ajudar. No és la petita dimensió el que hem d'ajudar. El que hem d'ajudar és els que tenen dificultat física per poder produir en condicions, perquè aquest és l'element essencial. Diu, escolti, aquest senyor allà en aquelles muntanyes del Berguedà, diu, aquest senyor no podrà competir. Doncs donem-li recursos de tipus d'estratègia, o sigui, donem-li recursos de forma de produir en aquesta visió més àmplia i donem-li també, paguem-li el servei de que estigui allà defensant el territori. O sigui, i aquesta és una mica el conjunt del que demanem o del que proposem en aquest llibre. O sigui, unes estratègies noves per defensar aquesta agricultura en dificultat.
1: Un llibre que desmenteix mites, doncs, com dèiem abans, des de la rigorositat, parla de sector estratègic infravalorat, de canvi climàtic, d'aigua, com ens avançava abans, també, bé, una mica també lligat al canvi climàtic, però és que l'aigua ja requeriria un episodi propi, no? I aquestes polítiques agràries millorables. També està pensant en la futura PAC?
2: Sí, hi pensem i proposem. Fa poc, precisament, he participat en un debat. Esclar, les nostres propostes potser no s'aplicaran ara, però hi ha de començar a fer base per entendre les coses d'una altra manera. Nosaltres defensem que la PAC s'ha d'orientar bàsicament a aquesta, a la dificultat. O sigui, per què hem de subvencionar una agricultura que ja és competitiva? Hem d'anar a subvencionar, a ajudar a l'agricultura que volem que hi sigui. És que volem, necessitem, la societat necessita que hi hagi agricultura a tot arreu. Perquè això, inclús estem parlant del mosaic territorial, és a dir, que els boscos estiguin compartits amb agricultura, ramaderia, tota aquesta idea és coincident amb aquesta voluntat de apoyar l'agricultura en dificultat. És aquí on hem nosaltres de dedicar recursos. Dius, però això, per què hem de dedicar recursos?
1: Si no vindran fons d'inversió, no? Faran rendible.
2: No, pel nostre benestar. O sigui, perquè nosaltres necessitem que quan anem al Berguedà tot allò estigui en condicions, el paisatge s'hagi conservat, perquè hi hagi algú que estigui atent. Llavors, que no, puguem, diguem-ne, treure el... Tenim uns boscos, tenim quasi el 70% del nostre territori és boscos i no els explotem. La forma d'explotar-los és aquest paisatge mosaic, que hi hagi una agricultura que el sosté, que hi hagi una activitat forestal que sigui capaç de treure benefici econòmic de tot això, i aquesta és algunes de les idees que estem defensant. Per tant, la PAC la volem orientar cap a la dificultat. És una idea que potser costa d'entendre, perquè dius, bueno, no, la dificultat és un fet objectiu. Diu, miri, és que inclús proportat a l'extrem, ni diguem-ne, es creen uns criteris de suport, diguem-ne, independents de que un ho demani. O sigui, diu, escolti, si vostè tira endavant una explotació ramadera o agrícola aquestes terres de muntanya, nosaltres l'ajudem. O sigui, aquest és el criteri. Dius, home, per què l'hem d'ajudar? Doncs l'hem d'ajudar pel nostre benefici. L'hem d'ajudar pel bé de l'equilibri del nostre territori.
1: Doncs, Francesc Reguant, gràcies per ser-hi una vegada més. Una abraçada molt gran i enhorabona per aquesta feina, per tots aquests estudis i bé, que tant de bo ens escoltem tots i totes.
2: Doncs moltes gràcies a tu, Pili, i a vosaltres en general. Moltes gràcies.
3: Aikus a la vora del canal, la píndola emocional d'admiració per la natura, amb la Rocío López. Som poesia, som terra. Rocío López, la nostra secció de haikus. Deixem enrere l'estiu i, per tant, què ens portes avui?
4: Pues mira, hola Maria, bon dia.
1: Bon dia.
4: Havia pensat de que parlem molt de haikus i potser hauríem de parlar una mica de a on ens estem ficant, no? Uh-huh. Perquè parlem molt, haiku, un poema, pam, pam, i no ens adincem ben bé, vull que entenem tots, perquè jo també ho estic entenent, a mesura que ho vaig dient aquí, doncs com que m'ho he de preparar, jo també cada cop ho entenc més. Entenem a on ens estem ficant, perquè així després ens serà més fàcil a l'hora de poder fer el nostre haiku, o de poder sentir-lo, o de poder interpretar-lo.
3: Entendre'l. Uh-huh.
4: Doncs avui direm que el haiku és quelcom més que un poema i direm que no és un simple poema de 17 síl·labes organitzades en tres versos de 5, 7, 5 síl·labes respectivament. Almenys no és un poema tal i com entenem a Occident, on l'autor o l'autora expressa els seus sentiments fent ús d'un llenguatge figurat o metafòric. Segons Basso, és el que està succeint en un determinat lloc en un instant concret. Ho sabem. Segons Siki, el nucli del haiku és la manera en què allò real arriba fins a nosaltres sense la mediació del pensament. Cap procés de raonament ha de florir a la superfície. O sigui, segons Vicente Aya, és el que entra pels sentits i no pas per la raó. Per tant, es podria dir i es diu, perquè tota aquesta gent que hem dit i molta gent més diu, que és un camí, una manera de passar per la vida. És una composició en la que els sentiments del poeta no s'han de manifestar. L'ull que mira allò que és objecte d'un haiku és impersonal, un ull sense subjecte, despullat del jo. Aquest jo es limita a donar testimoni del profund misteri, juguen, que ja ho sabeu, o encant del món. És per això que ara us portaré una mostra d'un poema clàssic nostre i un haiku clàssic seu per veure com nosaltres utilitzem la diferència.
5: Molt bé.
4: Llegirem un del Martí i Pol preciós. Aquí no estem parlant de lo que és més bonic ni més lleig. Senzillament és per veure la diferència i que nosaltres entenem de què parlem quan parlem de haikus. D'acord? I diu el mateix. Diu això. Estén la mà i no hi ets. Però el misteri d'aquesta teva absència se'm revela més dòcilment i tot del que pensava. Això diu el Martí i Pol, i parle de misteri i parle d'absència, que són dos conceptes que també estan molt considerats en el haiku. I ara mirem com ho diu Kawasaki Isa. No diu el mateix, però a veure si vosaltres enteneu el que jo també. De no ser-hi tu, massa gran seria el bosc. Està parlant d'absència, està parlant de misteri, sense utilitzar aquestes paraules, i ho està dient en 17 síl·labes. Ho veieu? És per veure la diferència. Tots dos, per mi, són...
5: Pràcticament diuen el mateix, no?
4: Bueno, o se podria entendre, no? Que els dos tenen el mateix sentiment de partida, no? Però un expressa el sentiment i l'altre no l'expressa, no?
5: Exacte.
4: Això seria. Després he volgut portar també una rima del Bécquer, perquè, clar, pues, les rimes pues, és el que és, també són poemes curts i ditxaracheros, i, bueno, i per veure la diferència, encara que sembli que se puguin semblar més, la diferència que hi ha. Diu el següent. La gota de rocío que en el cáliz duerme de la blanquísima azucena es el palacio de cristal donde vive el genio feliz de la pureza. Toma ya. Más azúcar no puede haber, ¿no? Y bueno, m'encanta, a mí el Bécquer m'encanta toda la vida. Y ahora os llegiré un de la Chilloni, que no es que siguin coetanis, pero bueno, un del segle XIX, l'altre del segle XVIII, y digo el següent. En besar de la flor vermella, la rosada no es más que aigua. ¿No? La diferència de concepte, ¿no? En la forma de fer un poema o de fer-ne un altre. No vol dir això que no tinguin sentiments, els Exacte. Poemes, no? els haikus, perdó, perquè també hi ha haikus que es dediquen o que ens ensenyen la compassió que senten per allò que veuen. Per exemple, aquest, junto al camino, el gorrión a sus pies aún respira.
5: Wow.
4: I això ho deixaríem, espero que us hàgim aclarit una mica, o veure una mica la diferència que entre una cosa i l'altra. No volem fer més pesat perquè si no ens atabalem. Així en poqueta dosis jo crec que estarà bé.
5: Ha estat perfecte, Rocío.
4: Sí,
5: jo com a inexperta dels haikus he pogut entendre, no?, quina és la diferència entre una poesia convencional que estem acostumats a llegir, no?, o a estudiar,
4: sí, sí,
5: i la diferència del haiku. He de dir que sonen molt... Són molt bonics, no?
4: És per això,
5: són curts,
4: no sabem
5: i
4: què
5: és
4: té.
5: Com que...
4: Sí, què té, què té? Què
5: passa?
4: Què té això? Què té això que m'ha emocionat tant? Què té? No? És algo increïble. Pues tot això és el que volem fer en aquests quants programes ara d'inici de temporada, per dir-ho d'alguna manera, per tenir clar on ens endinsem, no?
5: Molt bé, pues Rocío, doncs gràcies per aquests haikus
4: gràcies
5: i ens trobem a la propera.
4: Molt bé, gràcies, Maria.

107.1 FM. Radio Tordera.

Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

setmana més, benvinguts a la dansa catalana. Programa de cultura i informació sardanista produït per Ràdio Palamós, també per les emissores de la xarxa de comunicació local. Dirigint i presentant una setmana més, en Joan Teixidor. Doncs comencem, com sempre, amb el que els hi hem preparat per aquesta setmana. Començarem amb una sardana referent a aquest mes de setembre. Parlarem de Joaquim Samacois, de Manel Balasqui, de Jaume Conillas. Radiarem una petició, un couplet, i acabarem amb tota la informació sardanista. Doncs comencem amb una sardana referent al mes de setembre que tancarem dimecres. Tampoc n'hi ha tantes. Escoltarem la titulada Setembre, del compositor Joan Gibert.

Acabat d'escoltar la sardana de Joan Gibert titulada Setembre, cinquè premi del concurs musical del 25è aniversari de la Unió de Colles Sardanistes celebrat el 1984. Es l'interpretava la Copla Sant Jordi. Anem per als nostres compositors. Comencem parlant del que ha estat el compositor destacat de setembre, Joaquim Samacois Soler. Don Joaquim Samacois, compositor, pianista, professor i teòric de la música, nascut a Santiago de Chile el 14 de desembre de 1894 i mort a Barcelona el 8 de setembre de 1976. Fill de pare basc i mare catalana, de ben petit la família es va establir a Barcelona. El seu pare, Joaquim Samacois Zavala, també era músic i va ser el que el va iniciar la seva formació. Després va estudiar al Conservatori del Liceu, on va tenir com a mestres Vicenç Costa de piano i Francesc de Paula Sánchez de composició. Va ser un alumne especialment destacat. Va obtenir els primers premis de piano i composició i, sorprenentment jove, el 1914, als 19 anys, ja era professor del mateix Conservatori del Liceu, on va arribar a impartir classes de solfeig, harmonia, contrapunt, fuga i composició. La seva carrera pedagògica seria llarguíssima. Entre 1945 i 1965 va dirigir l'Escola Municipal de Música de Barcelona, que durant aquest període es convertiria en el Conservatori Superior Municipal de Música. L'any 1948 hi va crear, a més, la Càtedra de Tiple i Tenora, una aposta important per a la formació dels músics d'aquests instruments. Samacois va ser també un autor molt important de llibres d'ensenyament musical. El seu Tratado de Harmonia, la teoria de la música, i juntament amb Joan Alfonso i Frederic Alfonso Lambert, el popular mètode de solfeig Laj, va formar generacions de músics. Entre els seus alumnes hi trobem noms com Alicia de la Rocha, Antoni Ros Marbà, Narcís Bonet o Xavier Boliart. Hi ha una faceta seva que sovint queda en segon terme, la de compositor de música popular. Durant els anys 20 va escriure nombrosos couplets, alguns dels quals van assolir una gran popularitat, sovint signats amb el pseudònim I. Casamoz. Entre aquests hi ha Nena, Els Tres Toms o La Balladora, que varen ser interpretats per algunes de les principals cupletistes de l'època. I també va escriure sardanes. No va fer una producció comparable a la seva obra pedagògica, però sí prou significativa per trobar títols com Cap d'Any, Margaridó, Figaronenca, L'Amic Manel, El Conte de l'Avi, Diana, Raimon, Ricard o Irene. Una de les primeres, Cap d'Any, es va estrenar l'1 de gener de 1927 al Palau de la Música Catalana en el tradicional concert de coples de Cap d'Any. Escoltem-la interpretada per la Copla Sant Jordi amb Enric Ortí a la tenora. Cap d'Any, de Joaquim Samacois.

La Cobla Sant Jordi ens oferia la sardana de Joaquim Samacois titulada Cap d'any. Continuem recordant Manel Balasc Sunyer en el 110 aniversari del naixement. Manel Balasc, músic i compositor de Sant Julià de Vilatorta, nascut el 28 de setembre de 1916 i mort a la mateixa població el 12 de juliol del 2008. Conegut popularment com a Manel de Calnís i de professió carnisser i cansalader, la música va ser sempre la seva gran afició. Va començar estudiant solfeig al Col·legi del Roser i després va estudiar violí amb Josep Junoi, piano amb mossèn Ramírez i harmonia amb el compositor vilatortí Ramon Victori. Més endavant completaria la seva formació amb el mestre Joan Vilà Ayats. Als 18 anys va entrar a la Copa Orquestra Renaixença de Sant Julià de Vilatorta, on tocava el piano, el violí, el flabiol i també cantava. Durant molts anys va ser, a més, director del Cort i de les Caramelles del Roser, una activitat que tindria una importància especial a la seva vida musical. Com a compositor va escriure 25 sardanes, a més d'obres vocals, havaneres i altres peces de ball. Però si hi ha una sardana, evidentment, que hem d'esmentar, és Gentil Adriana, una obra que molts anys es convertia a la seva composició més coneguda i que l'any 2016, coincidint amb el centenari del seu naixement, va ser declarada sardana universal. Ara bé, Balasc va ser molt més que l'autor de Gentil Adriana. El 1997, l'Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta i la Diputació de Barcelona van editar un disc monogràfic amb 12 de les seves sardanes interpretades per la Cobla Montgrins, una bona mostra de la dimensió de la seva obra. Sant Julià de Vilatorta hi ha, al costat del Mas Albareda, la Capella de Sant Roc, un lloc molt estimat pels vilatortins i on cada 16 d'agost se celebra l'Aplec del Sant. Manel Balasc va dedicar una sardana a aquest indret, composició de 1984 que porta simplement el nom de l'espai que la va inspirar. Ermita de Sant Roc.

La Cobla Montgrín se'ns acaba d'interpretar la sardana de Manel Balàs titulada Ermita de Sant Roc. Continuem amb una notícia luctuosa. El dijous, dia 17 d'aquest mes, moria a Igualada el músic i compositor Jaume Conillas Noguer, als 85 anys d'edat. Jaume Conillas va néixer a Tàrrega l'11 d'abril de 1941 i residia a Igualada des dels 14 anys. Comença els estudis al Conservatori d'Igualada amb el mestre Joan Just i els continua al Conservatori del Liceu de Barcelona, on aconseguí els títols de professor d'harmonia, contrapunt, fuga, composició, direcció d'orquestra, musicologia i música de cambra. El 1963 s'integra la reconeguda Cop Orquestra Triomfal d'Igualada com a pianista, contrabaixista i director. Durant la seva joventut també va formar part com a contrabaixista del conegut conjunt Windsor a principis dels anys 60. El 1974 fou fundador del grup Violins Màgics. També va formar part de la Cobla Ciutat d'Igualada, de la que en fou instrumentista de tenora. Va compondre música per a destacades produccions de la televisió pública, participant a la banda sonora de música de ball de la mítica sèrie La plaça del Diamant, era el 1982, i compositor de música addicional per a produccions com la sèrie Vida Privada, del 87, i també la banda sonora de la pel·lícula El Certificado. Va ser president del Conservatori de Música d'Igualada dels anys 1974 al 1984. L'any 1992 obtingué el diploma de composició i instrumentació de música per a cobla pel Conservatori de Música de Girona. És autor d'una desena de sardanes i de dues marxes nupcials. També va col·laborar realitzant composicions per a d'altres formacions de prestigi. L'any 2019, en el 27è concert de sardanes i música per a cobla, al claustre de l'Escola Pia, l'agrupació sardaista d'Igualada va oferir un reconeixement a Jaume Conillas per tota una vida dedicada a la música. La Cobla Almogavarenca va interpretar la seva sardana La Brodadora del Raval i se li va lliurar un record commemoratiu i un ram de flors a la seva esposa. Recordem que Jaume Conillas Noguer moria a Igualada el 17 d'aquest mes als 85 anys d'edat. Reposi en pau. Escoltem una de les seves sardanes. El 1980 estrenava una sardana a petició de la secció sardanista de Martorell en memòria dels sardanistes Josep Serra Mollet i Fèlix Pujol Collado. Tot plegat, Els Amics Josep i Fèlix, enregistrat el 1988 a l'LP Sardanes a Martorell volum 1 amb la principal de la Bisbal. Els Amics Josep i Fèlix, de Jaume Conillas Noguer.

Acabat d'escoltar la sardana titulada Els amics Josep i Fèlix, de Jaume Conillas. Recordem, desaparegut el dia 17 d'aquest mes. Els amics de la sardana de Tiana i l'agrupació excursionista de Tiana ens en fan saber que enguany celebren el 10è aniversari d'haver ballat la sardana Tiana de Francesc Marrós al cim de l'agulla Gorra Marinera de Montserrat. I ens indiquen que mai s'havia fet. Un aniversari que han celebrat tal com es mereix i ens demanen poder-la escoltar. Un plaer per la dansa catalana, poder-la radiar i dedicar-la a aquestes dues agrupacions tianenques tan rellevants. Per vosaltres, Tiana de Francesc Marrós amb la Copla Marinada.

Copla Marinada ens oferia la sardana Tiana, de Francesc Marrós. Fem-nos ressò d'un interessant concert de les Terres de Ponent. La sardanada de Balaguer, que enguany portarà el jazz i els coplets a la copla. La nova proposta concertística compta amb la Copla Mediterrània, dirigida per Bernat Castillejo, acompanyada de la veu de Mercè Martínez i de Jordi Paulí al saxo, i es presenta el dissabte 3 d'octubre a les 10 del vespre al Teatre Municipal de Balaguer. La proposta incorpora una primera part on repassarà les músiques de cabaret que es cantaven al paral·lel. Aquesta primera part estarà centrada en obres d'autors catalans i es completarà amb couplets interpretats conjuntament per la Copla Veu i Saxo. La segona part explicarà com a partir dels anys 30 el jazz s'anirà agafant el relleu de la música de cabaret, començant-se a escriure els grans estàndards de jazz. Un dels moments més esperats del concert serà quan Paulí i Martínez uneixin saxo i veu per interpretar alguns dels grans títols jazzístics de tots els temps. Recordem que el concert de la sardanada tindrà lloc el dissabte 3 d'octubre a les 10 del vespre al Teatre Municipal de Balaguer, i les entrades, que són numerades, es poden comprar anticipadament a la plataforma Entràpolis, als preus reduïts de 9 euros a la platea i 6 euros a l'amfiteatre. Doncs què els sembla si escoltem un dels couplets que es podran escoltar a Balaguer? Amb els mateixos protagonistes, Copla Mediterrània i Mercè Martínez. Segur que la coneixeu. Les caramelles de Càndida Pérez.

0: La dansa catalana. Compositors, novetats i l'agenda sardanista de la setmana. En un programa dirigit i presentat per Joan Teixidor. La dansa catalana.
1: La Copla Mediterrània i la veu de Mercè Martínez ens interpretaven Les caramelles de Càndida Pérez. Comencem la informació per avui dissabte. A les 11 del matí a Barcelona, a la plaça de la Sagrada Família, Cultura Popular 2, Copla i Sardanes amb la Copla Sant Jordi. A les 12 del migdia, Castellví de Rosanes amb la Copla Contemporània. A Llanars, Festa Major amb la Copla Genissenca i a les 5 de la tarda amb la Copla La Flama de Farners. A la 1 del migdia, Artesa de Segre, Festa Major amb la Copla La Salvatana. A les 5 de la tarda, Cursà, Festa Major amb la Copla Bisbal Jove. A Caldes de Malavella, amb la Copla Principal del Llobregat, i a Vic, amb la Copla La Principal d'Olot. A 6:15 de la tarda, Torroella de Montgrí, a la plaça de la Vila, Festa de la Mercè amb la Copla Foment del Montgrí. A 6:15 de la tarda i a les 9 del vespre, a Rubí, 28è Aplec de la Sardana. A la tarda, amb les Coples Juvenívola de Sabadell i Ciutat de Girona, i a la nit, amb la Principal del Llobregat. A les 6 de la tarda, a Martorell, concert del 39è Aplec del Roser amb les Coples Mediterrània i Marinada. A 6:45 de la tarda i a les 10 del vespre, a la Canonja, tercer Aplec de la Sardana amb la Copla Cusatània. A les 7 de la tarda, al Vendrell, amb la Copla Reu Jove, a Flix, amb la Copla Miramfont, a Sallent, concert de sardanes i música de copla amb la Copla Ciutat de Terrassa, i a les 9 del vespre, a Roses, actuarà la Copla La Principal de Banyoles. Doncs fem parada a l'Aplec de Rubí per escoltar la sardana local que el tancarà. Aires de Rubí, de Jaume Bonaterra, amb La Principal de la Bisbal.

Escoltàvem la sardana de Jaume Bonaterra, Aires de Rubí, interpretada per la principal de la Bisbal. Continuem. Informació per aquest diumenge. A les 11 del matí, a Palol de Revardit, de Festa Major amb la principal de Porqueres, i a Ripoll, Festa de Sant Miquel Arcàngel amb la Copla Canigó. A 11:45 del matí a Girona, Festa Major del barri de Palau Sacosta amb la Copla Bisbal Jove, i a Barcelona al Parc de la Guineueta amb la Copla Maricel. A 11:45 del matí i a 4:45 de la tarda a Sant Cugat del Vallès, a la plaça d'Octavià, 51è aplec de la Sardana, al matí amb la Copla Mediterrània i a la tarda amb les Coples Juvenívola de Sabadell, Principal de Llobregat i Sant Jordi, Ciutat de Barcelona. Per les 12 del migdia i a 4:45 de la tarda a Constantí, al pati de les Escoles Velles, 43è aplec de la Sardana amb les Coples Reu Jove i Cossetània. Per les 12 del migdia, a la Torre de l'Espanyol, quarta festa de la Sardana amb la Copla Principal de Tarragona, a Colera, de Festa Major amb la Copla Servianenca, a Sils, Festa Major de les Mallorquines amb la Flama de Farners, a Barcelona, Festa Major dels Indians amb la Copla Contemporània, a Calafell, Festa Major de Sant Miquel amb la Copla Juvenívola de Sabadell i a Vic, a plec de Sant Francesc amb la Principal d'Olot. A 12:45 del migdia, a Vidrà amb els Lluïssos Copla. A la 1 del migdia, a Alguaire, Festa Major amb la Juvenil de Gramunt. A Vallfogona de Balaguer, Festa Major amb la Copla Montgrins. A Cervià de les Garrigues, Festa Major amb la Copla Tàrrega. A Artesa de Segre, Festa Major amb la Nova Blanes. Per les 5 de la tarda, a Vallgorguina, Festa Major amb la Copla Baix Llobregat. A Ventalló, Fira de l'Oli amb la Principal de Porqueres. A Llanars, Festa Major amb la Sol de Banyuls. A Barcelona, a la plaça de Sant Jaume, Festes de la Mercè amb la Copla Marinada. Per les 6 de la tarda, Sant Pere de Ribes, Festa de Sant Miquel amb la Copla Catània, i a les 7 de la tarda, Abrera amb la Copla Sabadell, i a Blanes amb la Copla La Flama de Farners. Parem ara a l'aplec de Sant Cugat del Vallès per escoltar la sardana ensenya de l'aplec que no falta mai a la seva programació. L'aplec de Sant Cugat, de Ramon Vilà, interpretada per la Copla Sant Jordi.

Era l'aplec de Sant Cugat de Ramon Vilà amb la cobla Sant Jordi. Abans d'anar per la resta de la informació, escoltem una altra sardana que interpretarà la cobla Sabadell a la ballada d'Abrera. Atzar, de Manel Cederra Puigferrer, amb la principal de la Bisbal.

La principal de la Bisbal ens oferia la sardana de Manel Sedarra Puigferrer, titulada Atzar. Ara sí, anem per la informació d'entre setmana. Per dilluns a l'una del migdia, Cervera, festa major amb la Cobla Tàrrega, i a les 5 de la tarda, Sant Pere de Torelló, festa major amb els Lluïssos Cobla. Per dimarts, el dia de més actes. A les 12 del migdia, Molins de Rei, festa major amb la principal de Llobregat. A les 12 del migdia i a les 5 de la tarda, Setcases, festa major amb la principal de la Bisbal. A 1:15 i a 8:15 de la tarda, a Rupit, festa major amb la Cobla Montgrins. A 1:15 del migdia, Belllloc d'Urgell, festa major amb la Salvatana. A les 6 de la tarda, Riu de Llors de la Selva, festa major amb la ciutat de Girona. I a 7:45 de la tarda, a Lleida, a la plaça de la Paeria, festes de la tardor amb la Cobla Vents de Riella. Per dimecres, a 6:45 de la tarda, a Tordera, a la Biblioteca de Tordera, hi haurà una conferència, les sardanes de Pau Casals, 150 anys del seu naixement, a càrrec d'Albert Fontelles. Per dijous, a les 6 de la tarda, a Sant Andreu de la Barca, amb la Cobla Vila d'Olesa, i a les 7, a Palau Solità i Plegamans, Setmana de la Gent Gran, amb la Cobla Mediterrània. I ja som a divendres, dia 2 d'octubre, a les 12 del migdia, a Riu de Llors de la Selva, festa major amb el Foment del Montgrí. A les 8 del vespre, a Martorelles, concert de sardanes i música per a cobla amb la Cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona. I per les 10 del vespre, a Balaguer, revetlla de la sardanada amb la Cobla Jovenívola de Sabadell. I nosaltres fins aquí hem arribat. La propera setmana tornarem amb més dansa catalana, amb biografies, amb la informació que tinguem i més música. Per dedicatòries, per suggeriments, per consultes, dansacatalanapeticions@gmail.com. Doncs avui acabarem amb la darrera sardana que interpretarà divendres a Riu de Llors de la Selva al Foment del Montgrí. Sant Grau, de Francesc Marrós, amb la principal de la Bisbal. Sigueu molt feliços. Adéu-siau i molt bona setmana.

continguts en xarxa. Perifèries. Aquí ens trobem un dia més a les perifèries per voltar durant la pròxima hora per racons musicals diversos. Si us ve de gust, l'Aleix Alari i qui us parla, Eva Lluch, us acompanyarem en aquest trajecte que avui comença amb una d'aquelles melodies que et dibuixa un somriure a la cara. És una cançó que van compondre els músics nord-americans Kenny Loggins i Michael McDonald. Loggins la va gravar a finals del 78, però la versió que va triomfar és la que obre avui les portes de les perifèries, la dels Doobie Brothers. What a Fool Believes.

0: amb la veu d'un dels seus autors, Michael McDonald. La versió dels Doobie Brothers arribava al número 1 del Billboard i aconseguia 2 Grammys per al grup californià, millor cançó i millor enregistrament. Una cançó inclosa al Saló de la Fama dels Grammy el 2024. Per alguna cosa serà. What a Fool Believes, Doobie Brothers.
1: Perifèries.

Les perifèries ens porten del passat al present sense necessitat d'una màquina del temps. Present i futur de la música. Una altra dona jove amb una molt bona formació i un gran talent. Es diu Audrey Hubbard, va néixer a Nova York i va començar a compondre cançons amb la Gracie Abrams. El 2025 va publicar el seu primer disc, Who's the Clown, on trobem la cançó que avui hem escoltat des de les perifèries, Sex and the City. I sí, fa referència a la sèrie que aquí coneixem com a Sexo en Nueva York, per parlar, entre d'altres coses, de la solitud a les grans ciutats. Ara potser se'ns esborra una mica el somriure i ens sentim més a to amb la tardor. Però val la pena sempre revisitar el gran èxit de Radiohead, el tema amb el que van debutar el 92. Diu que la van avorrir de tant tocar-la en directe a petició del seu públic. Nosaltres mai ens cansarem d'escoltar Creep.

0: Perifèries, amb Eva Lluch.
1: No ens movem de principis dels 90, però ens torna el somriure i ens torna el bon rotllo. No sé exactament a qui li hem d'agrair que el destí unís a Manolo García i a Quimi Portet, però què hagués estat dels joves dels 90 sense l'último de la fila? Amb un so únic i més barceloní impossible ens feien gaudir i ens captivaven amb les seves creacions potents, com aquest inoblidable Como un burro amarrado en la puerta del baile.

estem descobrint moltes dones joves potents amb un talent brutal. Quedeu-vos amb aquest nom. Olivia Dean, cantant, música i compositora anglesa de 27 anys, que podem emmarcar en un estil neo-soul clarament influenciada per grans mestres del soul i el rhythm and blues. Entre les seves fonts d'inspiració, ella cita les Supremes, Carole King, Lauryn Hill o Amy Winehouse. No està gens malament. Millor artista nova en l'última edició dels Grammy i amb dos discos publicats, caldrà seguir la pista d'aquesta artista britànica. Tinc la sensació que ens ho posarà ben fàcil. So easy to fall in love with you, la proposta d'Olivia Dean que avui ha arribat fins a les perifèries. I és que realment és fàcil gaudir de la bona música des de les perifèries. Tan fàcil com deixar-se portar per un dels discos més importants de Billy Joel, que compleix ara 49 anys. El 1977, el pianista i compositor novaiorquès publicava un dels discos més venuts de la dècada, The Stranger.

0: Amb The Stranger, la carrera de Billy Joel feia un salt qualitatiu. Un disc ple d'èxits com Just the Way You Are o aquest Vienna, que sona així de bé a punt de complir 50 anys.
1: La música sona des de les perifèries.
0: Tornem als 90. 35 anys té aquesta cançó, Com passa el temps. La banda britànica Simply Red publicava un dels discos que els consolidaria com un dels grups més potents de la dècada. Stars era el títol del disc i d'aquesta cançó que avui ens impulsa fins a les estrelles des de les perifèries.

baixem de les estrelles, però mantenim el somriure amb el pop lluminós de la mallorquina Maria Jaume, que ens canta sobre l'amor des de la quotidianitat, amb aquesta senzillesa i naturalitat, i amb un simple mà desplom.

0: La música sona des de les perifèries.
1: I des de les perifèries, si hi ha algú capaç d'il·luminar el nostre somriure, és Jamie Cullum.

0: Jamie Cullum tenia aleshores 20 i tants i va publicar un disc, 20-something, que li obriria definitivament les portes del panorama musical més enllà de l'estrictament jazzístic.
1: These are the days that I've been missing. Give me the taste, give me the joy of summer wine.

0: compositor, cantant, multiinstrumentista amb un talent immens com a pianista, especialment. Un artista amb majúscules, sempre a prop del jazz, però creuant la línia de molts altres estils, un artista crossover, en diuen. El 2003, la seva carrera es consolida amb el segon disc que publica. 20 Something és l'àlbum d'estudi d'un artista de jazz més venut al Regne Unit. De fet, Colum va acabar el 2003 sent l'artista de jazz més venut al Regne Unit de tots els temps. Dos discos de platí per un treball ple de joies com la que hem trobat avui passejant per les perifèries. Una cançó, per cert, escrita pel seu germà Ben Colum i que ens ha omplert d'optimisme. O no? These are the days. Els nostres dies a perifèries guarden sovint un racó de temps per a la música que acompanya imatges. I la nostra proposta d'avui és per la banda sonora d'una pel·lícula que, si no heu vist, us recomanem moltíssim. La pel·lícula es diu Sing Street i narra la història d'un noi de 15 anys, al Dublín de 1985, en plena recessió econòmica, que crea un grup de música per impressionar la noia que li agrada. Un film del 2016 que es va estrenar al Festival de Sundance i que és una petita joia, com aquesta cançó que avui us proposem, o potser us descobrim, a perifèries, i que es diu simplement Up.
1: Oh, it's the song. I mentioned it to you.
2: Oh, you're the kid in the band.
1: It's Saturday at 12 o'clock.
2: Cool.

0: Variferies.
1: La cançó va tenir una segona vida i molt més èxit quan la van fer seva els Top Loader, una banda britànica de rock alternatiu que la va incloure al seu àlbum de debut i la va encertar. Però aquesta que sentim ara és...
2: la versió original.

L'original d'una cançó que hem sentit milers de vegades en la versió dels Top Loader, però que va crear i enregistrar el músic nord-americà Sherman Kelly amb la seva banda els Buffalongo el 1970. Segurament els Top Loader es van inspirar més en la versió del 72 de King Harvest, però aquesta que acaba amb aquest bonic cor de nens és la versió originalíssima. L'heu reconegut, oi? Exacte. Dancing in the Moonlight. Perifèries.

És una de les veus amb més ànima i més personalitat del panorama musical actual. I alhora, de les més potents. Transmet emoció amb cada bocinet de melodia i cada síl·laba que pronuncia i et transporta sense remei. Hem escoltat, ho confesso, una de les meves cançons preferides, i en tinc moltes, de Billie Eilish. Una cançó que va escriure amb el seu germà Phineas durant el confinament, el 2020, i que va publicar il·lustrada per un vídeo animat que és una delícia, igual que la cançó My Future. I el futur ens porta al passat gràcies a la màgia de les perifèries. I portem fins al present una cançó molt versionada. Escrita i interpretada el 1974 pel poeta i músic de jazz, soul i rhythm and blues novaiorquès Gil Scott Heron. 20 anys més tard l'adaptarien des de Liverpool de Christians amb aquest so brutal dels 90.

molt bona manera d'anar acostant-nos fins al límit de les perifèries d'avui. Com sempre, un gust haver caminat amb vosaltres durant aquesta hora, des d'allà on sigui que ens escolteu. I que sapigueu que podeu recuperar el programa quan us vingui de gust a btv.cat. Avui acabarem el nostre viatge per les perifèries amb la cançó més emblemàtica dels nord-americans Weezer, Island in the Sun. Però abans... des de l'inici posàvem un somriure, ara hi afegim la força de la veu i de la música de Stevie Nicks. El 1981 publicava el primer disc en solitari al marge de Fleetwood Mac, Belladonna, que sonava així. Edge of 17. Amb Stevie Nicks ens acomiadem avui, l'Aleix Alari, qui us parla, Eva Lluch. Petons! Petons!

Continguts en xarxa. Continguts en xarxa. Comença Arrela, el programa agrari d'UAU Ràdio. Una hora per conèixer no només tota l'actualitat en profunditat, sinó també tot allò que té a veure amb l'agricultura i la ramaderia.

0: entre les valls i els aiguamolls.
1: Bon dia, us parla Judit Castellà. Comencem una nova edició de l'Arrela, una edició que avui la dedicarem a parlar de diferents qüestions destacades del sector. Començarem parlant del cultiu de festuc, i és que alguns productors el reivindiquen com a cultiu de futur justament per la seva resistència a la sequera, a la falta d'aigua que estem tenint al país, i també per un preu estable. D'altra banda, el Guillem Figuerola també ens aproparà els reptes dels productors de l'Horta de Lleida, i l'Eric López, en aquest cas, ens traslladarà fins a la Vall del Corb per saber com defensen ells el sector agrari. Així que amb tot això, comencem.
2: L'entrevista.
1: I com dèiem, avui volem parlar del cultiu de festuc, perquè justament fa uns dies explicàvem que productors reivindicaven el cultiu de festuc per la seva resistència a la sequera i també a un preu estable. Per això avui qui ens acompanya és el Ramon Boleda, ell és pagès de Verdú. Molt bon dia, Ramon.
3: Hola, bon dia.
1: D'entrada, deixa'm que comença per la primera part, per aquesta resistència a la sequera. Quines característiques té el festuc que li permet tenir aquesta resistència a la falta d'aigua?
3: Bueno, el festuc és un arbre originari de l'Orient Mitjà, de l'Iran, de Síria, de Turquia, i és un arbre que s'ha plantat al desert. És un arbre que resisteix molt a la sequera, pues, perquè té unes arrels molt profundes i tenen molta força a l'hora de xupar aigua que està retinguda a les argiles de la terra.
1: Clar, com arriba aquí, al festuc?
3: El festuc ja fa molts segles que va arribar aquí a través dels musulmans. Quan Espanya estava dominada pels moros, doncs van introduir el cultiu del festuc. Llavors, la llegenda diu que quan els cristians van desplaçar els moros cap al Magreb, doncs es van quedar aquí amb els arbres de pistatxos i no sabien com se cultivaven. Resulta que l'arbre de pistatxo necessita un mascle per cada 8 femelles. Els mascles no fan pistatxos. I com que veien que hi havia una sèrie d'arbres que no feien pistatxos, van dir, bueno, l'any passat no van fer pistatxos, aquest any no fan pistatxos. Si l'any que ve no fan pistatxos, els arrencarem. Resulta que van arrencar tots els mascles i llavors les femelles es van quedar sense poder polinizar.
1: Clar. Perfecte. Ara mateix, el fet de que ho reivindiqueu, que reivindiqueu aquest cultiu, amb quines expectatives o amb quines previsions ho feu?
3: Bueno, més que reivindicar, nosaltres ens vam introduir al món del pistatxo per l'empresa Borges, que va apostar per aquest sector de la seva producció. El que passa que fa 3 anys ens va deixar abandonats i ens hem hagut d'espavilar pel nostre compte. Llavors, com que ja tenim moltes hectàrees plantades aquí a Lleida, calculem que a la zona de Targa hi ha unes 300 hectàrees i amb el global de Lleida n'hi ha 600. Doncs volem donar-nos a conèixer que els catalans, en lloc de comprar pistatxos dels Estats Units, ho diran, bueno, més que ara dels Estats Units ara, doncs que abans de que comprar pistatxos dels Estats Units, doncs que comprin pistatxos d'aquí. I la gent doncs, que sàpiga que hi ha pistatxo i ens volem... La reivindicació més que res és aquesta, que la gent conegui el pistatxo d'aquí i compri el pistatxo d'aquí.
1: Clar, entenc
3: pistatxo
1: que...
3: Pistatxo festuc, digue-li com vulguis.
1: Sí, sí, acceptem les dues versions. Anava a dir, ara mateix entenc que és molt desconegut, de que també el fem aquí.
3: Sí, és desconegut tant pel consumidor com pel mateix pagès potencial de plantant. O sigui, el pagès no el coneix aquest producte, aquest cultiu, i llavors pues, li fa una mica de front, i llavors pues, si em planta, pues, em planta poques hectàrees per veure com va. El que passa que com que és un arbre que entra tan a poc en producció, l'avantatge que té és que és molt longeu. Hi ha arbres de 500 anys, m'entens? O sigui, una plantació de festucs en plena producció pot durar vora 100 anys. O sigui, l'avantatge és aquesta. Però a començar a treure un rendiment del que és plantat, doncs són 9 o 10 anys. I els temps que corren, esperar 9 o 10 anys, anar posant diners, perquè hi ha l'aigua i els adobs i hi ha tots aquestes despeses que sembla que no es tinguin en compte, però hi són. Uh-huh. I fins que no entri en producció, pues has d'esperar una colla d'anys.
1: Clar, bueno, entenc que has de tenir la suficient força econòmica que et permeti poder esperar.
3: Exactament. Uh-huh. O sigui, no abocas de cop el pistatge, ho fes tu, però de dir, bueno, doncs aquesta finca que no sé què fent, doncs mira, posis festuc, si posis dos o tres hectàrees de festuc, llavors veuràs que al cap d'uns anys et comença a produir. Llavors potser et sabrà greu de dir, en lloc de posar dos o tres hectàrees, perquè no n'hi vaig posar 10, m'entens?
1: Clar.
3: Però clar.
1: Clar, i un cop, per exemple, un cop comença a ser rendible, quin és el màxim potencial de rendiment que podria donar en una temporada?
3: Mira, jo crec que a la zona d'aquí, si mos dona 2.500 quilos per hectàrea, entre 2.500 i 3.000, ja podem estar contents. I pel que he anat veient jo, doncs jo crec que una mitja pot estar entre 2.000 i 2.500 quilos hectàrea. Una mitja vol dir perquè hi ha un any que colliràs 2.600 i un altre que colliràs 1.800, m'entens? Uh-huh. Però la mitja jo crec que podríem firmar que estigués a 2.200, 2.300 hectàrea.
1: Déu-n'hi-do. És a dir, són xifres elevades o normal?
3: Home, si comparem amb Estats Units, no, perquè Estats Units poden arribar a fer 4.000 quilos hectàrea. Uh-huh. I si ho comparem amb la Manxa, amb la mitja de la Manxa, doncs sí, és molt elevat, perquè allà és quan ne fan entre 500 i 1.000, com que tenen poca aigua, uh-huh, i només tenen rec de tallors de suport, de pous, doncs també els hi costa més de produir. Uh-huh. Aquí amb aigua del Canal d'Urgell o del Segarra-Garrigues o del Catalunya-Aragó, doncs no hi ha problema. No hi ha problema. Es poden arribar a fer tranquil·lament. Mira, jo aquest any he fet una finca que m'ha donat en verd uns 6.000 quilos, que això vol dir uns 2.300, 2.400 en sec. O sigui que ja podem començar a estar contents.
1: Uh-huh. Perfecte. I clar, recupero el que em deies de que també és desconegut per part del mateix sector, no?, dels pagesos.
3: Sí,
1: no sé si no sé si m'equivoco, però em sona que vosaltres vau fer com alguna jornada també per donar-ho a conèixer. No sé si a nivell, podríem dir, més intern, vosaltres també feu xerrades o actes o jornades també per voler-ho potenciar dins del mateix sector.
3: Això s'havia fet anys enrere, però ara no. I llavors el que hem fet nosaltres és el que dius tu, vam fer una jornada que s'hi va acollir molta gent, va vindre un centenar de persones de tot Lleida, i llavors jo crec que la millor propaganda és quan els pagesos vegin que el veí de la vora, pues, ni que hagi costat, al cap dels anys pues, produeix. Mm-hmm. Amb l'avantatge que, si parlem del canvi climàtic, doncs el pistatxo és un festuc que crec jo que li encanta el canvi climàtic. O sigui, li encanta que faci molt fred a l'hivern. És un arbre que, sense fulla, pot resistir temperatures de 20 graus sota zero i a l'estiu hi pot haver la calor que vulgui, que aquests arbres ni ho han notat.
1: Mm-hmm. Que això...
3: Ni ho han notat, sí.
1: No, a més, anava a dir, és que això ara mateix... És una mica com l'oasi, perquè costa trobar un cultiu que resisteixi així.
3: Sí. I mira, i curiosament, pues mira, fa 10 anys va sorgir la cosa aquesta de plantar pistatxos, ho vam aprofitar i crec que sí, que pot aguantar, sí, sí.
1: Perfecte. A nivell més de, per exemple, de futur a curt termini, reptes o objectius que creus que com a sector i justament en aquest cultiu us hauríeu de començar a fixar ja per començar a treballar-los? Amb què hauríeu de centrar els eixos de treball?
3: Sí, els 5 o 6 que vam quedar desemparats del grup Borges, els que vam començar, els que teníem els pistatxos abans, doncs mos hem ajuntat, que bueno, volem crear un nucli de que sigui el grup de productors de pistatxos de Ponent. De moment ara només aquests 5 o 6, però volem que s'hi ha acollit tothom que vulgui. Uh-huh. Tant mos fa que els pistatxos els processin aquí o els processin allà, però que els pistatxos del terreny pues, quedin aquí, uh-huh. M'entens? Uh-huh. I amb aquest objectiu pues, volem fer la fira aquesta del pistatxo, uh-huh. Ja vam fer la jornada tècnica, ja volem fer la jornada lúdica gastronòmica, que bueno, està tot així a les Baceroles, està tot en abastat, no sabem massa la data que ho farem, però sí, ens volem donar a conèixer pues, a través de fires i de promoció més endavant. Va ser que, com ja t'he dit, això és molt lent, que fins que no tens pistatxos de veritat han de passar 8, 9, 10 anys, n'hi ha que han plantat el 20, pues, encara és una cosa tendra això. Però sí, tenim ganes de promocionar-nos.
1: Uh-huh. Perfecte. M'has dit,
3: més que res, sí, més que res és promocionar-nos perquè la gent de Catalunya pugui menjar pistatxos de Catalunya. Perquè uh-huh. Vull dir, els pistatxos ja els tenim venuts, perquè té sortida cap a França, cap a Alemanya, cap a Itàlia, cap a Anglaterra, cap a Bèlgica. O sigui, el problema de vendre no hi és. Així com d'altres productes hi ha problema de vendre, amb el pistatxo no hi és. Però ens estimaríem més que els nostres pistatxos es quedessin aquí i que no anessin a Europa, m'entens?
1: Mm-hmm. Perfecte. Clar, em deies que encara no teniu data per aquesta fira i aquesta jornada.
3: Bueno, havíem rumiat a finals de desembre perquè el pistatxo ja està tot processat, tot trigat, i llavors ja pots mostrar el fruit de l'any. Però si és massa precipitat, doncs potser ho faríem a principis de gener, o no sé, la data exacta encara no hi és, però sí que tenim ganes de fer-ho.
1: Perfecte, perfecte. Ramon, no sé si també heu parlat a nivell més administracions i institucions, anem-ho a dir així, a veure com tantegen ells al terreny.
3: Bueno, l'administració... Digues.
1: No, anava a dir, aquest bueno no sé com interpretar-lo.
3: Bueno, és que l'administració, de moment, bueno, ens va ajudar una mica econòmicament per fer la jornada tècnica. Vull dir, allò de que l'administració passi al davant per dir, va, vinga, us ajudem a fer això, a fer allò, no, i has d'anar darrere. I has d'anar darrere i esperar... No hi és una ajuda de l'administració. Uh-huh. Així com, per exemple, amb la fruita dolça, pues fan campanyes, i que ho trobo molt bé, eh? Uh-huh. Fan campanyes i coses així. Pues aquí, de moment, encara està com la majoria de pagesos, que no sap per on agafar-ho. Uh-huh. Però, bueno, mirarem de que mos ajudin amb tot el que sigui possible.
1: Uh-huh. Doncs, Anna, estarem molt pendents també de com es va implantant aquest cultiu de festuc a Catalunya i de l'impacte que pot acabar tenint tant pel sector com també a nivell de ciutadania, el que dèiem, que la ciutadania de Catalunya conegui que també se'n cultivi aquí i sobretot que consumeixi doncs, el que es cultivi aquí. Ho deixem aquí. Ramon Boleda, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé. Bon dia.
3: Molt bon dia, moltes gràcies a vosaltres.
2: Arrela, el programa que té la nostra realitat agrària local sabent llegir el que passa a la resta del món.
4: Aquests dies ha estat notícia...
5: L'Associació de Productors de l'Horta de Lleida inicia una nova etapa amb Jordi Torra al capdavant. El pagès de la partida de Rufea assumeix la presidència després que Francesc Rosselló deixi el càrrec per motius de salut. Un Rosselló que ha estat una figura molt vinculada a la defensa de l'Horta i de la pagesia lleidatana, que continuarà vinculat a l'entitat com a president d'honor. I precisament tenim avui amb nosaltres als estudis d'UA Ullí de Ràdio el Jordi Torra per parlar d'aquest de relleu, dels objectius que es marca l'associació i sobretot del moment que viu actualment la pagesia de l'Horta de Lleida. La primera pregunta, Jordi, és obligada. Primer, bon dia, gràcies per tenir-te aquí.
6: Bon dia.
5: La primera, no t'he de dir ja una mica a qüestió emocional i sentimental. Com afrontes aquesta nova responsabilitat i què ha significat per tu assumir la presidència de l'Associació de Productors de l'Horta?
6: Bueno, és un nou repte, que és un nou repte que agafo. I bé, també vinculat gràcies als companys que són els que ens han elegit. I bueno, seran dos anys, em queda que seran dos anys de relleu i suposo que n'anirem passant uns quants més.
5: Ho comentàvem al principi i m'agrada vincular-ho ja des del primer moment. És un relleu que és una passada de testimoni del Francesc Rosselló, que malauradament no és perquè és un final d'etapa que ell hagi volgut potser decidir de forma voluntària, sinó per qüestions de salut. Tant el Francesc Rosselló com la Núria Martínez Torrevella, la seva parella, són dos persones molt importants per entendre la història de l'Horta de Lleida dels últims anys, i entenc que valores molt també aquest pas que et passi ell el testimoni, que pugueu seguir comptant amb ell, tot i que amb una situació personal complicada, i que doni pas aquest relleu com a president d'honor, i que segueixi vinculat a l'entitat i que us segueixi donant el seu suport tot i que deixi la presidència. M'agradaria començar per aquí, no sé com ho veus.
6: Sí, sí, no, és molt important perquè ell té molta... Té molta canxa, vamos. Té molta canxa i té molta informació i té molta paraula de parlar amb tots, i això ens ha ajudat molt a obrir moltes portes. Esperem que amb aquest nou relleu pues, també se nos obren les portes, perquè també no ens coneixem, però bueno, ell ha deixat un rastre molt, molt gran.
5: I primer per aquí volia anar, perquè tot i que sigui un relleu potser que ha sigut en condicions potser no les més ideals, sí que crec que has notat el suport dels teus companys productors, perquè al final és un relleu aprovat en junta per unanimitat, és a dir que al final és un nou projecte també secundat per tota la resta de socis, i precisament una mica aquí com t'has trobat l'ànim dels productors en aquest moment i en quina situació també t'has trobat l'associació de productors en el moment d'assumir el càrrec.
6: No, l'associació de productors està en un moment tranquil. Vull dir, portem 2 anys que ens hem bellugat bastant. Ara, aquests 2 anys, més que res, ens hem de mantindre, sobretot amb les fires i tot això, i mirar de captar nous integrants també al grup. Vamos, falta gent.
5: Precisament per aquí és una de les qüestions que parlarem. No sé també del que s'ha fet fins ara, o del que mires ja mirant a futur, què t'agradaria canviar o què t'agradaria reforçar de com funciona l'associació. Després parlarem també en concret de l'Horta de Lleida i de com esteu vivint la situació actualment, però també mirant el projecte que hi ha hagut fins ara i de com t'agradaria tu liderar la presidència de l'associació, què t'agradaria mantenir, què t'agradaria canviar una mica de com s'han fet les coses.
6: No, més que res, mantindre el que tenim, i tampoc no desmarxamos molt de lo, vull dir, tocar de peus a terra, eh? Vull dir, perquè hi ha vegades que potser marxem una mica fora de línia, però no tenim apoyo, i val més que fem poquet a poquet i bé. Ja dic, lo primer que ja fa temps també que ho arrosseguem és ampliar una mica els socis, els integrants, per mirar d'ampliar, perquè també a l'Horta de Lleida pues, hi ha molta gent que a part dels que som, pues, sempre hi ha gent que busca un el seu gènere o el seu producte, i busca una cosa afegida, pues, ja dic, a veure si n'hi podem ser més gent per poder apretar més aquí a Lleida als botiguers o als supermercats, o inclús a l'Ajuntament també. A vegades nos costa, és una mica farragós, però bueno, ho anem tirant endavant.
5: Precisament d'això et volia parlar, perquè al final la situació dels productors ara mateix té molts factors que afecten en el dia a dia, i la Horta de Lleida no és diferent. No sé si ara mateix, i ho parlem molt aquí a la Rala i també amb la resta de programes de la ràdio, sobre les afectacions que té en un pagès en el seu dia a dia, no sé si ara a l'Horta la rendibilitat, els costos, la comercialització, la falta de relleu, no sé, són molts dels factors que parlem sovint, però no sé si almenys parlant amb els teus companys de l'associació, quina és la preocupació, què és el que més ara a curt termini us marqueu com a objectiu d'intentar parlar també amb les administracions o també com a associació de productors de, ostres, quina és la preocupació que més preocupa els productors de l'Horta?
6: No, la preocupació és que hi hagi una bona viabilitat, perquè si no hi ha una bona viabilitat no podem continuar. I bueno, pues si s'ha d'ajudar amb algú, algun nou emprenedor, gent jove que vulgui buscar-li un plus al gènere o al producte o el que sigui, pues hem de mirar d'ajudar-lo, que cada vegada costa més i n'hi ha menys, ja ho sabem, però per lo menos si n'hi surt algun més que li puguem ajudar.
5: Un dels elements i un dels factors també que afecta molt a l'horta, i aquí ho parlaves ara també quan parlaves de l'Ajuntament, dels productors que ja teniu, d'aquells que voleu sumar, és aquest espai agrícola que està molt condicionat pel fet d'estar tan a prop de la ciutat de Lleida i ser tan pròxima a la capital del Segrià. No sé si tu ho veus com una oportunitat o també el fet... Com és aquesta balança entre oportunitats i també els problemes que genera per als pagesos que sigui una zona agrícola tan pròxima a una ciutat tan gran com Lleida?
6: És una oportunitat, jo crec que se li ha de buscar el valor afegit de que és una oportunitat. Lo que passa que els creixements han de ser modestos i rendibles, perquè si nos embarquem amb... estirem més el braç que la màniga, pues al final nos enganxem els dits. Però ja et dic, el tindreu a prop i tot això és quilòmetre zero, vamos, és l'avantatge que tenim.
5: Precisament, i escolta'm, les primeres declaracions que feies quan vau aprovar amb Junta la nova direcció de l'Associació de Productors de Lleida, i crec que una mica escoltant aquestes paraules també ara, és una mica la valorització de l'activitat agrària o de l'activitat dels productors de l'Horta de Lleida. Sé que és una pregunta potser molt complicada i no té una solució miraculosa, però què cal fer perquè la pagesia de l'Horta sigui més reconeguda pels lleidatans i lleidatanes i perquè els productes de proximitat que feu a l'Horta arribin també, com deies, als supermercats o als mercats, o que la gent conegui el que està fet a tants pocs quilòmetres de casa seva? Imagino, i no em vull avançar, que qüestions com la marca, per exemple, Gust de Lleida, imagino que és una de les qüestions també des de l'Associació de Productors, que amb les administracions està en aquest enteniment per intentar fer veure als lleidatans, no?, que el producte que tenen tan a prop de casa.
6: Sí, sí, la marca Gust de Lleida sí és una de les importants també que s'impliquen. Però bueno, jo crec que potser la que s'hi tindria que implicar potser encara més és l'Horta de Lleida, la marca de la paeria, que és la marca Horta. Aquesta potser jo creuria que és una de les que s'hi tindria que implicar, que de moment està una mica apartada o arraconada, una mica sota el calaix, i de moment no la volen gestionar gaire o no tenen prou recursos o no s'impliquen gaire amb ella.
5: Clar, perquè al final estem fent una marca potser més global de lo que és la demarcació de Lleida i de tota la demarcació de Lleida, i potser el que dius ara, falta una mica de a nivell de ciutat, no?, una explotació del producte local de la ciutat de Lleida, perquè al final potser la gent és conscient de l'Horta, vull dir, passeja pels seus camins, és conscient de que hi és i de la producció que s'hi fa, però moltes vegades potser no és conscient també del volum o del tipus d'activitats que feu, i també de tot el que s'hi produeix, a part de nivell agrícola, també amb aquests nous projectes de valor afegit. Jo recordo, per exemple, el projecte, precisament ho parlava l'any passat amb el Francesc Rosselló, dels aromes de Rosselló, que és un gir al que s'havia fet fins ara a l'Horta de Lleida. No sé si des de l'Associació de Productors també hi ha un puntet de mirar aquests projectes diferents, més enllà només de la producció agrícola i de la funció agroalimentària, també d'aquest valor afegit que ajudi també a conèixer l'Horta i a fer productes diferents o activitats diferents.
6: Sí, sí, no. És un abanico de diferents colors que són els que formen els productors. Vull dir, igual que tenim la granja Pifarré, que també fa ajuda a les escoles i tot això, doncs hi ha lo dels vins, o hi ha lo del blanc, o lo dels calçots Andreu, i claro, tot això forma diferents colors que són el mosaic de Lleida, de l'Horta. Però claro, hem d'estar una mica recolzats per la marca Horta, que se va començar molt fort, i bueno, ara és el que et deia, que s'ha deixat una mica de banda, però bueno, a veure si se torna a reprendre una mica, que vull dir, es pot promocionar més, sempre es pot estirar alguna cosa més.
5: També en aquest sentit és el que et volia preguntar, perquè ara comentaves en aquest cas concret de la,

0: d'ampliar molt on ens demanen molt producte. Quan ens demanen producte, bueno, hem d'estar preparats, però clar, ho hem de saber amb antelació. I després sí que hi ha grans marques que estan interessades a entrar i tot això, però clar, també en un cost que a vegades no s'ho han de pensar dues vegades. Vull dir, a vegades potser val més ser una mica més petit i treballar més en petit i que no pas abarcar-se a més gran.
1: I per això una mica amb el que et volia recollir, perquè crec que no sé tampoc si és una situació que us han traslladat des de els membres de l'Associació de Productors, perquè n'hem parlat aquí a l'Horta de Lleida del problema també a nivell, igual que en molts espais naturals de les Terres de Lleida, d'altres afectacions de l'espai agrícola i de l'espai de sí. les produccions, sobretot amb la fauna cinegètica i altres qüestions. No sé també si hi ha algun... és una cosa que preocupi als productors que formeu part de la Junta, si també hi ha algun pla enfocat en això, o és una de les qüestions que estan a l'agenda.
0: Hi ha bastantes afectacions, sobretot lo de les plaques solars de Lladal, de Baicalent... Bueno, de Baicalent, no, de la zona aquesta del Tocanal de Carràs. I després també, tot això de les línies d'alta tensió i tot això, pues, claro, l'horta, com més trossejada està, pues, pitjor anem, perquè és ratlles que els hi fem, ferides, i això és una cosa que nos hi hauríem d'implicar tots a que s'hauria de preservar. I això amb l'Ajuntament ja han tingut batalles i bueno, a vegades per uns, a vegades per uns altres, les obres continuen endavant i no hi ha manera de fer-les reconduir. Però bueno, és una cosa que a llarg plaç s'ha de mirar de que hi hagi el menys de ferides possibles.
1: I ho hem anat parlant sobre empreses, administracions també, i el paper que tenen en relació amb l'horta i amb el que feu els productors, i no sé també si hi ha un missatge o cap a la ciutadania sobre el producte que feu, sobre com voleu que s'hi apropin a ell, també que coneguin o que entenguin què significa tenir aquesta horta productiva al costat de la ciutat. No sé si des de l'Associació de Productors també hi ha un punt de connectar també amb la ciutadania per conèixer millor el que feu i també per conscienciar-los i fer-los entendre del valor afegit que té que una ciutat com Lleida tingui l'horta.
0: Sí, no. Sempre mitjançant les fires o mitjançant els mercats o diferents àmbits que tenim, ens donem a veure. Claro, la gent t'ho valore perquè és producte de quilòmetre zero, és d'aquí, i després també hi ha un abanico de productes que poden ser més bons, més dolents, poden ser una diferent qualitat, però la gent sap que són d'aquí i el gust que té i lo bo que són, pues, sempre millor que parlen directament amb tu, de tu a tu.
1: Tu també, precisament, coneixes sobre el terreny la feina, perquè com a molts anys com a pagès de la partida de Rufea, que forma part de l'Horta de Lleida. No sé també una mica en la teva trajectòria, tu en quin moment entres a l'Associació de Productors i també si ho vas, per quin motiu ho vas fer, en quina relació amb el teu negoci, en quin moment vas veure el valor afegit d'estar formant part d'aquesta associació de productors de l'Horta, que al final ara a casa ha acabat representant com a president, i no sé una mica aquest trajecte o aquest camí que has fet tu des de que vas arribar a l'associació de productors.
0: Sí, no, abans de... Bueno, és a base, jo com que vaig a mercats i a base d'anys d'estirar de mercat i de donar-nos a conèixer i de tot això... Pues bueno, al final fa, ara jo no recordo si són 6 o 7 o 8 anys, que mitjançant la fira se nos va donar la facilitat d'ajuntar-nos i fer una agrupació, pues, a raó de llavors, pues, han potenciat també el repartir a domicili, la proximitat. Hem aprofitat això de la proximitat per treure una mica de profit tots els socis que estem allí a la fira, mitjançant per conèixer-nos.
1: Precisament en aquest sentit, jo crec que imagino que els últims 5-6 anys també amb el model de negoci com ha canviat, perquè ho parlaves que al final el model de producció agroalimentària està molt enfocat a les grans superfícies, als supermercats i la majoria de cooperatives al final treballen

0: amb aquest gran estoc per emplenar aquests supermercats, però des de l'Horta de Lleida heu fet un enfoc diferent, com bé deies tu, amb una producció més petita, més proximitat, de més proximitat, de mercat, també adaptant-vos amb aquests nous models de consum, d'una comanda portada a casa per facilitar també amb els productors una mica, amb els clients, volíem dir, i amb aquest contacte directe amb el productor. No sé també quins resultats hi veieu, també si ja esteu pensant també en com no ampliar-ho o com millorar-ho a futur, o quin feedback n'han donat els productors d'aquest tipus de model que heu implementat en els darrers anys.
1: Bueno, és que cada soci amb la seva activitat pues ja té un valor diferent en un altre. Vull dir, hi ha gent que treballa més en gèneros més perecederos, que són més fàcils de guardar, i hi ha gent que no. La gent que té el gènere que és més fàcil de guardar i tot això, pues, ho pot enviar cap aquí, ho pot enviar cap allà, i pot jugar una mica més amb volumen i amb tot. Los que treballem en gèneres com hortalícies i fruites i tot això, ja per enviar a fora, no. Ara dius, per servir aquí a l'Horta o a Lleida o als pobles del voltant, pues sí, o a col·legis o el que sigui, pues amb això sí que nos hem implicat bastant.
0: Sí que m'agradaria fer-te un parell de preguntes abans d'acabar, així una mica més general i mirant també a futur, que ho hem anat parlant durant al llarg de tota la conversa. No sé si hi ha algun objectiu o hi ha alguna cosa amb la que tu arribis a la presència de l'Associació de Productors de Lleida que t'has marcat com a objectiu, com a assoliment, en el temps que estiguis al capdavant de l'associació, que t'agradaria assolir o que s'ha d'aconseguir, o un objectiu clar que diguis això, hem d'intentar millorar altres coses, però això és un objectiu claríssim que volem aconseguir, almenys durant el meu mandat.
1: Pues una de les coses és ampliar els socis que tenim. Això m'agradaria, és el que més m'agradaria. Ampliar els socis i ja et dic i que tothom pogués ampliar-se amb la feina que té. Vamos.
0: Ara mateix, quants socis sou a la associació de productors?
1: Sobre 25, de 25 a 30.
0: És a dir, al final l'objectiu és aquest, com dius, un creixement sostingut, que al llarg dels anys aneu creixent a poc a poc, sense marcar-se una xifra concreta, però que pugueu assolir, no?, aquest creixement. I no sé també, en relació amb això, per on creus que passa per aquest creixement, per captar nous socis? Al final entenc que hi ha productors o gent que treballa a l'Horta que potser encara no s'hi ha sumat, no sé si és perquè prefereixen anar pel seu compte i no formar part de l'associació de productors, però no s'entenc que imagino que també vosaltres els atraieu aportant també aquest avantatge de comunitat, d'estar l'uns als altres junts, podent tirar endavant coses i projectes conjuntament, també les reclamacions poder-les fer com a associació i no com a persona individual. Sí, entenc una mica que aquest és el reclam, no?, per formar part de l'associació.
1: Sí, no, és perquè tots sempre som més forts, però jo dic que sempre a cada partida o alguna cosa així sempre se nos escape a la gent que treballa per buscar un plus al seu gènere i que a vegades sí que ho sap, a vegades no, a vegades té por de ficar-se a dintre al grup. I després també, claro, per les fires i tot això, pues tot no ha de ser fires també, eh? Vull dir, també, claro, se li ha de buscar una viabilitat tot l'any, perquè no n'hi ha prou amb les fires, però vull dir que coste, avui en dia coste.
0: Doncs l'últim, i per acabar, també no sé si has pogut ja parlar amb tots els membres de l'associació, però amb tots aquells pagesos i productors de l'Horta de Lleida que ara passen a estar tu al capdavant de l'associació. No sé si tens algun missatge o alguna qüestió que vulguis fer-los i adreçar, i aprofitant que tens el micròfon de Ullí de Ràdio, i que per acabar aquesta entrevista, no sé, una mica també si vols fer una mica de carta de presentació per a aquells que encara no sapin que estàs al capdavant de l'associació de productors de l'Horta de Lleida.
1: No, pues que l'associació pues està oberta a tothom que vulgui buscar un plus al seu producte, un segell, una marca identitària de cada productor al seu producte i que la puguem potenciar, pues amb tots serem més forts. Com més siguem i més puguem apretar, pues, als ajuntaments o a la Diputació o el que sigui, pues, més la podrem potenciar i no se'n podrem gaudir tots.
0: Doncs el Jordi Torra, el nou president de l'Associació de Productors de l'Horta de Lleida, que s'ha passat pels micròfons d'Ovo Lleida Ràdio aquí a l'Arrela per parlar-nos d'aquesta nova etapa. Jordi, moltes gràcies per aquesta estona i ens veiem a la pròxima.
1: Vale, moltes gràcies.
2: Estàs escoltant Arrela, el programa agroalimentari de les comarques de Lleida.
3: Amb nom propi.
4: Avui posem el focus en la Vall del Corb, un territori compartit que fa anys que treballa doncs, per afrontar alguns dels reptes que afecten els municipis rurals, el despoblament, l'accés a l'habitatge, el relleu agrari, la continuïtat dels comerços i serveis de proximitat o també doncs, la preservació del paisatge. I en aquest context hi té un paper molt important doncs, l'Associació per al Desenvolupament Integral de la Vall del Corb, que agrupa diferents agents del territori i impulsa també projectes relacionats amb l'agricultura, l'habitatge, el patrimoni, el medi ambient i l'economia local. No? I doncs avui, per parlar de tot plegat, parlem amb la Natasha Filip. I Natasha, moltes gràcies per ser aquí amb nosaltres.
5: Bon dia, moltes gràcies a vosaltres.
4: Bé, per començar, m'agradaria preguntar-te, per posar una miqueta en context a l'oient també d'aquest programa, què és la Vall del Corb i quins pobles i comarques comprèn això?
5: Mira, la Vall del Corb és un territori que s'estén de Santa Coloma de Queralt fins a Belianes, Preixana, una mica on desapareix el Corb, i engloba 17 municipis en 3 comarques, la d'Urgell, la Segarra i la Conca, i 2 diputacions, perquè estem a la Diputació de Tarragona i la Diputació de Lleida. I és una vall així una mica diferent, no tenim molta aigua a la Vall del Corb, al riu Corb, però sí que hi ha com una certa homogeneïtat a nivell de paisatge, que és bastant més fresca, húmida, i és com una mica un petit pulmó verd que tenim entre l'Urgell, la Segarra i la Conca.
4: Deixa'm fer un petit matís abans, no? T'he presentat, estem parlant amb la coordinadora del projecte Territori de Vincles i també sòcia de la cooperativa L'Aresta. Continuem amb més qüestions, Natasha. M'agradaria preguntar-te també, no? Què tenen en comú aquests pobles i què aporta aquesta visió conjunta?
5: Doncs tots aquests pobles són pobles petits, tenen en comú el fet d'estar en una zona despoblada, tenen en comú el fet d'estar en un paisatge amb pobles encara molt preservat, amb molt de marges, molta pedra seca. És una mica, Maldavillanes són com una mica els últims pobles abans de la plana, no? D'un cantó i de l'altre cantó, de la nivell de la conca, pues, també són pobles d'alçada, que no comparteixen tant a nivell de característiques amb la zona més de vinyes que tenim més a baix. I també tenen com un enfoc, una identitat que s'ha anat creant durant els anys, que pot estar viscuda més o menys, depèn del poble, hi ha pobles que tiren més d'un cantó o l'altre, però sí que és una identitat que s'ha anat construint. I tenim en comú també de tenir un fort teixit associatiu i de l'economia social i solidària amb moltes petites productores també. Mm-hmm. I això fa que hi ha com un xup-xup constant que nosaltres ens ajuda molt com a Associació Vall del Corb i que intentem també recolzar i fonamentar.
4: També et pregunto, no? M'agradaria saber la teva opinió més personal, no? També, però en general, en termes generals també, què la fa especial a la Vall del Corb?
5: Per mi seria el paisatge, vull dir, jo visc en un poble de 6 habitants i és un paisatge canviant, un paisatge, doncs, on la gent que hi ve a viure se n'enamora, la gent que hi viu des de fa temps moltes vegades s'hi intenta quedar, i jo crec que és aquesta, el fet d'estar una mica més en alçada i aquest teixit que fa que és més fàcil arribar-hi, que hi ha com més associacions, més vincle potencial, no? De fet, si un dels nostres projectes estrella es diu Territori de Vincles, és per reforçar una mica això que ja era viu, i també és un projecte amb un territori amb moltes proves pilot, amb moltes ganes de fer coses, no? Un territori que no té por, sí que hi ha una part de, bueno, també tenim allau de macrorenovables, tenim problemes, no? de falta de relleu agrari, tot això sí que ho compartim amb molts territoris, però jo crec que el que fa diferent és que hi passen moltes coses i que té un paisatge espectacular.
4: Correcte, i ja si parlem de què passen coses també, ara et preguntaré una coseta, però després ja parlarem d'aquesta associació per al desenvolupament integral de la Vall del Corb, però abans m'agradaria preguntar-te per posar una miqueta al context abans de començar a parlar, si parlem en àmbit agrari, en àmbit de terres, en àmbit tot el que és naturalment parlant, com està aquest tema avui dia a la Vall del Corb?
5: Bueno, a nivell de... més de temes de biodiversitat. Nosaltres tenim una zona Natura 2000, que són les oagues del riu Corb, que és una zona particularment rica en biodiversitat. I després, en general, a nivell de biodiversitat, tenim moltes papallones. El fet que sigui una zona així en alçada fa que reproduïm una mica característiques que podem tenir als Pirineus, però en una zona així com una petita illa. I això fa que també a nivell de boscos hi ha coses molt interessants. I a nivell agrari, pues, tenim com a cultiu olivera, ametller, cereal, tenim diferents varietats locals destacades, com l'alt de Belltall, el safrà de Santa Coloma, la ceba de Ciutadilla, i al voltant d'aquestes varietats locals s'han creat associacions que vetllen a la recuperació i a la divulgació d'aquestes varietats i que al final dinamitzen tot el poble, no? Això són com una mica cultius destacats que tenim i, si no, compartim pues, les problemàtiques del sector agrari i del sector ramader que hi ha en general en territoris rurals a Catalunya i en territoris de seca. Estem en una zona molt de seca, hi ha poca part de la val on arriba el rec. Això ha tingut aspectes positius a nivell potser de la protecció dels marges, del mosaic agroforestal que ens manté i conseqüències negatives en el despoblament i en la falta de rendibilitat econòmica de certs cultius.
4: Correcte.
5: Hi ha falta de relleu, hi ha un sector agroramader envellit, hi ha una falta de relleu a nivell de les petites cooperatives agràries dels pobles, també, que són infraestructures que nosaltres considerem com molt important i amb molt de potencial, però un altre cop aquí moltes vegades tenen com problemes de juntes, el mateix problema que el sector una mica.
4: Després et preguntaré ja, per entrar més en detall, no, al tema del relleu generacional i tota aquesta problemàtica que trobem avui dia. Però anem a parlar d'aquesta associació per al desenvolupament integral de la Vall del Corb. Neix precisament doncs, amb aquesta voluntat, no, de treballar d'aquesta manera conjunta, de tot el que engloba, però per la gent que no entengui què és aquesta associació, què és l'associació i qui en forma part d'aquesta?
5: Doncs l'associació, nosaltres diem l'associació Vall del Corb, per anar bé de dir sempre l'associació per al desenvolupament sí. integral de la Vall, però el seu nom és interessant justament perquè, no? Perquè ens dona indicis una mica de la seva voluntat, del seu objectiu. És una associació que va ser creada al 2000, per tant ara portem 26 anys amb diferents juntes. Primer va ser una associació més enfocada a temes culturals i de creació d'identitat, de treball amb els joves també, i a poc ha anat introduint més la part de productores. I ara hi poden participar qualsevol persona, veí, veïna de la Vall del Corb, de més lluny, i totes les productores, restaurants, allotjaments, entitats mediambientals, associacions. I a banda tenim convenis de col·laboració signats amb ajuntaments, consells comarcals i la Diputació de Lleida. I això fa que aglutinem una mica al voltant de l'associació, que està en el teixit econòmic, com la part mediambiental, que associativa, que individual, no? El fet de viure i de tenir els habitants a dins. I tenim més de 200 persones sòcies i unes 70 empreses sòcies.
4: Déu-n'hi-do.
5: Això, sí. I això fa que, bueno, tenim tot un seguit d'activitats que impulsem des de l'associació, activitats culturals de descoberta del patrimoni, activitat més de descoberta de les productores, activitats de dinamització també on sempre baregem aquesta part de productores i paisatge, com seria el Trust Food, que és aquesta passejada enogastronòmica que organitzem cada any al mes d'abril o de maig de manera itinerant en diferents pobles de la vall. I anem organitzant així diferents activitats obertes al públic. I a banda, tenim tota una part de dinamització de les productores, de comunicació al territori, i després projectes de dinamització territorial, com seria territori de vincles.
4: Doncs ara...
5: Això és com una mica... No, el ventall d'activitats que fem.
4: Ara que treus aquest, ara que obres aquest meló del territori de vincles, ja et pregunto, què és aquest projecte, no? Que és un dels projectes més amplis, com comentes, què és aquest projecte de territori de vincles, doncs, que aborda, no? Qüestions com l'agricultura, l'habitatge, el paisatge o també la transició energètica. Què és exactament aquest projecte?
5: Territori d'Inclès és un projecte que vam iniciar just després del Covid, del confinament, i amb aquestes ganes d'abordar el repte del despoblament i de les conseqüències del canvi climàtic a través de la creació de noves oportunitats de vida de manera transversal. L'originalitat del projecte és que tenim tres eixos de treball, sovint aquest tipus de projecte, no? Estan enfocat cap a habitatge només o cap al relleu agrari, i nosaltres justament tenim els tres eixos. El primer, que és diversificació agrària, gestió forestal i el relleu agrari. El segon, que seria l'accés a l'habitatge digne, assequible i amb fórmules d'economia social i solidària. I el tercer, que seria la gestió de recursos disponibles, sostenibles, amb una transició energètica realment justa, perquè, com ho he mencionat abans, estem en una zona amb una llau molt forta de macroprojectes de renovables, i hem ajudat a crear una comunitat energètica local i a ensenyar que hi ha d'altres models de transició energètica que són possibles. I dins cada eix, el que fem és que tenim una coordinació tècnica per part d'una cooperativa especialitzada. El primer eix de diversificació agrària el portem des de la cooperativa de l'Aresta, cooperativa especialitzada en temes d'agroecologia. El segon el porta una cooperativa d'arquitectes, la Boqueria, i el tercer ho portem des de la mateixa junta de l'associació i diferents entitats del territori, com el Bar Centro, Amb la Vida i els Coramarges.
4: Doncs mira,
5: i això ens permet tenir una xarxa d'entitat que ens ajuda també.
4: Correcte. Ja que ho comentes, no? Com ets sòcia d'aquesta cooperativa Aresta, que se centra, no? en el sector agrari, anem a tirar per aquesta branca, no? Un dels grans reptes, com has comentat abans, comencem parlant pel relleu generacional. És difícil trobar persones que vulguin continuar treballant la terra?
5: Bueno, sí, cada vegada hi ha menys joves d'incorporació. Sí que veiem que hi ha bastanta gent que no ve directament del sector, és a dir, que els fills i filles no representen un percentatge tan alt com abans, i també venen molta gent que fan un canvi de vida als 40 anys, o que ja decideixen des dels inicis, no, d'optar per el món rural i la producció agrària. Però és cert que el sector té uns problemes de burocràcia, de viabilitat econòmica, de sobrecàrrega, de feina, i també hi ha un cert menyspreu, no? Tampoc són feines moltes vegades molt valoritzades per la societat, que fa que ara mateix és un sector en general poc atractiu, sobretot quan és només una part de producció. Ara, quan s'hi afegeix elaboració i venda directa, com seria el cas del vi, per exemple, o de l'oli, ja canvia una mica, i és un sector que ja esdevé una mica més atractiu. Però el de la producció, únicament, és un tema complicat. I és veritat que ara mateix les condicions són molt dures. Les condicions, hi ha moltes protestes pageses que estan intentant posar llum sobre aquestes condicions.
4: Totalment. Si parlem d'aquesta producció, no? D'aquest àmbit, ja els altres àmbits, no? Com has dit, ja estan una miqueta més ben tapats, no? Per dir-ho d'alguna manera, però el que és el tema de la producció agrària, quins perfils es troben més en aquest avall del Corb? I també una miqueta, quines són les demandes que expressen?
5: Bueno, si és... Depèn. És que depèn una mica també, la realitat és una mica diferent en diferents zones de la vall, però sí que en general és un perfil de pagesos, més homes i homes grans. Així en general. Després, depèn del sector, i depèn del poble, ara hi ha cooperatives agràries que estan liderades per dones, hi ha explotacions grans que estan liderades per dones joves, no deixa de ser una minoritat ara mateix. Després, nosaltres el que veiem també és que hi ha una falta d'accés a la terra, és a dir, que quan hi ha noves persones que volen venir i cultivar, és difícil començar. És a dir, que la majoria de les terres ja estan agafades i el que deixa la gent demanar així per ajuda són feixes estretes, amb pendent, que no han estat cultivades durant molts anys, hi ha molta feina de tornar a pujar tot això en marxa. És a dir, que si tu arribes i vols treballar amb les ametlles, et deixaran segurament molts camps d'ametllers, però la feina que hi ha per recuperar aquests cultius és enorme. I per això també és interessant explorar maneres de mancomunar maquinària, d'ajudar una mica aquestes persones que arriben, perquè si no l'esforç que has de pujar és que segurament no val la pena o en tot cas és molt poc accessible si no tens com un suport familiar de l'entorn proper, infraestructures, tractor, tot és caríssim. Només comprar un tractor és caríssim i per tant l'accés és difícil, bàsicament.
4: Des de l'Associació Vall del Corb, recordem, quins projectes esteu duent a terme en aquest àmbit més agrari per poder, no?, donar aquesta millora o aquest impuls a aquest àmbit d'agrari?
5: Doncs ara mateix, com a projectes així pilot bastant destacats, tenim la recuperació de la varietat local de ceba de Ciutadilla, que estem acompanyant des de fa uns quants anys, que aquí tenim la sort de tenir una varietat local de ceba extra dolça, però que necessita rec a Ciutadilla, i el que estem intentant fer és veure com podem ajudar a augmentar la producció i a implicar pagesos i pageses professionals per poder recuperar millor el cultiu, perquè ara mateix s'està fent des de la comunitat de regant, i veure a través d'aquesta varietat i també la de l'Alt de Belltall i el Safrà de Santa Coloma, el que estem intentant fer és demostrar la possibilitat d'una diversificació agrària que permeti tenir més valor afegit i que sigui més viable, més interessant, tant a nivell de biodiversitat cultivada com a nivell de viabilitat de les exportacions. Doncs això seria un dels projectes. Després tenim l'Espai Test Agroramader de Sant Martí de Maldà, que vam iniciar ara fa 3 anys, que teníem el projecte en fase de disseny, obres, compra del ramat i tot el material, i el ramat va arribar el 10 de setembre i ha permès la incorporació d'una primera persona al sector, amb un ramat d'ovelles de llet. I després tenim també un projecte de ramaderia extensiva per fer gestió forestal i prevenció d'incendis amb vaques de l'Albera i collers de tancat virtual no fence. Que això és un altre projecte que tenim entre Guimarà i el Fonoll. En aquest cas estem fent tot l'acompanyament tècnic al ramader que s'ha posat amb aquesta idea.
4: Ja també, quan parlem, no, d'aquest desenvolupament rural, a part d'aquest sector agrari, no, que és més de terra, diguéssim, sovint pensem també en economia, però a part d'això hi ha un patrimoni paisatgístic que és molt ampli, no? Com has comentat, els marges de pedra seca, les cabanes, els camps, els boscos, quin paper té aquest paisatge també en el futur d'aquesta vall?
5: Bueno, jo crec que té un paper essencial, perquè sovint parlem de la biodiversitat o del paisatge com si fos algú més, però no és algú més, és la part essencial, de fet, que podem seguir vivint aquí. Bàsicament, hem vist amb el tema de plagues en els cultius, no?, que pot fer que no hi ha agricultura possible en una zona, doncs el fet de tenir mosaic agroforestal fa que tenim més predadors, fa que tenim menys malalties, també estem en un lloc amb més alçada, i tot això aporta resiliència als cultius i és el que ha d'aportar també la diversitat de varietats locals. Al final, si tu cultives només un tipus d'ametller, el que passa és que si hi ha una plaga, perds tota la collita. Si, com abans, cultives 5-6 varietats, doncs hi haurà una varietat tardana que fa que si hi ha un gel, no?, una gelada en algun moment, doncs aquesta varietat encara produirà, i que al final la diversitat és interessant per tot. És interessant a nivell de medi ambient, és interessant a nivell dels cultius i a nivell de poder tirar endavant en moments complicats, i estem en un moment molt complicat, on les conseqüències del canvi climàtic fa que és molt difícil preveure quin any tindrem. Hem tingut una primera de pluja extremes, seguit per un estiu amb temperatures espectaculars i molta sequera. I això pels cultius, per preveure una mica la producció, és molt, molt difícil. Però si estem en una zona on hi ha aquest mosaic agroforestal, on hi ha, no?, una mica les cadenes que encara hi són, però s'han de cuidar. Si tenim un mosaic agroforestal però que no hi ha gestió forestal i que hi ha incendis cada any, doncs això és un risc també. Per tant, el mosaic no és com algo que tenim i sort que el tenim, sinó que algo que hem de cuidar, i justament la pagesia i les productores elaboradores han sigut la manera de cuidar-lo durant molts anys. Ara només ens en recordem quan hi ha un incendi molt gran.
6: Correcte.
5: I tenim molta por. Però és una feina que es fa durant tot l'any, això.
6: Bé, doncs arribem ja al final d'aquesta entrevista, Natasha. Moltes gràcies. Recordem, hem parlat amb Natasha Filippi de l'Associació per al Desenvolupament Integral de la Vall del Corb, o com diuen ells, de l'Associació Vall del Corb, i també coordinadora, no?, d'aquest projecte que ofereix l'Associació Territori de Vincles i també sòcia de la cooperativa L'Aresta. Natasha, moltes gràcies.
5: Moltes gràcies a vosaltres.
7: I fins aquí l'Arrela d'avui. Recordin que tenen un correu habilitat arrela@uaufm.cat on ens poden fer arribar tots aquells temes que creguin que poden ser abordats en aquest programa. Gràcies un dia més per la seva confiança i ens retrobem la setmana que ve. Bon dia.
8: Arrela. Continguts en xarxa. L'emissora que t'escolta. Tordera. Sense 107.1 FM.

0: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
1: La Copla Vents de Riella és la banda sonora del Bacus Verdú, la festa de la verema i el vi. Hola, com esteu? Comencem, iniciem, encetem un nou programa Coplejant, ja ho sabeu. Tota l'actualitat sobre sardanes i música per a copla. La festa de la verema i el vi de Verdú ha recuperat dues danses escrites per a copla d'Agustí Cuí i Jesús Ventura, que podem escoltar avui. Parlem amb els organitzadors de Bacus Verdú, una festa que vol ser referent a la comarca de l'Urgell i que té la copla de protagonista. Aquest és el programa 507 i tenim més titulars. El grup Mirant al Cel de Sabadell busca compositors i compositores per la tercera edició del concurs de composició de sardanes que convoca pel juny de l'any que ve i que està dotat en 3.500 euros i 3 premis. La colla Jovencells de Cervera penja les espardenyes després de 69 anys. Ho ha anunciat al concurs del seu poble aquest cap de setmana. I Mare Nostrum i Violetes del Bosc més a prop de disputar-se l'enfrontament pel primer lloc al Campionat de Catalunya després del concurs de la Mercè d'aquest diumenge. Repassem el que ha donat de si els concursos de Barcelona i Sitges vàlids per les categories del Campionat de Catalunya Gran Alaví i també Juvenil. I a l'Aplec del Fes ja té sardana dedicada a l'escrit al nord català Frederic Guiset i la podem escoltar al programa. I a més, també han sortit les bases per ser capital de la sardana el 2029. Les repassem. Comencem un magazín d'una hora d'actualitat sobre sardanes i música per a copla. Comencem el Coplejant.
0: Si vols estar informada de l'actualitat coplística a Catalunya, escolta'ns a la teva ràdio o a coplejant.cat.
1: El que ha passat al món immens de la sardana i la copla aquest cap de setmana ha passat a Verdú, i així ho expliquem.
0: Coplejant. Notícies.
1: Aquest cap de setmana Verdú ha celebrat el Bacus Verdú, la festa de la verema i el vi, que ha tingut la copla Vents de Riella de banda sonora i amb la qual han recuperat dues danses per a copla, una de Jesús Ventura i una d'Agustí Cuí, que han fet ballar tota la faràndula de la població de l'Urgell. La copla ha interpretat, després de molts anys sense sonar, dues peces musicals vinculades a la tradició de la piada, que és la trepitjada del raïm. Són la piada verdunina del compositor Jesús Ventura i el ball de la verema d'Agustí Cuí. Van sonar per primera vegada el 1994, interpretades per l'Esbart Folklòric d'Horta, i ara s'han volgut recuperar per tal de crear comunitat i identitat de poble a través d'aquest fenomen cultural.

0: Cesc Giró és un dels coordinadors del Bacus Verdú en declaracions al Coplejant.
1: Bé, doncs, des de l'organització del Bacus Verdú volem donar vida a totes les figures de cultura popular que hi havia a Verdú, un poble petit d'aproximadament 900 habitants, però que té molta mostra popular, i per fer-ho vam recuperar unes partitures que havia escrit en Jesús Ventura fa uns quants anys a l'inici d'aquesta festa, dedicades precisament a la festa de la Brema i del Vi de Verdú, titulades La Piada Verdunina, que descrivia musicalment el procés de xafar raïm amb el peu, que és el que se'n diu piar. I el que hem fet és recuperar aquestes melodies a través de l'Arxiu de Cobla de Catalunya i repartir-les per als diferents gegants, la mulassa, els nans que hi ha a Verdú. Aleshores, doncs, cadascun d'aquests elements va sortir a la plaça a ballar amb aquestes músiques, i esperem que això es converteixi en una tradició i que cada any es vagi consolidant i tothom esperi aquest moment, i que les músiques cada cop vagin sent més conegudes i més populars perquè la gent les acabi cantant a la plaça al ritme de tota aquesta mostra de cultura popular.
0: Aquestes partitures les han recuperat gràcies a l'Associació Músics per la Cobla, que han fet aquesta recerca precisament després de la mort de Jesús Ventura. Anem a escoltar un fragment d'aquestes dues danses recuperades. Comencem per la Piada Verdunina del compositor Jesús Ventura, que sona així.

I també anem a escoltar un fragment del Ball de la Verema, que en aquest cas és una dansa d'Agustí Cuy.

0: Déu-n'hi-do, aquest ball de la verema d'Agustí Cuy. Trobareu imatges a les xarxes socials del Cuplejant, @cuplejant, on es veuen els diferents elements de la faràndula verdonina ballar aquestes dues danses recuperades. Els organitzadors tenen la voluntat que el Bacus Verdú es converteixi en una festa de referència a tota la comarca de l'Urgell i ampliï l'imaginari festiu de la població.
1: Cuplejant, menció de qualitat als Premis de Ràdio Associació de Catalunya, el millor programa de ràdio local.
0: I anem ara amb una sardana dedicada a Verdú, a l'Urgell. És de Josep Coll Ligora i és una de les seves més balladores i conegudes. Verdú a Sant Pere Claver, una sardana que s'estrenava l'1 de gener de 1954 i que escoltem avui aquí al Cuplejant.

0: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
1: I obrim la crònica esportiva.
0: Coplejant, àrea de campionat.
1: I avui hem de parlar de la represa del campionat de Catalunya aquesta tardor, perquè ha tornat per grans a juvenils i alevins a les jornades de Barcelona i Sitges aquest cap de setmana. I és que aquest diumenge al matí Barcelona va acollir el 76è concurs de sardana esportiva dins de la Festa Major de la Mercè, organitzat per les colles de Barcelona. Va ser un acte multitudinari vàlid pel Campionat Gran A, on es van enfrontar les colles Violetes del Bosc, Mare Nostrum, Mans Amigues i Mirant al Cel. La colla Maig descansava en aquesta jornada. La copla que hi va participar va ser la principal del Llobregat, que va interpretar tres sardanes per als Grans A. L'Home dels Mil Somnis, d'en Nevat, també Memòries compartides d'Enric Cortí i Sardana de carrer d'Enric Casals. Tres sardanes molt boniques, precioses, de fet, però força senzilles a nivell d'interpretació. Pel que fa als resultats, Mare Nostrum i Violetes del Bosc, que estan més a prop de disputar-se l'enfrontament pel primer lloc al Campionat de Catalunya a les dues jornades de la final, que seran a Banyoles i a Balaguer després d'aquest concurs, perquè van ser les que van sortir més victorioses dels enfrontaments, i entre elles Violetes es va situar en primera posició perquè va guanyar a Mare Nostrum en el seu enfrontament. Ara, Mans Amigues, Mirant al Cel i Maig ja no tenen gaires possibilitats per escalar posicions a la jornada de Vilassar de dalt la setmana que ve amb els resultats de Barcelona, ja que amb la classificació d'ara, Mirant al Cel segur que competeix ja com a màxim per la tercera posició, ja que descansa a Vilassar i les altres dues ho tenen molt cru per guanyar a Violetes i a Mare si no ho han pogut fer a Barcelona, però el temps dirà. Pel que fa als enfrontaments, si els mirem al detall, a la primera sardana, la d'Anna Abad, doncs hi trobem com Mare Nostrum guanyava a la colla Mans Amigues i Violetes del Bosc guanyava a la Mirant al Cel. A la segona sardana, Mirant al Cel va perdre contra Mare Nostrum i Violetes del Bosc va guanyar a Mans Amigues. I a la tercera sardana, aquest enfrontament entre Violetes i Mare el va guanyar Violetes del Bosc, i a l'enfrontament entre Mans Amigues i Mirant al Cel l'enfrontament se'n va anar per la colla de Cassà, els Blanc i Vermells. Els parlaments abans de la sardana de Germanor, que per cert va ser una estrena d'Amadeu Escoda, el president de Som Sardana, Xavier Tresserres, es va dirigir així a les colles.
2: Estic molt content, el concurs de la Mercè, una vegada més, capdavanter dels concursos de Catalunya, un concurs que no els podem perdre, que hi hem de ser-hi tots, que hi hem de participar-hi tots, i estic molt content per això, perquè heu ballat molt bé, sou molts, i a més, porteu la dansa catalana a dintre. Però deixeu-me dir una cosa que ja sempre us he dit, però avui vull aprofitar aquí que hi ha la comissionada de la llengua de l'Ajuntament de Barcelona per dir una cosa que sempre dic. La llengua de Catalunya és el català, però la música de Catalunya és la sardana, i per tant us necessitem a tots perquè això ho tireu endavant. Sense vosaltres això és impossible. Per tant,
1: de la seva banda, Marta Salicru, comissionada de l'ús social del català de l'Ajuntament de Barcelona, va fer una defensa que la sardana és un espai de trobada on hi cap tothom. L'escoltem.
3: Que necessitem també que al segle XXI aquesta sardana continuï sent revolucionària, continuï sent reivindicativa, i que a més, doncs, que com a part d'aquest esperit revolucionari sigui una sardana que obri la rotllana a tota la ciutadania, vinguem d'on vinguem i tinguem l'aspecte que tinguem, i que la sardana sigui doncs una manera d'unir-nos, una manera de gaudir de les festes, una manera de gaudir de la nostra cultura, i que ho puguem fer juntes.
1: Colles de Barcelona ha aprofitat el concurs de la catedral per renovar el seu logotip. El va encarregar la Xènia Oliver, dansaire de la colla Tarragona Dansa, i és un logotip on una rotllana de sardanistes abstracta sustenta la Sagrada Família com a símbol d'identitat de la ciutat. És l'evolució del logotip que es va fer pels 75 anys de l'entitat l'any passat. Una de les sardanes que va ballar les colles grans és sardana de carrer, i és que, com va explicar l'organització, cada any programen una sardana antiga que val la pena recuperar i que soni a plaça com aquesta meravella d'Enric Casals. L'escoltem, és sardana de carrer d'Enric Casals, i la podem trobar a càrrec de la Cobla de Cambra de Catalunya, el disc Sardanes d'Enric Casals i de Filló, 1892-1986, àlbum 4.1.

Això era Sardana de carrer d'Enric Casals. I continuem amb la crònica esportiva, i és que ens situem ara a Sitges perquè diumenge a la tarda va organitzar el seu concurs de sardana esportiva anual vàlid, en aquesta ocasió pel campionat Alaví i Juvenil, també territorial de les comarques barcelonines i les colles lliures. Va ser a la Fragata amb la cobla Maricel que va interpretar les sardanes Mariona de Jordi Paulí tocant el cel de Felip Morales per els alavins, i les sardanes Abril 1975 de Jordi Molina i Som-hi, que s'acaba d'entrar Ricortí per als juvenils. Anem a comentar els resultats pel que fa als juvenils, que també tenen aquests enfrontaments entre Cabirols i Destell. A la primera sardana va guanyar Cabirols, i entre Giravolta i Nova Tarragona Dansa va guanyar la colla Giravolta de Valls. A la segona sardana, Nova Tarragona Dansa va perdre contra Cabirols, i Destell també va perdre contra Giravolta. I els alevins, que recordem que van per classificació, no per enfrontaments com en les altres categories, en primera posició hi van quedar els vallesans Ocells de la Pessigolla, en segona posició els Menuts Dansaires del Vendrell, els Trapelles de Sabadell van quedar en tercera posició, i en quarta posició Xamosa de Barcelona. Taps de Cassà de la Selva van quedar cinquens, i els Petits Dansaires del Vendrell van quedar sisens. Empatats a la setena i vuitena posició van quedar Diumoniets de Lleida i la Guineu Saltirona de Vilanova de Bellpuig. Aquest diumenge 4 d'octubre seran les colles veteranes que reprendran el campionat a El Vendrell. I també en clau esportiva, la colla Jovencells de Cervera ha dit que plega després de 69 anys. Malauradament, la colla Jovencells de Cervera ha anunciat que cessa la seva activitat després de la festa major de la capital de la Segarra, Cervera, posant punt i final a una trajectòria de 69 anys dedicats a la sardana. L'anunci va arribar aquest cap de setmana coincidint amb el concurs de Cervera aquest diumenge. A les xarxes s'han vist mostres de condol a la colla que plega, com per exemple els seus companys de la colla Font de Valldans, que diuen que és un dia trist al concurs de Cervera perquè la colla anfitriona, la Jovencells, després de 69 anys d'existència, ha dit adéu a la competició. Quan en un moment del concurs ens expliquen la colla Font de Valldans, la presidenta de la Federació Sardanistes de les Terres de Lleida, Pepita Solsona, ha pres la paraula i ha anunciat la notícia: la família sardanista de les Terres de Lleida ha perdut una part de la seva vida. Des de la colla Font de Valldans també expliquen que senten que s'hagi produït aquesta baixa i que quedarà per la història de tot el que els Jovencells han fet per la sardana. Nosaltres tanquem aquesta notícia esportiva amb la sardana precisament que Simó Giribert va dedicar a la colla Jovencells el 1971, i que l'escoltem i la podem trobar en el disc Les sardanes de les colles, volum 1, a càrrec de la cobla Marinada.

0: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
1: Déu-n'hi-do amb l'activitat d'aquest cap de setmana.
0: Connexions al territori.
1: I n'hi ha més perquè dijous al vespre l'agrupació sardanista de Calella va celebrar la ballada maduixada de Festa Major de la Minerva a fora l'Embalat de Calella amb la Copla Ciutat de Terrassa. És el seu acte de Festa Major que van començar ja l'any passat i que va plegar a sardanistes i calellencs. L'entitat va donar maduixes gratuïtament a tots els assistents a la mitja part de la ballada. Calella encapçala els actes que repassem del cap de setmana. I Flàvia Boleda ja ha presentat Bolo 02 en creuaments sardanístics al Glam Canalla de la Mercè de Barcelona aquests passats divendres i dissabte. El parc del Fòrum es va omplir per escoltar la simbiosi entre sardana i punk amb la copla formada d'oc per a l'ocasió. Imatges a les nostres xarxes socials. I aquest diumenge les coples Mediterrània Juvenívola de Sabadell, la principal de Llobregat i la Sant Jordi van ser la banda sonora del 51è aplec de Sant Cugat del Vallès, organitzat per l'entitat sardanista de Sant Cugat. L'aplec, celebrat a la plaça d'Octavià, va comptar amb la sardana incògnita, sortejos i concurs de colles improvisades. I aquest dissabte la comissió de Plec de Rubí va organitzar el 28è Plec de la Sardana a la plaça del Doctor Guardiet a la tarda i a la nit amb les coples Juvenívola de Sabadell, Ciutat de Girona i la principal de Llobregat. Van oferir berenar amb coca i mistela i sortejos a més de les sardanes. I dissabte al vespre l'Ajuntament de Mollà va celebrar els 300 anys del seu campanar a la plaça Catalunya amb la participació de la Copla Juvenívola de Sabadell. A la part final s'hi va sumar l'orquestra de l'Espai Musical de Mollà i també hi va participar la colla Llaç d'Amistat. I la plaça Sant Jaume de Barcelona va

trobareu imatges a les nostres xarxes socials. Anem a escoltar una sardana d'Albert Cotó dedicada a les festes de la Mercè. Així mateix es titula aquesta sardana, que és de 1902. Déu-n'hi-do, l'escoltem.

0: Això era les festes de la Mercè d'Albert Cotó.
1: Cuplejant. Premi Tornaveu a mitjà de comunicació de l'ens de l'Associacionisme Cultural Català. T'has llegit les bases?
0: I convocat el tercer concurs Mirant al cel de composició de sardanes. El grup sardanista Mirant al cel ha convocat aquesta tercera edició, un certamen que naixia el 2022 coincidint amb la celebració del 75è aniversari de l'entitat, i després de l'èxit de participació d'aquestes dues darreres edicions hi haurà aquesta nova convocatòria. El concurs està obert a tots els compositors i compositores que hi vulguin participar, amb un màxim de dues obres per autor. Les sardanes poden tenir temàtica i títol lliures, però han de ser originals i inèdites i no poden haver estat premiades en altres certàmens, com sempre. Les composicions també hauran de ser anònimes, sense cap dada que permeti identificar-ne l'autor, i han d'estar instrumentades pels 11 instruments de la cobla. Les obres es poden presentar per correu certificat enviant la partitura i les particel·les al grup sardanista Mirant al cel, al carrer Montserrat número 13 de Sabadell, o bé també en format PDF al correu electrònic concursmirantalcel@gmail.com. En tots dos casos cal aportar també les dades personals de l'autor, el DNI i un breu currículum, mantenint separada aquesta informació de la partitura per garantir aquest anonimat. També es pot adjuntar un àudio de la sardana. El termini d'admissió d'aquests originals acaba el 4 d'abril del 2027. Un cop tancat el termini, el jurat, format per 5 persones vinculades al món de la sardana encara a concretar i amb reconeguda qualificació musical, juntament amb un representant de la colla sardanista Mirant al cel com a secretari, es valoraran les obres. El jurat seleccionarà 6 sardanes finalistes i els compositors seran avisats abans del 15 de maig del 2027. Els premis seran de 2.000 euros per al primer classificat, 1.000 per al segon i 500 per al tercer, aconseguint una dotació econòmica pels premis de 3.500 euros. A més, totes les sardanes finalistes rebran un diploma de reconeixement. Aquestes 6 composicions finalistes es podran escoltar el 28 de maig al Teatre Principal de Sabadell en un concert a càrrec de la cobla La Principal del Llobregat, on coneixerem aquestes guanyadores. Durant aquest concert es donarà a conèixer el veredicte del concurs. Aquesta tercera edició, el grup sardanista Mirant al cel reafirma així el seu compromís amb la

La creació de sardanes i reafirma així la seva predisposició a la composició per a cobla, tot i ser un grup sardanista de competició. Podeu consultar les bases al seu perfil d'Instagram. I seguim amb aquesta secció de si t'has llegit les bases, perquè s'han publicat les que et permeten optar a ser capital de la Sardana 2029. Som Sardana ha obert el termini perquè els municipis interessats puguin presentar la seva candidatura, que s'haurà de formalitzar abans del 14 de febrer de l'any que ve. Qualsevol municipi pot aspirar a aquesta distinció sempre que compti amb una activitat sardanística pública i socialment reconeguda, com ara l'organització de cicles de ballades, concerts de plecs, concursos o cursos d'ensenyament de la sardana. Per presentar la candidatura, cal que el ple de l'Ajuntament aprovi la sol·licitud a proposta de l'entitat sardanista. En cas que hi hagi diverses entitats sardanistes al municipi, es recomana que la proposta es presenti conjuntament. La documentació ha d'incloure les entitats promotores, la composició prevista del comitè organitzador, l'acceptació dels actes bàsics de la capitalitat i una proposta d'activitats opcional per al dia de la proclamació i per a la resta de l'any amb dates corresponents. També cal detallar els espais disponibles per celebrar els actes. Pel que fa als terminis, les candidatures juntament amb el dossier d'activitats s'han de presentar abans del 14 de febrer. Com dèiem, les bases també estableixen que la proclamació de la capitalitat es farà habitualment el tercer dissabte de març. El municipi escollit haurà de constituir un comitè organitzador, com dèiem, i haurà de treballar en coordinació amb Som Sardana. Durant tot l'any s'haurà d'impulsar un programa d'activitats relacionades amb la cobla i la sardana. Pel que fa a les properes edicions, Castellà del Vallès serà la capital de la sardana del 2027, mentre que Ripoll n'assumirà la capitalitat el 2028. Ara els municipis interessats ja poden començar a preparar les candidatures per al 2029 mentre gaudeixen de la capital de la sardana d'aquest any, que és el Vendrell. Si parlem del concurs de composició de la Mirant al Cel a Sabadell, en les dues ocasions anteriors és que s'ha celebrat el premi, l'ha guanyat el compositor de Blanes, Martí Delgado. En la darrera edició del 2025 va guanyar el concurs amb la sardana País d'Atzur i d'Or, una sardana que podem escoltar a càrrec de la cobla, la principal del Llobregat, ara mateix, aquí al Coblejant.

0: Això era País de Zuri d'Or, de Martí Delgado.
1: Poblejant les estrenes.
0: I obrim les estrenes perquè hem tingut accés a la sardana d'estrena de l'Aplec del Fes, i és que aquesta població de Ponent, al seu aplec, de fet, ja té una sardana dedicada. Es va estrenar el 5è aplec de la sardana del Fes aquest passat 12 de setembre, dissabte, i és una sardana del nord català Frederic Guiset, que hi va sovint amb la seva cobla, la Mil·lenària, en aquesta població de Lleida. La sardana és el Fes 5è aplec de Frederic Guiset, i nosaltres avui la podem escoltar a càrrec de la principal del Llobregat, una de les cobles que va formar part d'aquest aplec, juntament amb la Mil·lenària. L'escoltem i sentim així la darrera estrena de Frederic Guiset, Flavi Olaire, de la Mil·lenària.

0: Això era el fer cinquè aplec, la darrera estrena de Frederic Guiset.
1: L'agenda.
0: Vinga, obrim aquesta agenda retallada. Les ballades, si les voleu consultar, les trobareu a la web de Som Sardana. Comencem a dijous 8 d'octubre, perquè a 8:45 hi ha el Festival de Tardor de Sant Gregori amb la cobla La Principal de la Bisbal i un concert de cobla. Dissabte 10 d'octubre també hi ha concert a Tossa de Mar, que és la vigília del 39è aplec de la Sardana amb la cobla Ciutat de Girona, a partir de les 10 del vespre al cinema Montserrat. I l'endemà hi haurà la Diada d'aplec de Tossa, edició 39, a 10:45 i a les 4 de la tarda, al passeig de mossèn Cinto Verdaguer amb les cobles La Principal de Llobregat, Ciutat de Girona i Reus Jove. Diumenge 11 d'octubre també hi ha el 58è aplec del Remei a Flix a partir de 10:45 i a les 5 de la tarda. Diumenge 11 d'octubre també a les 4, 55è aplec de la Sardana de Súria amb les cobles La Principal de la Bisbal, la Cobla Súria i la Berga Jove. I també a les 7 hi ha concert de sardanes i música de cobla a la Selva del Camp amb la cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona. Dilluns 12 d'octubre és festiu i hi haurà el tercer aplec de la Sardana de Rasquera amb la Cobla Reu Jove a partir de 12:40 i a 12:05 de la tarda. També el dia 12, 56è aplec de tardor de Torelló amb les cobles Ciutat de Girona i Juvenívola de Sabadell a partir de les 4 de la tarda. I aquesta setmana destaquem. Doncs el 8è aplec de la Sardana del Picat, que arriba dissabte 10 d'octubre a partir de 12:45 i de 12:45 de la tarda amb les cobles La Principal de la Bisbal i La Principal del Llobregat a l'espai poliesportiu. Mentre esperem aquest aplec de Ponent, escoltem el Parc del Graó de Carles Rovira Reixac, a càrrec de la juvenil de Bellpuig, en un disc enregistrat l'any 2000. La sardana és d'aquell mateix any, de fet, 2000. L'escoltem.

0: Això era el Parc del Graó de Carles Rovira.
1: Cublejant.
2: Cublejant.
3: Cublejant.
4: Amb Caral Pedemonte.
0: Bé, nosaltres tanquem aquesta edició que enceta el mes d'octubre del 2026. Per això, ara mateix, escoltarem la sardana 1 d'octubre de Marcel Caselles. Nosaltres acabem per avui. Recordeu que ens podeu trobar a les nostres xarxes socials. Som a Facebook, Instagram, TikTok, a Threads i també tenim canal a Telegram, a WhatsApp i a YouTube. També ens podeu escoltar a cublejant.cat a les plataformes digitals, a la xarxa Més i a una de les més de 50 ràdios que ens emeten arreu dels Països Catalans. També ens podeu escriure a correu@cublejant.cat. Res més, això és tot. Tornem la setmana que ve al mateix lloc i a la mateixa hora per explicar-vos tot el que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Mentrestant, cublegeu força!

0: La Particel·la, el programa de sardanes i música de cobla que pots escoltar a la 107.1 FM i a radiotordera.cat els dimarts de 9 a 10 de la nit. La Particel·la i Ràdio Tordera amb la sardana sempre.
1: Bona nit, soc Toni López, fent feina anem cap a escoltar una sardana de Francesc Marrós, a l'Eugeni Molero.

La Cobla Mediterrània, des del llarga durada al Mil·lenari de Mollet, ens porta una sardana de Jaume Boix, Proa al vent.

Des de llarga durada a l'escala Lluís Albert, la Cobla Montgrins ens arriba amb una sardana que es titula Mar Calma.

Per acabar aquesta primera part del programa La Particel·la, sabeu que La Particel·la s'estructura en dues parts, escoltarem una sardana de Francesc Mas i Ros, Dansaires Martinencs.

0: Si t'agraden les sardanes, i només les sardanes, escolta La Particel·la. El programa de sardanes de Ràdio Tordera.
1: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
2: Milar Tordera, sempre a prop teu. Electrodomèstics, telefonia, televisió, informàtica. Cada mes amb noves ofertes i grans descomptes. Sempre amb el millor servei i atenció postventa. Milar Tordera, al camí Ral 182.
3: Dental Company Tordera us desitja un bon any nou.
4: Sí, sí.
3: Setembre és el mes dels nous inicis. Fes-ho somrient amb un 15% de descompte en ortodòncia. Demana la teva cita al 930 130 278. Dental Company Tordera, perquè somriure és salut.
1: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
5: TikTok, el millor de la ràdio en 15 segons. La ràdio també es mira. Al TikTok de Ràdio Tordera t'apropem els millors moments de la nostra programació, vídeos exclusius i fragments dels directes que no et vols perdre. L'actualitat del poble adaptada al teu ritme, de forma ràpida i visual. Encara no ens segueixes? Entra a TikTok, busca Ràdio Tordera i diverteix-te amb nosaltres. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
6: Escrius o llegeixes? Tant se val. A la llibreria Papereria Camí Ral 50 ho trobaràs tot per informar-te, entretenir-te, aprendre o treballar. Premsa diària, llibres, revistes especialitzades, papereria, material escolar i d'oficina, fotocòpies, articles de regal. On? A la llibreria Papereria Camí Ral 50.
1: Ràdio Tordera. La Particel·la, el programa de sardanes i música de cobla que pots escoltar a la 107.1 FM i a radiotordera.cat els dimarts de 9 a 10 de la nit. La Particel·la i Ràdio Tordera amb la sardana sempre.
7: I arriba en aquests moments el llarga durada anomenat Sardanes d'Or 20 Obligades. Interpretat per la principal de la Bisbal, escoltarem una sardana d'en Lluís Pujals, Recordant a l'Enric.

Ara ens visita la Cobla Montgrins, amb el 50 plec de Amollet, així es diu, llarga durada. Són les primeres sardanes de Jordi Molina.

Des del llarg durada anomenat Sardanes, la Cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona ens interpretarà una sardana de Francesc Mas i Ros, Mar de Palamós.

Ha arribat l'hora de dir-vos adeu. No sense abans doncs saludar, aprofitar la vinentesa per saludar les persones que ens escolten en redifusió el dimecres a la tarda i el diumenge al matí de 8 a 9. El meu nom, Toni López. Marxem i estic content de poder marxar amb una sardana d'un compositor jove. La Cobla Baix Empordà posa fil a l'agulla per interpretar-nos aquesta sardana de Carles Llopart Roure. Reconeixements.

0: Si t'agraden les sardanes, i només les sardanes, escolta La Particel·la. El programa de sardanes de Ràdio Tordera.
1: Ràdio Tordera. Pont i Pujol, consultoria integral per a empreses i patrimonis personals. Més de 50 anys veient créixer empreses i l'experiència ens porta a l'eficiència. Consulti'ns el que necessiti, li aportarem solucions i optimitzarà recursos. Pont i Pujol, ens trobarà a Tordera, carrer Camí Ral 35 o pot demanar cita al telèfon 93 764 0469. L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Ràdio Tordera.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Passen 3 minuts de les 9 del matí. Comencem els serveis informatius anunciant una última hora en relació a les pluges torrencials, i és que ja tenim una actualització de fa escassos 10 minuts amb l'alerta d'aquestes pluges des de l'Ajuntament de Tordera, que ja s'ha comunicat que des de dissabte a la tarda estaven activats els serveis d'emergències i les mesures de prevenció per l'avís d'aquestes fortes tempestes. També es prega a la ciutadania de fer cas a tota la senyalització, tal com també a les recomanacions que s'han fet des dels canals oficials, i es demana evitar desplaçaments innecessaris, així com també evitar riscos. La zona del riu també s'ha d'evitar, no s'ha d'apropar la gent al riu ni a la riera, i també cal evitar les zones inundables, unes zones que ja hem anat sabent quines eren, perquè molts veïns ens han anat enviant vídeos i fotografies. Les afectacions ara mateix que tenim: l'accés tallat a l'accés de Roca Rossa i Can Camps per seguretat, per tant aquesta és una última hora que hem de saber, accés tallat a l'accés de Roca Rossa i Can Camps, i també el Servei Català de Trànsit tallarà la GI-600 fins a nou avís. La carretera de Tordera a Fogàs també estarà tallada a l'alçada de la Pastorela, i hi ha hagut esllavissades a Can Domènec que han provocat la caiguda d'alguns murs. També hem de saber que ara mateix el riu Tordera es troba a 132 metres cúbics amb una alçada de poc més d'un metre i mig a l'estació del riu a Tordera de Fogàs. Per tant, aquesta alçada, que ja hem passat d'un riu que fins ahir a la tarda no duia cabal, aquesta alçada de més d'un metre i mig a l'estació del riu de Tordera a Fogàs. Recordem que des d'ahir dissabte a les 8 del vespre totes les activitats es van suspendre, totes les activitats a l'aire lliure, que per tant segueixen suspeses avui diumenge 4 d'octubre fins a finalització d'aquest episodi, que tota aquesta informació s'anirà anunciant per fonts i vies oficials. En cas d'emergència, recordem que s'ha de trucar a policia local al 937 640 615, o també podeu trucar al 112. I ara mateix hem de disculpar la presència de l'alcaldessa de Tordera, que en uns minuts la podrem tenir per aquí a Ràdio Tordera per explicar en detall tota aquesta situació. Recordem, per tant, que aquestes pluges han deixat zones inundades, també han deixat incidències a alguns punts del municipi i urbanitzacions, i hem de recordar que totes les activitats a l'aire lliure han quedat suspeses. Ara mateix, 9 i 5 del matí, aquí des de la Ràdio Tordera, que anirem actualitzant de tots els, de totes les novetats. També hem d'anunciar que el mercat de Tordera va quedar totalment anul·lat, per tant, avui es manté i no es durà a terme el comerç, però que ha pogut obrir. També van haver-hi afectacions el dia d'ahir. El comerç que hem obert, hem vist com ja obrien persianes, per tant, molts d'ells que ja estaran oberts des d'aquesta primera hora del matí, i molts altres que sí que hem sabut que aniran obrint mica en mica a mesura que vagi doncs disminuint-se aquestes pluges i aquest risc per inundar. Per tant, recordem que el comerç sí que està obert, tot i això es demana evitar aquests desplaçaments a no ser que sigui de causa major al mercat de Tordera, però sí que quedarà anul·lat el dia d'avui. Totes aquestes activitats a l'aire lliure que ahir vam saber que quedaven suspeses, també l'activitat esportiva arreu de Catalunya, l'activitat lúdica i també cultural als espais lliures. Vam veure, per cert, també que es va suspendre la Fira Medieval, que hi havia afectacions a diferents partits esportius de diferents clubs esportius de Tordera i Rodalies, i totes aquestes afectacions que aniran, doncs, anirem actualitzant-les durant tot el matí. A continuació, i fins que tinguem la presència de l'alcaldessa de Tordera, Elisabet Mejías, deixem pas als nostres companys del Matí de Sardana per portar totes aquestes sardanes al dia d'avui amb un dia bastant plujós.
2: Doncs sí, ara començarem.
3: Bon dia.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: Bon dia. Estem aquí preparats per acompanyar-vos durant aquest matí estrany, aquest matí d'alarmes, d'angoixes, de veure què passarà, però us acompanyarem. Estarem aquí amb vosaltres durant aquestes 3 hores d'aquest matí de diumenge 4 d'octubre, dia de Sant Francesc, patró justament dels ecologistes, de la natura, Sant Francesc d'Assís. Doncs mira, ens ha portat tot això
1: avui. Aquest patró s'ha portat bé perquè aquí no hi ha hagut gaire... O sigui, ens ha regat els boscos.
0: Fins ara?
1: Molta gent ha tingut poca... Bueno, algun baix ha entrat aigua.
0: Sí, sí.
1: Però per lo de més, Tordera està molt bé.
0: Una tempesta d'aquestes de tardor normal per ara a Tordera, no?
1: Nosaltres estem contents amb això.
0: I tant. Bé, doncs, no ho hem dit, però és en Joan Madrid, que està al control del sol, de l'Espinatel i a la locució. I val a dir que avui tenim un suport.
1: Oh, quin suport.
0: Presentem el suport que tenim avui, que és l'Antonio Cuenca. Hola, bon dia.
2: Bon dia, bon dia.
0: Bon dia.
2: Moltes gràcies per comptar amb mi.
0: Ens vens ajudar en aquest matí estrany, una mica d'emergència, potser.
2: Bueno, entre tots mirarem de fer un programa que valgui la pena.
0: Digues.
2: I d'allò, i que agraït d'haver comptat amb mi, ja està.
0: Mira, sempre va bé tenir un suport al matí de sardanes, que molt és un bé. Programa amb molt de seguiment, que molta gent espera amb ganes cada diumenge, i que des d'aquí volem fer arribar, doncs, tota la gent que ens escolta, com diem sempre, de Tordera o de fora de Tordera, però que també va bé ser més colla i tenir-te aquí, Antonio.
2: Sí,
0: és un,
2: ja
0: un gran plaer, per dir-ho així, eh?
2: Moltes gràcies.
0: Benvingut.
2: Moltes gràcies.
1: Benvingut, Antonio.
0: Doncs bé, d'aquí un moment passarem a llegir les sardanes, però tinguem en compte que des d'informatius podem anar interrompint. Avui potser serà diferent, evidentment, com ho està sent a tots els informatius de la nostra zona. Anirem interrompint si fa falta alguna notícia o vingui l'alcaldessa o el que sigui. O sigui, que serà un matí de sardanes una mica
1: més variat,
0: com el temps, no?
1: Més variat.
0: Més variat, justament.
1: Jo, de moment, tinc aquí publicitat per posar.
0: Ja? Sí. Doncs vinga, va, som-hi amb la publicitat.
1: I així ens traiem de sobre.
0: Doncs va.

0: sembla que no me vol sortir.
1: Joan, què has fet ja?
0: No sé què fer.
1: Sí, sí, però també està com el temps.
0: La xarxa no funciona. No, tinc un bando que no funciona.
1: Surt o no surt?
0: No.
1: No? Bé, doncs passem a llegir les sardanes, et sembla?
0: Sí, millor.
1: Va, comences tu, Joan.
0: Començo jo perquè resulta cert que hi ha sardanes molt interessants, encara que sigui un diumenge mullat, no?
1: Esclar.
0: I n'hi ha una aquí, que la primera és a l'ombra de la rectoria del mestre Joan Lluís Moralaga.
1: Aigua eixalida d'en Ricard Vila de Sau. I ara l'Antoni Obert,
2: La tercera, bolets i bon humor.
0: D'en... De qui és? D'en Josep Fontan i Pararé. Pots
1: dir o no.
2: Vale.
0: Després tenim Cantava el passerell, que els passerells ara marxen, eh?
1: Sí, ara els ocells. I després tenim Cançó de tardor, molt adequada, de l'Agapit Torrent.
0: També Cardona canta, d'en Jaume Ventura Tort.
2: Commemoració. D'en Joan Làzaro.
0: Has de pensar que és un teu amic que sempre la demana, no?
1: Sí, en Joan Làzaro, no?
0: Tenim un client que, si no li posem Làzaro, no ens truca.
1: Doncs mira, ha de ser d'en Joan Làzaro.
0: També la plec de Malgrat, que avui era el plec de Malgrat i l'han anul·lat.
1: És veritat. Ho va anunciar la setmana passada la Benita. Sí. L'Encís de Portbou, d'en Ricard Vilarassau.
2: L'Ermita del Roser, d'en Tomàs Gil i Membrado.
0: També tenim l'Ermita de Collbàs, que no posa ni el compositor.
1: No sabem de qui és. Si algú sap, que ens ho digui, sisplau.
0: Això,
1: la Colla dels 40, d'en Xavier Forcada.
2: Les Entremaliadures, d'en Patufet, d'en Joan Jordi Volmada, no?
1: Veu mala.
2: Sí.
0: També tenim Mar Blava, 10 anys, que la va escriure en Lluís Alcalà i Baqués.
1: Mm-hmm. Maria Pilar, d'en Pere Fontàs i Puig. Esclar, les Pilars, aviat,
0: no? Ja hi som quasi bé.
1: Que ara falta, però aviat.
2: Petita Josefina, d'en Manel Serrara.
0: També tenim Platges de Lloret, d'en Vicenç Bou.
1: Renoi, quina copla, d'en Josep Capell.
2: Un cava ple d'història. Concepció Ramió?
1: Sí.
2: Ramió.
0: També tenim Vila d'Abrera, d'en Joan Làzaro, que avui pot triar, en Joan Martori.
1: Dues. Hi ha repertori. I ara ja passem a les cantades, que la primera que tenim és A la plaça hi ha sardanes de la Salomé.
2: Cant de record, cantada, posa aquí.
1: Sí.
2: Cantaires de Caldes.
0: Sí.
1: Molt bé.
0: Doncs molt bé.
2: Cantaires de Caldes.
1: Però tenim, quina més tenim, Joan?
0: Tenim una que està molt sol·licitada sempre per una persona que va viure a Pineda i Santa Susana. Doctor Bartomeu, d'en Ramon Calduc, que la cantarà ell.
1: Sí. I també Per la nostra amistat, de la Polifònica de Puig-reig.
2: Sardana dels enamorats, d'en Ramon Calduc.
0: I per tancar tenim Somni, que és una sardana que cantarà en Ramon Calduc.
1: Uh-huh. I la Santa Espina, com sempre, per acabar el programa.
0: Molt bé.
1: Doncs bé, a veure si tenim trucades.
0: Si no ha marxat.
1: A veure,
0: la podeu recollir, si voleu. Endavant.
3: Hola, bon dia.
1: Bon dia. Parlem amb la Quimeta Puig.
0: La Quimeta Puig.
3: La mateixa. Estic aquí sentada escoltant-se.
1: Clar que sí. Més val que t'hi seguis, eh? Perquè a vegades triguem a agafar el telèfon.
3: Mira, noia, m'han donat festa.
1: Ah, sí?
3: Vull dir, com que demà és diumenge, faràs festa.
1: Clar.
3: Dic, bueno, escoltaràs sardanes, si no vols. Dic, bueno, aquesta festa me la pagareu, eh?
0: Sí. Si és clar. Ja saps que l'Estat ho paga tot.
3: Com que gràcies a Déu i cada dia faig festa.
1: Clar, ben fet.
0: És afortunada.
3: Sí, bueno, ja tinc les sardanes de triades.
0: Digues.
3: Vull la cantada, bueno, benvingut, Antonio Cuenca.
2: Gràcies, maca, gràcies.
3: Home,
2: gràcies.
3: Tu i jo som oblidats i la família.
2: Sí, home, no. Ja ens coneixem.
3: No,
2: ja ens
3: Antoni,
2: coneixem.
3: No s'oblida mai la família.
2: Sí, ja ens coneixem. Sí,
3: ja saps tu, eh?
2: Molt bé.
3: Bueno, m'ha agradat molt de sentir-te, bueno, i la Dolors, en Joan també, eh?
1: Ja ens tens més.
3: I xerrem tant. Antonio, anem per les sardanes?
0: Sí, anem.
1: Quina voldries, Quimeta?
3: Mira, cantada a la plaça hi ha sardanes, recordant de la meva mare que me feia d'anar de boli, li agradava molt.
1: Ah, doncs mira, la podràs escoltar avui. I sí, aquesta és la teva mare, per recordar la teva mare.
3: I la, ai, la Cinta, apa, Quimeta, agafa la ràdio. Bueno, la mare és la mare.
1: I tant,
3: i la
1: i
3: mare
1: tant.
3: Que vaig tenir.
1: És així.
3: El pare també no vaig disfrutar. Vaig quedar pare molt joveneta. Bueno, ho oblidem, tot allò. Bueno, cantada aquesta.
1: I sense cantar?
3: I llavors, a mi m'agrada molt, és la... Bueno, totes m'agraden. Aigua gelida.
1: Aigua gelida.
0: Molt bé.
1: I a qui la dediques, aquesta?
3: Ai, mira, aquesta... Molta, molta, bueno, per vosaltres, i estic contenta de sentir la veu a l'Antonio Cuenca.
1: Li dediquem especialment avui, no, Quimeta?
3: Bueno, ell i per vosaltres dos, també, Joan i tu, eh?
1: Gràcies. Gràcies.
2: Moltes gràcies, moltes gràcies.
3: Bueno, per vosaltres i també a l'Antoni que fa les sardanes, López, ja que
0: Antonio López.
1: Antonio López, sí, també li dediques,
3: sí,
1: que bé.
3: Perquè, mira, també l'escolto.
1: Esclar, ho fa molt bé. Sí, sí.
3: Sí, també l'escolto. És que no puc llegir, no puc llegir. I aquí, al telèfon, tinc un pic, eh? No, pico i surt a Ràdio Tordera.
1: Doncs veus que bé tu l'arregles?
3: Després hi ha... Tinc uns números més trucant, uh-huh, i ja està.
1: Molt bueno, bé, Quimeta, jo, doncs...
3: Si no faig això, faig una altra. Bueno, i tots que escoltem Ràdio Tordera, com de Tordera, fora de Tordera, passem un bon diumenge i una bona salut per tothom.
1: Igualment
3: bona
1: per tu.
3: Pluja, va bé aquesta pluja, perquè aquí... Està bé,
1: de
3: no?
1: moment ha plogut bé. Esperem
0: sí,
1: que no vagi a més i no passi res més,
3: no,
1: aquí a Tordera.
3: No,
1: en altres
3: no
1: llocs ha fet més mal. D'acord.
3: Bueno, tothom, que passem un bon diumenge i un bon programa i una bona salut per tothom, vale?
1: Gràcies, igualment
3: bon
1: per tu.
3: Adéu-siau. Bon adéu, adéu.
0: Us passo una altra trucada.
1: Bon dia.
4: Bon dia i bona hora.
1: Bon dia, amb qui parlem?
4: Bon dia, bona.
1: No et sento massa bé.
4: Bueno, no em sento massa bé.
0: Amb qui parlem?
4: Amb la... Piera!
1: Ah, Adela!
0: L'Adela
1: de Piera. No et sentíem massa bé, eh?
2: Una mica lluny,
4: sí,
2: això.
4: Sí, jo també us hi sento molt lluny.
1: Clar, perquè ets lluny, Piera, és lluny, no? Deu ser això.
4: Com que és Sant Carles, li posarem les entremeliadures del Patufet dels l'An Jordi Veumala.
1: Sí? Les entremeliadures d'en Patufet.
4: Moltes entremeliadures, li dedicarem aquesta.
1: A qui li dediques?
4: I ell a mi, l'Ermita de Collbàs, el Francesc Marrós.
0: Molt bé.
1: En Carles, a tu, en Francesc Marrós?
4: Exacte, de l'Ermita de Collbàs.
1: L'Ermita de Collbàs.
4: Ell cap a mi, i jo amb ell les entremaliadures.
1: Ah, tu, amb ell les entremaliadures, i ell a tu, l'Ermita de Collbàs. Ho tenim bé?
4: Exacte.
1: D'acord.
4: Per vosaltres, la que us agrada i també us la dediquem.
1: Ah, molt bé. Per nosaltres, la que vulguem. Doncs ara... ara ja.
4: Bona setmana, bon diumenge... salut i sardanes.
1: Gràcies per trucar, gràcies. Adela. Doncs,
4: gràcies a vosaltres, després, també.
1: Després podem merci, escoltar aquestes
4: bon
1: sardanes.
4: Dia.
1: Bon dia, adéu.
0: Bon dia. Bon dia. A veure, doncs, nosaltres que ja us passarem una connexió que tenim aquí en directe. La trucada. No marquem res perquè ara anirem a rebre la paraula de l'alcaldessa, Elisabet Mejías, que ens vindrà a informar de com ha anat tot aquest problema que tenim. O ja no en tenim perquè resulta que ja no plou tant.
5: Ràdio Tordera. Serveis informatius.

0: 20 minuts de les 9 del matí. Ara sí que després d'aquests 20 minuts on explicàvem la situació actual de pluges torrencials, tenim ja la presència de l'alcaldessa de Tordera, Elisabet Mejías. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Estem aquí per parlar de tot plegat. Per començar, volia començar preguntant-li una mica quina és la situació general del municipi, com es troba també els punts crítics si n'hi ha del municipi. Això, la situació general ara mateix, els moments.
1: Mireu, ara mateix fa pocs minuts hem rebut un avís d'alerta hidrològica a la Tordera perquè està pujant el cabal. Actualment es troba en els 200 metres cúbics per segon i, per tant, tenim un ull posat a com baixa el riu Tordera. Això implica que les rieres baixin plenes, les rieres de Tordera. Fa qüestió de dues hores ens han trencat les rieres de Vallmanya i de Santou. La riera de Vall de Maria es troba en bon estat i tenim la maquinària des de les 6 del matí pràcticament intentant obrir embornals per desguassar tota aquesta aigua i evitar que aquesta riera de Vallmanya, especialment la que havia trencat per sobre de la zona dels bombers i el casal de joves, que en principi estaria normalitzada la situació. Ara mateix sí que hem de comentar que l'accés a les urbanitzacions de Can Camps i Roca Rossa es troba tallat també per despreniments. Es troba tallada actualment la carretera GI-600 perquè hi ha grans acumulacions d'aigua a l'entrada de la zona de Jalpí i Masmora i també el canvi de rasant d'Intorfrissa. I a més també es troba una gran acumulació d'aigua a l'accés a Tordera Park, on també hi ha un arbre caigut. Hi ha esllavissades importants a la urbanització de Can Domènec i també em consta que ara mateix estan treballant a la zona de Fibra Color, al carrer d'Anselm Clavé, que per entendre'ns és el que va fins a l'ermita, que també hi ha gran acumulació d'aigua. Aquestes acumulacions d'aigua també s'han produït a l'entorn de les 6 del matí, a la part més baixa de Tordera, tot el que és a la plaça de Pau Casals, al carrer Eduardo Torroja, Països Catalans, l'avinguda Fibra Color, perquè al final allà és on es recull l'aigua de tot el municipi, de tota la part alta. Actualment en aquesta zona la situació està normalitzada, però sí que hi hem hagut d'intervenir a primera hora per retirar algun vehicle que, degut a l'acumulació d'aigua, havia quedat al mig de la via. També a primera hora s'ha hagut d'intervenir amb el rescat de dues persones a l'alçada de les Ferreres, que també anaven amb un vehicle i havien quedat atrapats sense ferits, i ara mateix estem tant policia com bombers i Mossos d'Esquadra fent una intervenció important al caravaning de Costa Brava, que és el que hi ha en direcció Blanes, que quan puguem donarem també tota la informació corresponent. A partir d'aquí, com a incidències, destacar també que el CAP ens han informat que s'han produït unes goteres i que també el personal a l'hora que havia d'arribar no podia arribar perquè les carreteres estan impracticables. Aleshores el CAP començarà més tard i també anunciar que, evidentment, amb aquesta situació de risc per la mobilitat, hem suspès tot el transport urbà i interurbà.
0: Recullo aquest darrer apunt, l'activitat, els desplaçaments que s'estan doncs començant a evitar, a suspendre. Ahir també ja havia l'avís al comerç, però hi ha hagut establiments que sí que han obert la persiana. Hi havia algun avís també per als comerços o alguna restricció?
1: A veure, el que estava prohibit ahir per ordre de la Generalitat són les grans activitats comercials de pública concurrència i especialment les que celebren a l'aire lliure, com és el cas del mercat dels diumenges, però s'entén que si el que estem demanant és que la gent es quedi a casa, doncs ha d'haver poca activitat al carrer. En el comerç interior no hi havia cap restricció, però tot ens diu, no?, que si t'has de quedar a casa, doncs evitem estar als carrers.
0: També preguntar-li per aquesta tarda, hi havia una obra de teatre al Teatre Clavé, un espai interior, es podrà dur a terme també per circumstàncies?
1: De moment les restriccions que marcava la Generalitat eren fins a les 2 del migdia. Veurem com avança tota la situació, perquè aquest primer hores de matí el director general de trànsit deia que tot i que ara no plogui o no hagi de ploure tant com ho ha fet aquesta nit i matinada, sí que les carreteres es troben impracticables. Per tant, el que es pretén des de la Generalitat i també demanem des de l'Ajuntament, tenint en compte com tenim tots els camins a les urbanitzacions i també alguns carrers del centre, doncs evitar aquesta mobilitat com a mínim fins que puguem restablir-ho tot amb la maquinària que tenim a disposició.
0: També no sé si té algun missatge a la població respecte doncs a la situació aquesta que comentava, sobretot a les zones inundables. El missatge és de quedar-se a casa o com està?
1: No, evident, el missatge és intentar al màxim que es pugui quedar-se a casa. Les fotos que puguem fer a rius i rieres les podrem fer, esperem que aquesta tarda. Per tant, ara intentem deixar treballar tots els serveis d'emergències i a tota la maquinària perquè puguem fer els carrers i els accessos transitables. I també demanàvem ara des del govern municipal a les associacions de veïns, tant de veïnats com a urbanitzacions, que siguin centralitzadores de totes les incidències grosses o petites que es puguin produir per atendre-les de manera prioritària. Sí que la policia està recollint molta informació, els diferents serveis tècnics municipals també, es va donant resposta a mesura que, no, que avança el matí i sobretot en funció de la prioritat, i les anirem resolent totes a mesura que avanci el matí.
0: Mm-hmm. Ja per anar acabant, per a qualsevol incidència, com la gent si té algun accident, algun incident, o simplement han de trucar a algú per aquest cas de rescat que comentaves, per exemple, aquest matí, o qualsevol altra incidència, com ho pot fer?
1: Doncs evidentment trucant a la policia local, que hi ha l'operador i que dona trasllat de totes les incidències que hi ha, tant en els serveis tècnics de la brigada municipal, en aquest cas de pagesia, amb tota la maquinària, o a bombers o a la mateixa policia local. Intentem centralitzar-ho tot a través de la policia i a partir d'aquí hi ha l'equip que cadascú fa, no?, la feina que té encomanada i a través d'això intentem coordinar tots els serveis.
0: Ja per acabar, i també seguint amb aquest fil de la conversa, com es preveuen les properes hores?
1: Mira, hem parlat amb el meteoròleg de referència del Meteomar, del Consell Comarcal. Sembla que hauria d'anar de baixada la situació de pluges, tot i que no es descarten alguns ruixats també aquesta tarda, alguns ruixats pocs importants, però sí que és cert que plourà sobre mullat. Per tant, haurem de seguir molt l'evolució d'aquest temporal i sobretot la crescuda de rius i rieres.
0: Uh-huh. Algun veí també ens comentava afectacions a serveis de connexió d'internet o de llum. Se sap alguna novetat? O...
1: De fet, tot el Maresme està amb milers d'abonats sense llum. Tordera no és una excepció. Hi ha parts d'urbanitzacions que estan sense llum i sense connexió a internet, i això sí que les empreses subministradores també hi estan treballant, perquè em consta també que hi ha hagut alguna caiguda de pals de llum a les urbanitzacions.
0: Doncs, alcaldessa, de moment això és tot, anirem actualitzant tota aquesta
1: Perfecte.
0: Informació. Gràcies per venir aquí als estudis de Ràdio Tordera.
1: Gràcies a vosaltres.
0: I amb això que tanquem ara mateix aquest apunt informatiu, recollint totes aquestes dades i aquest resum d'incidències d'aquest matí, aquesta matinada, per tant, aquesta és la situació ara mateix de les pluges torrencials aquí al municipi de Tordera.
2: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: Vicenta de Blanes.
1: Bon dia, Vicenta, què tal?
0: Bueno,
1: com anem per Blanes?
0: Mira, ara aquí darrere de la riera de casa està canalitzada, però passava per sobre en vez de per sota.
1: Sí?
0: Hi ha el carrer tallat, sí, sí.
1: Sí, sí.
0: S'ha desbordat una mica, bueno, per sobre no devia donar l'abast.
1: Ja, esclar.
0: Bueno, esperem que no faci mal.
1: I tinguem seny,
0: això mateix.
1: Que hem de seguir les recomanacions que ens donen, Vicenta?
0: Això mateix. No passant ja, perquè si no després hi ha problemes.
1: No, fem bondat.
0: Això mateix.
1: Però bueno,
0: a veure, trieu-me-la vosaltres perquè no els he escoltat. Estava traient aigua allà darrere.
1: Te'n dic algunes? Mira, per exemple...
0: Si no, me la tries tu mateixa, la que et sembli.
1: No, mira, Bolets i Bon Humor, Cantava el Passerell, Cançó de Tardor, Cardona Canta, Commemoració...
0: Cardona Canta mateix.
1: Cardona Canta. Molt bé,
0: pues vale.
1: Te l'apunto. I a qui la dediques, Vicenta?
0: Per tota la família, per tots vosaltres, i en Lluís i la Benita, per la Teresa Buixeda i en Pere, la Rosa Pimàs, la Montse Moreno... per totes les rosers que celebrin el sant, que el dia 7
1: sí.
0: És el roser,
1: sí.
0: I perquè no plogui més i no es faci mal, que ja en tenim prou ara, aquesta ruixada és massa grossa.
1: Ja estem regadets, feia temps que ho esperàvem, però potser ara
0: sí,
1: ha sigut massa de cop, Sí, sí.
0: Ah, això mateix, està mal repartida, no sap ploure.
1: Això és el que passa. Molt bé.
0: Pues vinga, macos, una abraçada i hasta diumenge.
1: Fins diumenge, gràcies, Vicenta.
0: Adéu-siau.
1: Adéu.
2: Passem l'altra trucada.
1: Bon dia.
3: Hola, bon dia.
1: Bon dia, amb qui parlem?
3: Quimeta.
1: Hola, Quimeta. Hola. Què tal?
3: Mira, bé i no gaire bé.
1: No gaire bé per la pluja?
2: Que t'has mullat.
3: No m'he mullat, no, però he fet una caminada, no m'ha servit per res.
2: Hombre.
1: Vaja. Vaja, per què? Que has anat a missa?
3: Sí, he anat i no hi havia ningú.
1: No.
3: Només un noi a ve de Tordera, precisament. Bueno, ha vingut ningú, ni el mossèn, ni ningú.
1: Vaja,
2: ni el mossèn, tampoc.
3: Es deu m'he avisat, però nosaltres no ens han avistat.
1: Sí, sembla que també des del bisbat també havien alertat que si es havien de desplaçar els mossens que anul·lessin les misses, o sigui que...
3: Ah, no sé si a Tordera l'han anul·lat.
1: No ho sé, aquí és a 11:45, a veure... A veure, no
2: crec,
1: sé.
2: No crec, perquè aquí ja no plou gaire.
3: No sé si m'ho ha semblat, però talvez havien suspès els busos.
1: Sí, em penso que sí. Sí,
3: però
1: sí, sí,
3: només
1: sí.
3: Els van a la muntanya o tots?
1: Jo diria que tots.
2: Sí, han parat la ronda durant unes hores.
1: Sí, sí.
2: I després tornaran a engegar.
1: Sí, sí. Que havies d'anar a algun lloc, tu?
3: Home, et baixaria a Tordera.
2: A missa.
1: Ah, dona, que ja mira-la per la tele avui, que és un dia d'emergència, no?
3: No m'agrada mirar-la per la tele.
1: Ah, doncs mira.
3: No m'agrada.
1: Em sembla que no podràs...
3: M'estim més sacrificant de mullar-me una mica. Bueno, va, anem per Sardanes.
1: Doncs vinga.
3: Que la gent, això no li importa, la gent.
1: Clar, també els importa.
3: Sí.
1: Esclar que sí, també ens informem de coses a través del que aneu explicant.
3: Sí.
1: Digues quina sardana t'agradaria, Quimeta.
3: La voleu vosaltres.
1: No sé, a veure, Antonio Cuenca, que el tenim aquí avui, a l'Antonio de suport, i a veure si te'n tria una.
4: La que t'agradi més, vull dir, tens aplec de malgrat...
3: Antonio, una d'aquestes saltirones, ens imaginem que estem gols.
4: Saltirones, si tinguéssim un vídeo veuríem si salten o no salten, però no ho veiem.
1: No, ens ho hem d'imaginar.
4: Ens ho hem d'imaginar, però bueno, si vols agafar una de prop, aquesta de plec de malgrat pot ser maca.
1: Que s'ha suspès, per cert, ja havia de ser avui aquesta plec.
4: Exacte, sí. L'ermita del Roser, ja que ve d'allò, vull dir, que t'agradi més, no sé.
3: Vale, m'és igual, les poseu ara aviat. Va. Una de les primeres que posem.
4: Doncs pues vinga, va, ja t'apuntem a la que ve a continuació. Doncs,
1: a la que
4: no?
1: ve a continuació, sí, bé, la primera era cantada, que ens l'ha demanat la Quimeta, i la segona...
3: Cantada
1: que...
3: no. M'agraden per escoltar-la.
1: Doncs per escoltar-la és...
3: En plan de
1: vellà,
3: no.
1: Aigua Gelida, què et sembla?
3: D'acord,
1: sí? Molt bé, te l'apuntem.
3: Us ho dedico a vosaltres tres.
4: Moltes
3: que
4: gràcies.
3: Que tingueu un bon dia i un bon programa...
4: Gràcies.
1: Gràcies, Quimeta.
3: I després, com sempre, a la Paquita i en Pere, a l'Angelina i en Pep, en Monchi, a la Rosa Vilaplana, a Marcelí i la Lolita i a tota la gent, tant de Tordera com de fora Tordera. I aquesta gent que diuen que ens escolten, però no torten. Vale.
1: Moltes gràcies, Quimeta, doncs, per la teva

0: trucada, per la teva informació també, i sí, per que passis molt bon diumenge dintre de...
1: Igualment,
0: que
1: vosaltres.
0: És una mica estrany aquest diumenge.
1: Vale, adéu-siau, una abraçada.
0: Adéu, gràcies.
2: Adéu.
3: Tenim una altra trucada.
0: Bon dia.
4: Bon dia, és a mi.
3: Sí,
0: és a tu.
4: Bon dia. Com que m'estava escoltant. Bon dia, dic Pilar, jo.
3: La Pilar Bota.
0: Sí. Hola, Pilar.
4: Bueno. Hola, bon dia. Mira, us felicito perquè vosaltres esteu a peu del canó, encara que plogui. Llavors, he estat molt contenta d'escoltar que teniu en Toni Cuenca d'ajudant.
5: Sí,
4: encara
5: gràcies.
4: Que ja sempre estava d'oïdor, ara teniu un ajudant, sí. Més me n'alegro molt.
5: Sí, llavors, gràcies, només, Pilar.
4: Dic que la pluja, almenys per aquí a casa, ha estat molt benvinguda, no ha fet disbarats. No, sé si molt compuesto no l'ha fet, però ha plogut bé.
0: Sí, per ara sí.
4: Segur que en algun lloc s'haurà fet disbarats, però jo he estat molt feliç de sentir com plovia avui. Convenia molt.
0: I feia temps que ho sentíem.
4: Bé, que anem a les sardanes. Poseu-me la sardana que vingui ara primer. M'agraden totes i els escolto totes. I llavors la Santa Espina, que me la dedico a mi mateixa sempre.
0: Sí, i fas ben fet de dedicar-te-la. Doncs la que bé vindrà primera no cantada serà Aigua Gelida, que l'ha demanat la Quimeta. S'hi ha afegit la Quimeta Costa. I vols aquesta mateixa o vols una altra?
4: Sí, no, aquesta, és que els escolto totes, aquesta mateixa.
0: Aquesta mateixa, d'acord. Molt bé, Pilar, doncs moltes gràcies per la teva trucada i per la teva informació de que ha plogut bé. Que és la...
4: Aquí, almenys al voltant, sí, més ja dic que convenia molt.
0: Sí, molt bé, i també d'això, de fer aquesta bona acollida a l'Antonio Cuenca.
5: Moltes gràcies, Pilar, moltes gràcies.
4: Molt bé, bon dia.
3: Anem per una altra trucada.
0: Hola, bon dia.
6: Bon dia.
0: Amb qui parlem?
6: Qui sóc jo?
0: Ara sí que m'ho poseu difícil, això, eh?
3: I ara torno a dir... Torna a dir qui sóc jo.
0: Bon dia.
3: Bon dia.
0: Què ha passat?
3: Ara ha desaparegut.
0: S'ha tallat. I sí, ens quedem sense saber qui era, Antonio, qui podia ser.
5: Sóc jo, no conec ningú que es digui sóc jo.
0: Per ara no.
3: Tenim una altra trucada, a veure...
0: Hola, bon dia.
7: Hola, bon dia.
5: Aquest és en Joan. Aquest amb la veu ja el coneixem.
0: Doncs vinga, Antonio. A veure què vol en Joan, pregunta-li.
5: Hola, Joan.
7: Què tal, com anem?
5: Mira, aquí...
7: Enhorabona.
5: Gràcies, maco. Me n'han dit que tu no t'agrada gens en Joan Lázaro, no?
3: Gens.
7: No, però bueno, per variar, avui en posarem una seva.
5: Quina vols? Commemoració?
7: Sí, posa aquesta mateixa.
5: O Vilabrera.
7: Sí. No, aquesta mateixa, la primera. Commemoració.
5: Doncs vinga.
0: Commemoració
5: d'en Joan Lázaro.
0: Molt bé.
5: Vinga.
0: Doncs res. Dedicat
7: especialment per tu, eh?
5: Gràcies, maco.
7: I tots els que esteu aquí també.
5: Bueno, sí.
7: També per la meva, senyora, per en Molins i en Salvador Molins i la Nuri, sí. En Rafael Planes i la Dolors.
5: Molt
7: bé. Aquest mes de Puig i esperant que aquestes pluges vagin bé pels bolets.
5: Els boletaires ja els esteu esperant, ja els esteu esperant. Sí.
0: Això és ser molt interessat,
5: Sí, molt.
0: A veure.
3: Diu que no hi ha mal que per bé no vingui, eh?
5: La meva senyora diu, d'aquí 15 dies ja hi podem anar. Dic, doncs vinga, va.
7: Sí, jo
3: hi aniré d'aquí 14.
0: En Joan hi anirà primer, eh?
3: Bueno, si se'ls hi fotré.
7: Deixen algun. Bueno,
5: vinga.
0: Gràcies per trucar i bon diumenge.
5: Adéu, Joan.
7: Igualment.
5: Adéu.
3: Fem una altra trucada.
0: Hola, bon dia, amb qui parlem?
8: Bon dia, qui sóc jo?
0: De Cal
3: Ocellet, la Montserrat.
0: De Mataró. De Cal Ocellet.
5: La senyora Montse de Cal Ocellet. Hola, maca.
8: Hola, bon dia a tots.
5: Bon dia.
8: Sóc allà en la conversa.
5: Això és perquè hi havia una mica d'aigua pel camí.
3: No? No sé l'ocellet que no volia que parlessis.
5: Tu, que l'ocellet està tot inundat, o sigui que no baixeu pas avui.
8: Què dius ara?
5: No, de Can Caselles no passaràs, o sigui que no cal que baixeu.
3: Ja us
5: ho dic per estalviar-te el viatge.
8: Hòstia, sí, sí, sí. Així ha pogut molt, no?
5: Bueno, ha anat baixant. Aquelles rieres anaven a tope, vull dir que... Nosaltres tampoc podrem anar fins a casa, vull dir que... Vale? I la Núria tampoc pot baixar.
0: La Núria avui havia de ser ella, que, venir, sí. Que vingués al matí de sardanes, no ha pogut baixar.
5: No ha pogut baixar, no ha pogut baixar.
8: Espero que la Gusta encara hi sigui, més vagis que la trobi a la via del tren.
5: Pobre, jo us he dit que si heu de baixar per alguna cosa, no cal que baixeu perquè no podreu passar per la riera.
0: Almenys ara.
5: Ara.
0: Més, la tarda ja sí, no
5: més tard potser sí, però de moment res.
0: Montse, i a Mataró com esteu?
8: A Mataró ha plogut molt tota la santa nit. Sí. Ha hagut dues alarmes, bueno, la d'ahir i la d'aquesta matí també hi ha hagut una altra. Sí, sí. Però no fem mal que jo sàpiga, eh? No sé, encara no he mirat les notícies.
0: Això és important.
5: No, aquí mal tampoc, l'única cosa que ha caigut molta aigua, i ara aquesta aigua pues, està envasada, i ja està.
8: Jo ara he sortit al balcó i veig que està tot sec. Vull dir que no, no sé.
5: Ara no hi ha pols.
8: Jo ens hem parat el pas del dia.
0: Montse, doncs vinga, parlem de sardanes. Quina demanes? Sí.
8: Bueno, jo no he escoltat res, però he sentit a l'Antonio que deia una de la tardor.
0: Una de la tardor, sí. Cançó de tardor.
5: Cançó de tardor, sí.
8: Cançó de tardor.
0: Molt adequada, eh?
5: Aquesta sense cantar, eh?
8: Ah, sense... Ja, ja. I després una cantada de la... De la Salomé.
0: Salomé. Una, dos. Sí que en tenim una, que és la plaça... A la plaça hi ha sardanes.
5: La plaça hi ha sardanes.
8: Aquesta.
0: Vale. Sí?
8: La plaça hi ha sardanes, quines ganes de ballar.
0: Segueix, segueix, eh? A veure si plou més.
8: Sí, sí. Doncs bueno, la dedico a l'Antonio, per tu també.
5: Gràcies, maca.
8: I a la Carmen, evidentment. Ah,
5: gràcies.
8: La que me fa les infusions tan bones. I per Salvador de Molins i per tot el veïnat de Sant Jaume i en general tot Tordera.
0: Per tots, eh?
5: Molt bé.
0: Sí, molt bé. Sí.
5: Moltes
8: i cal
5: gràcies.
8: Que resta, que no això m'oblidi. Antonio, fes trampa.
3: Antonio, fes trampa.
5: Què diu?
3: Facis trampa.
5: Per què?
3: Perquè li toqui el bal.
0: Oh, ah, això no es fa.
5: Avui, si toca el bal, avui no pots fer el vermut.
0: No,
5: eh?
0: Està tancat,
5: perquè
0: no hi ha res.
5: A Tordera no hi ha marcat.
0: A Tordera, si no ho hem dit, això, no hi ha marcat.
5: Està desert, tu. Bueno, la setmana que ve ja en parlem.
3: Bueno, la loteria està oberta, eh?
0: Ja, alguns establiments estan oberts, però...
5: Però avui, fins i tot, no sembla ni diumenge, eh? Vull dir...
0: No, i tant que no. Sort de les sardanes.
5: Bueno, exacte. Molt bé, molt bé. Cuida't, Montse.
3: Fins la propera.
5: Fins la propera. Records en Joan. Records en Joan.
0: Bon
8: diumenge.
3: Ja, no tenim trucada pels uns instants de publicitat.
2: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials. Dental Company Tordera us desitja un bon any nou.
6: Sí, sí.
2: Setembre és el mes dels nous inicis. Fes-ho somrient amb un 15% de descompte en ortodòncia. Demana la teva cita al 930 130 278. Dental Company Tordera, perquè somriure és salut.

0: 107.1 FM.
1: Bé, tenim dues trucades, que els passo la primera. A veure, bon dia.
2: Bon dia, amb qui parlem?
1: Bon dia.
2: Hola. No hi ha ningú?
3: Hola, bon dia.
1: Ah, ara en Xapallí, on t'eres, ara en Xapallí?
4: On t'eres, Joan?
1: On t'eres, Joan? Digue, no, bueno, no ho diguis, perquè potser era el lavabo, pobre noi.
3: Vale, sí. Ha
1: anat a buscar el pa.
2: I estava obert, a veure, ja donar-nos informacions. Els forns de pa estan oberts?
3: Sí.
2: Sí, molt bé, molt bé. Doncs ja sabem que el pa el podem anar a buscar. Hi ha establiments que no han obert, d'altres que sí. Bueno, de pa en podem tenir.
3: A cal agustí.
2: Sí, sí, n'has trobat. Molt bé.
3: Sí.
2: Sí, sí. Doncs, Joan, quines sardanes demanes?
3: Me'n podeu dir dues o tres?
2: Va, digue-n'hi dues o tres, Antoni, a veure.
4: Bolets i bon humor, que no l'han demanat encara. Cantava el passarell. Tu ets una mica de passarell.
1: Ara, ara, per aquesta sí que la dona.
4: La Plec de Malgrat, Amics del Porvó, l'Ermita del Roser.
3: L'Ermita del Roser.
4: T'agrada, sí? Aquesta? Doncs vinga.
2: Molt doncs t'hi afegiràs, perquè aquesta ja... em sembla que sí, ens l'havia demanat en Carles de Piera, i t'hi afegim, eh?
4: Aquesta sense cantar, eh?
2: És sense cantar.
4: Que en vols alguna de cantada, també, o què?
3: Sí.
4: Quina vols?
3: Yeah.
4: Cant de records, doctor Bartomeu, per la nostra amistat.
3: Doctor Bartomeu.
4: Vale. Sí, ara aquesta edat ja és el que necessitem. un doctor.
2: Molt bé, Joan, i a qui ho dediques?
3: Mira, el Tocàs Barrera, la Quimeta Puig, Antonio Cuenca...
4: Gràcies.
3: I tot el meu familiar.
2: La Puig,
3: i que tingueu un bon programa... I bon diumenge.
2: Familiar.
3: I pluges que no parin.
1: Que no parin, no, que parin ja. Que esperin a dilluns o dimarts, ara. Bueno, però primer hem de parar una mica perquè el bolet pugui sortir.
3: No, si para la pluja, la gent va a esgarrapar el bosc.
1: Ah, bueno, doncs que plogui cada dia fins que tu puguis anar-hi.
2: Ja us veig a tots allà que us trobareu...
1: Sí, sí.
2: Per allà...
1: Bueno, però cadascú té el seu arol, eh?
2: Ja, sí, bé.
3: Sí, sí. Els darrers ja se'n fan.
1: Sí.
2: Ja se'n fan?
1: Sí. Sí.
2: Ah, sí, per
1: lletaroles.
2: Si no
1: m'ho he vist, eh?
3: Sí.
2: Doncs mira, ja comencem, eh? Ja comencem.
1: Molt bé.
3: El primer que surt.
2: Sí. Clar.
1: Camp a secs.
2: També?
1: I no parlo per tu.
2: Ja. Bé.
3: Vale.
2: Doncs deixem aquí, Joan, a veure què passarà amb els bolets. Bon diumenge. Tenim més trucades.
1: Una altra.
2: No, ja se n'ha cansat.
1: Ha marxat.
2: Sí.
1: Doncs, si us sembla, posem la primera sardana que han demanat.
2: Sí.
1: Era la Quimeta Puig.
2: Sí, sí. La primera era una sardana cantada, que és a la plaça hi ha sardanes que ha demanat la Quimeta, però també s'hi ha afegit la Montse de Mataró.
1: Però resulta que tenim trucada.
2: Tenim trucada? Doncs va, vinga. Bon... Ai, som-hi, som-hi. Bon dia.
4: Bon dia.
1: Bon dia. Oi que sèrio. Bon dia.
5: Sèria.
1: Ah, sèria. Oh, és que has dit un bon dia que no s'entenia, eh? I amb qui parlem?
2: Amb qui?
1: Ara me'n recordo com se diu.
2: Amb qui parlem?
1: Està aquí a la plaça.
2: La Cinta.
1: La Maria Cinta.
2: Maria Cinta.
4: Tan a la vora i tan lluny que se sent.
2: Sí, sí. Gairebé que podries venir aquí, eh?
1: Sí. Clar, perquè no vens, dona.
2: Perquè, saps... No ens sentim massa bé perquè
1: res.
2: Estem en una zona de poca cobertura, eh? Sí. Maria Cinta, tu que aquí tampoc en tens gaire, sí, de cobertura. Sí?
1: Digues, crida fort i explica't. Quina sardana, vull dir. Quina sardana vols? Hola.
2: Una de cantada. Mira, tenim algunes que encara no estan demanades, com el cant de record, per la nostra amistat, Sardana dels enamorats o Somni?
5: Bueno, Sardana dels enamorats.
2: La dels enamorats, vinga. Vols? Vale.
1: Molt bé, Maria Cinta.
2: Te l'apuntem. I a qui la dediques?
5: Bueno, la dedico a tots que escolti la ràdio i a vosaltres, que esteu tres avui, no?
2: Sí, sí.
1: Som tres, el trio la la la.
2: Som tres.
5: La dedico a vosaltres també.
1: Molt bé, gràcies.
2: Gràcies. Vinga. Que tinguis bon diumenge. Gràcies per trucar.
5: Igualment.
2: Adéu.
1: Va. I passem una altra trucada.
2: Hola, bon dia.
0: Bon dia.
2: Bon dia.
4: Aquest, aquest és en Paes.
1: Bon Joan Paes.
2: Vinga, Joan Paes, doncs vinga, parla una mica amb l'Antonio.
4: Aquest és en Paes.
1: Aquest en Paes, ara ja el coneixem.
2: En Gabriel, que per cert... ah, no.
1: En Gabriel, sí.
2: Sí, vaig bé. Que va ser el teu sant fa poc?
1: Sí.
0: El 29.
2: Clar, esclar, 29, sí, sí. Sí.
0: El 29, sí, sí.
4: Què expliques, Gabriel? Que, quina sardana vols?
0: La que vingui ara.
4: La que vingui ara. Quina posarem, sí, de sardana? Ara posarem aigua...
2: està molt sol·licitada l'aigua gelida. Hi ha un, dos, tres... I si tu t'hi afegeixes, serà la quarta persona que demana aigua gelida. Va bé aquesta o en vols una altra?
0: No, ja va perfecte. Va
2: molt
0: perfecte.
2: Bé. Doncs va bé. Vinga, sonarà d'aquí poquet. A veure, primer atenem les trucades, sí, després sí, ens posarem a sentir les sardanes.
0: Vale.
2: I a qui la dediques, Gabriel?
0: A la meva família, sí, a vosaltres tres, aquí a l'Antonio, que no sé què fa.
4: Mira, els he vingut a donar un cop de mà.
0: Ah, molt bé, molt
4: bé. Els he vingut a donar un cop de mà.
0: Després també a la teva dona, a la Carmen.
4: Gràcies, gràcies.
0: I, bueno, ja tothom que escolta la ràdio.
1: Molt bé. Doncs vinga.
4: Vagina amb la pluja, eh? Sents?
0: Sí.
4: Vinga.
1: Adéu, bon dia.
2: Bon diumenge.
4: Adéu, Gavi, adéu.
2: Adéu.
1: Una altra trucada.
2: Bon dia, aquí parlem.
6: Hola, bon dia. Bon dia.
1: La Quimeta.
2: La Quima de Canet.
1: De Canet, sí.
2: De Canet. Sí, sí.
1: La Quima, bueno, de Canet.
6: Com heu passat la nit?
2: Mira, aquí a Tordera amb pluja, però dintre de tot, pluja forta, però dintre de tot prou bé, diguem. Sí. I vosaltres a Canet?
6: No he pogut escoltar l'alcaldessa, ja acabava.
2: Ah, l'has escoltat.
6: Bueno,
2: ja m'ho heu
6: dit vosaltres. Bueno, doncs a Canet, pluja continuada i moderada, i llamps i trons, i sí, esperem que passi.
2: Esperem que ja per avui estarem regats, no, Quima?
6: Sí.
2: Sí.
6: I ara, doncs mira, està fent com si s'estés el dia, no plou, com si s'estés aixecant el dia.
2: S'aclareix.
1: Sí, s'aclareix.
2: Sí, vinga,
6: sí.
2: A veure.
6: I el grat igual, que a Canet. Del meu fill.
2: Ah, també està igual. Bé.
6: Sí, més o menys igual.
4: I les rieres, què? Com van les rieres?
6: Malgrat que hi ha una riera que ha desbordat una mica, un rierol, diu, però fora problema.
4: Vale.
2: I a Canet en teniu també de riera, no?
4: Sí.
6: I de riera, estan soterrades, però com plou també surt per sobre tot.
4: Tot el Maresme té rieres que van a parar a mar.
6: Sí. I a Canet no ha passat res. Bueno, com desitjo que a Costa li hagi passat, eh? Tampoc no ha passat, però bueno.
2: Però mira, prou lleu tot plegat. Quima, doncs, bueno, quina sardana demanes?
6: Mira, voldria Saltirona.
2: Saltirona. A veure, on sí, te la tenim, Saltirona.
4: Saltirona no hi és.
2: Un moment, a veure si la trobem.
1: No.
4: No hi és.
2: No l'hem pas dit.
1: Te l'has escoltat, aquesta? Que has canviat d'emissora, que fas zapping.
6: Ara que no canvia d'emissora. Jo sempre escolto aquí. I vinga cap a Tordera.
2: Ets molt fidel. Molt fidel. Doncs, sí. Però Saltirona...
6: No, doncs mira, m'havia semblat que havíeu dit Saltirona. Doncs el Passerell.
2: El Passerell.
1: Molt bé, el Passerell,
2: Passerell sí que el tenim, eh?
4: Sí, el Passerell.
2: Ara... On el tenim, el Passerell?
4: Per aquí jo li...
1: Per aquí l'hem vist.
4: Cantava el Passerell.
2: Ah, cantava el Passerell, sí. Mm. Molt bé. Doncs ja te l'apuntem. I bueno, a qui la vols dedicar?
6: Mira, a tothom, eh?
2: A tothom.
6: Vinga, que tingueu un bon dia.
2: Gràcies per trucar i per explicar-nos com ho teniu a Canet. Adéu.
6: Mira, bé, molt bé, Canet.
2: Molt bé, me n'alegro. Bon diumenge.
1: Bon dia, diumenge.
2: Adéu.
1: Tenim una altra trucada.
2: Una altra trucada, bon dia.
7: Bon dia.
2: Bon dia.
1: L'Àngel.
2: Parlem amb l'Àngel?
7: Sí, amb l'Àngel.
2: Amb l'Àngel, sí. També has anat a esmorzar avui o t'ho has saltat?
7: Bueno, ara acabo d'esmorzar a casa.
2: Ah, avui a casa, ja saps, les recomanacions. Avui a casa. Tot i així, nosaltres som sí, a la ràdio, tampoc.
4: Àngel, no vagis a regar, eh?
1: No
7: oh,
1: falta...
7: Sí, tindria d'anar.
4: No hi vagis, no.
7: Sí, perquè tinc l'invernacle...
4: Ah, bueno, l'invernacle és diferent.
1: Ah, si és invernacle no podem passar.
4: A dintre d'invernacle segur que no hi ha plogut.
2: Segurament no sé que hi hagi forats.
4: No, millor que no hi hagin forats.
7: Bueno, si sigui llovienda com a plou, pronto se faran bolets.
4: Sí, això és el que voleu vosaltres, punyeteros.
7: Oh, si tingués forces de l'any per anar-hi, sí, pues cara. Bueno, lo que vamos.
2: Digues.
7: Com esteu de sardanes? A veure que t'he escoltat.
1: No en tenim cap.
2: No, sí que tenim un bon repertori, no facis cas d'en Joan. Tenim, en tenim moltes. A veure, per exemple, tenim la plec de Malgrat, l'encís de Portbó.
7: L'encís de Portbó.
2: Ai, una.
8: Una de Bolets i Bon Humor.
2: T'han trobat una.
8: Si vols aquesta de Bolets i Bon Humor.
7: No, que jo com vaig a buscar Bolets i Bon Humor, no tinc bon humor.
8: Ah, bueno, això és clar. Sí, sí.
2: Doncs quines altres tenim?
8: El plec de Malgrat.
7: No, aquesta altra que heu dit.
2: Quina hem dit?
1: L'encís de Portbó.
2: L'encís de Portbó, l'encís de
7: Portbó,
2: l'encís de Portbó.
8: L'encís de Portbó,
2: va. Que és d'en Ricard Vilarassau, te l'apuntem, i a qui la dediques?
7: Bueno, com sempre, la Quimet de Puig, la Julieta de Massó, i la Dolors de la Bolestaria.
2: Que és el Dolors o Maria? En què quedem?
7: Bueno, Maria, és Maria. Me varen dir que era Maria.
2: Sí, doncs Maria o Dolors.
7: Maria.
2: De la Maria. Molt bé. Doncs ja està apuntat.
7: Si tens una de cantades.
2: Sí, de cantades n'hi ha unes que ja estan demanades, com a la plaça hi ha sardanes, el doctor Bartomeu, la sardana dels enamorats, i en tenim altres com Cant del record, Somni, que aquestes encara no els han demanat, o Per la nostra amistat.
7: Una que no sigui per una coral.
2: Que no sigui per una coral. Doncs aquesta no coral.
8: I el Ramon Caldú.
1: Somni.
2: Somni, que és d'en Ramon Calduc, t'aniria bé?
7: Bueno, aquesta mateixa, sí. Sí, aquesta la dedicarem a tothom.
2: Per tothom, eh?
7: Sí.
2: A
7: vosaltres i a tothom.
2: Sí, gràcies.
7: Bueno,
1: molt bé, doncs, bon diumenge.
2: Bon diumenge.
7: Adéu-siau, bon diumenge. Adéu.
1: Bé, ens queden pocs moments, podem encara punxar una sardana, eh? Que tenim
2: ja
1: temps.
2: Ja seria hora, eh?
1: Sí, eh? És la que ens ha demanat la Quimeta.
2: Sí, la que ens ha demanat la Quimeta, la cantada, aquesta no... L'hem anunciat però no l'hem posat, que no?
1: No, i l'Aigua no. Gelida tampoc. Quina
2: no, volem? No, doncs comencem per la cantada, que és a la plaça hi ha sardanes, que ens l'ha demanat la Quimeta, i s'hi ha afegit la Montse de Mataró.
1: D'acord, doncs posem aquesta a la plaça hi ha sardanes. No surt.
2: Vaja, a veure, què fa aquest ordinador?
8: No, si plou, no hi ha sardanes a la plaça.
2: Ja surt.
8: Si plou, no surt.

0: Agafem aquesta trucada, que en tenim encara un minut. A veure què ens diu la trucada. Endavant. Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Tenim aquí una persona que no la coneixem mai.
2: Que potser és la Josefina.
0: Sí.
2: Ah, la Josefina Fullà, bon dia, què tal?
1: Bon dia, què tal? Molt bé.
2: Sí?
0: Vas tenir bueno, ràpid. Quina sardana vol, molt ràpid.
2: Sí, perquè hem d'entrar a l'informatiu i avui hi ha notícies i...
1: A veure, quines sardanes teniu? Si
2: mira, n'hi ha una que potser t'agradarà. Que la, una que parla de la Josefina, a veure, l'hem dit abans. Ara no la trobo.
0: Ara no la trobem, la Josefina.
2: Però sí que n'hi havia una que deia...
0: Ai, Josefina. Petita Josefina.
2: Petita Josefina, sí.
1: Aquesta, doncs, va.
2: Sí?
1: Sí.
2: La petita Josefina. I a qui la dediques, Josefina?
1: A la meva germana Carmen Nimenia Pilar, a l'Assumpció de Sant Celoni, a la Pilar Bataller, sí. Sí. A la Paquita Plana i la seva germana Nuri, sí. Després també al meu oncle Joan amb la Conxita, sí. I la Quimeta Puig, la Benita i en Lluís, i la Rosa i en Joan Madrid i vosaltres dos.
2: D'acord, doncs moltes gràcies.
3: Gràcies.
1: Vinga.
2: Gràcies per trucar, que tinguis bon diumenge, Josefina.
1: Molt bé, adéu-siau.
2: Adéu.
1: Adéu.
2: Adéu. Anem a informatius, doncs, ara d'aquí un moment.
0: Ara sembla que vindrà el senyor Genís, que ens informarà de tot el que ens havíem perdut, perquè va parlar l'alcaldessa, i també ens interessa les dades que ha agafat ell, que suposo que també parlarà una mica del que ens ha explicat la senyora alcaldessa. Per tant, us deixem aquí, amb en Genís, i aquesta entrada musical, no? Perquè si no li entrem en música no vol començar. Sí. Doncs anem, a veure. Aquí està.
4: Ràdio Tordera. Serveis
5: informatius. Comencem ara, sí, són les 10 i un minut del matí, amb una última hora, i és que un veí de Tordera de 75 anys ha mort en cedir un mur a causa de les fortes pluges aquest matí. Els fets han passat al càmping caravaning internacional Costa Brava, on la víctima es trobava fent tasques per treure aigua del seu bungalou. En aquest moment ha cedit un mur i li ha caigut a sobre. La mort que s'ha confirmat pels vols de les 8 del matí, i des de l'Ajuntament de Tordera, també des de Ràdio Tordera, traslladem el condol, el suport i l'escalfa a la família i persones properes a la víctima.
2: I tant que sí.
5: Aquesta situació meteorològica, que continua sent excepcional i d'alt risc a Catalunya arran de les intenses precipitacions i unes previsions que indiquen que l'episodi es mantindrà com a mínim fins a les 2 del migdia d'aquest diumenge.
2: Tot i que ara tenim una mica de pausa.
5: Ara hem tingut una mica de treva després d'aquesta forta matinada i aquest inici de matí, i el que sabem també és que hi ha hagut afectacions a diferents carreteres. S'han tallat diferents carreteres del municipi, recordem també la GI-600, s'ha tallat part de Roca Rossa i Can Camps, també hi ha hagut certes inundacions a la zona baixa del nucli urbà, també de Fibra Color. No em vull oblidar tampoc que l'Ajuntament també ha recordat que no s'ha d'acostar a la llera del riu o a les rieres, perquè ja estan en un punt crític que podria inclús desbordar una mica en segons quines zones.
2: Per tant, molt mirar-la de lluny.
5: Exacte, precaució, demanem precaució, i recordem que sobretot s'ha d'intentar no fer desplaçaments innecessaris. Seguim amb alguna notícia més, i és que aquesta tarda Carles Sanz havia de trepitjar l'escenari del Teatre Clavier amb el seu espectacle còmic Per fi me'n vaig. Hem entrevistat a l'alcaldessa i de moment no tenim notícia que ho contradigui, però estem en això, en fase de moment d'alerta, i hem d'anar sabent mica en mica quines activitats es podran fer aquesta tarda. Sí que és cert que el Teatre Clavier és un espai interior, però l'alcaldessa ha comunicat que fa falta la confirmació perquè
2: es pugui portar a terme,
5: exacte,
2: no?
5: Exacte, es pugui dur a terme. Seguim amb més notícies fora d'aquesta notícia de pluges torrencials, amb altres notícies, i és que coincidint amb el Dia Internacional de l'Artista Plàstic, el mapa de joves artista del Maresme estrenarà imatge i amplia els seus continguts amb un museu virtual que permetrà descobrir i donar visibilitat a les obres de creadors i creadores de la comarca. Aquesta iniciativa, impulsada pel Servei Comarcal de Joventut, vol facilitar un talent artístic jove que sigui conegut i connectar amb els creadors d'altres municipis, entitats i centres educatius del territori. Tres anys després de la seva posada en marxa, el mapa ja compta amb 128 joves artistes d'entre 16 i 35 anys i ofereix un ampli ventall de disciplines, com la música, la dansa, el teatre, la fotografia o la pintura, entre d'altres. De Tordera, el mapa promociona la música locals de Lady Machet i de Dead Whales i també de Llini. La principal novetat d'aquesta actualització és la incorporació d'un museu virtual, que és una exposició en línia que reuneix una selecció de treballs d'aquests joves artistes del Maresme i vol convertir-se en un aparador de talent creatiu a la comarca. Seguim també amb notícies de Tordera, i és que s'ha renovat la col·laboració entre Tordera i el Consell Comarcal en la prevenció de drogodependències i pantalles entre els joves, un programa que inclou tallers de reflexió i sensibilització en centres educatius. Posant el focus en la prevenció, que es volen consolidar les actuacions de prevenció als centres educatius de primària i secundària i l'espai d'atenció personal a joves i famílies, així com coordinar entre agents i professionals a través de dinamització de taules preventives municipals. El regidor de Joventut, Aniol Canals, ha destacat que aquest conveni permet treballar de manera conjunta i transversal amb altres municipis, de manera que es pugui dur a terme una atenció individualitzada a les necessitats dels joves del poble. L'acord, que de continuïtat del servei Rural a Tordera, es va adoptar la setmana passada per unanimitat a tots els grups municipals. Acabem amb una breu notícia de Tordera, i és que continua encallat el procés per acabar d'enderrocar els pisos blaus. El consistori, que porta anys esperant el trasllat d'un centre transformador que vesteix gran part del veïnat de Sant Andreu i bloqueja l'enderroc d'edificis deshabilitats. Aquest consistori tordenenca va començar els tràmits fa un any, però mai s'han pogut acabar per culpa de l'empresa Endesa, i és que allà s'hi troba una estació transformadora que abasteix gran part del veïnat. Segons ha explicat fons municipals, el procediment està vinculat a que Endesa treia el transformador que hi ha sota els pisos blaus, el que falta ja per poder enderrocar i traslladar el centre transformador a una altra ubicació.
2: Però sembla estrany que sigui tan lent i complicat, no? Que estrigui tant.
5: És molt estrany, i és una cosa que ja porta... molt d'una temporada bastant
2: llarga. Sí, sí.
5: Veurem a veure com acaba aquest
2: resolent-se.
5: Recordem, acabem ja amb la previsió del temps, una previsió que és notícia avui, de fet és el titular, podríem dir, i és que trobem un temps de pluja, fins ara pluges torrencials des d'aquesta passada nit de dissabte, sobretot matinada de diumenge, i aquest matí, des de les 6 que hem vist aquestes pluges torrencials que han deixat desperfectes, inundacions a molts punts del municipi.
2: Sí, sí.
5: I també doncs a aquestes notícies que comentàvem, ja han hagut de terme rescats i fins i tot la pèrdua de vida d'un veí de Tordera. Per tant,
2: lamentablement,
5: enviem això, escalfa a totes les famílies, i anirem avançant totes les notícies i actualitzant de tota la informació en el proper serveis informatius.
2: Avui s'està molt atent. I bé, ja també parlant d'això, havíem començat amb el matí de sardanes amb l'emergència, que la Núria Pujol no podia desplaçar-se fins aquí a la ràdio, que és qui havia de començar el matí de sardanes, el trajecte que havia de fer doncs estava impracticable, però que ara ha arribat la Núria Pujol, o sigui que és una bona notícia, s'ha resolt aquest tram de camí fins a casa seva i ha arribat aquí, o sigui, també... Ara que no plou, sembla que es va arreglant una mica, i esperem que es mantingui.
5: Ara és moment d'això, de col·laborar a tots, de no prendre riscos i d'anar refent doncs, fins a arribar a la normalitat. Ens trobem al proper serveis informatius. Mentrestant, us deixem al matí de sardanes.
2: Gràcies, Genís.
4: Serveis informatius de Ràdio Tordera.
0: Bé, nosaltres que anem a començar a la segona hora del matí de sardana.
2: La comencem ara, sí, amb la Núria Pujol, que finalment ha arribat, com dèiem. Hem dit en els informatius, Núria, que havies arribat.
3: Sí.
2: explica, que en quines dificultats t'has trobat.
3: Bé, jo m'he trobat entre mig de dues rieres i allà hi havia tres hi havia tres persones i m'han dit no t'ho provis a passar perquè aquí a Can Caselles dos xicots a peu amb botes que anaven equipats i l'aigua se'ns emporta, no podem passar. Aleshores, per anar cap a Can Toni Joan, doncs tampoc, ha hagut de venir una màquina a treure tota l'aigua que hi havia allà perquè no podia passar. Llavors el cotxe, què passa? Que si quedes al mig...
2: No, no, quedes allà embossat.
3: Quedes allà i se't para el cotxe, no?
2: I amb tantes alertes que han donat, hauria estat una imprudència,
3: això,
2: Núria? Hauria
3: no,
2: estat
3: no,
2: una imprudència
3: cívica. No, no, m'he tornat cap a casa, jo. Com he pogut, eh? Quan han baixat les aigües, m'he tornat cap a casa. Perquè llavors, clar, jo he passat, he sigut valenta, que els homes aquells es posaven la mà al cap. I jo no, dic,
2: potser,
3: no, però
2: potser has arriscat massa.
3: Tirant darrere no podia tirar-hi. Marxa enrere sí, però no. Aquella recta està, és molt llarga.
2: Potser no havies d'haver fet ni això.
3: He arriscat, he passat allà al primer pont i allà m'he quedat.
2: Bé.
3: Com he pogut, he anat cap a casa.
2: I ara es pot venir sense incidents.
3: Ara sense incidents.
6: I has deixat el cotxe allà?
3: No.
6: Ah, has anat amb el cotxe cap a casa,
3: sí,
6: enrere?
3: Sí, perquè en Gaget ha passat, el de Can Gaget ha passat, però ell amb el 4x4,
6: esclar. Sí, està clar.
3: I jo he esperat que baixés l'aigua. Ja. Ha baixat
6: i
3: llavors he pogut tirar enrere i així he pogut arribar aquí. Ja ha passat una hora, Dolors, jo si vols quedar-te fins a les 12
2: segueix tu, si cases també estic per aquí un moment perquè tinc una mica
3: sí, per posar
2: l'ordre de les sardanes,
3: eh?
2: Però
3: sí.
2: Segueix tu, Núria, has pogut venir, ens n'alegrem molt que no hagis tingut problemes per arribar ara.
3: L'aigua és el que té, l'aigua té un estuf i després baixa.
2: És això.
3: I ara,
2: moment,
3: i l'Esmijo,
2: el
3: veí del costat li ha tirat tota la vall a terra. Mm-hmm. Bueno, tota no, uns 8 o 10 metres.
6: Déu-n'hi-do.
3: A terra. Es veu que la força de la carretera de l'aigua que baixava del camp de dalt, la tombada, i ara, clar, tenen una feina de camí, aquí 4 o 5 homes aixecant la vall ara, que és tou, perquè si espereu que estigui sec...
6: Miren aquí el caravani en aquest...
3: Sí.
6: Mort, ja m'explicaràs, també d'un muro que ha caigut.
2: Que ha caigut.
3: Veus? Sí, les aigües, els torrents i tot
6: això. I això no es pot parar, l'aigua no es pot parar.
3: El
6: foc té aturador que l'aigua no.
2: Hem de tenir seny.
3: Llavors, tirem endavant, Dolors.
2: Tirem endavant, però de tota manera, si hi hagués qualsevol cosa, tenim enginyers d'informatius aquí, que ens tornaria alertada la notícia. Vull dir, ja és un matí de sardanes estrany, quan vaja gairebé els informatius de tot arreu, avui sí. És especial. Però de moment anem a escoltar aquesta sardana, suposo que després haurem de trucar a la Benita, a veure com ho té tot.
6: Una trucadeta.
2: Com?
6: Tenim trucada.
3: Ja trucada.
2: Tenim trucada, doncs a veure. Hola, bon dia.
1: Dolors,
2: sí?
1: Perdona-me.
2: Digues.
1: Vull felicitar tres persones que m'esporten molt bé. La sardana que tocareu, Aigua Gelida.
2: Sí.
1: Li vull dedicar, bueno, primer de tot, la Nuri...
2: Sí, també per la Núria.
1: Que estan bé.
3: Sí,
1: i gràcies,
3: bé.
1: Núria. Li dius a Salvador que va sortir molt bo. És que m'han regalat. Han pres una senyoreta, m'ha portat a esmorzar. Han pres un senyoret, m'ha portat postres per avui. No me deixen patir.
2: Clar que no.
1: Com t'ho quereu?
6: La Salida ja està tocada.
2: No està tocada, no, només està tocada la primera,
1: no,
2: la cantada.
1: No. En Joan Madrid, més me toca una i l'altra passa per alt.
6: Sempre.
1: Bueno, aquestes sardanes les digo a aquestes tres persones. Moltes gràcies, ha sortit molt bo.
3: Vale.
1: Gràcies a la passada de la Ràdio Tordera, perdoneu.
2: Adéu-siau. Adéu, Quimeta. Adéu. Ara escoltarem Aigua Gelida, no, Joan?
6: Primer uns instants de publicitat, si us sembla, uns instants de publicitat perquè no es quedi enrere. I després farem Aigua Gelida.
7: UFM. Ràdio Tordera.
8: L'actualitat local, els titulars de la premsa, una o dues píndoles d'opinió, informació de servei, el temps, el santoral, la sort, efemèrides de Tordera i musicals, què diu la xarxa de Tordera, l'actualitat musical i els dijous les escoles a la ràdio. La revista de l'informatiu, una hora per posar-te al dia. De dilluns a divendres de 9 a 10 del matí a Ràdio Tordera.
3: Però després...
2: No volia pas...
6: Ara sí que podem posar la sardana que vosaltres volíeu.
7: Sí, que ara ja sí.
0: Aigua gelida.
7: Cap allà del Pont Nàrida.
2: L'aigua gelida.
0: Quanta gent l'ha demanada?
2: L'ha demanat la Quimeta. Sí. L'ha demanat també la Quimeta Puig, l'ha demanat la Quimeta Costa. L'ha demanat en Gabriel Páez.
0: I la Pilar Bota.
2: I, a veure, sí, i la Pilar Bota.
0: Doncs ja està.
2: Doncs per tots ells i a les persones que l'han dedicat, escoltarem Aigua Gelida.

0: de les 8.
1: Bé, continuem amb el Matí de Sardanes.
0: Almenys 8 metres havia caigut a terra.
1: Senyora Nuri, estem en directe. Anem per més, no, més sardanes, perquè no hi ha cap trucada.
0: No hi ha trucada.
1: No hi ha trucada. Doncs...
0: Bueno, com puguem, trucarem a la Benita, no, Joan?
1: Sí, ara estava trucant, però estava comunicant.
0: Ah, molt bé.
1: Anem per veure...
0: Doncs mira, toca l'Adela de Piera, amb el número 13, que l'ha dedicat a en Carles.
1: Sí.
0: Doncs el número 13, que
1: les
0: són...
1: Les remaliadures d'en
0: sí,
1: Patufet.
0: Sí, d'en Patufet, d'en Joan Jordi Baumala.
1: Doncs aquesta és la que deixem anar, ara, en aquests moments.
0: Molt bé.

0: Bé, doncs ja tenim la nostra companya, la Benita, que ens informarà del matí de sardanes.
1: Doncs a veure, Benita, molt bon dia, què tal?
2: Bon dia. No sé com anirà avui, perquè suposo que el dematí s'ha suspès tot.
1: Sí.
2: L'única cosa, a la tarda no sé el que faran. Jo he de dir els postos que hi ha a la tarda. Però ah. Si algú vol anar, tu vols... pregunti perquè... No sé si faran o no faran.
1: Vols dir que algun pot ser que s'anul·li, no?
2: Al matí segurament que sí, perquè si ja de la Generalitat ho han dit, doncs suposo que està tot anul·lat.
1: Molt
2: ara
1: bé.
2: A la tarda no sé el que faran.
1: Molt bé, doncs quan vulguis pots donar aquesta informació que tens.
2: Sí, mira, hi ha a Mollet del Vallès a 6:15 de la tarda al Parc de les Troneres amb la ciutat de Terrassa. A Foixà, a 5:15 a la Sala amb la ciutat de Girona. Sau Camallera Llampaies a 4:00 al Pavelló Municipal amb el Principal de Banyoles. Sant Julià de Ramis a 5:00 a Medinyà amb la Servianenca. Cornellà de Terri a 5:00 a l'escenari de la Fira amb la Principal de Porqueres. Riudellots de la Selva a 5:00 a la plaça de l'Església amb la Principal de la Bisbal. Taradell a 5:00 a la plaça amb la Vila de la Jonquera. Llinars del Vallès a 6:00 a la plaça de l'Ajuntament amb la Genissenca. Masies de Roda, a 6:00, a l'espai La Feixa, amb el Bellpuig Cople. A Blanes, a 7:00, en el Banc dels Músics, per passeig de mar, amb la ciutat de Granollers. Després hi ha l'aplex, el de Malgrat s'ha suspès, això que havien trobat millor per fer-ho, però en van decidir a última hora a veure que no deixaven sortir, bueno, que recomanaven no sortir els matins i així, van decidir suspendre'l del tot. O sigui que no hi ha ni el matí ni tarda. Ara, a Martorell, feien a les 12:00 i a 4:00 de la tarda a la plaça de l'Església, el 39è aplec del Roser, amb les cobles Maricel, Marinada i Mediterrània. Podria ser que a les 12:00 de la tarda ho fessin. Llavors, a Sant Celoni, a 6:00 de la tarda a l'Ateneu, amb el Lluís Escobla. I ja passem el d'aquesta setmana que entrarem, que aquesta setmana comencem per el dissabte, el dia 10, a Sant Hilari Sacalm, fan sardanes amb el Principal de Banyoles. A Tossa, a 6:15 de la tarda, al passeig Manuel Macent, Cinto Verdaguer, vigília del 39è aplec, amb el Cople Ciutat de Girona. A Caldes de Malavella, també a 7:00 de la tarda, l'ermita de Sant Grau, a la Pomen del Montgrí. Serà a l'aplec de Sant Grau, que no sé si ho fan també el dilluns o que serà el dia 12. Normalment feien l'aplec el dia 12, aquest any no sé. Llavors, el diumenge, el dissabte al vespre, a Tosta també, a 10:00 de la nit, en el cinema Montserrat, fan un concert, a la ciutat de Girona, concert de l'aplec. I el diumenge, dia 11, també a Tosta, serà a l'aplec, a 3:15 i a 4:00 de la tarda, a passeig Massant Cinto Verdaguer, el 39è aplec, amb els cobles Principal de Llobregat, ciutat de Girona i Rejove. I de moment, tot el que tenim.
1: Molt bé.
2: Una mica tempestuós, però...
1: Sí.
2: És el que hi ha.
1: Molt bé, Benita.
2: És el que dic, que si algú vol anar a algun lloc a la tarda, que primer miri de preguntar-ho a veure sí. Si fan que no es trobi que arribi que no hi facin res.
1: Sí, sí, primer que s'informi una mica, eh? Doncs bé, ara digue'ns una sardana una mica, doncs ja les que tenim, perquè penso que poder-se... Hi ha una de nova, Joan, què li sembla? Què et sembla, Joan? En tenim moltes de demanades.
0: Ara podem demanar, eh?
2: Digue'm sí? Alguna que demanar. Puc demanar més?
1: Mira, aquí n'hi ha una...
2: Sí,
1: ha... sí, digue'm.
2: La petita Josefina, si pot ser?
0: Sí, encara no l'ha demanat ningú.
2: Doncs la petita Josefina.
0: Vinga.
2: I llavors agafen una de les que ja estiguin demanades, és igual. Quines
0: hi ha? Hi ha l'encís del Parbol, l'ermita del Roser... Commemoració, cançó de tardor...
2: Després
0: n'hi ha les extremadures amb batufet que hi ha...
2: La de Marros i la posada?
0: En Marros em sembla que no, eh? A veure, on està el de Marros?
2: L'ermita de Collbàs.
0: L'ermita de Collbàs encara no l'hem posat.
2: No l'hem posat?
0: No.
2: Pues aquesta.
0: Molt bé, doncs aquesta mateixa.
2: Vale? D'acord. Doncs dedicada, com sempre, els mateixos d'allò que faig, sempre. En Marc, la Fina, la Josefina.
0: Molt bé.
2: Aquí més, la meva família, la Concepció de Sant Celoni, la Fina de Palafoll, la Consol, els Cacatues i algú més que no... La gent d'Anna i tothom, vaja. Així no m'ha descuidat ningú, tothom.
0: Molt bé. Doncs vinga, que tingueu un bon diumenge i a veure si demà no plou.
2: Vinga. Bueno, si plou, mira, farem deixem caure, no?
0: Ah, també? Si no, ja queda. No es queda cap més remei, veritat.
1: Molt bé.
2: Però si no teniu d'allò per sortir, no sortiu de casa, es quedeu-hi.
0: Ah, això. Es quedarem a la ràdio, que es porti
2: no,
0: al dinar.
2: No donem feina a la 300.
1: No ens deixaríem pas patir per això, Benita, eh? Perquè hi ha els serveis informatius a dalt. Està ple de gent, vull dir que també estaríem bé.
2: No, però vull dir que si no, ja no és obligació sortir, doncs vol més quedar-se a casa.
1: Ah, això sí, això
0: correcte.
1: Sí. I tant. Molt bé, doncs, bon gràcies. Adéu, bon dia.
2: Antonio,
3: gràcies.
2: Cuenca, benvingut.
4: A veure, com anirà tot això.
2: Bona setmana.
4: Gràcies.
1: Doncs bé,
0: tenim una altra trucada.
1: Tenim una altra trucada, doncs vinga, endavant. Hola, bon dia.
5: Bon dia.
1: Hola, bon dia. Amb qui parlem?
5: Amb Vicenç de Sils.
0: Mira l'en Vicenç.
1: En Vicenç,
0: avui
1: què tal?
0: Avui han anul·lat tot, Vicenç.
5: No, tot no, encara no.
0: Encara no, eh? Vosaltres com que teniu pavelló.
5: Mal, a veure, han dit que a Riudellots havia que sabia si es feria o no feria. Sí. Sí que es fa dins del pavelló.
0: Riudellots a dins del pavelló. A quina hora era?
5: Sí.

0: Canisters. No els animin perquè plou avui, que hi ha altres dies que puguem agafar.
1: I tant que sí. Vinga, doncs, molts ànims als de Sils, que feu molt bé.
2: Vinga.
0: Moltes gràcies, i va cobrar-vos.
2: Adéu, adéu, bon dia.
1: I ara posaré uns instants de publicitat.
2: D'acord, doncs.
1: Abans que ens quedi enrere tota la història. I després anirem per una sardana.
3: Ens queden per posar una...
4: Tordera.
5: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
6: No, primer has de fer la digestió.
5: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
6: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc.
7: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
4: Ràdio Tordera.
1: Entrem, sisplau. Entrem, sisplau. A veure, hem de posar una sardana. Hem de posar una sardana. Quina hem de posar, Núria, que tu tens tot a punt? Quina sardana hem de posar? Em sembla que teníem una que quedava d'en Carles de Piera, que en Carles li dedicava a l'Adela, no?
2: Sí,
8: la
2: número 11, que és l'Ermita de Collbàs, que també l'ha demanada en Joan Chapallí, i ara doncs també l'ha demanada en Lluís, la Benita per en Lluís,
1: sí.
2: I en Vicenç de Sils.
1: Doncs nosaltres que l'escoltarem ara ja.
2: Doncs escoltem-la.
1: Endavant. A veure, si ara no m'ho vol sortir. A veure. Ara, ja està, endavant.

0: Podem estar amb antena i triant sardanes.
1: A veure, Joan. Triant, mira, triant. Ara ve el torn de la Vicenta, la Vicenta, que ens ha demanat aquest número 6, que és Cardona Canta, que és d'en Jaume Ventura i Tort. La posarem, no, Joan?
0: La posem, perquè ell l'ha dedicat a les seves amigues, a la seva germana, i tota aquesta gent que sempre ens escolten.
1: D'acord, doncs, endavant, com vulguis.
0: Anem per la sardana que ens ha demanat la Vicenta.

0: 107.1 FM. Ràdio Tordera.
1: I ara sí, ara estem aquí amb Ràdio Tordera i més sardanes, que no hi ha cap trucada.
2: Sí, senyor, perquè en Joan Martori,
1: sí,
2: la número 7, ens ha demanat, que és commemoració. Ah, perquè és d'en Joan Lázaro, eh? Doncs escoltarem aquesta, que ho ha dedicat als de sempre, la Quimeta Puig, també en Salvador Molins...
1: I l'Antonio Cuenca,
2: eh? Doncs bé, escoltem aquest número 7, commemoració.

0: I continuem en el Matí de Sardanes.
1: Vinga, continuem. Ara la Montse de Mataró és el seu torn, que ens ha demanat aquesta sardana, Cançó de Tardor, que és d'Agapit Torrent. Doncs, Montse, per tu i per totes les teves amistats, ell ha dit en Toni Cuenca, i bé, per tot Tordera també, eh?
0: Així és quin número estic?
1: El 5.
0: El 5, doncs anem pel 5.
1: Aquesta Cançó de Tardor.
0: De l'Agapit Torrent, d'acord.

0: I endavant.
1: Anem seguint. A veure, ara doncs en Joan Chapallí ens ha demanat aquesta cantada, que és del doctor Bartomeu, que no l'ha demanat ningú més, eh?
0: Avui sembla que ens hem deixat la Consol Chauvet, que sempre demana aquesta sardana, però ja la dediquem des d'aquí, amb ella i els seus nets.
1: Però ha trucat la Consol?
0: No, ha trucat. Com que sempre demana aquesta sardana, ja la dediquem nosaltres.
1: Sí. La podem dedicar també a la Consol Chauvet, que l'escolti, de Ràdio Tordera. Doncs
0: li dediquem
1: el doctor Bartomeu, que és la seva preferida.
0: Era un metge de Pineda que els va cuidar molt bé a la gent de Santa Susana també, que és on vivia ella. Doncs nosaltres la deixem cantada per en Ramon Caldó. Sembla bé?
1: Sí, endavant. Doncs vinga.

0: Bé, doncs nosaltres que ara tindrem un apartat d'informació al punt de les 11. Sí. Ja sabeu, doncs, que podem fer un instants de propaganda del nostre patrocinador d'aquest programa.
1: Sí, de Casa Ressà, que avui ho tenim tancat, però...
0: Encara que sigui
1: tancat... A veure,
0: tancat,
1: el vermut, Toni, tu t'ha tocat alguna vegada?
2: El vermut és un gran vermut, vull dir que la gent que li toca disfrutarà. El que passa que, esclar, avui aquí a Tordera aquesta plaça és mort, sembla un dia de cada dia o pitjor.
0: Pitjor.
2: Es troba a faltar aquestes taules i cadires d'aquí que al Terrassà es troben a faltar, però és el que hi ha, vull dir. Ha anat com ha anat, el no haver-hi mercat, el haver-hi aquesta tempesta,
1: sí.
2: Tordera ha quedat mort. Hi ha un obert, suposo, la xurreria, no sé si deu ser oberta, els quatre...
1: No sé, no hem baixat.
0: La loteria que estava oberta han tancat.
2: Quatre pastisseries.
0: Havia obert aquest matí la loteria.
2: Era oberta la xurreria?
0: La loteria d'aquí.
2: Ah, la loteria.
0: Però també tancat.
2: I suposo que deu haver-hi algun comerç obert i para de comptar, vull dir.
1: Bueno, doncs hi ha el vermut de Caldarrassà, és vermut per dues persones i és el nostre patrocinador.
0: Per tant, que entre mig de setmana, el dia que estigui obert, perquè hi ha dies que tanca però no tenim el full de ruta.
1: No, però el dematí sol obrir bastant, eh?
0: Sí.
1: És la tarda que tanca.
0: I si no, que esperin el diumenge.
2: Diumenge que ve, home.
1: El diumenge que ve, i tant, entre setmana.
0: Un vermutet sempre va bé.
1: Doncs molt bé, manquen un parell de minutets per l'informatiu de les 11, que penso que serà bastant complet, que ens informarem de tot el del voltant i d'aquests aiguats que Tordera, malauradament, de mal no n'ha fet massa, i que està bastant tot al seu lloc,
2: eh? Ha plogut bé.
1: Ha plogut bé. Podem donar gràcies. I bé, donem el pas a en Genís Mas per aquests informatius de les 11 del matí. Todos
2: queremos... Agafen un altre i l'altre que s'ho duguin ells a dalt.
3: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
4: Benvinguts i benvingudes als serveis informatius. Són les 11 del matí d'avui diumenge 4 d'octubre de 2026. Comencem amb les notícies més destacades d'aquest diumenge amb notícies d'última hora. Un veí de Tordera de 75 anys ha mort aquest diumenge al matí a conseqüència de les fortes pluges que afecten Catalunya. Els fets han passat al càmping Caravaning Internacional Costa Brava, on la víctima es trobava fent tasques per treure aigua del seu bungalou en aquest moment que ha cedit un mur i li ha caigut a sobre. La mort que s'ha confirmat pels vots de les 8 del matí i des de l'Ajuntament de Tordera també s'ha traslladat el condol, el suport i l'escalf a la família i persones properes a la víctima. Albert Sabater també el tenim allà lloc dels fets ara per explicar tota l'actualitat. En sents, Albert?
5: Hola, bon dia, Genís, sí.
4: Com es troba la situació ara mateix? Què és el que veus? Hi ha cossos policials al lloc dels fets? Com es troba la situació?
5: Bé, doncs em trobo a peu de la GI600, just en aquest punt, la carretera està tallada, per tant, doncs és un lloc que ara mateix tranquil, diguéssim, és a dir, no hi ha trànsit, i a més, doncs, l'entrada d'aquest caravani internacional a Costa Brava, doncs, es troba en principi tancada. Estic acompanyat de diversos mitjans de comunicació que també, doncs, estan cobrint aquesta informació, i en principi no se'ls permet l'accés a dintre del recinte. Sí que hi ha algunes persones, que imagino que estan allotjades en aquest caravani, doncs, que d'una manera molt pausada van entrant i sortint, però en principi no hi ha trànsit de vehicles, més enllà del que sí que ja hem vist, que és l'entrada del vehicle funerari acompanyat dels bombers, que imaginem que els han acabat d'orientar per arribar fins aquí, perquè no és fàcil, insistim. Hi ha la carretera tallada aquí en direcció a Tordera, a la GI600 en direcció a Tordera, però és que a més a la sortida de l'autopista on hi ha la rotonda i els accessos a Sant Daniel, allà també està tallada. Hi ha un tram, diguéssim, que uneix, diguéssim, el caravaning amb la sortida de l'autopista, que també està tallat. Per tant, per poder arribar fins aquí és bastant complicat. Nosaltres mateixos també hem hagut de fer volta per la zona gairebé de Sant Daniel per poder arribar, i el vehicle funerari, doncs, també ha tingut dificultats. Fa aproximadament, doncs, uns 5 minuts aproximadament ha entrat acompanyat com eren de bombers, també hem vist sortida de Mossos d'Esquadra. Imaginem que en aquests moments, doncs, està la comitiva judicial a l'interior d'aquest caravani acabant de, doncs, fer la seva feina, i imaginem que bé, dintre d'una estona faran l'aixecament del cadàver. Ara aquí mateix la situació, com deia, és tranquil·la, amb els mitjans de comunicació doncs pendents del que pugui passar. Sí que ens consta a priori de que aquí no s'hi desplaçarà cap autoritat, o si més no, és el que han fet arribar als companys que també estem aquí cobrint la notícia, de que per part de les autoritats tordonenques en principi es mantenen en l'Ajuntament per estar pendents de tot el que pugui passar. I aquí ara mateix doncs bé, estem al peu de carretera, ara mateix no plou, sí que però es veuen doncs restes del que ha estat aquest temporal amb moltes baixes, com dèiem, accessos tancats en aquesta G600. És complicat, quan ens trobàvem a la sortida de l'autopista diversos vehicles ens preguntaven com ho podíem fer per arribar a Blanes, perquè l'autopista acaba a Sant Daniel i de Sant Daniel per venir fins a Blanes és molt complicat ara mateix, s'ha de fer molta volta, gairebé s'hauria d'anar o bé per Malgrat o bé per Lloret de Mar. Per tant, la situació ara aquí és això, és estar expectant que es faci aquest aixecament del cadàver. Imaginem però que encara trigarà.
4: Doncs molt bé, aquesta és l'última hora de la situació a la caravaning que ara comentava Albert Sabater. Moltes gràcies, anirem actualitzant tot a l'última hora.
5: Molt bé, fins després.
4: Doncs aquesta és l'actualització d'aquesta mort del veí de Tordera de 75 anys a causa de conseqüència, perdó, de les fortes pluges que afecten Catalunya. La situació meteorològica que continua sent excepcional i del risc al territori arran de les intenses precipitacions i, com indica en l'episodi, es mantindrà com a mínim fins les dues del migdia d'aquest diumenge. Aquí a Tordera la pluja que ha donat treva, però tot i això les conseqüències que segueixen fent efecte. Aquestes fortes tempestes també han provocat l'acumulació d'aigua a la zona baixa del municipi i el tall temporal de diversos carrers del centre urbà i urbanitzacions de Tordera. El cabal del riu Tordera s'ha registrat a les 9:10, 209 metres cúbics per segon, i l'Ajuntament de Tordera ha recordat que s'ha suspès tota activitat a l'aire lliure de moment fins les dues del migdia. Durant el matí, la situació viària ha estat amb afectacions en el Servei Català de Trànsit, que manté tallada la carretera amb GI-600 a l'alçada de Can Bartolí fins a nou avís. També s'han tancat per seguretat els accessos a Roca Rossa i Can Camps, i a Can Domènec s'han registrat esllavissades que han provocat aquesta caiguda de murs. Els bombers de la Generalitat també han hagut de rescatar dues persones a la zona de les Ferreres que havien quedat atrapades al seu vehicle. Això sí, les dues persones que no estan han estat greu, no han pres mal i han pogut sortir il·leses. El servei de transport urbà finalment ha quedat completament suspès, com a mínim també fins a l'horari de les dues del migdia, i cal recordar que Renfe tampoc passarà serveis de línia de Rodalies. El Departament de Salut ha anunciat que el CAP obrirà durant les pròximes hores una obertura que es confirmarà també pels canals oficials, i l'Ajuntament de Tordera recorda que s'ha de fer cas a la senyalització i no assumir cap risc innecessari i trucar a la policia local de Tordera o al 112 en cas de risc o d'incident. Amb aquesta actualització que us deixem amb el Matí de Sardana, seguirem a les 12 del matí actualitzant amb tota l'última hora de la situació de les pluges torrencials.
3: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: I anem per la tercera hora. No sé si hi ha una trucada aquí. Ho mirem?
1: Provem.
0: No, és fora. Sí. Doncs continuem amb el Matías Sardanes posant aquestes sardanes que estan demanades.
1: Sí, ara...
2: ara ve la sardana dels enamorats.
0: Ai, no.
1: Sí, mira, ha trucat la Maria Cinta i ens ha demanat aquesta i que bé, tots els enamorats hi poden entrar-hi, no,
2: tant,
1: Toni?
2: Els que estiguin enamorats...
1: Tots aquí a Ferrullana.
2: Que no fallin.
1: Aquest número 25 és per la Polifònica de Puig-reig?
2: No, la canta... Els enamorats en Ramon Calduc.
1: És en Ramon Calduc, sí.
0: Ramon Calduc.
1: Que ho mirava de costat i no... Doncs bé, escoltem-la.

0: l'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.
1: X, Twitter, l'actualitat al minut. Si passa a Tordera, ho trobaràs al nostre X. Som el teu altaveu d'informació immediata, notícies d'última hora, servei públic i el recull d'aquell avui has de saber que per estar al dia de tot el que t'interessa. Sense girs, només la notícia que necessites. Segueix l'actualitat a @radiotordera a la xarxa social X. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
2: I bé, Toni, ara toca la Quima de Canet. Quina, la Quima de Canet ens ha dit la 4.
3: Quina cantava el passarell?
4: Exacte, exacte.
2: Sí. Cantava el passarell. Cantava el passarell, què vol dir un passarell?
3: No sé. Passarell és un ocell.
2: Un ocell. Ah, és un ocell.
4: Sí. I que passa de tu i d'ell.
2: Sí. Ah, està bé.
4: Passa de tothom.
2: Doncs a veure aquest passarell, que és de Josep Maria Boix, com sonarà.
4: Així és.

0: Doncs bé, continuarem al Matí de Sardanes, però primer hem de donar un parell de notícies que ens ha vingut en Miret i ens ha dit que no hi ha missa a les 11:30. I què més?
1: I que a la tarda no es fa
2: l'obra de teatre.
1: L'obra de teatre del Claver.
2: El Claver. O sigui que queda anul·lat tot el que estava...
0: L'obra de teatre també queda anul·lada?
2: També. Han avisat que ho podíem dir-ho per antena.
0: Està bé.
2: Per tant, nosaltres que continuarem amb el programa, amb una trucada.
0: Sí, doncs bé. Doncs tenem la trucada. Hola, bon dia.
1: Bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: Amb la Montse Mainou, eh?
2: Montse Mainou.
0: La Montse Mainou.
3: Digues.
0: Sí, segur, A veure, la Montse Mainou... Avui pots triar Montse Sardanes, eh?
1: Tens la número 3, que és Bolets i Bon Humor.
0: Tenim Bolets.
1: A Plec de Malgrat.
0: Sí.
1: L'Ermita
0: del
1: Roser. Els que queden, per posar. Sí.
3: Pues mira, la de Bolets, que a mi m'encanten els Bolets.
0: La dels Bolets. Ara ja l'hem perduda. Aquí, la 3.
3: És un bon record de quan era petita, quan anava amb la mare a buscar bolets.
0: Humor i bon... Humor i... No, bolets i bon humor, eh?
2: Bolets i bon humor.
3: Bon humor, s'arrossegava cap a buscar bolets.
0: Doncs bé.
3: Com que no teníem mòbils abans, no s'ha buscat bolets.
0: Doncs, Montse, dedica-la.
3: Doncs mira, se la dic a la meva mare, a tota la meva família, a tots els meus amics, a vosaltres i a tothom que escolta la ràdio.
2: Molt bé.
3: Doncs vinga, que tinguem un bon dia, una bona setmana.
2: Igualment.
3: I a l'aigua. Adéu.
2: Tenim una altra trucada.
0: Doncs la tindrem també. Hola, bon dia.
4: Bon dia.
0: Hola, aquí parlem amb en Salvador Molins.
1: Parlem. No el conec pas, jo, aquest.
0: No el coneixem pas.
2: No.
0: A veure, en Salvador Molins, quines sardanes podem...
1: Què vols escoltar, Salvador?
4: No en tinc idea de res.
2: Aquesta no hi és, eh? Aquesta no hi és pas.
1: Mira, te queda Plec de Malgrat, te queda l'Ermita del Roser...
4: Fem una cosa.
1: Digue'm.
4: La número 1...
1: La número 1 ja l'han posada.
0: No.
2: A l'ombra de la rectoria. No l'hem posada.
1: No l'hem posada.
0: A l'ombra de la rectoria, tu.
1: A l'ombra de la rectoria. Avui són tancades, les rectories?
2: Sí. Avui no fan missa, tu. Nada menys avui que no fan missa, en Salvador ens la demana.
4: Sí, jo estic aquí davant de la xurreria i faig xurros.
2: Menys
0: sí,
2: mal.
0: Està oberta la xurreria.
1: Menys mal.
0: Gent del poble aneu a buscar xurros, que està obert.
1: Menys mal.
2: Sí. Estupendo. Molt bé.
4: Doncs, la dedicarem a vosaltres, que avui hi ha un grup aquí molt potent.
1: Estem animats, estem animats.
2: Som els millors, perquè no hi ha ningú més.
1: Aquest ara s'ha passat, d'allò. Els millors. S'ha passat.
0: I qui més? A qui més la dediques?
4: Al veïnat.
0: A tot el veïnat?
4: A la Cala Ocellet, que tot això està...
1: Sí, ja ha trucat la Montse.
4: Sí? Sí. Mira, els de sempre, quan no estic a casa no podria...
1: No tens la llista, no tens la llista, vale.
4: Sí, i no me deixaria algú i no estic...
0: Molt bé.
4: Aquí de vosaltres al poble i ja està.
1: A tothom.
4: Que surt i ja està.
2: Gràcies, Salvador.
1: Molt bé, Salvador.
0: D'acord, Salvador.
2: Que vagi bé.
4: Digues.
0: Doncs vinga, que d'acord, que ja te posarem aquesta a l'ombra de la rectoria, eh?
4: Sí.
0: Val,
4: sí, és això.
0: Vinga. Molt bé, doncs.
2: Adéu.
0: Gràcies i bon dia.
2: Passem una altra trucada.
0: Una altra? Hola, bon dia.
5: Hola, bon dia.
0: Amb qui parlem? Amb la Montse? Amb la Fina?
2: Fina de Palafolls.
5: Joan, ja m'has conegut.
2: Tens una veu que pots anar al Liceu. Pots anar al Liceu amb aquesta veu.
5: Sí. Si em vols venir a ajudar, ja ho saps, eh? Des de les 6:30 estic traient aigua de casa meva.
2: Què dius ara, si Palafolls seu en l'aire?
0: I a més, aquella zona és molt alta, no?
2: Sí.
5: Culpa meva. Se m'ha tapat la clavegueta de baixar l'aigua.
2: Això és culpa teva, de veritat, eh?
5: Ja t'ho dic, jo.
2: Ja no cal que vingui, perquè
5: suposo... No sé si és molt tard o molt aviat, no tinc ni idea.
2: Ara ja és l'hora de preparar el dinar, quasi bé, eh? O sigui que deixa l'aigua i prepara el dinar.
0: Doncs la Fina poder que s'acolli amb una d'aquestes...
5: A totes les habitacions.
2: No passa res, Fina.
1: Quina vol escoltar?
2: Has de passar la fregona.
5: I dos esclets i anar traient aigua.
0: Mira, ara... ara...
5: Què vulgueu? Fina... Jo
2: us deixo teatro, Joan, o la deixos. Ara la Núria, la fem triar, la Núria.
0: Mira, fins ara tocarà l'encís de Portbó, t'hi vols afegir, perquè veig que ja són i 22, no sé
5: quina
0: si...
5: Quina hora és ara ja?
0: Les 11 i 22 minuts, les estudis de Ràdio Tordera.
5: Mira.
0: Doncs mira...
2: Te posem aquesta, l'encís.
0: Te posem aquesta, Fina, qui la dediques?
5: El meu, que avui
2: és
5: assistent,
2: quan
5: regal, que
2: he fet
5: el
2: conçà
5: d'aigua.
2: Quin sant és, Francisco, oi, Sant Francisco. Ah, no, mira.
5: Sí. Així. No sé quin dels dos. Ara, en aquest moment, no vull mirar el calendari, perquè no tinc temps.
2: Sí, de sis, de sis.
5: Perquè n'hi ha un al quart, és sis. Bueno, i llavors, i a vosaltres dos, en Josep Serra, no m'ho puc deixar, ja. En Lluís i la Benita, la Cortesia i tothom que s'escolta.
2: Molt bé, doncs, moltes gràcies i ànims, que no sigui res.
5: No, ja quasi, me'n falten només dues habitacions.
2: Molt bé, doncs, vinga, ja
0: bueno,
2: està.
0: Va, ja no està, ja ha passat, més. Ja ha passat.
5: Sí, sí.
0: Molt bé, Fina, gràcies.
5: Adéu.
0: I
5: adéu.
0: Bon dia.
2: Bon dia.
0: I bé, Joan, ara tenim aquí un oient.
2: Un oient que no el coneix ningú, només per la veu.
0: Sí, s'acostarà al micro i sí que el sentirem.
6: Àngel, no el coneix ningú.
0: Oh, Àngel, no. Bon dia, eh?
2: Àngel, de la colla dels Mussols.
0: No, ara sí. Ja no, eh? Ara sí. Ja no.
2: Ah, no?
0: Sí. No.
2: De quina el colla
6: Mussols,
2: és?
6: Sí.
2: Home, què m'has de dir, a mi?
6: Hem deixat de ser minyons.
0: Ah, sí? Mare de Déu. Doncs bé, precisament ara, Joan, toca aquesta número 9 que l'ha demanat l'Àngel Miret.
2: Sí, doncs
0: vale, ja el tenim aquí. La molt podries bé. Tornar a dedicar?
6: No, és que he vingut aquí per escoltar-la de més a prop.
0: Esclar, clar que sí. Doncs, no sé, si la vols tornar a dedicar, la pots tornar a dedicar, endavant.
6: Ja està dedicada a tothom.
0: Ja està dedicada a tothom.
6: Ho he dedicat a tothom, a vosaltres i a tothom.
0: Ah, molt bé. D'acord, doncs, Joan, et sembla bé, si no tenim més trucades?
2: Sí, i també hem anat a afegir-hi, com hem dit, a la Fina, per la Foix.
0: Sí,
2: també,
0: la Fina també, i tant que sí. Ara està traient aigua, que està traient aigua.
2: Això, escolta'm.
0: De casa seva.
2: Però veu, ja ho ha dit, era una barrada seva, no? Com si una errada
0: sí.
2: Seva.
0: Sí, no li perdonem pas,
2: no
0: perquè això...
2: Donar.
0: No li perdonem.
2: La meva dona s'ha aixecat a les 12 de la nit com anàvem a dormir, ha passat, diu, no, és a la baix. I ha destapat
0: sí, sí.
2: El que és el principal, que xucla l'aigua.
0: Tots els desaigües.
2: I ha deixat tot ben obert.
0: Clar.
2: I sí. Ara ha baixat a baix aquest dematí, com jo m'he llevat, i diu, està tot net, tot bé.
0: Veus que bé.
6: Doncs bé. Aquest carrer nou que han fet, tot anava com un riu, com abans.
0: Sí, sí, i tant.
7: Ara, però s'engolia l'aigua per als per allò, no? No
6: que... El carrer ple anava.
7: Carrer ple. Allà on t'ha vist jo...
6: Està empalmat amb el desaigua antic, com ja. Els que traïs.
7: Exacte. Allà sí. El carrer Canigó ha fet com sempre, ha pujat l'aigua fins a casa i ha aixecat la claveguera i entrava pel graig.
2: Allà sempre, sempre que el carrer és igual, sempre.
7: Una moguda allà que s'hi ha hagut. Que és bo.
0: Doncs bé, Joan, escoltem aquest encís de Portbó, que és d'en Ricard Viladesau, i que l'ha demanat l'Àngel i ara també la Fina de Palafolls.
2: Molt bé, endavant.

0: Ja. Doncs aquest, aquest número 26, 26, que és una sardana cantada...
1: Somni, no?
0: És Somni.
2: Molt maca, per cert.
0: Diu que és molt maca, en Joan.
2: I la canta en Ramon Calduc.
0: Doncs escoltem-la.

0: I seguim amb el matí de sardanes. Aquesta no la volem pas posar ara.
1: No, no, mira, ara tenim la Josefina Fullans a demanar la número 16, eh?
0: Sí.
1: Aquesta número 16.

0: Petita Josefina.
1: La petita Josefina, com que ella es diu Josefina, doncs a veure, Josefina, per totes les teves amistats, aquesta és la sardana que has demanat tu. Escoltem-la, Joan.
2: Escoltem. Però tenim una trucada.
1: Ah, molt bé, a veure. Hola.
0: Benvinguda.
1: Hola, hola, bon dia. Ui.
3: Hola, bon dia, sóc la Consol. Oh, avui vaig molt tard.
1: Ai, Consol,
3: bueno, ja he sentit el doctor Bartomeu, eh? Vull dir,
2: menys mal.
3: Ja m'està molt bé.
1: Te l'hem dedicada a tu, eh?
3: Sí, moltes gràcies, que jo el doctor Bartomeu l'estimava molt a casa. Clar. I jo principalment molt, ens va ajudar molt. Bueno, mira, m'afegeixo a la Santa Espina, us la dedico a tu, Nuri, en Joan Madrid, Antonio Cuenca, que ho fas molt bé.
0: Gràcies.
3: Molt bé, endavant, les atxes, noi, eh?
0: Gràcies.
3: I després els meus 6 nets, tothom que escolta Ràdio Tordera, en Joan Chapallí, la... com se diu? En Lluís Pi i la Betta i a tota la Roser. Principalment a la Roser de Cas, que és la de Vilar, que, vale, que és l'esperar el seu sant. I a tothom que escolta, a tothom. Moltes gràcies pel
1: doctor Bartomeu,
3: eh?
1: Molt bé,
3: de
1: res.
3: Bon dia i bon diumenge. I bueno, una mica pujós, però ja convenia. Els arbres, per almenys, estan rient.
1: Sí, se revifaran, i tant que sí. I tant que sí.
3: Per la naturalesa.
1: Molt bé, molt bé. Bon diumenge i bona setmana.
3: Ja per uns va bé, pels altres no, però bueno, ha de ploure.
1: I tant, i tant que sí.
3: Bon diumenge i bona setmana.
1: Molt bé, adéu, bon dia. I també hem de dir, Joan, que aquest número 16 també l'havia demanat, la petita Josefina l'havia demanat la Benita, que jo no ho he dit, eh?
2: No ho has dit, jo tampoc.
1: No ho he dit.
2: Jo tampoc.
1: Ah, això no pot ser. Bueno, després, doncs...
0: Ara quina toca?
1: Ara quina toca? Aquesta número 1? No, la 11 ja està.
2: No, toca la petita Josefina, no?
1: La petita Josefina.
2: La 16, que no l'hem posat perquè havien trucades.
1: Ah, no l'hem posat encara. No. És que jo ja l'havia tatxat, eh?
0: Bueno, és igual. Ja.
1: Llavors...
0: la posarem ara, no?
2: La poso, eh?
1: Molt bé, doncs. La petita Josefina.
0: Vinga.

0: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
1: Si tens dolor als peus, molèsties al caminar o vols prevenir futures lesions, Joan Garcia Podologia.
2: Podòleg especialista en quiropòdia, ungles encarnades, ulls de poll, durícies, berrugues plantars, peu diabètic, estudi de la petjada i plantilles personalitzades amb impressió 3D, amb una atenció propera, professional i totalment personalitzada.
1: Joan Garcia Podologia, a la plaça de l'Església 7 de Tordera i al telèfon 604 98 71 72. Demana'n cita i torna a caminar sense dolor.
0: 107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
3: Bé, aquesta emissora que t'escolta i nosaltres us escoltem, però vosaltres ja ens escolteu. Doncs,
4: si ens escolten, ens haurien de trucar al 93 764 2893.
3: Sí.
4: Ens podeu preguntar alguna cosa o demanar una sardana.
3: També. Doncs ara doncs, la Montse Mainou ens ha trucat, eh?
5: A la número 3.
3: La però, número 3.
4: Però també teníem en Vicenç de Sils i teníem en Lluís.
3: Però en Vicenç de Sils s'ha afegit a la 11.
4: L'11 i l'han tocat?
3: Sí, i l'ermita de Collbàs.
4: Sí, la tinc tachada. Sí que toca.
3: Tant en Lluís com en Vicenç s'han complementat amb aquesta sardana. I ara troca la número 3.
5: Bolets i bon humor.
3: Esclar, si en trobes, és el que deia l'Àngel, si en trobes estàs de molt bon humor, però si no, diu que agafa molt mal humor l'Àngel, eh?
4: És que jo vaig allà on sona, eh? I després ja no agafo mal humor, perquè si allà no n'hi ha, me'n vaig cap a casa.
3: És clar. No?
4: Però com que ell deu voler voltar bosc... Pues...
3: Clar. Doncs bé, aquest bolets i bon humor és d'en Josep Font i Parera.

0: A veure, tornem a entrar. Per favor, Nori. Nori! No m'escolten. Home, estem en viu i en directe. No me deixeu fer res.
1: Joan, a veure, a veure.
0: No us traieu els cascos, sisplau.
1: Sí, sí.
0: És que no us estimaré gens.
1: Estem fent tertúlia, no pot ser això. Bé, doncs ara en Salvador Romà... Perdó, en Salvador Molins, que ens ha trucat.
0: Salvador Molins, sí, amb el número 1.
1: Ens ha demanat a l'ombra de la rectoria.
2: L'ombra de la rectoria, sí.
1: Doncs bé, aquesta és l'ombra de la rectoria, que és d'en Joan Lluís Moraleda. El complimentarem. Són i 48, hem de fer aviat el concurs,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, mira, és que tenim una trucada, l'he agafada.
1: Ah, sí?
0: Aquella que s'apunti també amb aquesta sardana.
1: Molt bé. Doncs hola, bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: Hola, ens anem a Blanes.
1: A Blanes?
3: Ah, molt bé.
1: En qui parlem?
0: La Conxi i en Joan.
3: Vaja nit que ha fet, eh?
0: Això no és res. Nosaltres estem acostumats a tot.
3: Inundats per tot arreu. Aigua per tot arreu.
1: A veure.
3: Ho sabeu si fan mercat?
0: No, no hi ha mercat avui. Ni botigues ni res.
3: Res, avui
1: sense mercat. Joan, et sembla que podem entrar una altra sardana o no?
0: Sí.
1: Sí, una altra sardana?
0: No, però apunta-la a aquesta nostra, eh? La 9.
1: La 9?
3: Sí, la 9
1: no, és l'encís de Portbou, ja l'hem posat.
0: Ai, doncs quina queda.
1: Ja l'hem posat, la fina de Palafolls l'ha demanada.
0: Sí, doncs bueno, podem posar una altra
2: ens
0: més.
2: Ens queda
0: doncs.
2: Mar Blava.
1: Ah, sí.
2: Ens queda la colla dels 40.
0: Què voleu?
2: L'ermita del Roser.
0: Quina voleu d'aquestes tres?
1: Mar Blava.
2: Platges de Lloret.
1: La colla dels 40.
2: Renoi, quina colla.
1: Platges de Lloret.
0: Em podeu demanar una, però ràpid. Un sou.
1: Hola.
0: Hola.
1: Conxi.
3: Hola, maco.
0: Quina voleu?
1: Quina voleu?
3: La que toquin. Ara, és igual.
0: Poseu la que vulgueu vosaltres.
2: Pues l'ombra de la rectoria.
3: Perquè a mi m'agraden totes.
1: Doncs posem a l'ombra de la rectoria i així ens assegurem que les podem escoltar totes.
0: Estupendo.
1: Vale?
0: Sí. A l'ombra de la rectoria. Demana'm la dedicatòria.
3: Vale, molt bé. La dedicatòria, pues, a tota la família, en el Joan Crimal, a la Fina Collà, a vosaltres i tots els que escolten Ràdio Tordera.
0: Molt bé, doncs gràcies.
1: Molt bé, Conxi, bon dia, adéu-siau. Doncs bé, posem aquesta l'ombra de la rectoria que ja ens l'ha demanat en Salvador Molins i ara la Conxi i en Joan de Blanes.
0: D'acord.

0: Bé, doncs ara, moment, Joan, són i 54, ens manquen 5 minuts, ens hem d'acomiadar amb la Santa Espina. Ara farem el concurs i hem tingut 22 trucades i tu m'has de dir un número de l'1-22.
1: L'11, la meitat.
0: L'11, la meitat. Doncs mira, has donat la sort en Lluís, amb en Vicenç de Sils.
1: Vicenç de Sils, doncs vinga.
0: En Vicenç de Sils tindrà aquest val per un vermut per a dues persones a Cal Terrassà.
1: A Cal Terrassà, doncs vinga. Baixes de Sils també i fas una visita al mercat de Tordera.
2: Sí, però això però també. No, que no vingui avui, perquè no, hi ha mercat ni Cal Terrassà.
0: Això. Bueno, Toni, hem estat molt a gust aquí amb tu. Gràcies per
2: moltes
0: venir.
2: Moltes gràcies per vosaltres.
1: Escolta, t'esperem.
0: Sí, bueno, perquè per nosaltres serà un reforç que...
1: I tant, que nosaltres necessitem ajuda.
2: Sí. Quan us faci falta, si jo puc i estic disponible, no hi ha cap problema.
1: Moltes gràcies.
0: Doncs molt bé, moltes gràcies per venir.
2: Vinga.
0: I a reveure. Ens acomiadem amb la Santa Espina, que l'ha demanat la Consol Chauvet, i també ara us diré que l'ha demanat una altra persona en aquí, la Pilar Bota. Doncs Pilar, per tu i també per la Consol Chauvet, la Santa Espina, i per tots vosaltres. Ja sabeu que la Santa Espina és una sardana dedicada, doncs, a la nostra dansa, no? I que realment la reivindiquem cada setmana.
1: Cada setmana l'hem de reivindicar perquè la gent sàpiga que és un, com un himne nostre.
0: I tant. Molt bé, doncs, a reveure. Adéu-siau. Fins una altra...
2: Adéu-siau, bon dia.
0: Adéu-siau.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Benvinguts i benvingudes als serveis informatius. Passa un minut de les 12 del matí d'avui diumenge 4 d'octubre de 2026. Comencem amb les notícies més destacades d'avui. La tempesta d'aquesta matinada provoca diverses afectacions a Tordera amb més de 150 litres de pluja. El fenomen obliga a tallar carreteres, evitar desplaçaments i dur a terme rescats. El cabal del riu de Tordera ha registrat a les 8:50 209 metres cúbics per segon i l'Ajuntament de Tordera ha recordat que s'ha suspès tota activitat a l'aire lliure, de moment fins a les 2, tal com va anunciar ahir la Generalitat de Catalunya. Durant aquest matí el Servei Català de Trànsit manté tallada la GI-600 a l'alçada de Can Martolí fins a nou avís, així com la carretera de Tordera a Fogars a l'alçada de Pastorella. S'han tancat per seguretat els accessos a Roca Rossa i Can Camps. L'alcaldessa de Tordera, Elisabet Mejías, explica la situació a la qual es troba el municipi.
2: I Roca Rossa es troba tallat també per despreniments. Es troba tallada actualment la carretera GI-600 perquè hi ha grans acumulacions d'aigua a l'entrada de la zona de Jalpí i Masmora i també el canvi de rasant d'Intorfrissa. I a més també es troba una gran acumulació d'aigua a l'accés a Tordera Park, on també hi ha un arbre caigut. Hi ha esllavissades importants a la urbanització de Can Domènec i també em consta que ara mateix estan treballant a la zona de Fibra Color, al carrer d'Anselm Clavé, que per entendre'ns és el que va fins a l'ermita, que també hi ha gran acumulació d'aigua. Aquestes acumulacions d'aigua també s'han produït a l'entorn de les 6 del matí, a la part més baixa de Tordera, tot el que és la plaça de Pau Casals, el carrer Eduardo Torroja, Països Catalans, l'avinguda Fibra Color. En aquesta zona la situació està normalitzada, però sí que hi hem hagut d'intervenir a primera hora per retirar algun vehicle que, degut a l'acumulació d'aigua, havia quedat al mig de la via.
1: El servei de transport urbà i interurbà ha quedat completament suspès com a mínim fins les 2 i cal recordar que Renfe tampoc presta servei a línia de Rodalies. El Departament de Salut ha anunciat que el centre d'atenció primària obrirà durant les properes hores, una obertura que es confirma pels canals oficials. Per acabar, l'actuació de Carles Sans per fi me'n vaig prevista per aquesta tarda també ha quedat cancel·lada, com també les misses d'avui diumenge 4 d'octubre. L'Ajuntament recorda que en cas d'emergència cal trucar a la policia local de Tordera o al 112. I una última hora és que el Servei Meteorològic del Maresme informa que tornen a apropar-se precipitacions. Es demana des del consistori, si us plau, que tothom es quedi a casa. Seguim amb alguna notícia més relacionada amb les afectacions i és que aquesta tempesta també ha estat una crescuda important per al seu pas a l'estació de Can Simó i continua pujant. La Tordera registra aquest diumenge al matí una crescuda en el cabal a causa de les intenses pluges. Segons les dades de l'Agència Catalana de l'Aigua, amb les 10:05, el cabal registrat a l'estació de Can Simó a Tordera era de 259 metres cúbics per segon. Les dades mostren una situació de cabal molt alt en un episodi meteorològic excepcional que manté en alerta diversos punts de Catalunya. Una crescuda de la Tordera que es produeix en un context de fortes precipitacions al Maresme i a la Selva que han provocat també incidències i afectacions en diferents municipis de Tordera, de la zona.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

Bé, el Cubell d'Històries es transporta a un episodi del mes d'octubre, que la Filo i en Genaro, a la seva manera, ens explicaran coses. És clar que ara, ja restablert en el seu dia a dia, tenen molt de temps en què pensar i no troben, de moment, una cosa que els sedueixi. I el que fan és dedicar-se a prendre el cafè i llegir el diari a casa o a la terrassa d'un dels bars que tenim aquí a prop de Ràdio Tordera. No passa dia en què trobin un motiu per controvèrsia. Algunes vegades, ni això, ja que segons en quin moment, prefereixen escoltar la 107.1 de la FM. Ah, sí. I en aquest mes d'octubre, que celebra el Dia Internacional del Cafè i que cau en el dia 1, la celebració és per retre, doncs, homenatge a una de les begudes més consumides del món i donar suport als milions de caficultors que en fan possible la producció. I per afegir-nos en aquesta efemèrides, els personatges que ja molts de vosaltres coneixeu ens explicaran el que pensen del cafè. Si voleu, titulem aquesta obra dient-li cafè, ciència i altres mentides. I com sempre, els personatges, la Filo i en Genaro, que són en Joan Madrid i la Nuri Pujol. Bé, què us sembla el començament? Doncs aquest començament es fa de moltes maneres.

0: El Genaro sospira de manera exagerada i és al matí i avui fan el cafè a casa.
1: Ai, Filo, per l'amor de Déu! Què és aquesta aigua de borratxes que m'has posat a la tassa? Això no té color, no té cos. Sembla que hagis rentat un mitjó amb aigua tèbia. On és el meu cafè negre? Com el quitrà que em desperta a cops de puny.
2: Això, estimat Genaro, és un cafè d'especialitat d'origen Etiòpia, de la varietat aràbica, extret amb un mètode de filtrat natural de paper. I segons l'American Heart Association, sí, Genaro, la ciència del cor és el millor que et pots posar a la boca per no tenir un ensurt cardiovascular abans dels 50.
1: A mi l'únic ensurt cardiovascular me'l dona la factura d'aquest gra de cafè que responsabilitza la teva tercera onada. Quina tercera onada? Això és un tsunami per la meva butxaca. Jo vull un cafè que sàpiga ranci, a bar de carretera, d'aquells que tenen un torrat gairebé il·legal.
2: El que tu demanes es diu varietat robusta torrat amb sucre, és a dir, torrefacte, carbó pur. Això no és cafè, Genaro. És un atemptat contra la teva microbiota intestinal. Sabies que un estudi publicat a la revista Nature diu que el cafè filtrat com aquest augmenta els teus bacteris intestinals beneficiosos? Beneficiosos. Tens l'intestí que sembla un desert i jo t'estic plantant un oasis.
1: A mi el meu intestí em parla en un idioma que tu no entens, Filo. I el que em demana a les 8 del matí és cafeïna pura, no un suc de fruites aromatitzat amb notes de gessamí i préssec de vinya. Això és cafè o una amanida, que té la meitat de cafeïna de la que jo necessito per suportar el meu cap avui.
2: És clar que té menys cafeïna, perquè l'aràbica és elegant. El teu robusta té el doble de cafè perquè està fet per la gent que vol viure a 200 pulsacions per minut. Mira't les mans, Genaro, et tremolen. Sembla que estiguis tocant les maraques.
1: No em tremolen pel cafè. Em tremolen d'indignació. 20 minuts esperant que caigui gota a gota a través d'aquest paperet? Sembla que estiguis fent un experiment de laboratori en comptes de preparar l'esmorzar. On ha quedat la cafetera italiana de tota la vida? Aquella que feia feia olor de llarg. A més, el cafè ve de Brasil. I a mi el Brasil m'encanta. Xxxt, que a la ràdio escolto aquest tema que a mi m'agrada tant.

0: La cafetera italiana crema el cafè, Genaro. Allibera uns compostos anomenats diterpens, que fan pujar el colesterol. T'estic salvant les artèries, home de Déu! Hauries de donar-me les gràcies de genolls, que la ciència diu que de 3 a 5 tasses d'això al dia ens fan immortals.
1: Immortals? Però si l'altre dia em vas dir que el cafè era dolent per la pressió. Ara resulta que cura fins i tot el mal d'amors. Us canvieu la jaqueta més de pressa que els meteoròlegs.
0: Això és l'evolució científica. No canvis de jaqueta. Abans es feien malament els estudis perquè barrejaven els fumadors amb els cafeters. Ara sabem que el cafè és un escut per al fetge. Prevé la cirrosi i el càncer de fetge. El teu metge, Genaro, que va patir a la seva joventut universitària, demana aquest cafè filtrat a crits.
1: El meu fetge, que el que demana és que el deixis en pau. I, a més, qui va inventar això del cafè? Una colla de científics avorrits en un laboratori de Suïssa. No. Un pastor de cabres que l'any de la picor que va veure que les seves cabres ballaven resga després de menjar unes baies vermelles a Etiòpia. Cabres, filo, cabres, estem basant la nostra dieta matinal en el criteri d'unes cabres boges.
0: Es diu llegenda de Caldi, el pastor. I gràcies a aquelles cabres intel·ligents, avui tenim el Dia Internacional del Cafè, l'1 d'octubre. Però, és clar, tu prefereixes celebrar el Dia de la Tila o de la brossa amb bossa que prens quan estàs nerviós.
1: La tila té una dignitat que el teu cafè modern de 8 euros la tassa mai tindrà. La tila no necessita que em llegeixis la tesi doctoral d'un senyor d'Estocolm per saber si em sentarà bé o malament.
2: Bé, ara es parlaran, ja heu sentit, de moltes coses al fetge, però ara ve del pàncreas i els músculs de l'avi.
0: Doncs escolta això, perquè aquesta dada et farà caure de la cadira. El cafè millora la sensibilitat a la insulina, redueix el risc de patir diabetis tipus 2. I saps què és el millor? Que també funciona amb el descafeïnat. Per tant, no és la cafeïna, són els polifenols. Que me'n dius, què me'n dius ara, rei de la tila?
1: Bueno, admeto que no està dolent del tot, però té un punt àcid que em recorda el llimó. Qui vol un cafè que sàpiga a llimó? El cafè ha de saber a fum, a fusta. Ah, he passat una mala nit i ara ho pagaré amb el primer que es creui.
0: Ets un cavernícola del gust, Genaro. Estàs atrapat a la edat del cafè de sota got de plàstic. Però la ciència també ha pensat en la teva bellesa, que ja et va quedant més a prop. Un estudi recent diu que el cafè manté la massa muscular esquelètica en persones de més de 55 anys. Evita la fragilitat.
1: Ah, carai! O sigui que si em bec 5 tasses d'això d'aquí a 10 anys, estaré com en Schwarzenegger. Tindré uns bíceps de ser gràcies a l'aigua de borratxes d'Etiòpia.
0: Sempre que no li posis 3 sobres de sucre blanc, 2 cullerades de llet condensada i un xarrup de conyac. Què és com te'l prens tu quan no et miro? El sucre mata. Els polifenols, Genaro, els mata. És com posar-li ketchup en un caviar.
1: Escolta, el carajillo és un invent nacional d'una utilitat pública incalculable. Això sí que és un mètode d'extracció complet. Cafè, alcohol i foc. Això et desperta el cervell, les artèries i fins tot la consciència. Filo, escolta la ràdio. Aquí hi ha alegria.
3: He muerto me de miedo esperando la salida del avión que nos llevará a Tortosa. Cuando por los altavoces se escucha una bestia que dice así.
4: Atención, atención, que vas a despegar el vuelo 502.

0: Bé, anireu observant que la Filo i en Genaro tenen una temàtica especial amb aquest dia del cafè. Ara ens voldran parlar del Parkinson i la adenosina. Veiem què ens diuen.
1: Uf, quina versió més rara. El carajillo el que fa és bloquejar l'única neurona sana que et queda. En canvi, la cafeïna neta bloqueja l'adenosina. Saps què és l'adenosina? La molècula que et diu, Genaro, fuig a dormir, que fas pena. El cafè la fa callar. Però això... per això millores la memòria a curt termini. Que bona falta et fa. Per cert, que ahir vas tornar a descuidar-te les claus a dins de casa.
2: Això no va ser culpa de l'adenosina. Va ser culpa de la teva xerrameca sobre els països nòrdics. Que si Finlàndia és un país on es consumeix més cafè del món, 12 quilos per persona l'any, normal que siguin tan bojos i tinguin tantes hores de foscor. Allà deuen viure amb els ulls com a plats les 24 hores del dia.
1: Finlàndia és un dels països amb millor qualitat de vida, Genaro. I potser és gràcies a aquests 12 quilos de cafè. A més, redueix el risc de l'Alzheimer i Parkinson entre un 25 i un 30%. Ho diuen les estadístiques mèdiques, no jo. Si vols arribar als 80 recordant com em dic, t'has de beure aquesta tassa ara mateix.
2: A veure, passa cap aquí. La veritat és que si em prevé el Parkinson, potser sí que podré aguantar millor el pols quan em portis el compte d'aquestes cafeteries, on els cambrers porten barret de copa i davant de cuir. Com es deia el noi que ens va atendre l'altre dia, un barista. Abans em deien cambrer, Filó, cambrer de tota la vida.
1: Un barista és un artista del cafè, Genaro. Ell sap el punt exacte de molta, la temperatura, l'aigua a 92 graus, el temps de contacte. No és un senyor que et llença un tallat sobre la taula enganxifosa.
0: Ja veieu, eh? Quan en saben de coses aquest parell. I ara ens ve, com no, potser, un pacte de pau amb condicions.
2: Està bé, ho reconec. Després de 3 globs d'aquest invent teu, noto com si... ai, no sé, com si el meu pàncreas em fes l'onada. Potser és la sensibilitat a la insulina, aquesta que dius. O potser és que m'estic tornant un modernet de ciutat a la força.
1: Ho veus? La ciència sempre guanya, Genaro. L'1 d'octubre et portaré a una fira de cafès d'especialitat. Tastarem un cafè de Colòmbia amb fermentació anaeròbica que té gust de xocolata i maduixes.
2: Fermentació? Què? Escolti, senyora científica, farem un tracte. Jo em bec aquest experiment de goteig cada matí per salvar el meu fetge, el meu cervell i els meus músculs de vell. Però al cap de setmana em deixes fer un cafè de cafetera italiana amb un rajolí de rom per les artèries. No ho sé, però a la meva salut mental és un miracle.
1: D'acord, tracte fet. Però el rom el poso jo, que el teu és de supermercat de baixa qualitat i no té antioxidants.
2: A sobre. Au, va, doma'n una mica d'aigua d'Etiopia d'aquesta. A veure si se'm desperta la memòria i recordo on vaig deixar el comandament de la tele.
1: El tens a la mà, Genaro. El tens a la mà.
2: Veus? Culpa de l'adenosina. Passa el cafè.

0: Ràdio Tordera.
1: Que et ve de gust menjar bé? A Tordera tens el lloc perfecte. Restaurant Camí Ral. Especialistes en paelles, cuina casolana, productes de proximitat i postres que et faran llepar els dits. De dilluns a divendres. Gaudeix del nostre menú del dia i brinda amb la nostra selecció de vins. Restaurant Camí Ral. El Camí Ral 146 de Tordera. Reserva ara al 643-944-289.
0: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
2: Instalzar. Més de 25 anys escalfant la teva llar i cuidant el teu confort.
3: Instal·lació, manteniment i reparació de plaques solars, termos i fonts, calderes i estufes de pèl·let.
2: I també d'aire condicionat, escalfadors, tot amb la màxima garantia.
3: Aprofita ara el nostre pla Renove de calderes, porta'ns la vella i et descomptem 150 euros de la nova.
2: Instalzar, al carrer Sant Ramon 15 de Tordera i al telèfon 666 50 27 50.
4: Bé, amics de la ràdio, avui us proposem un fragment d'una obra prou important de Josep Maria de Sagarra que ens farà reflexionar sobre les mitges veritats i, que és molt important, escoltar les parts en conflicte.

prestigiós cardiòleg, liberal i agnòstic, que viu un matrimoni profundament distant i infeliç amb la seva dona, Isabel. Ella és una dona extremadament religiosa i beata, la rigidesa de la qual ha creat un mur insolvable entre tots dos. El conflicte esclata quan apareixen diversos elements que sacsegen l'estabilitat familiar. El doctor manté una relació extramatrimonial amb la Júlia, una col·lega de feina que és l'únic refugi emocional que té. El fill del matrimoni decideix fer-se sacerdot, una decisió que Isabel celebra, però que el doctor no arriba a comprendre. La mort sobtada de la dona que estima provoca una crisi profunda en el doctor Molins. L'obra evoluciona cap a una ferida espiritual que, lluny de destruir-lo, acaba sent una font de llum i transformació moral. La ferida lluminosa, que el porta cap a una possible redempció i reconciliació amb el seu entorn. Tenim un melodrama religiós edificant, propi de l'època preconciliar dels anys 50.

L'escepticisme, el sacrifici, el pes de la culpa i la capacitat del perdó va ser la primera obra emesa íntegrament en català per Televisió Espanyola, el 27 d'octubre del 1964. Us presentem un fragment del quadre segon, una escena que desenvolupa entre la Isabel i el doctor Molins. Interpreten l'escena la Rosa Mas com a Isabel, esposa del doctor, Salvador Romans com a doctor Molins, Lluïsa Puig com a pare Molins i el narrador Pons Monfollada.

0: asseguts a la taula enfront un de l'altre. Doctor Molins a Isabel.
1: És de debò que ha vingut?
2: Ha vingut acompanyat d'un altre, d'un cap vell.
1: No et crec.
2: Pregunto-la a Dionísia.
1: Això t'ho inventes, com tantes altres coses desagradables. Saps que entre tu i jo no pot existir res que tingui una mica d'humanitat. I aquesta comèdia que fa tant temps representem davant dels altres i que t'agrada guarnir-la quan els altres no hi són, amb els teus detallets de pallasso tenebrós, per veure si em pots clavar un pessic o si em pots causar una molèstia. I ara em vols fer creure que el meu fill ha vingut per tu? Que ha posat els peus d'aquesta casa i que no ha volgut veure la seva mare?
2: El teu fill. Quin greu et sap que aquest fill teu també sigui meu. Què pagaries per haver-lo tingut amb un altre, Isabel?
1: Enric, cada vegada ets més gruller.
2: No, no t'escandalitzis. Vull dir haver-lo tingut legalment. Vull dir que quan tu encara feies goig, quan encara en la teva pell hi havia la presència d'alguna cosa que no era repulsiva del tot, i quan tu vas dir, si pare, de bona fe o mala fe, aquell que tenies al costat, en lloc de ser jo, hagués estat un d'aquests respectables barons que serveixen per fer bonica la parada dels imbècils.
1: Escolta'm, per què et permets fer al·lusions? No hem quedat que entre tu i jo ni al·lusions.
2: No es tracta d'al·lusions, és el teu fill. I perquè vegis que no sóc tan depravat com t'imagines, jo els he dit que eres a casa i considerava una crueltat que el teu Ernest, el pare Molins, que ells li diuen, vingués accidentalment al nostre domicili i no donés a la seva mare el gust de saludar-la. He insistit i no han volgut saber res.
1: Però, aleshores,

0: Per quin motiu han vingut? Per què, precisament, a parlar amb tu, que des de fa 3 anys no t'has dignat ni a dirigir-li la paraula?
1: Perquè els interessava que el visités el doctor Molins.
0: Que el visitessis?
1: Sí, i per 2 motius. Perquè tenien la intuïció que el doctor Molins li faria un reconeixement amb tota la decència i els donaria un diagnòstic honrat. I després perquè el doctor Molins no cometeria la indelicadesa de cobrar-los la visita.
0: I tu l'has visitat? Tu has valgut...
1: Naturalment, Isabel. I amb tota la fredor, com hauria reconegut a consciència un client milionari, que convé deixar-lo satisfet i procurar que no et fugi dels dits.
0: I què té?
1: Què té? Des del moment que no t'han volgut veure o que l'altre no ha volgut que et veiés, et podria contestar que no em dóna la gana de dir-te el que té, que es tracta d'un secret professional i que, en tot cas, ho vagis a preguntar a ell mateix. Ei!
0: Escolta...
1: Sí. Si és que t'ho vol dir.
0: Escolta'm, no siguis cafre, eh? Què li passa al meu fill?
1: No t'alarmis perquè no li passa res. Quan ells han comès la crueltat de no voler que et saludés, deuen tenir uns motius espiritualíssims per obrar d'aquesta manera, però jo no en tinc cap motiu per fer-te patir.
0: Va, explica't d'una vegada i deixa't d'històries.
1: El teu fill, bé, té una lleugeríssima insuficiència mitral, tan lleugeríssima que n'hi val la pena de parlar-ne. Afirmen que ha sofert algun esvaniment, però això pot ser causat per moltes coses, per feblesa, per excés de treball o per contingències de la vida que ells en diuen religiosa. I que jo en dic inhumana aquí...
0: Prou! Això ja no és diagnòstic del doctor Molins.
1: Si vols que et sigui franc, Isabel, aquesta visita m'ha fet l'efecte de tot una comèdia. Una comèdia per molestar-me o per posar-me a prova. Els reverents pares són molt fins, però a mi rellisquen. Es pensen que topen amb un calet.
0: El que ha vingut devia ser el pare Aguilar, oi?
1: Exacte. M'ha dit que així es deia, així mateix.
0: El pare Aguilar és un sant.
1: Un sant del teu santoral, Isabel, del teu santoral. Aquestes manifestacions i aquestes qualificacions de santetat tampoc entren en el meu diagnòstic. I tu pots guardar-te'l per tu, ara, que no és un beneit qualsevol, això t'ho asseguro. M'ha exposat la teoria de les garrotades, que em sembla una gran teoria. I estic disposat a posar-la en pràctica, encara que no hi tinc massa fe.
0: Em preocupa molt això de l'Ernest. I em preocupa perquè de tu no puc fiar-me'n ni del teu diagnòstic. Per fer-me mal, fores capaç d'ocultar-me...
1: D'ocultar què? Escolta, Isabel, per fer-te mal s'ha inventat coses una mica més importants, una mica més refinades.
0: Refinades? Ets un infeliç, això és el que ets. Un home sense moralitat i res més.
1: Exacte, Isabel, exacte. I la teva neboda Adela ha sortit realment amb el cotxe per anar a donar una sorpresa a aquells solemnes cretins?
0: Sí, ha sortit amb el cotxe. Sembla que t'interessa molt que hagi sortit amb el cotxe.
1: No ho creguis. La teva família no m'interessa res. L'Adela és una mica més simpàtica que tu i prou.
0: T'adverteixo que encara que l'Adela fos la teva man...
1: Que n'ets de desgraciada.
2: Una escena potent del matrimoni, i potser encara ho és més, la del quadre tercer. Entre pare Morells, fill de l'Isabel, i la seva mare Isabel. Isabel reclama la presència del seu fill per explicar-li les misèries del seu pare, doctor Molins. Ah, però tot no surt com ella voldria. El fragment que us presentem l'interpreten Lluís Puig com a pare Molins, i Rosa Mas.
0: Però no et sembla una gràcia molt especial, aquest avís de Déu?
3: I per què dius, amb tanta vehemència, que era un avís de Déu?
0: El teu pare anava a matar-me, comprens? A matar-me!
3: Et vull creure, mamà, però no tinc cap necessitat de creure que allò que tu has vist o que t'has semblat que veies era un avís a Déu. Déu ho ha permès. Això sí que ho crec, perquè no passa res que Déu no ho permeti. Però afirmar amb aquesta seguretat que tu fas que la teva visió ha estat una gràcia o un avís de Déu...
0: Doncs d'aquí?
3: Què sé jo d'aquí? Jo només sé que hi ha moltes forces sobrenaturals que Déu permet, però que no són de Déu. El mal també té els seus ministres i les seves al·lucinacions o les seves realitats.
0: Vols dir que pot haver estat el diable?
3: I per què no? Tan orgullós estàs de la teva santedat que pretens creure que Déu ha destacat un policia per la teva protecció personal?
0: Que et burles de la teva mare?
3: No me n'he burlat mai. I aquest seria el moment menys a propòsit per fer-ho. No, mama. Només et suggereixo que no t'enfiïs massa de l'origen diví de la teva visió.
0: No m'ha salvat la vida?
3: Ho vull creure.
0: Doncs aleshores...
3: El fet de salvar-te la vida no és cap raó que provi el que només són il·lusions teves. T'ha salvat la vida, acceptem-ho. Però a preu de què? Primer de tot, el preu de tenir consciència d'una cosa horrible, que el meu pare ha actuat com un assassí i que tot el que tu senties contra ell i el que et separava d'ell es convertís en un abisme molt més negre i molt més inhumà. I encara, a preu de què? Doncs que el meu pare, havent fracassat en el seu rampell diabòlic, se li ressequin encara totes les possibilitats de salvació, que es tanqui encara més dins la duresa del seu ressentiment, del seu despit i del seu amor propi trossejat.
0: 10 anys, sí. 10 anys.
3: Ho sé perfectament. Sé com et vas portar en aquella separació secreta imposada per tu. Et podria explicar els detalls.
0: No em facis desenterrar misèries vergonyoses.
3: Jo tenia 13 anys. Jo recordo, com si fos ara, la meva por de criatura. La meva pena de criatura innocent cobria els ulls davant d'una cosa horrible. Jo vaig sentir com ell entrava a casa nostra. Era molt tard. Devia haver begut, o què sé jo d'on devia venir. Jo vaig sentir com trucava a la teva porta, primer, amb certa violència. Però després vaig escoltar com suplicava, com et deia unes paraules que a mi em feien escoixir, i repetia amb una insistència de desesperat que ho perdonessis. I encara vaig sentir una cosa més forta. Els seus plors, m'entens? Els seus plors autèntics. Tu no saps el que és, mare meva, que una criatura de 13 anys senti plorar el seu pare com ho sentia plorar jo. I que la seva mare, que eres tu, no donés un pas ni es dignés a obrir la porta com si l'haguessin tapat les orelles, com si en lloc del cor hi tingués una pedra.
0: Què saps tu del que havia passat? Què saps tu si era just o no era just que jo mantingués la porta tancada? Escolta'm, fill meu, t'he cridat i t'he suplicat que vinguessis per si podies ser-me un consol i no perquè et convertissis en una tortura.
3: Tortura? No, mare, no. Ja veuràs com ja no hi res més que el teu consol, però tingues una mica de paciència, perquè després d'aquella nit en van venir d'altres. Ell dormia aleshores en aquest despatx seu. Es ficava al dormitori, però al cap d'una estona jo sentia passar pel corredor. I jo saltava del meu llit i obria una mica la porta per escoltar més bé. Jo no sé les vegades que repetia l'escena de les seves súpliques i dels seus pors amb la rèplica del teu silenci. Fins que arribava una nit que ja no s'acostà més a la teva porta i et va deixar dormir tranquil·la. Però jo vaig continuar sentint-me aquí dins, dins del meu cor. I un cop que els seus gemecs venen com una obsessió, vaig acostar-me fins aquí, a on som ara nosaltres, descalç, comprens? I aturant la respiració, hi vaig estar temptat d'entrar al seu dormitori i mirar de dir-li alguna cosa de pietat. Alguna cosa que em dictés la meva innocència escandalitzada. Però no em vaig atrevir, perquè tenia por de tu, perquè tu em feies por, mare meva. I vaig tornar al meu llit, tremolant de fred i de covardia. Després, jo observava les vostres cares a l'hora de dinar i us observava fins i tot en certs moments quan creio que jo estava distret i no me n'adonava de res. I ell primer intentava, de tant en tant, mirar-te, amb timidesa i tot, com si volgués iniciar un somriure. Però no vaig veure que tu responguessis mai ni que tu donessis peu a res, fins que la cara d'ell s'anava estint d'indiferència. i alguns cops jo endevinava en els ulls una espurna que no sé si era de ressentiment o si era d'odi. Vosaltres acabar acostumant-vos a la comèdia de la bona educació, però vivint cada dia més com dos escorpits tancats dins un pot de vidre, com dos pobres insectes aixerrits.
0: Jo no sé com en aquesta casa ha entrat el vent de l'horror i de la bogeria. I com jo no comprenc com respiro ni com enraono. A tu no se t'acut res més que remoure coses passades. Com si jo fos el culpable de l'actitud d'un home indigne. I com si jo no hagués procedit aleshores i sempre, amb tota decència i amb tota dignitat.
3: Aparentment, potser la persona més escrupolosa et donaria la raó. Decència i dignitat. Suposo que tu creus de bona fe i que no fas trampa. Vull admetre les teves excel·lents intencions. Però escolta bé el que et dic. Quan darrere la decència i de la dignitat no hi ha res més que la fredor i la incomprensió, la decència i la dignitat no són res, són credencials del diable. Quan ell porava a la teva porta, ho feia sense decència i sense dignitat. Ho feia perquè li sortia de la sang i res més. Ell, el pobre miserable, no tenia la fe. Però tu sí que la tenies, la fe. Tu, als matins, anaves a l'església i confessaves i combregaves. Jo et pregunto, què li deies al teu director espiritual? Feies la piadosa i la víctima, i ho eres de víctima. Ja ho sé jo que ho eres. Però et confessaves del teu silenci i de la fredor del teu pit? Li explicaves que ell plorava a la teva porta? Te'n confessaves d'això, mare meva? I aleshores, jo no vull acusar de confessions ni de comunions sacrílegues. Déu me guardi, perquè només Déu sap la veritat de les ànimes. Jo, com que t'estimo molt, vull fer-me il·lusió de que tu et confessaves de bona fe i t'acostaves al sagrari ignorant, pobra criatura, que l'Eucaristia és amor i que tu, aquell amor que podies oferir al Sant Sagrament, m'havies escanyat abans amb la teva dignitat i amb la teva decència.
0: Fill meu, no m'espantis. Apiada't de la meva por. Què tinc que fer, fill meu?

Bé, el que he de dir ara és que, pels que no coneguin l'obra, podem fer un apunt final, faríem un petit epíleg, i direm que el doctor parla amb el pare Aguilar i li diu: però ell podia haver demanat això, aquesta cosa macabra i monstruosa? El pare Aguilar li contesta: a vostè li pot semblar-li macabra i monstruosa, si comprengués fins a quin punt l'estimava, fins a quin punt desitjava que vostè m'estimava, em farà creure que ell m'estimava més a mi que el que jo pogués estimar-lo a ell? I el pare Aguilar li acaba dient: jo sé que per vostès la presència d'aquesta criatura inanimada és una ferida massa cruel, però al mateix temps és una ferida lluminosa. Amb ella reconcilia el matrimoni i el que era el que més desitjava, el pare Molins. Doncs sí, el pare Molins mora i hi ha la reconciliació del matrimoni, i aquest és el final.

0: Ràdio Tordera.
1: Milar Tordera, sempre a prop teu. Electrodomèstics, telefonia, televisió, informàtica. Cada mes amb noves ofertes i grans descomptes. Sempre amb el millor servei i atenció postventa. Milar Tordera, al camí Ral 182.
2: Instagram, la ràdio en viu. Vols saber què passa a Tordera al moment? El nostre Instagram són pura interacció. Des de l'última hora de carrer fins als plens municipals o al programa de les escoles. Ah, i recorda que pots enviar-nos les teves preguntes per a l'alcaldessa Respon. Videonotícies, directes i tota la vida del nostre poble en un sol clic. Busca @radiotordera a Instagram i no et perdis res. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
0: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Benvinguts i benvingudes als serveis informatius. Els parla Genís Mas. Comencem amb els titulars de les notícies més destacades d'avui diumenge 4 d'octubre de 2026. Un veí de Tordera de 75 anys mor en cedir un mur a causa de les fortes pluges. La mort s'ha confirmat cap a les 8 del matí al càmping caravaning internacional Costa Brava. La tempesta d'aquesta matinada provoca diverses afectacions a Tordera amb més de 150 litres de pluja. El fenomen obliga a tallar carreteres, evitar desplaçaments i dur a terme rescats.

Artistes tordarencs participen en un museu virtual per donar visibilitat al talent artístic jove de la comarca. El mapa dels joves artistes Maresme Jove amplia continguts amb una exposició en línia i ja reuneix 128 creadors d'entre 16 i 35 anys.

0: Un veí de Tordera de 75 anys ha mort aquest diumenge al matí a conseqüència de les fortes pluges que afecten Catalunya. Els fets han passat al càmping caravàning internacional Costa Brava, on la víctima es trobava fent tasques per treure aigua del seu bungalou. En aquest moment ha cedit un mur i li ha caigut a sobre. La mort que s'ha confirmat pels vols de les 8 del matí i des de l'Ajuntament de Tordera s'ha traslladat el condol, el suport i l'escalf a les famílies i persones properes a la víctima. Escoltàvem l'alcaldessa Elisabet Mejías parlant de tots aquests detalls.
1: L'accés a les urbanitzacions de Can Camps i Rocarrossa es troba tallat també per despreniments. Es troba tallada actualment la carretera GI-600 perquè hi ha grans acumulacions d'aigua a l'entrada de la zona de Jalpí i Masmora i també el canvi de rasant d'Intorfrissa. I a més també es troba una gran acumulació d'aigua a l'accés a Tordera Park, on també hi ha un arbre caigut. Hi ha esllavissades importants a la urbanització de Can Domènec, i també em consta que ara mateix estan treballant a la zona de Fibra Color, al carrer d'Anselm Clavé, que per entendre'ns és el que va fins a l'ermita, que també hi ha gran acumulació d'aigua. Aquestes acumulacions d'aigua també s'han produït a l'entorn de les 6 del matí, a la part més baixa de Tordera, tot el que és la plaça de Pau Casals, el carrer Eduardo Torroja, Països Catalans, l'avinguda Fibra Color. En aquesta zona la situació està normalitzada, però sí que hi hem hagut d'intervenir a primera hora per retirar algun vehicle que, degut a l'acumulació d'aigua, havia quedat al mig de la via.
0: Aquestes eren les paraules de l'alcaldessa de Tordera, Elisabet Mejías, explicant tots els detalls de les zones afectades i també ha confirmat que hi ha hagut un rescat aquest matí de dues persones, també en un cotxe encallat. La situació meteorològica que continua sent excepcional i del risc a Catalunya arran de les intenses precipitacions. Les previsions indiquen que l'episodi es mantindrà com a mínim fins a les 2 del migdia d'aquest diumenge.

0: Les fortes tempestes han provocat l'acumulació d'aigua a la zona baixa del municipi i el tall temporal de diversos carrers del centre urbà i urbanitzacions de Tordera. El cabal del riu de Tordera ha registrat a les 8:50 209 metres cúbics per segon i l'Ajuntament ha recordat que s'ha suspès tota activitat a l'aire lliure de moment fins d'aquí una hora, tal com va anunciar ahir la Generalitat de Catalunya. Durant aquest matí, però, ja s'han tallat moltes carreteres i a Can Domènec també s'han registrat esllavissades que han provocat la caiguda de murs. El servei de transport urbà i interurbà ha quedat completament suspès com a mínim fins a les dues i cal recordar que Renfe tampoc presta servei a la línia de Rodalies. El Departament de Salut ha anunciat que el centre d'atenció primària obrirà en les pròximes hores una obertura que es confirmarà per aquests canals oficials. L'actuació de Carles Sanz d'aquesta tarda, per fi me'n vaig, prevista per les 6, també ha quedat cancel·lada, com també les misses d'avui diumenge 4 d'octubre. L'Ajuntament de Tordera recorda que en cas d'emergència cal trucar a la policia local o al 112. El Servei Meteorològic del Maresme informa que també estem tornant a apropar-se a precipitacions i es demana que tothom es quedi a casa. D'aquí 25 minuts a 2:15, l'alcaldessa de Tordera, Elisabet Mequí, es tornarà a comparèixer als micròfons de Ràdio Tordera per explicar tota l'última hora. Fins llavors, ens trobem actualitzant la informació del municipi.
1: Ràdio Blanes, 24 hores. Uxalala, uxalala. Ràdio Blanes és guai.
2: Els divendres, el rock a Ràdio Blanes es diu Rockmasters. Rockmasters, de la mà del vostre amic Xavi. Una hora de rock and roll temàtic. Història, música i anècdotes de les grans formacions de tots els temps. Rockmasters, el programa de rock fet a mida per tu. Escolta'ns tots els divendres de 8 a 9 del vespre. Rockmasters, els mestres del rock al teu dial.
3: Bona tarda a tothom, comença aquí Rockmasters.

Thunder Road, carretera del Tro. Així és com s'arrencava una confessió a cau d'orella per esdevenir una crida imparable. Ara pugem les revolucions per conèixer els orígens de la formació. I és que després d'aquell primer impuls íntim, la banda al complet pren posicions a l'escenari per interpretar Then Avenue Freeze Out, l'aïllament de la desena avinguda, vindria a ser el segon tall del seu aclamat tercer treball. Més enllà del seu ritme ballable i dinàmic, aquesta peça és una crònica fundacional de la banda en si mateixa. La història de com un jove solitari que s'enfrontava al món sense recursos aconsegueix aixecar un projecte musical que troba els companys i troba els companys adequats. El moment central arriba quan la lletra narra l'arribada del saxofonista Clarence Clemons, batejat com The Big Man, el gran home, una figura fonamental que canviaria per sempre el color musical del grup. La secció de vents i els teclats de Danny Federick constitueix un terreny càlid i el construeix totalment inspirat en el so de la discografia Stax, mentre Springsteen canta amb una barreja de celebració i carisma popular que encomana el seu optimisme a tota la sala, a tothom que l'està escoltant. Anem a escoltar Then Avenue Freeze Out, l'aïllament de la desena avinguda. Bruce Springsteen, els nostres protagonistes avui al Rockmasters.

Ten Avenue Freeze Out, l'aïllament de la desena avinguda presentava l'aliança fraternal de la banda. Passarem ara al territori de les llegendes nocturnes dels seus primers treballs. Abans d'omplir recintes esportius arreu del món, Springsteen va construir el seu univers a partir de relats costumistes sobre la joventut dels carrers de la platja d'Asbury Park. L'esperit de la nit, pertanyent al seu disc de debut Greetings from Asbury Park, salutacions des d'Asbury, Nova Jersey, l'any 1973, és el retrat fascinant d'una colla de personatges marginals com Willy Billy o Crazy Jane, que cerquen evadir-se de la monotonia d'un llac vora la carretera. En la versió en directe de l'any 75, que és la que escoltarem, el tema es transforma en una representació dinàmica plena de teatribilitat. Springsteen redueix a velocitat, conversa amb l'audiència, s'apropa a les primeres files i deixa espai perquè el saxofon melòdic de Clarence Clemons guiï el compàs. És un exemple immillorable de la capacitat del conjunt per dilatar una composició breu i convertir-la en una escena cinematogràfica on l'oient sembla formar part de la festa. Anem a escoltar l'esperit de la nit, Bruce Springsteen and the E Street Band, els nostres protagonistes avui al Rockmasters.

Spirit of the night, Spirit de la nit, ens endinsem ara mateix en un dels cants més viscerals a la passió amorosa. I és que quan Springsteen va començar a perfilar l'estil de Born to Run, va recuperar la cadència hipnòtica del compàs de Buddy Lil que havia fet cèlebre als anys 50 per donar vida a She's the One. Ella és elegida, l'escollida, la triada. La lletra abandona les descripcions d'escenaris per concentrar-se exclusivament en l'obsessió amorosa, en aquella atracció irresistible cap a una dona que té el poder de redimir o de destruir per complet el narrador. En el concert la peça guanya una intensitat salvatge, s'obre sovint amb un lament d'harmonia i un piano tens que la bateria contundent de Max Weber marqui el compàs implacable i constant. Les guitarres elèctriques de Bruce i Stevie s'entrellacen per crear una paret de so densa, d'un so molt dens, mentre la veu de Springsteen es trenca amb un crit agònic que transmet la desesperació de qui no té cap altra alternativa que lliurar-se al desig. Anem a escoltar. Ella és l'escollida, la triada, l'elegida, She's the One. Anem a escoltar des del Hammersmith Odeon de Londres l'any 1975 els nostres protagonistes avui, Bruce Springsteen i la E-Band.

Ella és elegida, ella és She's the One, deixava l'escenari sense alè. Ara arriba el tema que va canviar el rumb de la seva carrera per sempre. I és que a mitjans de l'any 74, Bruce Springsteen es trobava contra les cordes. Els seus dos primers treballs no havien assolit l'èxit de ventes esperat per la seva discogràfica i necessitava desesperadament una cançó que definís la seva visió artística. Va passar mesos sencers polint cada nota i cada vers fins a enllestir Born to Run, Nascuts per córrer, un monument sonor que sintetitzava l'esperit de Phil Spector, l'actitud de Roy Orbison i el nervi del rock tradicional. El tema descriu la fugida com un deure moral, un compromís mutu entre en Bruce i en Weddy per escapar d'una trampa quotidiana sobre una autopista plena d'incerteses. En directe, la cançó esclata d'una força monumental, el piano, les campanetes, la línia de baix ferma d'en Gary Talent i l'icònic solo del saxofonista s'uneixen per desfermar un sentiment d'alliberament col·lectiu que transcendeix qualsevol etiqueta comercial. Anem a escoltar Bruce Springsteen and the E Street Band, Born to Run, Nascuts per córrer, en directe, com sempre, al Rock Masters.

0: Born to Run, nascuts per córrer, és la manifestació més pura del somni adolescent americà. Després d'aquest vendaval extrem, i millor dit, entrem en una de les peces més complexes del seu cançoner, del seu repertori, és que allà el segon àlbum, El salvatge, l'innocent i el ball de carrer, el de l'any 1973, Springsteen mostrava una ambició estilística que bevia tant de jazz com soul, el soul aquell típic del carrer. It's hard to be a saint in the city. És difícil ser un sant a la ciutat. Rescatada del primer disc, exemplifica l'actitud arrogant d'un jove que sobreviu a la duresa metropolitana amb orgull de carrer. Interpretada al recinte londinenc l'any 1975, la peça guanya un caràcter elèctric i accelerat que no tenia la gravació d'estudi. El piano ràpid de John Beaton dialoga constantment amb una secció rítmica exigent, culminant en un solo de guitarra llarg, ferotge i virtuòsic, totalment virtuòsic, executat íntegrament pel mateix Springsteen, amb Steve Van Zandt guardant-li les espatlles a la guitarra rítmica. És un retrat urgent, és un retrat totalment d'una urgència juvenil on cada paraula és escopida com un desafiament a la moral convencional. Anem a escoltar És difícil ser un sant a la ciutat. Anem a escoltar Bruce Springsteen, els nostres protagonistes avui al Rockmasters.
1: It's all the folks from the Louis Hall days.

És difícil ser un sant a la ciutat. I ara, de la lluita urbana a la vorera, passem a un lament sobre la pèrdua de la confiança i la fi de l'amistat. Pocs compositors han sabut descriure el dolor del desengany fraternal amb la contundència que Springsteen desplega a Backstreets, carrers secundaris. La lletra és una narració desencarnada sobre la ruptura d'un vincle sagrat entre dos joves, Bruce i Terry, que es juraven fidelitat eterna mentre s'amagaven entre cotxes abandonats i vies de tren per esquivar una realitat grisa. La introducció de piano clàssic prepara el terreny per una entrada colpidora de tota la banda, amb un acord que sosté la veu ferida de Springsteen al llarg de més de 7 minuts. Lluny de buscar consol, la lletra assenyala directament qui ha traït el pacte, transformant la pena en ràbia compartida. En directe, la interpretació esdevé una experiència colpidora on el cantant buida el pit en cada estrofa. Anem a escoltar Bruce Springsteen, evidentment, amb el seu tema Carrers Secundaris, Backstreets. Anem a escoltar-lo, com sempre, en directe aquí al Rockmasters.

0: Tordera. Serveis informatius.
1: Benvinguts i benvingudes als serveis informatius. Entrem en una nova actualització de la situació de les pluges torrencials. Estem amb l'alcaldessa de Tordera, Elisabet Mejías. Què tal, com estàs?
2: Bona tarda. Bé, doncs...
1: Estem aquí per parlar de nou amb una nova actualització d'aquesta situació. Volia preguntar-li, per començar, com està la situació general ara mateix, a hores d'ara, que ja ha passat el matí, i les pluges no sabem si tornaran aquesta tarda.
2: Bé, d'entrada, que hagi parat de ploure aquest matí ha estat una bona notícia, però sí que seguim atenent les incidències de les conseqüències d'aquesta pluja, que són molt i molt nombroses a tot el terme municipal. Ara la majoria estan centrades en la part alta, diguéssim, en la banda Montnegre. Tenim una afectació molt important a la carretera de Sant Pere de Riu, de que connecta Pineda amb Sant Pere de Riu, banda Tordera. S'ha descalçat gairebé tota la carretera, per tant serà una actuació que no resoldrem avui, que trigarem dies a poder-la resoldre, i per aquest motiu també la Brigada Municipal i de Medi Rural estan arranjant tot el camí de Vallmanya perquè es pugui donar sortida a tota la gent de Sant Pere de Riu i també del sector, que ens consta que hi ha una casa rural també que hauria de sortir per aquest accés. A banda d'això, continuem obrint els accessos a les urbanitzacions de Can Camp i Roca Rossa, de Can Camps i Roca Rossa, i a més tenim els tècnics de serveis municipals fent informes de murs que estan descalçats o que estan caiguts en 5 punts del municipi, i el que preocupa més és el d'un habitatge a Sant Daniel, que ara sí que estaven els bombers determinant si calia evacuar o no la família mentre els tècnics no determinin el nivell de gravetat. Ara mateix el més important, o la incidència més important, seria aquesta, la de Sant Pere de Riu i la del descalçament de murs, a banda d'obrir els camins d'aquesta part alta de Tordera. També hi ha altres rieres que ens fan patir si tornés a ploure aquesta tarda, com alguns mapes indicaven a mig matí, com són la el torrent de Masgall de Gelpí, que aquella també havia trencat sobre l'entorn de les 12 del migdia. Evidentment s'ha tancat l'accés a Gelpí, que també ha quedat inundat, a banda de totes les incidències a la part més baixa de Tordera, que és tota la zona d'Avinguda Països Catalans, l'inici del camí ral entrant per la Nacional, l'Avinguda Fibra Color i Eduardo Torroja. Al final allò es tracta d'una zona inundable i és la que rep l'aigua de pràcticament de tot el poble, i més amb la quantitat d'aigua que ha caigut.
1: Volia preguntar-li també per la situació del transport. Se sabia que fins les dues, muntant l'activitat a l'espai, a espais lliures com el transport, com altres activitats, quedaven doncs restringides. A partir de les dues se sap si s'aixecarà aquesta restricció o seguirem amb aquesta mateixa?
2: No, pel que fa al transport municipal hem decidit que no operarà aquesta tarda tampoc, justament pel que comentàvem, no? Perquè els camins encara estan molt malmesos i el que hem de garantir sobretot és la seguretat dels veïns i dels vehicles. El que demanem també és restringir la mobilitat, que tothom es quedi a casa en la mesura del possible, que puguem acabar d'atendre totes les incidències, i per tant no tindria, no, cap sentit que hi pugéssim al transport municipal i poséssim en risc tota aquesta gent que hauria de baixar. També en aquest sentit hem anul·lat l'obra que hi havia prevista dins la programació estable del Teatre Claver d'aquesta tarda, que segurament aviat informarem de la nova data en què es pugui a terme. La idea principal és que sobretot tothom es quedi a casa. Jo ja entenc que tothom té moltes ganes de fotografiar el riu i de com baixen les rieres, però sí que estem en una situació encara de risc, i tal com van les rieres, que tot i que han baixat aquest matí, hem d'estar pendents del que hagi pogut ploure més amunt i del que ha de ploure encara aquesta tarda.
1: Uh-huh. També volia preguntar-li de cara a la mort que hi ha hagut aquest matí, entre el primer cop que has visitat l'estudi i ara, doncs hem rebut aquesta notícia. No sé si ens podria explicar algun detall més enllà del que se sap.
2: Sí, quan hem vingut a primera hora a les 9 del matí, jo apuntava que hi havia una intervenció important en aquesta zona del caravan en Costa Brava, que just ben bé al sortir de l'emissora es confirmava la lamentable notícia de la mort d'aquesta persona, d'aquest senyor de 75 anys, que es trobava en aquells moments traient aigua que li havia entrat al bungalop i ha cedit al mur del caravaning i ha quedat atrapat. S'han intentat fer maniobres de reanimació, però lamentablement no ha estat possible. Voldria aprofitar, com he fet en altres espais també, per traslladar el condol a tota la família, als amics i també a tota la gent del caravàning de el caravàning Costa Brava, perquè no ha estat un matí gens fàcil, i enviar-los tot el suport i escalf i evidentment posar-nos a la disposició per tot allò que faci falta, com hem fet des de primera hora amb tots els serveis municipals.
1: Acabo ja amb les preguntes. També volia preguntar-li, ens heu notificat fa, ara no recordo ben bé, una hora potser, que el Consell Comarcal avisava de que podia haver-hi futures precipitacions i que la gent es quedés a casa. Més o menys com es troba la situació de cara a les properes hores?
2: És el que es deia, sembla que aquesta tarda hauria de tornar a ploure. També ens ho deien de l'entorn de la una del migdia i ens ha aguantat força, però sí que en Quim Serra ens apuntava que aquesta tarda es podrien repetir les tempestes, però amb molta menor intensitat del que hem tingut aquesta nit i matinada. Sí que m'agradaria afegir també una novetat, que ara abans d'entrar a la ràdio ens trucaven des de la sotsdelegació del Govern de l'Estat per dir que estan preparant un decret, en aquest cas, de situació del que vindria a ser abans la zona d'anomenament de zona catastròfica, i per tant sembla ser que el govern està en disposició de poder obrir una línia d'ajudes tant per a particulars com per a empreses, com per casos de defunció, com lamentablement ha estat a Tordera, i també per administració. Sembla que la tramitació seria senzilla per fer-la, però en qualsevol cas també des de l'Ajuntament donarem tota la informació per a tota aquella gent que hagi tingut afectacions a casa seva o en els seus negocis perquè pugui atendre's aquest decret d'ajuda. En qualsevol cas, això és alguna cosa que farem a partir de demà, i si hem d'obrir també una oficina d'atenció al ciutadà per atendre aquestes demandes o aquestes incidències, és evident que també ho farem per donar les màximes facilitats, perquè veient com, no?, la burocràcia a vegades ens menja i els tràmits administratius són extensos, doncs intentar posar-nos a la disposició de la ciutadania per facilitar com a mínims aquests tràmits.
1: Doncs ja per acabar, alcaldessa, ho hem anat repetint, però quin és el missatge que s'envia a hores d'ara a la població?
2: Doncs el mateix que donava abans, sobretot un missatge de prudència, de quedar-se a casa i que se segueixin informant per les xarxes i per les vies oficials. Hi haurà temps de fotografiar el riu i de, no, i de conèixer les conseqüències, perquè seran llargues, ens queda molta feina per fer en quant a neteja. És evident també que tocarà fer una neteja a fons de nou dels embornals, perquè si portaven fulles, fang, branques i algunes bosses, ara ja hi porten pedres, roques i tot el que ens ha baixat de muntanya. Per tant, és evident que a partir de si no aquest vespre, demà, ens hem de posar a fer una feina ingent als carrers per treure tot el fang que hi ha, especialment a la part baixa, i que no acabi de col·lapsar el col·lector. I sobretot això, amb molta prudència, perquè estem dient que la gent no s'acosti ni a les alleres ni als rius, i encara hem hagut de balisar també tota la llera del riu perquè la gent hi estava accedint. Per tant, molta precaució, ha plogut riu amunt, tot i que va de baixada no ens en podem refiar per si hi ha més pluges aquesta tarda, i per tant extremar la precaució, la prudència i estar atents al que sorgeixi d'informació en relació al temporal.
1: Doncs aquesta és l'última hora, falta d'arribar a 3 minuts de les 2 del migdia. Moltes gràcies, alcaldessa, per visitar els estudis, i anirem parlant les properes hores.
2: Gràcies a vosaltres pel seguiment.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París.
2: Notícies en xarxa, edició migdia.
1: Dos homes han mort a Tordera i Montornès del Vallès arran dels aiguats que descarreguen el litoral i prelitoral català durant tot aquest cap de setmana. A banda de les dues víctimes mortals, també es continua buscant un jove que hauria desaparegut a la riera de Pineda de Mar. Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Lídia Porta, bon dia.
3: Bon dia, Eduard.
1: Seguim parlant d'aquests aiguats i és que el fenomen ara ja es troba al nord-est del territori. Anem a conèixer, doncs, la previsió del temps per a les properes hores. Marc Jaureguizar.
4: A les darreres hores la situació ha estat molt complicada, sobretot a les comarques de Barcelona i de Girona, amb ruixats que han descarregat de manera torrencial, deixant registres realment espectaculars en aquests sectors, com per exemple els 288 litres per metre quadrat a Vilassar de Mar, els 253 a la ciutat de Mataró o els 250 a la ciutat de Granollers. Amb un matí que aquests ruixats han continuat descarregant amb molta intensitat a les comarques de Girona, a la resta del territori català hem anat tinguent obertura de clarianes. I a aquestes hores del mig i les temperatures es mantenen en general una miqueta més baixes i a la tarda els ruixats podran tornar a aparèixer ja de manera molt més irregular i no descarregaran en tanta intensitat al Pirineu, Prepirineu, comarques de Girona i també les al nord de Barcelona. Per tant, seguirem amb molta precaució.
1: Seguim parlant d'aquests aiguats, és que Protecció Civil ha activat dos missatges és alert pel risc de desbordament dels rius Ridaura, el Daró i diverses rieres a la comarca del Baix Empordà.
3: D'altra banda, també s'han desactivat les restriccions de mobilitat a les comarques del Camp de Tarragona, el Garraf i al litoral i prelitoral de Barcelona.
1: I per la seva banda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha parlat d'un fenomen històric i sense precedents.
3: Illa també ha demanat a la població que es mantingui alerta tot i la relaxació de les restriccions a la majoria de part del territori.
1: Seguim amb més afectacions. Una vintena de carreteres de la xarxa viària estan encara tallades per esllavissades o inundacions provocades per aquest temporal, segons informa el Servei Català de Trànsit.
3: Les vies amb problemes es concentren a les demarcacions de Barcelona i Girona.
1: I pel que fa a la xarxa elèctrica, més de 18.000 clients es troben sense subministrament a causa d'aquestes fortes pluges caigudes a les darreres hores, especialment a l'àrea metropolitana de Barcelona.
3: Hi ha un total de 313 incidències a la xarxa elèctrica, la majoria precisament a Barcelona i Badalona.
1: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa.

0: Són les 2:03, esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia, darrere nostre a la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Lídia Porta i jo mateix, Eduard París. Com us expliquem, un home ha mort aquest matí a Tordera en cedir un mur a l'interior del caravaning internacional Costa Brava a causa d'aquest temporal de pluges.
1: Des de Mataró Ràdio ens amplia aquesta informació la Judit Peñarrano.
2: Un home de 75 anys ha quedat sepultat per la caiguda del mur en un càmping del municipi de Tordera. Malgrat els intents de reanimació, els cossos de seguretat no han pogut fer res per salvar-li la vida. Segons ha pogut saber TV Mataró, l'home estava allotjat en un bungalow amb dues persones més de la seva família. El mur que s'ha desplomat és del perímetre del càmping. Per altra banda, a Pineda de Mar, una persona ha desaparegut. Els equips de recerca hi estan treballant. El Maresme és una de les comarques més afectades pel temporal. Des de l'inici de l'episodi fins a les 7 del matí havien caigut 244 litres per metre quadrat. En altres punts de la comarca, com ara l'estació de Dosrius, el Parc Natural del Montnegre i el Corredor, la xifra baixa fins als gairebé 169 litres per metre quadrat. En el cas de Malgrat de Mar, entre ahir i avui s'hi han registrat 85 litres. Perquè ens fem una idea de les dimensions de l'aiguat, el temporal Glòria el 2023 va deixar anar 160 litres per metre quadrat.
0: Hem de lamentar una segona mort, en aquest cas la d'un altre home a Montornès del Vallès. En aquest cas els bombers han fet tasques de buidatge d'un garatge completament inundat i han trobat el seu cos després que la família havia alertat que l'havien trobat a faltar. I d'altra banda, un helicòpter de salvament marítim, una llanxa dels Mossos i agents de la Guàrdia Civil a peu, continuen buscant un jove desaparegut a Pineda de Mar que hauria caigut a la riera i hauria estat arrossegat fins al mar.
1: Segons ha informat Salvament Marítim, l'operatiu s'ha desplegat un helicòpter Helmer 220, la llança de salvament Sirius i també una embarcació de la Creu Roja. L'avís d'aquesta desaparició s'ha rebut a 8:45 i es treballa amb la hipòtesi que el jove s'hauria apropat a mirar, hauria relliscat i hauria estat arrossegat per la riera en una zona propera a Alies Joan Coromines. En aquest operatiu també participa la policia local i els bombers de la Generalitat.
0: Seguim amb més afectacions d'aquest aiguat i marxem ara fins a Cardedeu per connectar en directe amb el seu alcalde, Javi Orozco. Javi, molt bon dia.
3: Molt bon dia, bona tarda.
0: Molt bon dia, bona tarda.
3: Espero que sigui millor que aquest vespre, que aquesta nit i que aquest matí.
0: Bé, Javi, sembla que el fenomen ja va passant, no, que es dirigeix cap al terç nord-est del país, però ara mateix aquí a Cardedeu quina és la situació al municipi?
3: Bueno, en alguns llocs, en alguns carrers i en algunes zones de Cardedeu, doncs una mica dantesc, perquè clar, hi ha molts pàrquings, molts sòtans, inclús alguna planta baixa inundada, i per tant hi ha molts veïns afectats que, bueno, doncs em deien, no?, doncs que han perdut doncs efectes personals, aquells que no es recuperen i que tenen un valor sentimental, cotxes, molts cotxes que han quedat absolutament coberts per l'aigua, i bé, una situació una mica dura en alguns extrems, sí.
0: Entenc, Javi, ho comentes, danys materials, no la majoria, però danys personals, per sort, de moment,
3: no, afortunadament,
0: no s'han de lamentar.
3: No, afortunadament no, són danys sí, en edificis, tant privats com públics. En algun edifici públic també, per exemple, en el CAP s'ha ensorrat doncs un sostre, tenim el pavelló amb parquet ple d'aigua, diguem, i per tant sí que hi ha alguns elements que haurem de dedicar-hi recursos per arreglar-ho, però afortunadament cap desgràcia personal, que és el que compta. El que sí que és evident és que el canvi climàtic s'està produint, que aquest és un fenomen extraordinari que pot repetir altres vegades i que haurem de prendre mesures perquè tots aquests danys, encara que siguin materials, no es puguin tornar a repetir, o almenys es repeteixin, és a dir, que els mals sigui el menys possible, diguem, eh?
0: Clar, Javi, és el que t'anava a preguntar, no? És a dir, el fenomen fa dies, no, que es porta pronosticant, jo diria pràcticament inclús una setmana. Un altre fet ja és que en aquests darrers dies s'haiga alertat encara més a la població, però des de Cardedeu, des del consistori, entenc que ja estàveu gestionant possibles mesures de prevenció,
3: sí,
0: davant
3: sí,
0: el que ha acabat
3: sí,
0: passant.
3: Sí, sí. No, anàvem avisant, i de fet ahir d'acord amb les instruccions que vam rebre de la Generalitat, fins i tot una mica abans, ja vam situar, ja vam activar el pla d'emergència, i per tant, des de les 6 de la tarda fins a les 2 d'avui, aquest migdia, doncs vam suspendre totes les activitats culturals i esportives de Cardedeu. Aquesta tarda n'hi havia dos activitats, un concert i una obra de teatre, i d'acord amb els organitzadors també s'han suspès perquè hi ha molts carrers amb una fangada tremenda, que encara que ja passen màquines, i una cosa molt important que es visualitzen quan passen d'aquest tipus de coses, i és de que els ciutadans i ciutadanes comencen a posar a remengar-se i a posar-se solidàriament al costat d'aquells que ho necessiten, i la veritat és que és impressionant i emocionant veure com la gent ajuda a treure aigua dels gratxos, a netejar els mobles, la roba que pot haver, tot, és a dir, és impressionant. I per això hem considerat que sí que valia la pena que pagava la pena, en fi, que suspendre també aquestes dues activitats aquesta tarda. I d'alguna manera el comitè d'emergència no l'hem aixecat aquesta tarda a les 6. Ens tornarem a reunir perquè hi ha molts pendents. Jo no sé si m'allargo massa, perdona, igual no m'estic allargant, però hi ha un tema que ens preocupa, que són les escoles. Demà les escoles han de poder començar. Sabem que alguna ha estat afectada poc o molt amb inundació, amb goteres, i volem que demà al matí la mainada i els infants, quan s'incorporin, ho facin amb les millors condicions possibles.
0: Clar, ja havíeu estat explicant-ho, però és el que just anava a comentar ja com a darrer front, no com a darrer tema, que és que l'inici de les tasques de neteja o de recuperació ja no només les esteu impulsant des de l'Ajuntament, sinó que és la pròpia gent a peu de carrer, a poc a poc, que ja ho està començant a executar, no?
3: Impressionant, impressionant. Des de primeríssima hora del matí, Perquè, clar, ara, a les dues del migdia, que encara s'està treballant i molt, i de fet hi ha pàrquings i sòtans que estan coberts fins dalt de tot, inclús alguns que no poden obrir, diguéssim, no poden accedir ni a la porta, d'entrar, però la gent està al carrer d'una manera fantàstica, de debò. No només els veïns, els veïns del propi carrer. Hi havia afectats que em deien és que venen d'altres carrers, venen de l'altra punta del poble a demanar si necessitem ajuda, no? I això, la veritat és que és molt maco, és molt maco.
0: Doncs Javi, moltes gràcies pel teu temps, i sé del cert que m'has comentat abans fora de micro que estaves tu mateix com a encapçalant, no a peu de carrer, aquest inici de les tasques de neteja i de recuperació, així que no et robem més temps. I no
3: dono... Mira, ja, no, perdona, perquè no seria just això que acabes de dir, val? És a dir, que hi ha tot un comitè d'emergència que va des del cap de la policia local, a la cap de serveis socials, al cap de la brigada, des de la regidoria de Seguretat Ciutadana, el grup d'emergències. És a dir, això és un equip de gent que portem reunits des de primera hora del matí, i que cadascú en la seva feina ajuda en l'activitat que el poble necessita. No és feina d'un, això. Aquest tipus d'activitats és una feina coral on tothom hi posa el seu gra de sorra, i si no fos així la cosa no funcionaria.
0: Això mateix volia comentar, no, senyor Javi Orozco, no com a, diguéssim, com a cap vigil, però fins que és una feina de tot el municipi, autoritats, veïnat i tot el municipi en general, que ja s'heu posat mans a l'obra.
3: Tots amb una pinya, sí.
0: Això mateix. Senyor Orozco, ja dic que no li robo més temps, per a que pugueu continuar amb les tasques de neteja i recuperació, en aquest cas al municipi de Cardedeu. Moltes gràcies per la vostra
3: atenció. No, gràcies a vosaltres. Gràcies a vosaltres. Gràcies a vosaltres.
0: No deixem de parlar d'aquest fenomen, no, d'aquests aiguats que porten descarregant al nostre territori durant pràcticament les darreres 24 hores. Parlem ara de Protecció Civil, perquè com hem dit al principi, aquest fenomen ara s'està desplaçant cap a les comarques gironines de la costa i s'han activat dos missatges és alert pel risc de desbordaments dels rius Ridaura, Aldaró i diverses rieres de la comarca, com diem, del Baix Empordà.
1: El riu d'Aura supera els 300 metres cúbics per segon a Santa Cristina d'Aro i les pluges ja deixen més de 150 litres per metre quadrat en diversos punts del Baix Empordà. Televisió Costa Brava, Raül Martín.
4: El temporal de pluja manté alerta al Baix Empordà amb crescudes excepcionals dels rius i diverses afectacions als municipis de la comarca. Protecció Civil ha enviat aquest migdia un nou és alert per risc de desbordament de rieres a Calonge i Sant Antoni després d'haver-ne enviat un altre pal desbordament del riu Ridaures i el Daró. El Ridaura ha superat els 300 metres cúbics per segon a Santa Cristina d'Aro, un cabal associat a un període de retorn de 100 anys, mentre que el Daró s'acosta als 180 metres cúbics per segon a la Bisbal. A Platja d'Aro, Castell d'Aro i Sagaró també s'han registrat inundacions i afectacions a la mobilitat, mentre que a Sant Feliu de Guíxols hi ha diversos carrers i accessos afectats. Això ho explica l'alcalde de Platja d'Aro, Maurici Jiménez.
5: En aquest moment la situació s'ha complicat en extrem, especialment perquè el Ridaura ha desbordat fa pocs minuts a la zona de l'Aro Gran, i això ens obliga a extremar totes les mesures de prevenció i de reacció. Davant d'això, hem passat ja en el marc del Pla d'Emergències Municipal a fase d'alerta, he convocat el CECOPAL i hem demanat reforços a interior als Mossos d'Esquadra per donar suport a la policia local i als serveis d'emergència.
4: I des del Consell Comarcal del Baix Empordà, el president Enric Marquès també alerta de la situació i demana extremar les precaucions.
6: En aquests moments sí que ha desbordat el Daró, però en principi sembla que en alguns llocs de la comarca ja va apaivagant.
4: Protecció Civil demana a la població que eviti les zones baixes i els soterranis, que es protegeixi a l'interior dels edificis i, en cas de perill, es truqui al 112.
0: Tal com expliquem, el fenomen s'està desplaçant no de les comarques del litoral i prelitoral de l'àrea metropolitana de Barcelona cap a les comarques de Girona, en aquest cas al terç nord-est del territori. Per això connectem ara en directe per saber com pot evolucionar aquest fenomen amb el meteoròleg Marc Jaureguizar. Marc, molt bon dia.
7: Molt bon dia. Doncs estem fent un seguiment d'aquestes precipitacions que en aquests moments ens estan donant una certa treva, sobretot a comarques gironines. Tenim ruixats encara, sobretot a la línia de la costa de l'Alt Empordà, del Baix Empordà. Tenim ruixats, per exemple, a viles costaneres com a Roses, com l'Escala, Palafrugell. De cara a aquestes immediates hores, aquests ruixats es podran tornar a reactivar en aquest sector, també a la zona del Pirineu. Els ruixats esperem que no es pateguin amb tant de torrencialitat com a les darreres hores, però repetim, a les properes immediates hores, la situació continuarà sent de molta precaució.
0: Marc, en principi sembla que entre cometes se va desinflant, no, el fenomen, per tant, s'espera un volum o acumulació, intensitat de pluges en principi inferior, no, al de la darrera matinada, per exemple.
7: Sí, sí, la situació que hem tingut a les darreres hores ja començarà a ser història. A poc ja va marxant cap al sud de França, mar endins. Ara el que tindrem a les properes hores ja seran els típics, les típiques precipitacions que despetegaran amb molta intensitat. Tot i així, deixa'm dir-te, com acabo de comentar, que haurem d'estar molt pendents a la propera nit i matinada perquè aquests ruixats que s'ubiquin, per exemple, al golf de Roses, podran anar amb molta intensitat i podrien deixar-nos quantitats destacades en un parell d'hores. O sigui, la situació encara s'haurà de fer màxim seguiment. A més, cap al vespre tindrem precipitacions que es formaran davant de la costa del Maresme, del Barcelonès, i que sí que puntualment toquen terra, també ho podríem fer-ho amb molta intensitat.
0: Per tant, Marc, i per a tancar, no entenc que els esteu molt pendents dels models, no, de les properes hores, però entenc que les recomanacions, tal i com s'ha apuntat, no, des de les autoritats catalanes, no, molta prudència encara, perquè encara no s'ha acabat de superar aquest fenomen, com diem, històric, no, d'aquest cap de setmana.
7: No, sobretot en aquestes comarques gironines, al nord de Barcelona, com el Vallès Oriental, el Maresme, totes aquestes comarques encara estem en risc, aquestes properes hores encara continuen sent crítiques. A més, li hem d'afegir que tenim un terra ja molt saturat d'aigua i, per tant, tot el que vagi caient es pot provocar, doncs, el creixement de molts rius, moltes rieres, com hem pogut observar en les darreres hores, rius com el Besòs, que hem tingut aquests problemes.
0: Moltes gràcies, Marc, i com diem, seguirem molt atents a aquesta evolució, direm ja el tram final, no, d'aquest fenomen meteorològic, però encara queda com a mínim fins al final d'aquesta jornada d'avui, d'aquest diumenge, per veure com acaba de desembocar, principalment, com diem, a les comarques gironines. Moltes gràcies.
7: A vosaltres, màxim seguiment des de la xarxa.
0: I ens n'anem precisament, bé, el fenomen està a les comarques gironines, però recuperem també, en aquest cas, les afectacions que hi van haver a les Terres de l'Ebre, i és que en aquest cas aquests aiguats van tornar a posar sobre la taula la fragilitat dels serveis bàsics en aquesta zona del territori català.
1: Els alcaldes de Roquetes, Tortosa i Aldover reclamen més inversions després de patir talls de llum, problemes amb les telecomunicacions i importants conseqüències econòmiques. 21 Ràdio, Alberto Calatayud.
8: Diversos alcaldes de les Terres de l'Ebre reclamen més inversions després d'arribar a estar fins a 37 hores sense electricitat per culpa dels aiguats. L'alcalde de Roquetes, Ivan García, ha criticat el retard en l'arribada de generadors. L'alcaldessa de Tortosa, Maria Eixà, destaca que encara hi ha afectacions a diversos barris on veïns continuen sense connexió telefònica i problemes amb el subministrament d'aigua i electricitat. També l'alcaldessa d'Aldover assegura que aquests talls generen greus conseqüències econòmiques, especialment en el sector aviari. Escoltem les seves queixes.
9: No pot ser que cada vegada que plou una mica ens quedem sense llum. No pot ser que després de 37 hores sembla ser que ara comencen a arribar generadors per a poder donar llum a les cases.
10: A hores d'ara tenim afectades una zona del barri del Temple, també del barri del 13 de gener, també de Disseminats de Jesús i el poble del Regués, que no té ni connexió telefònica, ni aigua, ni tampoc llum.
11: Van estar exactament 8 hores sense llum. Segurament hi hauran moltíssimes baixes en lo que són els animals. Al final hi ha moltes repercussions.
8: Els alcaldes han agraït la feina dels serveis d'emergència, però insisteixen que calen més inversions perquè els municipis no tornin a patir aquests problemes quan hi ha episodis de pluja intensa.
0: Tenim encara més afectacions, en aquest cas el servei ferroviari d'alta velocitat i llarga distància amb sortida des de Barcelona, que en el seu cas es recupera progressivament. Avui no han pogut sortir ni arribar trens a l'estació de Sants, però des de la una del migdia Renfe ha informat de la recuperació progressiva de les freqüències de circulació.
1: Pel que fa a Rodalies i el Regional, s'estan fent marxes exploratòries per recuperar el servei i la idea és que estigui totalment restablert de cara a demà dilluns. I a partir de 12:45 ja s'ha restablert el servei alternatiu per carretera de les línies R3, R13 i R14. Pel que fa a Ferrocarrils de la Generalitat, s'està recuperant la circulació de la línia Llobregat-Anoia des de la una del migdia i la del Vallès de forma progressiva a partir de les dues d'aquest migdia.
0: I escoltem ara el president Salvador Illa en la seva compareixença d'aquest migdia, on ha parlat de fenomen històric, el que s'està visquent durant tot aquest cap de setmana al territori amb aquestes pluges torrencials.
12: Excepcional que hem viscut. El nom tècnic de l'episodi és sistema convectiu de Meso-Escava, que podia desenvolupar-se, dit en termes més col·loquials, és un temporal de característiques tropicals que podia derivar en un mini huracà mediterrani que afortunadament no ho ha acabat de fer, però s'hi ha apropat molt, no? Perquè vostès puguin mesurar l'excepcionalitat d'aquest episodi, no té antecedents al Mediterrani, en els darrers 30 anys només té 3 antecedents, no? I a la costa catalana, a Catalunya, no hi ha cap antecedent d'aquest episodi. És la primera vegada que ens diuen els professionals del Meteocat que es dona un episodi d'aquestes característiques a la costa catalana, no? També per mesurar l'excepcionalitat del fenomen, doncs val a dir que per primera vegada a Barcelona, a la capital de Catalunya, concretament a l'Observatori de Can Bruixa, s'ha assumit a totes les comarques que tenien fins a aquesta hora restriccions, excepte a les comarques de l'Alt i del Baix Empordà. Per una combinació de raons meteorològiques i de raons hidrològiques, aquestes dues comarques, hi ha unes crescudes importants dels rius, concretament els rius Unyà, Daró i Tordera estan en períodes amb cabals equivalents a períodes de retorn de 10 anys. És veritat que en els punts d'aforament aquests cabals ja estan baixant, però vostès saben que, en fi, els cabals dels rius venen després de la pluja i es van traslladant des de la capçalera del riu fins al final del riu, fins a la desembocadura del riu, i per tant s'ha de tenir molta prudència en les lleres d'aquests tres rius, i encara més prudència a Bellera del Riu, Ridaura, que ha tingut cabals equivalents a un període de retorn de 100 anys, molt excepcionals també, que han afectat algunes estructures, alguns ponts de, o poden afectar alguns ponts d'aquest riu, i que ara està baixant també, però s'ha de tenir molta prudència. Justament per això s'ha enviat un missatge als mòbils, un esàbert, a tots els municipis que tenen llera en els rius Ridaura i Daró, per evitar que els ciutadans d'aquests municipis amb llera d'aquests rius vagin, s'apropin a deixem-ho dir així, a fer-ho curiós, a fer-ho badoc, i puguin prendre mal en aquest, perquè hi poden haver episodis, hi ha encara episodis de crescuda, no? Bé, doncs per aquesta combinació de risc hidrològic i la nova etapa en què entrem, en aquestes dues comarques de Bavi o Baix Empordà, hi haurà encara restriccions fins a les 9 de la nit. Demanem als ciutadans que estiguin en aquestes dues comarques i que hagin de desplaçar-se per la raó que sigui. Vostès saben que hi ha bastants ciutadans que viuen a Barcelona, s'hagin de desplaçar a Barcelona, que ho facin a partir de les 9 del vespre i que ho facin per l'AP7. Que no ho facin per la C35, que no ho facin per la Nacional 2, que són vies de circulació que estan encara en alguns punts amb problemes que estem intentant recuperar. Ara m'hi referiré més extensament, no? Per tant, etapa nova, un episodi nou, s'aixequen les restriccions a partir de les dues a totes les comarques, excepte Bavi o Baix Empordà, que estaran vigents fins a les 9 de la nit. Podem dir, per tant, que s'ha acabat això? No s'ha acabat. I entrem en una etapa diferent, i durant tota la tarda i durant tota la pròxima nit hi ha probabilitat alta d'aiguats torrencials dispersos en tota la zona del litoral i prelitoral nord de Catalunya. De Barcelona en amunt, al litoral i al prelitoral, podem tenir tota aquesta tarda i tota la matinada fins demà ruixats torrencials importants. Els serveis meteorològics, Meteocat, en faran un seguiment i una monitorització, i tan bon punt hi hagi avisos que es puguin ser més precisos, doncs s'enviarà, si així es procedeix, els missatges corresponents i les alertes corresponents a les zones afectades. Però en tota aquesta zona de litoral i prelitoral, des de Barcelona cap al nord, cal estar alerta que poden haver-hi, hi haurà, segons les previsions, aiguats torrencials dispersos, localitzats en punts que anirem informant conforme en tinguem. I a la zona de Bavi o Baix Empordà, juntament per coexistir amb un risc hidrològic important, sí que mantenim les restriccions fins a les 9, de la nit, no?
0: També en matèria d'afectacions i en compareixences des de Barcelona, prop de 2.000 veïns s'han quedat sense llum en diversos barris. Els més afectats són els d'Horta, amb 1.400 abonats, 9 barris amb 200, Ciutat Vella amb 135, Sarrià amb prop de 120, a més de casos puntuals a Sants i Gràcia.
1: Precisament, l'alcalde Jaume Collboni ha destacat que els 15 dipòsits pluvials han estat en ple rendiment durant tota la nit i que molts d'ells han arribat al 100% de la seva capacitat, i per tant això ha ajudat a evitar mals majors. També l'Ajuntament està revisant els més de 300 centres educatius de la ciutat i a les 8 del vespre informarà les famílies de si demà es podrà tornar a les aules.
0: I encara en afectacions a la xarxa elèctrica, un total a tota Catalunya de 18.500 clients es troben sense subministrament elèctric encara a causa d'aquestes fortes pluges, segons ha informat Protecció Civil amb les darreres dades actualitzades aquest matí.
1: Hi ha 313 incidències a la xarxa elèctrica, 48 són de mitja tensió i 265 de baixa tensió. Els municipis amb més afectacions són Barcelona, Badalona, Santa Coloma de Gramenet i Santa Cristina a Daru. Els equips treballen per restablir el servei el més aviat possible, però es troben amb problemes de mobilitat i accessibilitat, ja que hi ha dificultats per accedir en alguns punts d'aquestes poblacions.
0: Amb aquests apunts acabem aquest primer tram del Next. Moltes gràcies per escoltar-nos.
13: La xarxa de comunicació local.
14: Continguts en xarxa.
15: Entre les estrenes més destacades de la setmana hi ha Sunny Dancer. Una noia amb càncer participa en un campament per a joves pacients. Anne Hathaway i Dakota Johnson protagonitzen Verity, la sombra d'un engaño, i Alejandro González Iñárritu dirigeix Tom Cruise a Digger.
16: Hemos pensado que te vendría bien estar con gente que haya pasado por lo mismo que tú.
17: Oh, ni de coña. Es el campamento quimio.
16: ¡Eh! Si alguno de vosotros...
17: otro se mete con mi hija. El cáncer será el menor de vuestros problemas.
15: La protagonista de Sunny Dancer és l'Ivy, té 17 anys i pateix càncer. Els seus pares pensen que si té un campament per a pacients oncològics joves li pot anar bé, així que l'apunten en contra de la seva voluntat. Contra tot pronòstic, es fa amiga d'un grup peculiar i viu un estiu inoblidable.
18: Estan...
19: ¡Ríndete, putita!
18: ¡No!
19: ¡Venga, ríndete ya!
18: ¡No!
20: ¿Por qué tu mujer no puede acabar la serie?
21: ¿De verdad quieres saberlo? Esta es Verity. Los médicos dicen que no volverá a hablar o a caminar nunca.
15: Dakota Johnson i Anne Hathaway protagonitzen Verity, la sombra d'un enganyo. Johnson interpreta la Lowen Ashley, una jove que és contractada per ser l'escriptora fantasma de la Verity, Hathaway, incapacitada després d'un accident. Mentre resideix a casa de l'autora de bestsellers per fer la feina, la Lowen descobrirà les veritats inquietants que hi ha al darrere de l'autora.
20: Di algo. Di algo.
21: Eso no me lo esperaba.
15: Alejandro González Iñárritu dirigeix un Tom Cruise completament transformat a Digger. El personatge que interpreta l'actor nord-americà és l'home més poderós del món. Les seves accions han provocat un desastre a escala global, però ell s'embarca en una missió frenètica per demostrar que és el salvador de la humanitat.
22: Soy yo quien va a evitar que nos hundamos en el caos.
20: Vamos a salvar el mundo.
14: Continguts en xarxa.
13: La xarxa de comunicació local.

0: Bon dia, són 2:45, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Dos homes han mort a Tordera i Montornès del Vallès arran dels aiguats que descarreguen al litoral i prelitoral català durant tot el cap de setmana.
2: A banda de les dues víctimes mortals, també es continua buscant un jove que hauria desaparegut a la riera de Pineda de Mar.
0: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Lídia Porta, bon dia.
3: Bon dia, Eduard.
0: El fenomen ara ja es troba al nord-est del territori. Anem a conèixer, doncs, la previsió del temps per a les properes hores. Manjaure Guizar.
4: A les darreres hores la situació ha estat molt complicada, sobretot a les comarques de Barcelona i de Girona, amb ruixats que han descarregat de manera torrencial, deixant registres realment espectaculars en aquests sectors, com per exemple els 288 litres per metre quadrat a Vilassar de Mar, els 253 a la ciutat de Mataró o els 250 a la ciutat de Granollers. Amb un matí que aquests ruixats han continuat descarregant amb molta intensitat a les comarques de Girona, a la resta del territori català hem anat tinguent obertura de clarianes. I aquestes hores del mig i les temperatures es mantenen en general una miqueta més baixes i a la tarda els ruixats podran tornar a aparèixer ja de manera molt més irregular i no descarregaran en tanta intensitat al Pirineu, Prepirineu, comarques de Girona i també les al nord de Barcelona. Per tant, seguirem amb molta precaució.
0: Seguim parlant d'afectacions d'aquest temporal. Protecció Civil ha activat 2 alerts pel risc de desbordaments dels rius Ridaura, el Daró i diverses rieres de la comarca del Baix Empordà.
2: D'altra banda, ja s'han desactivat les restriccions de mobilitat a les comarques del Camp de Tarragona, el Garraf i el litoral i peritoneal de Barcelona. I actualment només es mantenen 2, la d'Alt i Baix Empordà, per precisament aquests rius de desbordament de rius i rieres.
0: Per la seva banda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha parlat d'un fenomen històric i sense precedents, referint-se clarament a aquestes precipitacions d'aquest cap de setmana.
2: També ha demanat a la població que es mantingui alerta tot i la relaxació de les restriccions en aquesta major part del territori.
0: I a la xarxa viària, una vintena de carreteres continuen tallades des d'aquest migdia, tant per esllavissades com per inundacions provocades per aquest temporal, segons informa el Servei Català de Trànsit.
2: Les vies amb més problemes es concentren sobretot a les demarcacions de Barcelona i Girona, que és on ha plogut molt més aquest matí.
0: Pel que fa a la xarxa elèctrica, més de 18.500 clients continuen sense subministrament elèctric.
2: I en total

0: Eduard París. Un home ha mort aquest matí a Tordera després de cedir un mur a l'interior del caravaning internacional Costa Brava a causa d'aquest temporal de pluges.
1: Des de Mataró Ràdio ens amplia aquesta informació la Judit Peñarrando.
2: Un home de 75 anys ha quedat sepultat per la caiguda del mur en un càmping del municipi de Tordera. Malgrat els intents de reanimació, els cossos de seguretat no han pogut fer res per salvar-li la vida. Segons ha pogut saber TV Mataró, l'home estava allotjat en un bungalow amb dues persones més de la seva família. El mur que s'ha desplomat és del perímetre del càmping. Per altra banda, a Pineda de Mar, una persona ha desaparegut. Els equips de recerca hi estan treballant. El Maresme és una de les comarques més afectades pel temporal. Des de l'inici de l'episodi fins a les 7 del matí havien caigut 244 litres per metre quadrat. En altres punts de la comarca, com ara l'estació de Dosrius, el Parc Natural del Montnegre i el Corredor, la xifra baixa fins als gairebé 169 litres per metre quadrat. En el cas de Malgrat de Mar, entre ahir i avui s'hi han registrat 85 litres. Perquè ens fem una idea de les dimensions de l'aiguat, el temporal Glòria el 2023 va deixar anar 160 litres per metre quadrat.
0: Hem de lamentar també una segona víctima, en aquest cas un altre home que ha mort a Montornès del Vallès. En aquest segon cas, els bombers han fet tasques de buidatge d'un garatge completament inundat i han trobat el seu cos després que la família havia alertat que el trobaven a faltar.
1: I també un helicòpter de salvament marítim, una llanxa dels Mossos i agents de la Guàrdia Civil a peu busquen un jove desaparegut a Pineda de Mar que hauria caigut a la riera i hauria estat arrossegat fins la mar.
0: Precisament ens anem ara fins a Montornès del Vallès per conèixer la darrera hora a aquest municipi. Tenim en directe a l'altra banda del fil telefònic al seu alcalde, José Antonio Montero. Bon dia.
3: Bon dia.
0: José Antonio, ho parlàvem, no? Quina és la situació al municipi ara mateix, senyor Montero?
3: Bueno, per motius evidents, l'afectació major ha sigut la pèrdua d'aquesta persona. Ja s'hauria fet la intervenció, com heu informat, de bombers i de Mossos i del jutjat. Ja haurien retirat el cos d'aquesta persona. Hem prioritzat també l'atenció a la família i preservar-los d'aquesta situació. I estem també prioritzant l'actuació en aquell barri, és un barri petit, de cases, que és el que està més afectat, moltes cases en el seu interior, en els accessos. Tenim desplegat molts voluntaris de Protecció Civil del nostre municipi i d'altres que estan atenent i millorant aquests accessos i retirant fang de les cases. Nosaltres també estem netejant tots els carrers de l'interior del barri i Diputació, que és la responsable de la carretera d'accés, la BB-5001, també hi ha fa hores que està retirant fang. Per tant, en aquell barri estem prioritzant millorar els accessos i la mobilitat dels propis veïns i veïnes afectades. Per altra banda, tenim un munt d'afectacions d'equipaments municipals. Hi ha una destrossa brutal, sobretot en la zona esportiva, tant l'interior, pavellons, piscina coberta i dependències del personal, com les exteriors, camp de futbol, pistes de tennis. Tot això està, hi ha una destrossa immensa que estan avaluant, a la vegada que també hem repassat l'afectació a les escoles del municipi. Aquí sí que l'afectació és mínima, alguna coseta amb alguna d'elles, sobretot interessats en garantir que demà els alumnes puguin accedir a les escoles i poder fer classe de manera normal. Esperem, això ja està quasi confirmat que podrà ser així, i a partir d'ara pues, avaluarem danys i hem tingut contacte amb totes les institucions, ens sentim molt, molt recolzats i també avaluarem pues, l'afectació general de tot plegat.
0: Entenem, senyor Montero, no, que aquest fenomen ja s'havia predit, no? Inclús des de fa, jo diria, més d'una setmana sí que és veritat que en els darrers dies havia anat inclús en augment, no? Que els pronòstics eren encara pitjors que els inicials, però des del municipi, no? des de Montornès, entenc que ja havíeu gestionat, no? Temes de prevenció davant el que podia arribar.
3: Bueno, jo crec que aquestes afectacions són aquelles que es veuen en la planificació d'aquests riscos, no? Quan a través de l'ACA com a responsable, però la Protecció Civil de la Generalitat, la prevenció que podem fer als municipis, apareixen, no, aquest tipus d'afectacions que es produeixen a les lleres, pues, amb avingudes, diguéssim, cada 500 anys, aquelles previsions que fan, i que mai penses que això es pot succeir, no? Pues, aquesta nit, aquesta enorme quantitat d'aigua que ha caigut, concentrada, elevada i també canalitzada per les rieres i per l'orografia del territori, ha provocat aquesta situació desbordant. Evidentment, nosaltres, en quant a la prevenció, doncs, disposem del Duprocim, del Pla de Protecció Civil, i estem, diguéssim, preparats sempre per afrontar situacions, però jo crec que

0: que la situació d'aquesta nit ha sigut absolutament desbordant i l'impacte encara haurem de, com es deia, calibrar-ho i estudiar ben bé què és el que ha passat en detall, però és bueno, jo crec que és molt difícil de preveure i resulta quasi difícil de creure, no?
1: Senyor Montero, parlàvem anteriorment amb l'alcalde de Cardedeu, també un altre dels municipis afectats, i ens ha posat sobre la taula, no, el factor del canvi climàtic cada cop més palpable, no, a la societat, i que genera, sobretot en períodes de primavera o tardor, no, fenòmens meteorològics tan extrems com aquest. Entenc que des del consistori de Montornès seguiu aquesta línia, no?
0: Efectivament, jo crec que si algú encara té dubtes sobre l'impacte que té el canvi climàtic, no només per aquests fenòmens tan desbordants i tan intensos que es poden produir, sinó també per la imprevisibilitat, no? Que pots caracteritzar des del punt de vista tècnic a través del CECAT dels possibles impactes, però les condicions climàtiques provoquen, no, fenòmens que són imprevisibles. Per tant, jo crec que és quasi ridícul negar aquestes conseqüències i aquesta nova etapa que ja fa temps que ens està afectant i que hem de prendre mesures. Anys enrere hem tingut episodis concrets, com va ser l'huracà Glòria, que també va afectar aquesta zona i la nostra zona com a municipi, però jo crec que un fenomen com el d'aquesta nit és d'una altra escala, no? Això comença a avançar i jo crec que vamos, que jo no qüestionaria, no crec que, és que hi hagi cap motiu per qüestionar l'impacte del canvi climàtic, que està dimensionant aquestes afectacions molt més enllà, i jo crec que requerirà monitoritzar aquests impactes i estudiar-los en el mig termini perquè ja veieu que són brutals.
1: Ja per acabar, senyor Montero, un cop sembla, en aquest cas, a la zona de litoral i prelitoral barceloní, ja ha superat aquest fenomen, que ara es dirigeix al terç nord-est del país, a les comarques de Girona, de l'Alt i del Baix Empordà. Entenc que des de Montornès del Vallès ja s'han posat mans a l'obra, no, en aquestes tasques de neteja i recuperació del municipi, no?
0: Sí, de fet, com en el resum que us feia, l'afectació en aquell barri, que l'Ametller, que és el que més ha tingut l'impacte, estaven ultimant a netejar la carretera i dels carrers, però nosaltres tenim alguns punts que són habituals d'alguna dificultat per la presència d'aigua, d'accessos a polígons i en alguns equipaments, i això evidentment estem prioritzant per ordre, diguéssim, de dificultat, però estaran accessibles i facilitaran la mobilitat de tothom, i esperem que no es torni a produir en les pròximes hores massa pluja, perquè també ens complicaria molt la situació.
1: Doncs, alcalde de Montornès del Vallès, senyor José Antonio Montero, un plaer, i molt agraïts des de Notícies en Xarxa haver-lo tingut aquí per donar-nos aquesta darrera hora, o com s'estan visquent aquestes darreres hores al municipi. Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies a vosaltres per l'interès.
1: Com avançàvem, aquest fenomen meteorològic ja ha deixat enrere les comarques del litoral i prelitoral de Barcelona, i ara se situa especialment sobre l'Alt i el Baix Empordà. Allà Protecció Civil ja ha activat dos missatges és alert pel risc de desbordament dels rius Ridaura, el Daró i també diverses rieres.
2: El Ridaura supera els 300 metres cúbics per segon, aquesta Ridaura, i les pluges deixen més de 150 litres per metre quadrat en diversos punts d'aquest Baix Empordà. Televisió Costa Brava, Raül Martín.
3: El temporal de pluja manté alerta al Baix Empordà amb crescudes excepcionals dels rius i diverses afectacions als municipis de la comarca. Protecció Civil ha enviat aquest migdia un nou és alert per risc de desbordament de rieres a Calonge i Sant Antoni, després d'haver-ne enviat un altre pal desbordament del riu Ridaura i el Daró. El Ridaura ha superat els 300 metres cúbics per segon a Santa Cristina d'Aro, un cabal associat a un període de retorn de 100 anys, mentre que el Daró s'acosta als 180 metres cúbics per segon a la Bisbal. A Platja d'Aro, Castell d'Aro i S'Agaró també s'han registrat inundacions i afectacions a la mobilitat, mentre que a Sant Feliu de Guíxols hi ha diversos carrers i accessos afectats. Això ho explica l'alcalde de Platja d'Aro, Maurici Jiménez.
4: En aquest moment la situació, doncs, s'ha complicat en extrem, especialment perquè el Ridaura, doncs, ha desbordat fa pocs minuts a la zona de l'Aro Gran, i això, doncs, ens obliga a extremar totes les mesures de prevenció i de reacció. Davant d'això, hem passat ja en el marc del Pla d'Emergències Municipal a fase d'alerta. He convocat el FECOPAL i hem demanat reforços a interior, als Mossos d'Esquadra, per donar suport a la policia local i als serveis d'emergència.
3: I des del Consell Comarcal del Baix Empordà, el president Enric Marquès també alerta de la situació i demana extremar les precaucions.
5: En aquests moments sí que ha desbordat el Daró, però en principi sembla que en alguns llocs de la comarca hi ha vapa i vagant.
3: Protecció Civil demana a la població que eviti les zones baixes i els soterranis, que es protegeixi a l'interior dels edificis i, en cas de perill, es truqui al 112.
1: No ens movem de l'Alt i el Baix Empordà perquè precisament com estem explicant el fenomen meteorològic, aquestes pluges torrencials ara mateix es localitzen en aquesta zona del nostre territori. És per això que anem a actualitzar aquesta darrera hora dels models meteorològics de la mà del Marc Jaureguizar. Marc, molt bon dia.
6: Molt bon dia. Doncs continuem amb molt seguiment en aquest sector de l'Alt i del Baix Empordà. Tenim encara precipitacions que queden just a la mateixa línia de la costa, com Palafrugell, l'Escala, Roses. Són ruixats que inclús van acompanyats de llamps i trons, i de cara a les properes hores encara es mantindrà la inestabilitat en aquests sectors. Per tant, molta precaució, rius, rieres, que com bé comenteu, estem tenint aquests problemes. La intensitat de les precipitacions no marxarà del tot, i és que de cara a aquesta propera nit i matinada encara podrem tenir uns aiguats que podran descarregar també amb molta intensitat, sobretot aquest sector de Roses, l'Escala, Torroella de Montgrí. Per tant, situació que el gruix de les precipitacions sembla que passa, però en aquest punt del territori català encara dona problemes.
1: Com a darrer apunt, Marc, en principi s'espera que aquesta part final de l'episodi, no, a les comarques de l'Alt i el Baix Empordà sigui molt més suau, no, del que s'ha viscut ja des de divendres al terç sud del país, especialment durant les darreres 24 hores a la costa litoral i també al prelitoral de l'àrea metropolitana de Barcelona.
6: Sí, no tindrem les pluges torrencials que van tenir aquesta passada nit i matinada, aquestes pluges torrencials que les recordarem durant molt de temps. Seran pluges que seran d'anar fent també en moltes ocasions, que localment podrien fer-ho amb molta intensitat. Repetim, haurem d'estar pendent cap allà a les 12, 1, fins les 2 de la nit, que encara podríem tenir precipitacions que puguin descarregar, com diem, amb molta intensitat. A partir de demà, ruixats molt més aïllats, molt més esporàdics, i en aquest sector sembla que ens podríem donar una petita treva.
1: Moltes gràcies, Marc, i doncs seguirem molt pendents ja d'aquest, sembla ja, tram final d'aquest episodi plujós històric que hem viscut a pràcticament tot el territori català en les darreres 72 hores, diguem, inclús.
6: Sí, són registres que en els propers dies haurem de posar sobre la taula, valorar els danys, i malauradament, com ja heu comentat, ja han hagut pèrdues humanes. Per tant, la situació haurà de ser analitzada, valorar el que s'ha fet bé i el que no, i per tant aprendre d'aquesta situació que, com diem, és històrica.
1: Moltes gràcies, Marc, una vegada més per la teva col·laboració amb aquesta informació de servei de darrera hora pel que fa a la meteorologia. I per la seva banda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha titllat d'històric aquest fenomen que s'està visquent en les darreres hores arreu del territori català. També hi ha dit la seva des de Barcelona, i fent balanç de les incidències de la capital catalana, l'alcalde de la ciutat, Jaume Collboni. L'escoltem.
7: Primer, per dir que estem recuperant ja la normalitat des del punt de vista climatològic i també des del punt de vista de la posada en marxa de la ciutat. Com ha anunciat fa un moment la consellera Parlon, que està al capdavant de l'emergència, com a màxim responsable de la Protecció Civil, doncs aquesta desescalada serà paulatina les properes hores fins a les 14 hores, que és quan s'acabaven, en principi, totes les mesures extraordinàries pel pas de la tempesta. Vull agrair, en nom de l'Ajuntament i del Govern Municipal, doncs el civisme i la responsabilitat amb la que s'ha comportat tothom. Sempre diem que en aquests casos el més important és l'autoprotecció, és a dir, ser molt conscients dels riscos que hi havia amb aquesta tempesta i, per tant, les mesures que cadascú ha de prendre a casa seva en el seu dia a dia per evitar sobreexposar-se. I des d'aquest punt de vista, doncs, vull agrair als ciutadans i ciutadanes de Barcelona, doncs, aquest esforç que han fet. I, evidentment, després d'una nit, que ha sigut llarga, doncs agrair també als serveis d'emergència municipals i de la Generalitat, començant pels bombers de Barcelona, la Guàrdia Urbana de Barcelona, Mossos d'Esquadra, emergències socials del CUESP, emergències mèdiques, treballadors i treballadores de transports metropolitans de Barcelona, que han posat en marxa tot i que hi ha moltes incidències encara, però han començat a posar en marxa el transport públic a la ciutat a les 5 del matí, tal com teníem previst, i també a BCM i a tots els seus treballadors que tenen tots els espais gestionats per aquesta empresa municipal, com són el Tibidabo o el Zoo, doncs la seva col·laboració que ha fet possible que aquesta nit, que ha sigut excepcionalment difícil, doncs finalment, que jo crec que és una de les primeres conclusions a les que arribem, per la informació que tenim fins ara, no hi ha hagut cap dany personal directament atribuïble a la tempesta. Per tant, iniciem aquest camí sobre cap a la normalitat i ens voldríem centrar en aquesta compareixença en allò que afecta directament a la ciutadania de Barcelona. Pel que fa a la mobilitat, hem d'estar amatents a allò que indiqui Protecció Civil i la Generalitat en el proper decret, on es fixarà exactament quina és la desescalada. Ara el tinent Batlle donarà algun detall sobre la Ronda del Besòs. I també pel que fa a les escoles, que el que estem en aquests moments és un xequeig dels més de 300 centres educatius que tenim a la ciutat. A les 8 del vespre tindrem tota la informació d'aquests equipaments escolars per poder comunicar a les famílies que es pot tornar amb normalitat a les escoles. Així serà a la immensa majoria dels casos, però el que farem durant tot el dia d'avui és escola per escola veure quines són les afectacions per poder informar a les famílies de cara a demà dilluns.
2: Barcelona, com la resta de municipis afectats, ja ha iniciat aquest procés de neteja i recuperació de la ciutat, tal com ha dit l'alcalde Collboni.
1: Parlem ara de Castells perquè la final del concurs que se celebra avui a Tarragona s'ha endarrerit finalment fins a la tarda, quan ja no estarà activa l'alerta de les pluges torrencials, que de fet ja ha quedat desactivada a la zona del Camp de Tarragona.
2: La jornada està reservada a les 12 millors agrupacions del moment, segons el rànquing de la coordinadora de colles castelleres. Finalment es celebrarà a partir de les 4 de la tarda i es podrà seguir a través de la plataforma La Xarxa Més.
8: D'aquí poc menys de dues hores arrencarà l'edició de diumenge de la 30a edició del concurs de Castells de Tarragona. Les 12 millors colles es citen avui amb un horari diferent a causa d'alerta per la pluja. S'espera que el concurs de Castells tingui una durada aproximada d'unes 5 hores i previsions, evidentment, de màxim, sobretot per les 4 candidates a emportar-se al concurs. La favorita són els castellers de Vilafranca, que planteja una actuació mai vista amb el 3 de 10 en Forra i Manilles, el 4 de 10 en Forra i Manilles, el 9 de 9 en Forra i el Pilar de 9 en Forra, Manilles i Puntals. Però qui no s'ho posarà fàcil són les dues colles dels Xiquets de Valls, que per la cita podrien portar castells inèdits i mai descarregats. La colla vella planteja arrencar amb el 4 de 9 net, el 4 de 10 en Forra i Manilles i portar el 2 de 9 en Forra, castell mai descarregat. Per la seva banda, la jove es planteja el 4 de 9 net, el 2 de 8 net, el 3 de 10 en Forra i Manilles i fins i tot podrien provar també el 2 de 9 en Forra, castell tampoc mai descarregat. Finalment, la jove de Tarragona portarà en primera ronda el 5 de 9 en Forra, el 4 de 10 en Forra i Manilles i a partir d'aquí podrien portar el 2 de 9 en Forra i Manilles o fins i tot intentar un altre castell de 10 com és el 3 de 10 en Forra i Manilles. Programes de màxims de les colles amb castells mai vistos i que tindrà un factor més que es fa a la Tarraco Arena Plaça on no hi ha referències. A partir de les 4 de la tarda arrencarà l'espectacle casteller més gran del món.
2: Sentíem a Eric Rosique de Realitat de Valls i, com bé deia, els castellers de Vilafranca busquen revalidar el seu títol per tercer any consecutiu i afegir al seu palmarès una 14a victòria en la seva història. Mentre que les dues colles ballenques també lluiten per aquest títol, la vella i la jove es busquen donar un cop d'efecte descarregant castells inèdits.
1: Són les 2 ara i 52 minuts, moment de fer una breu aturada als esports.
9: Notícies en xarxa. Esports.
1: Comencem amb futbol femení i és que tampoc s'ha escapat en aquest cas dels problemes que ha causat el mal temps durant el cap de setmana. D'aquesta manera, el Barça-Madrid de la sisena jornada de la Lliga F es jugarà finalment a les 7 de la tarda i no pas a les 5 com estava previst.
2: Aquest canvi arriba a causa d'aquest temporal que pateix el territori català i que després de rebre l'avís per el mal temps, el conjunt blaugrana va sol·licitar a la Lliga ajornar aquest partit dues hores més, moment en què la part més perillosa del temps hauria d'haver de passar.
1: També es va ajornar el partit en aquest cas entre els Sabadell i l'Andorra, que finalment es jugarà avui a les 9 de la nit. Tenim la prèvia del partit des de Ràdio Sabadell, com sempre, Adrià Arroyo.
10: A la segona anirà la vençuda, el Sabadell Andorra, que es va suspendre ahir per la previsió de pluja, es juga finalment aquesta nit a les 9 a la Nova Creu Alta, segons ha confirmat la Lliga aquest matí, un cop ha passat ja la tempesta. El conjunt tricolor, després de guanyar a Granada, posarà a prova la ratxa del centre d'esports a la Nova Creu Alta, on entre el play-off del curs passat, les tres primeres jornades de Hypermotion i també la final de Copa a Catalunya, suma ja 6 victòries de forma consecutiva. L'exàrbitre de primera, Guzmán Mansilla, serà el col·legiat d'aquest partit que, insisteixo, aquest cop sembla que sí, sense problemes. Avui diumenge a les 9 de la nit arrencarà a la Nova Creu Alta aquest Sabadell-Andorra.
2: A la mateixa hora també es disputarà el Girona-Mallorca.
1: Tampoc s'escapa en aquest cas de les conseqüències del mal temps la Lliga ACB. Ahir en aquest cas es va ajornar el partit de la Penya contra l'Andorra. En aquest cas avui sí que es juga el duel que enfronta el Manresa amb el Breogán. També tenim la prèvia del partit dels gironins des de Girona FM. Marc Treserres.
11: El bàsquet Girona jugarà avui al Bues Arena de Vitòria a les 7 de la tarda. El partit s'havia de jugar a les 6, però degut a la cancel·lació del vol ahir de l'expedició gironina i el fet que l'equip hagi fet nit a Saragossa, finalment, entre els clubs i l'ACB s'ha acordat endarrerir el partit a aquesta hora que comentàvem. Tot i així, no canvia pràcticament res. El Girona viatjarà amb tothom, fins i tot amb Kunk, que ja ha rebut l'alta mèdica i podria tenir els seus primers minuts a la Lliga ACB, i qui no hi serà, serà igualment Isaac Vázquez i Maxi Fierro, que fa uns dies, a més, el club va comunicar que tornaria a passar per quiròfan per solucionar els problemes al turmell dret. Per part del conjunt de Paolo Calviati no faltarà absolutament ningú, debutarà també el pivot brasiler Sosa, i per tant serà un partit complicat per al Girona, ja que el Baskonia, tot i que ve de doble jornada d'Eurolliga, va guanyar en la primera jornada, l'últim segon, i també ve de guanyar el seu últim partit en competició europea. Per tant, dos equips que venen amb bona dinàmica i veurem qui s'endú la victòria. El Girona va guanyar fa 3 temporades al Bues Arena, però ara ja porta 3 derrotes consecutives contra l'equip basc. Veurem si avui es trenca la ratxa.
1: Escoltàvem la prèvia del partit entre Girona i Baskonia que es disputa avui. És que anteriorment hem dit que es va suspendre el partit entre Manresa i Breogán. En aquest cas sí que es va jugar amb resultat favorable a l'equip gallec per 95-101. També ha jugat aquest matí el Barça amb el resultat final disputat, partit disputat, com diem, a les 12 del migdia, en aquest cas del Força Lleida, perdó, volíem dir el Força Lleida van el Sant Pablo Burgos, derrota dels lleidatans, en aquest cas per 81-94. El Barça, en el seu cas, sí que jugarà a la pista de Lucan Múrcia a partir de les 7 d'aquesta tarda. També es va donar el tret de sortida, seguim amb bàsquet, a la Lliga Femenina, que va començar malauradament amb 2 derrotes pels equips catalans.
2: Dolorosa desfeta de l'Espar Girona a la pista de l'Estudiantes 82-79, amb un triple sobre la botzina des del mig del camp de les madrilenyes. I de la seva banda, el Cadí La Seu queia en la seva visita al Perfumeries per 73-57.
1: I acabarem amb waterpolo, amb la derrota del Catalunya, que va caure a la final de la Supercopa Femenina contra l'Olympiacos per un contundent 18-4.
2: Les catalanes van poder aguantar el ritme en el primer i segon quart, arribant al descans només amb 2 gols per sota. Però la segona part, les gregues van premar l'accelerador i amb un parcial de 14-2 van sentenciar el títol.
1: Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostre a la producció el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons. Qui us ha parlat, Lídia Porta, i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos. Passeu un bon diumenge i, com us hem advertit durant tot l'informatiu, molta prudència davant aquest episodi de pluges.
12: La xarxa de comunicació local.
13: Continguts en xarxa.
14: Entre les estrenes més destacades de la setmana hi ha Sunny Dancer. Una noia amb càncer participa en un campament per a joves pacients. Anne Hathaway i Dakota Johnson protagonitzen Verity, la sombra d'un engaño, i Alejandro González Iñárritu dirigeix Tom Cruise a Digger.
15: Hemos pensado que te vendría bien estar con gente que haya pasado por lo mismo que tú.
16: No, ni de coña. Es el campamento quimio.
15: ¡Eh! Si alguno de vosotros se mete con mi hija, el cáncer será el menor de vuestros problemas.
14: La protagonista de Sunny Dancer és l'Ivy, té 17 anys i pateix càncer. Els seus pares pensen que si té un campament per a pacients oncològics joves li pot anar bé, així que l'apunten en contra de la seva voluntat. Contra tot pronòstic, es fa amiga d'un grup peculiar i viu un estiu inoblidable.
15: Estan... Ríndete, putita!
17: No!
15: ¡Venga, ríndete ya!
17: No.
18: ¿Por qué tu mujer no puede acabar la serie?
19: ¿De verdad quieres saberlo? Esta es Verity. Los médicos dicen que no volverá a hablar o a caminar nunca.
14: Dakota Johnson i Anne Hathaway protagonitzen Verity, la sombra d'un enganyo. Johnson interpreta la Lowen Ashley, una jove que és contractada per ser l'escriptora fantasma de la Verity, Hathaway, incapacitada després d'un accident. Mentre resideix a casa de l'autora de bestsellers per fer la feina, la Lowen descobrirà les veritats inquietants que hi ha al darrere de l'autora.
18: Di algo. Di algo.
19: Eso no me lo esperaba.
14: Alejandro González Iñárritu dirigeix un Tom Cruise completament transformat a Digger. El personatge que interpreta l'actor nord-americà és l'home més poderós del món. Les seves accions han provocat un desastre a escala global, però ell s'embarca en una missió frenètica per demostrar que és el salvador de la humanitat.
20: Soy yo quien va a evitar que nos hundamos en el caos.
15: Vamos a salvar el mundo.
9: Continguts en xarxa.
12: La xarxa de comunicació local.
9: Hora que t'escolta. Radiotordera.cat i xarxes socials.
21: You broke my heart, 'cause I couldn't dance. You didn't even want me around. And now I'm back to let you know I can really shake 'em down.

volevi una canzone, eccola qua. Ascolta le parole.

0: Radio Tordera. L'emissora que t'escolta.
1: Escrius o llegeixes? Tant se val. A la llibreria Papereria Camí Ral 50 ho trobaràs tot per informar-te, entretenir-te, aprendre o treballar. Premsa diària, llibres, revistes especialitzades, papereria, material escolar i d'oficina, fotocòpies, articles de regal. On? A la llibreria Papereria Camí Ral 50.
2: Dental Company Tordera us desitja un bon any nou.
3: Sí, sí.
2: Setembre és el mes dels nous inicis. Fes-ho somrient amb un 15% de descompte en ortodòncia. Demana la teva cita al 930 130 278. Dental Company Tordera, perquè somriure és salut.
0: 107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. 107.1 FM. Ràdio Tordera.

0: A les portes de Troia, amb Alberto Reche i Albert Abril.
1: Si us demanem que us imagineu un legionari romà, segurament us vindrà al cap el típic legionari de tota la vida, un soldat disciplinat, protegit amb una armadura de plaques, empunyant una espasa curta, un escut rectangular vermell i un pilum, és a dir, una estampa immortalitzada pel cinema, la literatura i els còmics. Però si aquest mateix legionari clàssic aparegués en un camp de batalla al segle IV després de Crist, els seus propis companys el mirarien com una relíquia antiquada. Al Baix Imperi, les coses han canviat. L'escut rectangular ha desaparegut, l'espasa s'ha allargat i la infanteria pesada ja no és l'única que governa la guerra. Ara, el camp de batalla el dominen exèrcits més petits i mòbils i formacions de genets vestits de ferro de cap a peus que semblen l'avançala de l'edat mitjana. Però com hem arribat a aquest punt? Què va provocar una transformació tan radical de la maquinària de guerra més eficient del món antic? Com es van organitzar les noves tropes de frontera per frenar les amenaces externes? I, sobretot, l'exèrcit tardoromà era una força decadent destinada a la derrota o simplement s'estava adaptant a la nova manera de fer la guerra i als nous temps que estava vivint l'imperi? Avui, a les portes de Troia, encetem una sèrie per analitzar l'evolució, l'equipament i les tàctiques de l'exèrcit del Baix Imperi. Benvinguts a la metamorfosi de les legions. Benvinguts a les portes de Troia.

0: Benvingudes i benvinguts a les Portes de Troia, el programa de Ràdio Història des dels estudis de Ràdio Castellà de la xarxa de comunicació local. Avui per parlar sobre l'exèrcit tardoromà, decadència o adaptació. I ho fem molt especialment amb un convidat il·lustre de les Portes de Troia que ens acompanya sovint, Adrià Hernando, benvingut.
1: Hola, encantat d'estar aquí una altra vegada.
0: I avui no podrem fer bromes sobre les Malvines ni les Maldives.
1: No, de fet avui no tinc gaires bromes amb noms, em sap molt de greu. No,
0: perquè és el tema seriós.
1: Bueno, no, és perquè si no parlem de gaires espais geogràfics que puguem fer rimes xules.
0: Això és veritat. Bueno, alguna
1: però alguna n'hi ha.
0: Alguna sortirà segur, o sigui, segur. O sigui, una cosa que sabem segur és que quan tu vens hi ha alguna broma dolenta preparada i bona música.
1: Exacte.
0: En fi, Adrià, la pregunta que et vaig a fer ja queda una miqueta antiquada, però quants cops penses al dia en l'Imperi Romà?
1: Jo crec que la pregunta més adient seria quants cops no penso al dia en l'Imperi Romà.
0: Quants cops no penses al dia?
1: Jo creu al carrer, miro el pas de vianants i penso, això els romans ja ho tenien. I això és el meu dia a dia.
0: Per tant, és una constant.
1: No parar.
2: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
3: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast i YouTube.

0: Avui se vienen cançons èpiques, no, Adrià?
1: Sí, aquesta en concret és del Faria Faragi, el gran i inigualable Faria Faragi, que si algú no s'ha passat pel seu canal de YouTube ho hauria de fer, és brutal. Té música ambiental, vull dir, reconstruccions musicals de moltes cultures, no només de les cultures clàssiques mediterrànies, també fins i tot dels mongols o dels turcs. I aquesta en concret és una dedicada a l'exèrcit romà anomenada SPQR, i res, i em sembla que sentiríem més d'una del Faria Faragi en aquest programa. Ja
0: perfecte.
1: No me'n recordo de quines he posat.
0: No passa res.
1: Ja ho anirem veient.
0: Bueno, i tindràs diverses oportunitats, perquè pensem que això serà ja una sèrie de dos programes.
1: Exacte.
0: Per tant, tindràs sis músiques per posar.
1: És que a mi t'has fixat, m'agraden els dobletes.
0: T'agraden els dobletes? Sí, en tots els sentits. Comencem aquest doble programa sobre l'exèrcit tardoromà. I abans de tot, potser convindria situar-nos una miqueta, fer-nos una miqueta d'esquema, no? De què parlarem, exactament?
1: Mira, jo pensava que em preguntaries per què havia escollit aquest tema i m'he quedat així en blanc. Bueno, l'he escollit perquè vaig preparar una partida de rol sobre,
0: vale,
1: sobre
0: molt
1: el
0: bé.
1: Tema. Vale? I ja està, llavors vaig
0: preparar... Va anar bé la partida?
1: Sí. Va ser un one-shot, però va anar bé.
0: Molt bé.
1: Llavors vas preparar tot document sobre l'exèrcit tardoromà més o menys per ambientar-la i vaig dir, això el portes, ho aprofitem.
0: Oh, dos guions, eh? Dos guions, un one shot de rol. Perfecte.
1: Bueno, però ja em queda per un altre.
0: Exacte.
1: En fi, que avui parlarem de l'exèrcit tardoromà, que per qui no ho sàpiga és l'exèrcit de la Roma del segle III al V després de la nostra era. Fins i tot podríem arribar al VI, perquè ja és una mica més complex. Ja sabem que les fronteres temporals en història no existeixen, no? Són aquells, són més com el limes romà, aquell ampli...
0: Que és fluid, no?
1: Fluid, sí, exacte. Sí, sí, sí. Però bueno, més o menys, sigles tercer al cinquè seria el nucli gruixut del que parlarem. Repassarem l'estructura, com i per què va evolucionar, la integració dels bàrbars i l'estratègia defensiva que va adoptar. Sobretot, jo crec que trencarem dos mites que, en la meva opinió, estan molt estesos, que són bàsicament la transformació. O sigui, que un d'ells és que la transformació de l'exèrcit abandonant les clàssiques legions marianes és una mostra o una conseqüència de la decadència de Roma i que, de fet, aquests canvis de l'exèrcit van debilitar tant que va ser la causa de la caiguda. Jo crec que molta gent encara té molt estesa la idea de que un dia els romans es van anar a dormir romans i es van aixecar francs o visigots.
0: Hòstia.
1: Un visigot, per cert, són dos gots.
0: Vale. Més una persona així, està molt bé perquè això és el que volem.
1: Això és el nivell, aquest és el nivell, vale? A partir d'aquí hi ha el que vingui.
0: Sí.
1: Bueno, vés a saber. Que no va ser així, vull dir que va ser un procés i que l'exèrcit va evolucionar d'acord amb una lògica, no va ser... No s'ha recortat.
0: Jo, pensant una miqueta en el que comentaves, no? Els segles aquests de l'imperi romà, etc. Quan t'he fet la primera pregunta de quants cops penses en l'imperi romà, també és un tema recurrent, no? Perquè en quin imperi romà pensem quan pensem en l'imperi romà?
1: Bé, quan parlem de Roma, normalment jo crec que la majoria de les persones se'n va a dues o tres èpoques concretes de la llarga i fascinant història d'aquesta civilització, no? Mm-hmm. Una d'elles és les guerres púniques, l'altra és la transició entre república i imperi, que són les guerres civils entre César i Pompeu, August i Marco Antoni, i els dos o tres primers segles de l'època imperial coneguts com el Principat. Aquests són els moments que tothom té en ment. Però hi ha tota una part, la part de la monarquia, hi ha tota una part de la Primera República, i tanmateix hi ha una part d'imperi tardà, no? Aquests segles tercer, quart, cinquè, que moltes vegades queden com en l'oblit, allà com una neblina, no? I quan parlem de l'exèrcit romà, anem directament a l'època de les grans legions, aquelles sorgides de la reforma de Mario, no? Que per això les diem marianes, que van prolongar la seva utilitat durant segles, però pocs recorden que els exèrcits ciutadans de la monarquia de la primera època republicana, i encara menys els exèrcits comitatenses i limitatenses de l'imperi tardà.
0: Que són dels que parlarem precisament avui. Quan pensem en aquesta època, no? Els segles després de l'alt imperi, no? Els segles tercer, quart, cinquè, inclús sisè, com has avançat abans, pensem molt en que l'imperi romà és una cosa que està en decadència, no? Aquella idea de Gibbon, no? De la caiguda i la decadència de l'imperi romà, no? Mm-hmm. L'exèrcit serà un exemple d'això o serà una excepció?
1: Sí, és una mica el que intentava introduir abans, és que hi ha aquesta imatge de que l'exèrcit tardoromà és un exèrcit on s'ha perdut la qualitat i el compromís. Uh-huh. I jo mateix, durant molt de temps, pensava que la disminució en el nombre d'efectius, els canvis d'armament, etc., responien més a la gran decadència de l'exèrcit. Però això és una mica allunyat de la realitat. L'imperi estava caient, això és un fet, però no va ser la menor qualitat de les seves tropes o les armes, sinó pels propis conflictes interns, no? La pròpia lluita social interna, les classes altes, la desigualtat, etc. Van ser incapaços de superar les seves contradiccions i això va fer caure l'imperi.
0: Acabes de resumir la caiguda de l'imperi romà d'Occident en dues frases?
1: Sí.
0: Hòstia, vale. Bé, endavant, et portaré.
1: Però que et serveixen per... No només per l'imperi romà d'Occident, et serveix per...
0: En general,
1: és comodín, quasi, eh?
0: Sí.
1: Vull dir, hi ha algunes coses que són molt comunes amb moltes caigudes.
0: Ahà. Uh-huh.
1: Sí. Estaràs d'acord amb
0: no
1: mi?
0: Només, no només d'imperis.
1: No només d'imperis, sí. Bueno, la realitat és que sabem que els canvis des de ser a tercer responen a una cosa que en els nostres temps contemporanis també veiem, que és l'adaptabilitat. No? Se sol dir que la guerra mai canvia i, en essència, aquesta afirmació és certa quan parlem de l'experiència humana. Però quan es tracta d'anar a un pla menys ètic i moral, més pragmàtic i estratègic, la guerra ha evolucionat molt al llarg de la història. I tot i que les experiències passades sempre serveixen de base per traçar les noves estratègies, les noves tàctiques ofensives, els nous tipus d'armament i les noves estratègies obliguen a adaptar-se.
0: En quin sentit ho comentes, això?
1: Doncs mira, ara mateix, en el ple segle XXI, estem assistint a la fi del domini dels portaavions i dels grans exèrcits com a reflex del poder. Vull dir, les guerres estan evolucionant cap a un nivell en què una nació més petita i pobra, com Ucrània o l'Iran, pot aguantar el pols a una gran potència gràcies a armament barat, com els drons, organització descentralitzada, geografia, en definitiva, l'adaptabilitat. I això és del que parlarem avui en el canvi de l'imperi romà tardà, que va succeir, amb el que va passar amb l'exèrcit, no? que ho unirem desglossant en aquests dos programes.
0: Molt bé, doncs abans d'entrar en les fonts, no, a parlar de les legions, de l'equipament, de les xifres, avui us avisem que serà programa de comptar soldadets, i de pintar miniatures, que això sempre...
1: Avui juguem al risc.
0: Avui juguem al risc. O a Warhammer.
1: No, a Warhammer, o... més aviat.
0: Exacte. No farem una partida de rol.
1: No.
0: No farem una partida de rol, però... Potser va bé situar-nos una miqueta, vale, ja ho has anat fent, les primeres preguntes, però quan parlem d'això, no?, de tardoromans, no?, l'imperi tardà, no?, el baix imperi, a quin període, zona, de què estem parlant? Situa'ns.
1: Vale, com dèiem, parlem dels segles III, V i en alguns casos VI, de la nostra era. Vale? Cal recordar que l'imperi bizantí encara era Roma, i així mateixos ells es veien com a romans fins al dia de la seva caiguda.
0: Sí, fins al final.
1: Quan l'últim emperador romà va anar a palmar-la ja contra els turcs, va dir, me voy a morir como el último emperador romano, bla, bla, bla. No?
0: Totalment.
1: Això no obstant, parlaríem sobretot d'aquests segles perquè quan parlem de la caiguda de Roma, ens referim, òbviament, a la zona occidental de l'imperi. I té sentit, és a dir, no, jo no consideraria que parlar de la caiguda de Roma i centrar-nos només en la zona occidental és eurocèntric, sinó que té un sentit perquè la ciutat de Roma, que és l'origen d'aquest imperi, està a la zona occidental.
0: Mm-hmm.
1: Tanmateix, existeixen teories que parlen de que Roma no va caure i que igual que l'imperi bizantí va mantenir-se ferm en la defensa de la seva romanitat, la zona occidental simplement es va transformar en un nou model quelcom al que Roma ens tenia ja acostumats, no? Amb aquest canvi de monarquia, república, república, imperi, no? De principat al... Bueno, que sigui, no?
0: Sí.
1: Jo penso que va caure. Sí, vale. Que va ser un procés lent i sobretot que va ser intern i així com l'imperi britànic encara queda la Commonwealth i el Regne Unit, doncs Bizanci va ser la Commonwealth i el Regne Unit de Roma durant mil anys més.
0: Vale, perfecte. O sigui, és la restes, no? Una miqueta
1: sí,
0: que...
1: bueno, allò va ser una cosa molt gran, no? Igual Espanya, no? L'estat espanyol, igual, va tenir un imperi molt gran, va mm-hmm. perdre l'imperi, però encara queda aquest remanent.
0: Una miqueta de rastre.
1: Que, bueno, un dia potser desapareixerà o vés a saber, igual és etern. No ho sabem.
0: Tampoc...
1: No farem història ficció.
0: Exacte, no farem història ficció sobre això.
1: No tenim cap bolada de vidre aquí.
0: Molt bé, sempre va bé, no? Fer una miqueta de revisió de les fonts històriques. Si ens volguéssim acostar... O sigui, si tu ara tinguessis els oients de les Portes de Troia davant teu i et preguntessin, Adrià, com podem saber com era l'exèrcit tardoromà, on hauríem de buscar?
1: Bé, hi ha centenars d'articles acadèmics sobre el tema, però d'on hem obtingut la informació sobre l'evolució i la forma de l'exèrcit tardoromà als historiadors que van escriure aquests articles, que són els articles que jo m'he llegit per fer això, eh?
0: Sí.
1: Doncs bé, la principal font disponible és la Notitia Dignitatum, un document oficial que enumera tota la jerarquia de càrrecs, tant polítics civils com militars. S'hi detalla l'ordre de batalla de l'exèrcit romà. A finals del segle IV s'exposen les bases militars i guarnicions, així com les insígnies de cada unitat. Aquest document va ser redactat entre el 395 després de Crist i el 427 després de Crist. És com un àlbum de Panini del futbol, però de les regions...
0: És preciós. La notícia d'en Italia és xulíssim.
1: És possible que passés per diferents actualitzacions, com el Panini.
0: Van fent diferents actualitzacions.
1: De fet, cal assenyalar que l'original ha desaparegut, ningú sap on és, però hi ha quatre manuscrits del segle XV i XVI a Oxford, París, Viena i Múnich. Tots ciutats molt centrals a l'imperi.
0: A l'imperi romà i tant. Sí.
1: A banda d'aquesta font vital, disposem del Res Gestae, Damià Marcelí, soldat veterà i historiador del segle IV, considerat una de les fonts més fiables i valuoses del període. Els seus textos s'abasten del període del 353 al 378 de la nostra era.
0: Déu-n'hi-do. Però és que recomanem, de veritat, que recomanem molt fort, si teniu el buscador a mà, que busqueu Notitia Dignitatum a Google, us posarem algunes imatges a Instagram, però...
1: Hi ha una dels escuts...
0: És que és preciós.
1: Que és superxula.
0: És un document que és molt visual, no? I, mm-hmm. i sempre ajuda. Quines altres fonts?
1: Saps què em recorda?
0: Aquest recorda.
1: Perdona'm, a les guies que feien... pels soldats americans pels soldats francesos sobre les tropes americanes que venien a desembarcar a Europa.
0: Ah, que no s'equivoquessin, no?
1: Que deia, esto es un sargento, esto es un no sé qué... I tenien allà amb el dibuix del paio.
0: Sí,
1: porta
0: sí.
1: dos fletxes!
0: És que és un sergent, no?
1: I le saluda a usted! Pues això, em recordo una mica, és com per a que no te pierdas.
0: Sí. Bueno, és que és com un inventari, no? Sí. Com una mena de descripció i tot. Quines altres fonts podem trobar?
1: Altres fonts importants són els decrets imperials publicats a l'Imperi Romà d'Orient entre els segles 5è i 6è. Bàsicament el Codi de Teodosi del 438 després de Crist, o la nostra era, uh-huh. i el Corpus Juris Civilis, del 528 al 539. Això hem d'afegir l'obra d'Epítoma Rei Militaris de Vegesi Renat. Vegesi és gairebé vegeta, eh? Va ser datada a finals del segle IV i un tractat en què es descriuen els usos militars de l'exèrcit romà i conté força informació sobre l'exèrcit tardà, encara que realment se centra en l'exèrcit de la República del Principat. Vegesi, per cert, no s'identificava com a militar, sinó com a vir illustris et comes, és a dir, una persona propera a l'emperador. La veritat és que no sabem gaires coses del Vegesi aquest. Vale. Totes aquestes fonts es contrasten i complementen amb un altre tipus de fonts documentals, com l'epigrafia, els diplomes militars, els epitafis i les consagracions honorífiques, religioses o commemoratives, així com fonts numismàtiques. Addicionalment, l'arqueologia no només proporciona inscripcions i monedes, sinó que l'estudi dels monuments funeraris i de les construccions militars, les fortaleses, muralles, i d'això en parlarem més endavant, així com l'estudi comparatiu d'aquestes amb altres èpoques, ens proporcionen informació important per completar el trencaclosques.
0: Perfecte. Jo crec que ens has donat prou material com per acostar-nos-hi nosaltres mateixos, però ja que ets aquí, ens acostaràs.
1: Ja, no? Ja que vaig dirigir una partida de rol...
0: Exacte. Abans, però, de començar a parlar sobre l'exèrcit tardoromà, potser valdria la pena descriure una miqueta de manera molt resumida, perquè això és un melonàs, de com era l'exèrcit imperial abans d'aquesta època de la que parlarem avui.
1: Ho intentaré. Vale? Les legions marianes són el resultat de les reformes introduïdes pel cònsul Gaius Marius, al voltant de l'any 107 abans de la nostra era. Fins aleshores, l'exèrcit havia estat format per ciutadans que pagaven les seves pròpies armes, alguna cosa ben típica, no?, que es feia de l'antiga Grècia, etc. Però el Gaius va dir, fotrem aquí els pobres també a lluitar, i va professionalitzar l'exèrcit, i ho va convertir de facto en una forma d'escala socialment, perquè tu entraves com un reclutilla i ja podies acabar allà de centurió com a mínim, no?, o més, o tribú, vés a saber... S'allistaven per uns 20 anys, obtenien un lot de terra en alguna província en llicenciar-se, els lliberts fins i tot guanyaven la ciutadania per ells i la seva família, no? Les legions eren exèrcits grans, s'organitzaven entorn a cohorts. La divisió anava des del contuberni, que són 8 soldats, que seria un esquadró, no? Una esquadra, normalment compartien una tenda de campanya, fins a la legió d'uns 5.000, passant per la centúria, 10 contubernis, el manípul, 2 centúries, la cohort, al voltant de 3 manípuls o 6 centúries, i la legió, unes 10 cohorts. Al capdavant hi havia algú de rang senatorial, el Legatus Legionis, i després comptava amb 6 tribuns. A part, existien oficials de rang més baix, tot i que el més important, l'eix vertebral, n'era el centurió, que era el cap de 10 contubernis, que eren uns 80 soldats.
0: El que ens sona a tots.
1: Exacte. Seria, jo crec que l'equivalent del centurió avui dia seria una espècie de... entre el sergent i el tinent. Perquè el sergent comanda poques tropes però i el tinent comanda una miqueta més. Però serien aquest punt, no? Que són aquests oficials de rang mig que són l'eix real de l'exèrcit. Són els que tenen el contacte amb la tropa i a la vegada són els que tenen el contacte amb l'oficialitat. Mm-hmm. No?
0: Perdona que talli un momentet, però vam dedicar precisament un programa a les reformes de Caius Marius, el programa 304. O sigui, que ja fa la tira. Que va venir l'Ivan González, que va tenir un paper molt important en el programa 500 en directe. Però res, que si voleu aprofundir més en això que està explicant també l'Adrià, doncs us el recomanem.
1: Bueno, jo segueixo.
0: Endavant, endavant, sisplau.
1: Bueno, parlem això d'exèrcits permanents, que a part de tropes romanes incorporaven entorn de 2-3.000 soldats auxiliars, que normalment eren tropes natives, etc., i implicava una logística important per funcionar. Per anar tancat aquest punt, afegirem que les cohorts havien suposat un avantatge al davant dels grans exèrcits de falanges del món helènic, donat que les cohorts presentaven més mobilitat i flexibilitat, com també més adaptació al terreny i capacitat de rotació de les línies de combat.
0: Ei, com bé saps, volem portar el Portes de Troia al següent nivell i ens agradaria fer-ho amb tu.
2: Hem creat una comunitat a Patreon i a iVoox per a fans. Així, els que gaudiu del programa ens podeu donar un cop de mà per crear més i millors continguts.
0: Hi ha moltes opcions de subscripció diferents, totes amb recompenses exclusives. Si t'animes, tens tots els enllaços a la descripció del programa, al nostre lloc web i a les xarxes socials.
2: Gràcies per fer-ho possible i ara continuem amb el programa.

0: Molt bé, encetem el bloc central del, del programa amb un altre tema musical. Adrià.
1: Rissus Sativus, del disc Pugnate, del grup de música, música romana. Es diuen música romana. No,
0: molt original.
1: No, es van matar, vull dir, van dir, què farem, música romana, punt. Aquest és el nom. A mi em sembla genial perquè com a mínim saps el que estàs comprant.
0: Sí.
1: Bueno, és un grup reconegut internacionalment i dedicat a recrear música de l'antiga Roma, com, com era obvi. I la seva música, per cert, es va fer servir pel mot Europa Barbarorum del videojoc Rome Total War. El disc Pugnate en recrea la música dels gladiadors, tot i que no és el tema del programa, però mola igual.
0: Avui parlarem del Rome Total War. En algun moment.
1: Ho acabem de fer.
0: En parlarem més, perquè jo crec que per parlar d'aquest programa hauríem de parlar del Total War Attila. No sé si has jugat en aquest.
1: Jo vaig jugar 20 minuts.
0: I ja està.
1: I, ja
0: I, vas,
1: està.
0: I vas veure que no eren les legions que tu volies. Vas veure
1: sí,
0: que eren
1: vaig
0: molt
1: dir, ¿dónde están los legionarios? ¿Qué es esto de comitatense? No, no, no m'agrada.
0: Torneu-me les meves cohorts, no?
1: Claro, mis legiones. En fi...
0: No
1: vaig jugar
0: grans.
1: Molt, perquè jo ja quan va sortir la Tila, jo ja havia abandonat el Total War gairebé.
0: Vale.
1: Després del Medieval 2 vaig dir que heu fet, i ja aquí ja...
0: Posa el Rome 2 i la Tila, jo trencaré una llança per ells, aniré a la trinxera a defensar-los, perquè per mi són un dels millors llocs del Total War.
1: Segur?
0: Per mi sí.
1: No sé, potser algun dia, quan els meus fills vagin a la uni o alguna
0: cosa... Ja s'hi posis. Doncs
1: pues no? Ja els jugaré.
0: Vale. Quan diguis temps.
1: Exacte.
0: No? Vinga, va, som-hi. Ja ens has descrit una miqueta com era l'exèrcit a l'imperial, no? Gràcies a aquestes reformes marianes. I ara ens toca parlar sobre els principals canvis que hi haurà en l'exèrcit tardorromà.
1: Pues un dels principals té a veure amb la composició de la seva cadena de comandament. És a dir, qui dirigia les tropes? Aquí hi ha una tendència clau, ¿vale? Que es va començar a donar a partir del segle II. Hem dit que l'exèrcit de Roma perdem del segle III, IV, però com ja hem explicat, les fronteres temporals en història, en fi, són una mica àmplies. ¿Vale? Mm-hmm. A partir del segle II, els cavallers com a classe social, és a dir, si tenim la classe senatorial, que seria la més alta, els cavallers és una de les següents, que serien, normalment ocupaven rang de funcionariat, etc. Pues els cavallers començaran a assumir les funcions de comandància.
0: El segle segon, eh?
1: Sí. Ara. És aquella classe social coneguda com a eques que es situava entre plebeus i patricis. Massa acomodats per ser plebeus, massa mancats de noblesa per ser patricis. I aquesta classe anirà ocupant càrrecs de poder i funcionarials al llarg de l'imperi. I això inclouria rols d'oficial d'exèrcit. ¿Vale? La direcció dels exèrcits sempre havia quedat a càrrec dels senadors. I per això, normalment, els equestres se'ls incloïen en l'ordre senatorial abans d'obtenir aquest càrrec. És a dir... No és que, o sigui, els primers que entren a comandar els ascendeixen a càrrec senatorial, però es comença a fer això, d'agafar cavallers, a ascendir-los a la situació, a l'ordre senatorial, perquè comandin.
0: Vale.
1: El prefecte equestre va reemplaçar el legatus senatorial al comandament d'una legió. A finals del segle III hi va haver una fase dominada per un conjunt d'oficials equestres de les regions danubianes que van imposar emperadors propis de la seva classe social.
0: Sí.
1: De vegades ells mateixos acabaven amb els emperadors amb la mateixa rapidesa. Era un model d'aquests electorals ràpid. No, no has complit el teu promesa?
0: Fora. No?
1: Fora, però a la manera romana.
0: A la manera... Molt ràpida.
1: Sí, sí, que no poguessis fer oposició després.
0: Això no podies aixecar tropes ni reclamar res. En fi, per tant, dels primers canvis és la idea aquesta, no?, de qui comandava les legions. Quines altres coses hi haurà?
1: Bueno, un altre dels grans canvis que patirà l'exèrcit té a veure amb la divisió territorial. Al segle IV, les grans províncies es van reduir a nombrosos comandaments regionals de menor entitat.
0: Uh-huh.
1: Amb això, l'exèrcit es va dividir en dos tipus de forces. Els comitatenses, unitats de camp mòbil, i els limitani, que no es traduix per limitarito, sinó per fronterers. ¿Vale?
0: Vale.
1: Forces estàtiques de frontera. Fixeu-vos que comitatenses s'assembla així una mica a compte, eh?
0: S'assembla una mica...
1: Compte que comitatenses sembla que diguem compte.
0: Uau. Ha estat quàdruple, aquesta.
1: Pam! I aquesta ha estat improvisada, eh?
0: Està perfecte.
1: Però ja hem marcat el límit, limitani.
0: Uau,
1: avui estic...
0: I has advertit que venies amb poques preparades, eh?
1: Amb poques, o sigui, molt poques.
0: Anem a desgranar-los, perquè comitatenses i limitani són les dues paraulotes que ens sonen, no?, dels exèrcits tardoromans.
1: Ah, exacte.
0: I si et sembla, comencem amb els limitani.
1: Els limitants concentraven la majoria d'efectius assignats a la guarnició d'una àrea determinada. En el cas de les fronteres fluvials, ens referim a ells com a ripenses. Els romans els simulava posar un nom per a cada cosa.
0: Ripenses.
1: No és el mateix un limitant i un ripense, perquè el ripense està en un riu. Lògica romana.
0: Vale.
1: Ja, però fan el mateix. No, està en un riu. Vale. Eren tropes reclutades localment, vale? Sota comandament d'oficials equestres, duches... Ducs.
0: Una altra paraula que en sona.
1: Exacte. No? De cada duche, però no duche del Mussolini, eh?
0: No.
1: Duche de duc.
0: De duc, sí.
1: Del gran ducat de Lituània, aquestes coses.
0: Sí.
1: Duche, que és general, no?, en retí, de cada regió, o praeposti limitis.
0: Prefereixo duche.
1: Sí, jo també. Jo crec que per això va triomfar la paraula. No hi ha el títol de preposti en lloc, però de duque sí. En fi, el seu comandament no sempre coincidia amb els límits territorials de la província. És a dir, que podien tenir comandament sobre territoris de diverses províncies. Mm-hmm. I sí, això que dèiem, el concepte, per si no ha quedat clar, el concepte posterior nobiliari de duc ve d'aquests duches.
0: Molt bé. Bueno, és que no ens oblidem que estem en els segles finals de l'Imperi Romà, per tant, estem començant a entrar a una administració cada cop més feudal, medieval, no? Vull dir que al final el món feudal es construeix, no?
1: Això saps que ho explica molt bé? És en un llibre, que és un manual d'història, però és molt breu.
0: Digues quin és.
1: El Jean Florí, els cavallers i cavalleria de l'edat mitjana.
0: Vale.
1: No era el que tu pensaves.
0: No, jo estava pensant en el de l'antiguitat, el món de l'antiguitat tardana, de no, Peter Brown.
1: No l'he llegit aquest encara.
0: Doncs, però el Jean Florí, jo el vaig llegir a la carrera, aquest.
1: Sí, jo també. I és molt fi, és sobre la cavalleria medievalitat, però el primer capítol ja t'explica com es va formar en el feudalisme a l'Imperi Romà, i ho explica molt bé, en molt poquetes pàgines.
0: Molt bé, doncs recomanem, mira, en una resposta a dues recomanacions de llibres.
1: Molt bé.
0: Per tant, molt bé, hem parlat breument dels limitanei i ara toca comentar els comitatenses.
1: Els comitatenses eren unitats de camp, comitatus, comitatus, suposo que venia aquí una mica el tema del camp, subjectes a les ordres immediates d'un dels emperadors o dels seus subordinats directes. Eren tropes selectes, d'elit, per a la realització d'ofensives i campanyes a l'estranger, on el protagonisme principal quedava en mans de la cavalleria. Aquí, amb cavalleria, ens referim a soldats a cavall, no a la classe social.
0: Mm-hmm.
1: Vale? La Notitia Dignitatum ens informa que a l'Imperi Oriental es comptava amb 5 exèrcits de camp, 2 dels quals estaven associats a la cort imperial, i 7 regiments de cavalleria de la Guàrdia Imperial, els Escolae, cadascun sota el comandament d'un mestre de soldats, subordinat a l'emperador. Pel que fa a l'Imperi Occidental, comptava amb 7 exèrcits de camp, 3 dels quals eren relativament petits, estaven sota el comandament d'un comes, que es tradueix com a amic o company, i del qual deriva la paraula comte, que ja abans hem fet la broma, ara ja no entra. Aquests comes responien davant d'un mestre d'infanteria un mestre d'infanteria i un mestre de cavalleria, sempre sota les ordres de l'emperador.
0: Molt bé. Per tant, els limitanei vivien els límits de l'imperi, no?
1: Vivien els límits, que no el límit.
0: Bueno, depèn de quin.
1: Ui, hauria
0: hi havia algun pujadíssim, saps?
1: Algun Tito Pulo de l'època.
0: Gran sèrie.
1: Gran sèrie.
0: Gran sèrie, Roma.
1: Avui estem...
0: Moltes recomanacions. Grandíssima sèrie. Bueno, a mi és una de les millors sèries històriques que hi ha per mi.
1: Jo crec que és una de les... Sí, de les millors sèries històriques i que la... Perquè això és una coproducció de la BBC amb...
0: HBO.
1: Aquí es van cobrir de glòria, eh?
0: Sí.
1: Dues temporades divines.
0: Haurà envellit una mica malament. Jo crec que em vaig dir una mica...
1: L'última vegada que la vaig veure a mi em va semblar igual de fantàstica.
0: Sí, perquè
1: no sé si fa massa anys. Jo, fa 6 anys que no sé on visc.
0: La paternitat.
1: Exacte.
0: Els limitanei vivien als límits de l'imperi, mm-hmm, i els comitatenses on s'allotjaven, on s'assentaven.
1: Les unitats comitatenses estaven establertes força a l'interior de les províncies i han estat considerades reserves estratègiques mòbils capaces de desplaçar-se allà on els problemes les demandessin.
0: Mm-hmm.
1: Aquesta estratègia resolia dos problemes. El primer eren les dificultats i els riscos que suposava mobilitzar tropes de la frontera quan un enemic aconseguia travessar-la. És a dir, si has de mobilitzar tropes de la frontera, fas un altre forat allà. Llavors, si tu tens una unitat ja que es pugui moure dintre de l'imperi, doncs deixes la frontera intacta, no? El segon és que ja en època del Principat, en aquells dos primers segles d'imperi, les legions complien tantes funcions que resultava difícil desplaçar-les a altres àrees per al combat. Per això, es va començar a recórrer a l'ús de destacaments de legionaris en lloc de les legions senceres. És a dir, que ja comença a conformar-se aquesta idea d'exèrcits més petits i mòbils preparats per al desplaçament.
0: Important, eh? O sigui, aquí, a poc, anem veient com els exèrcits es van fragmentar.
1: És que és tot, no? Un procés, i és un procés lògic, i no hi ha, aquí no hi ha cap, no, no, recordàvem, no, no, si és que és, sí, més, sí, més útil així, no?
0: Bueno, té sentit, no?, amb la realitat de l'imperi.
1: Clar, moltes vegades la historiografia ha presentat els Limitani com a milícies, també, que exercien un paper de soldats pallesos, mm-hmm, de manera no continuada, però la realitat és que eren tropes regulars entrenades.
0: Vale.
1: L'única diferència que tenia amb els comitatenses era el seu estatus. Ells tenien la funció de guardar les fronteres i, ocasionalment, zones amb problemes de desordre interns. Els limitanis no havien d'enfrontar-se a incursions d'importància o invasions. El seu nombre no era adequat per això, sinó que s'enfrontaven a conflictes de menor escala o eren molt on eren molt eficaces. Vull dir que ja tenien una tropa que era pels conflictes grans, que eren els comitatenses, i l'altra que era per guardar la frontera. Era, mm, jo què sé, com, jo què sé, la Guàrdia Civil.
0: Bueno, és que té molt... vale. Però és que té molt sentit, no? Perquè fas unitats petitones per defensar les fronteres, que són més mòbils, més no sé què, i quan tens una invasió, com comentaves abans, si és una invasió a gran escala, doncs avises els comitatenses, no?, que arribi l'exèrcit gran, que a més depèn directament de l'emperador. Vull dir que, bueno, té molt sentit, que no és que estiguessin tontos. Arribem al moment del programa que ens toca comptar soldadets. Comptar soldadets i pintar-los, com dèiem abans, o personalitzar-los, depèn de què juguem, no?
1: Jo m'he fet un exèrcit imperial amb la senyera. No, no m'ho he fet perquè és molt car, Warhammer.
0: És car, és car. Llavors pots jugar a videojocs, però clar, és que no tens temps. Quines unitats podem distingir en aquests exèrcits tardoromans?
1: Doncs mira, la notícia de Dignitat recull una àmplia gamma d'unitats diferents segons el tipus d'exèrcit. Les tropes comitatenses es dividien en infanteria i cavalleria.
0: Vale.
1: Dins la infanteria trobaríem la infanteria legionària, que seria la infanteria passada, dividida al seu torn en sènior, veterans i júnior, novells.
0: Fins aquí s'entén. Cavalleria, infanteria, sènior, júnior.
1: Falten els benjamines.
0: Aquests no els van posar.
1: Addicionalment, dins de la infanteria hi ha els auxilia palatina, mm-hmm, similars a les cohorts auxiliars del Principat. No sembla que hi hagués massa diferència entre infanteria legionària i l'auxiliar pel que fa a l'equipament i tàctiques. Sembla que van ser una creació de Constantí i van ser una de les portes de la germanització de l'exèrcit romà. La cavalleria, per la seva banda, es dividia entre els vexillationes comitatenses, uh-huh, que serien els regiments regulars, i les palatines, que serien regiments d'èlit amb un sou i rang més alts. Algunes unitats, poques, reben el títol honorífic de comites, companys. A banda d'això, trobem unitats especialitzades de cavalleria cuirassada anomenades Cataphracti, els amants de Age of Empires 2, segur que les coneixen.
0: I els que han jugat els bons jocs del Total War també, Adrià, em sap greu.
1: El

0: les altres regions i poder formar unitats independents durant el segle III.
1: Déu-n'hi-do. Hi ha alguna cosa més que haguem de saber sobre els exèrcits comitatenses?
0: Sí.
1: Som-hi.
0: Anem. Dins de l'exèrcit comitatense, algunes unitats d'infanteria i cavalleria quedaven vinculades per formar brigades que sembla que no es separaven. A vegades apareixien com a numeri, una etiqueta poc clara que de vegades també s'utilitzava per anomenar unitats estrangeres o federati, federades.
1: Que d'aquí ve la paraula feudalisme.
0: Feudalisme.
1: Els feudetari, no?
0: Exacte, feudalisme i federació també.
1: Uh-huh.
0: Es reclutaven dins d'un mateix grup ètnic i solien especialitzar-se en una tècnica de combat particular. Però amb el temps van començar a reclutar sense distinció fins a no diferenciar-se de l'exèrcit regular. Ja, per un moment que venim, és que... No, mira, els números, saps? Fotre un gal, un got, un no sé què.
1: Un egipci, no?
0: I una got, una copa, una gerra.
1: Uau, i te't queda una vaixella fantàstica, no?
0: avui anem. Vaixella és com una armada, no? També, de vaixells.
1: Sí, exacte.
0: Avui estem sembrats, vale.
1: Molt bé. Això sobre els comitatenses. Què hem de conèixer sobre els limitanei? Que recordem, comitatenses, exèrcit gran, més central, en territoris més centrals de l'imperi, limitanei, exèrcits més fraccionats, potser, no? I dividits per tota la limes, no?
0: Pel que fa als limitanei, la infanteria legionària també es dividia en destacament sènior, les unitats antigues, i júnior, les més noves. Això s'hi sumava l'ala auxiliar. La cavalleria es dividia en esquadrons de 50 a 100 homes, amb els cunei equitum, cavalleria en falca, i després els equites. Els cunei equitum, cavalleria en falca, per qui no sabia, és la formació en cunya típica que els mola molt a les pel·lícules i tal. La fan servir a tot arreu. I,
1: sí.
0: Bueno, no sempre es feia servir, però vale. Okay. També dividits entre sèniors i juniors. Així com una cavalleria auxiliar, alae, dividida en primai i secundai.
1: Uh-huh.
0: S'inclourien els numeri sense gaire especificació. Addicionalment, existien altres tipus d'unitats, com les forces de segona línia o pseudocomitatenses, que eren antigues tropes de frontera, ara part de l'exèrcit de camp. També els regiments de la Guàrdia Imperial o Escolai, 12 en total, de 500 homes cadascun. En aquests períodes també eren utilitzats com a exèrcit de camp.
1: Molt bé, hem parlat de cavalleria, infanteria... Tot això és molt avorrit. No, és molt típic dels exèrcits. Tenien cossos especialitzats?
0: Home, una gent que anomena diferent els limitani si
1: és
0: estan
1: veritat,
0: en un riu
1: veritat,
0: o no,
1: és veritat.
0: Com no ha de tenir cossos especialitzats?
1: És veritat, no sé, és que no seria perquè pregunto.
0: Tenim uns que porten pa, es diuen panetani. No, no és broma. Però
1: panetone, sí,
0: aquí
1: sí, sí.
0: Trobem les primeres unitats especialitzades d'artilleria, encara que segurament la infanteria encara operava catapultes en moltes ocasions, que estaven especialitzades en la defensa de fortaleses i ciutats. Disposaven també d'esquadrons navals, tant comitatenses com limitani, quan era necessari. I finalment els arquers o sagitari, que no és que tots fossin sagitari, sagitari volia dir arquer.
1: Sí.
0: Unitats a peu o a cavall, mauri o dalmatai, segons si anaven a peu o a cavall. Vale?
1: Vale.
0: Tot i que es mencionen de manera especial a Notitia Dignitatum, segurament les unitats regulars d'infanteria i cavalleria tenien homes entrenats amb aquest tipus d'armament i tàctiques. I hem de dir que les esquadrons navals, si no, aquí no tinc apuntat, però si no recordo malament, també tenien diferenciació entre els que estaven destinats al mar i als rius.
1: Sí. Què s'hi passa amb els rius? No?
0: Romans, no sé. Tot organitzat.
1: Tot ben quadradet.
0: Sí.
1: Molt bé. Fins ara ens has estat descrivint, no?, els comitatenses, els limitanei, els tipus d'unitat que hi podem trobar, i ara toca mullar-te. Sí, ara toca una miqueta fer allò que costa una miqueta, que és posar una miqueta de xifres. Com de grans seran aquests exèrcits en el camp de batalla?
0: La veritat és que la documentació referida a la mida de les unitats i a la seva organització interna és escassa. Se sol assenyalar que la mida de les unitats és rígida, però la manca d'evidències potser significa que es tractava d'alguna cosa més flexible. El que sí sabem, gràcies als testimonis, és que la legió d'uns 5.000 efectius d'èpoques anteriors va deixar d'existir. No sabem en claretat quan ni les causes. Potser la mobilitat més gran o la necessitat de cobrir millor limes, però sembla que no hi ha una evidència clara. Segons Vegesi, en temps de Dioclecià, algunes legions mantenien fins a 6.000 efectius. En general, el consens gira al voltant de 1.000-1.200 soldats durant el segle IV per als exèrcits comitatenses, i pel que fa als auxilia palatina, segurament rondaven una mida entre 500 i 600 genets. Tenim clar la mida dels escolai, ja esmentat anteriorment, de 500 soldats. Però totes aquestes estimacions són teòriques. Quan a les tropes limitani no en tenim cap pista. Les estimacions que donaven autors com Arnold Hugh Martin Jones, basant-se en les dades d'Agatias Escolàstic, un historiador bizantí del període de Justinià I, han

0: estat descartades. Estava pensant que l'Arnon Hugh Martin Jones no s'aclaren quin nom té.
1: Té massa.
0: Bé, segons Agatias, rondava els 645.000 efectius en total.
1: Home.
0: Jones va deduir que Agatias incloia les forces navals i basant-se en la notícia de Dignitat on va estimar uns 600.000 efectius.
1: Déu-n'hi-do. Molt baix imperi, molta crisi, però no es quedaven curts. Vull dir, estem parlant de 600.000 efectius.
0: Més o menys el que té França.
1: Imagina't.
0: Sí, són 600.000 efectius. Hem de pensar que l'imperi era un imperi gran, ocupava un gran espai de territori, tenia moltíssima població. Uh-huh. L'historiador Richard Duncan Jones va calcular que Arnold Hugh Martin Jones, tot queda entre Jones aquí, havia sobreestimat entre 2 i 6 vegades la mida de les unitats.
1: Hòstia!
0: Després de revisar-ho, basant-se en un gran corpus de proves arqueològiques de totes les fronteres imperials, va arribar a la conclusió que aquestes havien estat dissenyades per allotjar guarnicions molt més petites.
1: Vale.
0: Quan els jocs arqueològics s'aconsegueixen vincular a les fortaleses anomenades a la notitia, el resultat és que els residents que s'hi reflecteixen solen ser també pocs. Alguns exemples són la Legio Segona Hercúlia, creada per Dioclecià, que ocupava una setena part d'una base militar típica de l'època del principal.
1: Una setena part, eh?
0: Una setena part. Vale. A Bucina, un altre exemple, la cohorts tercera, Britonum, estava ubicada en una fortalesa que constituïa només un 10% de l'antic fort de l'època de Trajà. Tot això s'ha d'analitzar amb cura, perquè de vegades les unitats reflectides a la notícia poden ser només destacaments. A vegades es mostra la mateixa unitat en 2 o 3 jocs. Avui es suggereix que l'exèrcit regular del segle II era molt més gran que el total de 300.000 efectius assumits. Es calcula que, tenint en compte els auxiliars, l'exèrcit del Principat van arribar als 450.000, sense comptar flotes i foederati. Per tant, per al Baix Imperi parlem d'un exèrcit menor a 450.000.
1: Per tant, no amb aquelles xifres estratosfèriques de 600.000, no?
0: No, seria... sí, entre 300 i 450.000 vale. Estaria normalment la fitxa, que ja és una xifra.
1: No, és una xifra important, i tant, i tant.
0: Vull dir, parlem d'una època de decadència econòmica, vull dir, que sí que és cert que hi ha una decadència econòmica, que el canvi de l'exèrcit no respon únicament a això, sinó a una estratègia lògica, és cert, però hi ha una decadència econòmica, hi ha problemes, no? És una època...
1: Sí. Molt bé, tenim divisions, tenim xifres, tenim comandaments, i ara toca pintar, vestir i equipar els nostres soldadets. Com ho farem? Què els hi posarem?
0: Bé, analitzarem en més detall l'armament. Observem que aquest armament nou correspon als canvis tàctics. El més famós o més visible quan veiem una representació d'un soldat romà del Baix Imperi és l'abandó de l'escut rectangular clàssic per un de rodó o ovalat.
1: Mm-hmm.
0: Aquest va ser adoptat al segle III, és més pla i s'adapta millor a les tàctiques d'escuts entrellaçats, així com a les tàctiques de falange d'estil grec, que es recuperen en aquesta època.
1: Curiós, perquè s'havien abandonat,
0: sí,
1: no?
0: Sí, la falange no para de recuperar-se cada cert temps, no? El segle XX i ara el XXI, sembla que tot està de moda.
1: Van sortint coses de falange, no sé per què. No?
0: Sí, coses rares. Al segle II també veiem com es produeix una fusió de les influències gales i italianes en la fabricació de casc per a les legions, estandarditzant i simplificant fins a arribar a un model caracteritzat per la senzillesa, la practicitat i el baix cost.
1: Això és molt important.
0: Es coneix com Spangenhelm. El nom és germànic, per cert, ja que és un casc que es va utilitzar molt durant l'edat mitjana.
1: Vale.
0: Es tracta d'un casc semiovalat format per tires de metall que es subjecta amb plaques d'acer i bronze, amb galteres articulades i, en alguns casos, amb protecció per clatí.
1: Molt bé, ja tenim el casc.
0: Molt
1: i
0: bé.
1: La cuirassa, què?
0: Bé, les noves cuirasses buscaran la resistència, però també la mobilitat, ja que havien de felicitar el cos a cos de la infanteria passant. S'abandona la clàssica lòrica segmentata, substituïda cada cop més per la lòrica hamata, o cota de malles.
1: Millor així, que ho aguantarem tots, eh?
0: Vale. I per la lòrica esquamata, o cuirassa d'escates.
1: Perfecte.
0: Algunes unitats de cavalleria van començar a adoptar armadures més pesants que les de la infanteria, com és el cas dels catafractí i els clivanari, unitats a les quals tant el general com el cavall anaven cuirassats.
1: Anaven vestits de ferro, no?
0: Sí.
1: Bueno, per recordar, no? La clàssica lòrica segmentada a la que està fent referència a l'Adrià és aquella que quan tots vosaltres tanqueu els ulls i penseu en un legionari, és la que porta. No?
0: La de l'Astèrix.
1: Exacte, la de l'Astèrix i Obélix, la Gladiator.
0: És superxula, però...
1: Va funcionar durant un temps concret.
0: Sí, la de Mayas és molt millor...
1: Més difícil de fabricar.
0: És la millor, però és molt cara. I llavors fan l'esquamata, que és una castanya, és bastant...
1: No t'agrada a tu l'esquamata, eh?
0: És com, són com escames posades, aguantades amb tires. Allò, Bé, un cop mal donat te l'aguantava, però si apuntava amb més, estaves
1: malament,
0: fotut,
1: no? Saps? Molt bé, ara ja ho estaves avançant. Anem a descriure-les una miqueta. Com eren aquestes armadures corporals?
0: La lògica de Magda, les mànigues a vegades arribaven fins als canells i l'extensió de la part superior fins al cap, cobrint-se amb una mena de còfia. Era pesada de 8 a 14 quilos. Oferia una bona protecció davant d'estocades i talls de fulla. Encara que les anelles podien clavar-se a la pell i causar ferides. Però clar, parlem que et causa una ferida superficial. Vull dir, t'està evitant que et clavin una espasa,
1: clar.
0: Però t'està deixant pues, les anelles marcades a la pell.
1: Clar.
0: Però bueno,
1: sí.
0: Jo també prefereixo
1: si
0: les
1: triar,
0: anelles.
1: Sí.
0: Per aquest motiu van afegir una vestimenta protectora a sota. Vale? El seu major defecte és que eren lentes de produir, cosa que tampoc les feia barates.
1: Anell per anell, no? Enllaçant-los,
0: etc. Uh-huh. Que, per cert, et pots fer una amb les anelles de les llaunes de Coca-Cola, si vols.
1: Quina gran idea.
0: He vist gent que ho fa.
1: En tens una guardada a casa?
0: No, però estic pensant en guardar perquè ve molta merda d'aquestes. Les guardaré. Potser algun dia quan tingui temps me la faig.
1: En fas una, clar.
0: La lòrica esquamata es fabricava aplicant petites peces de metall en forma d'escata més o menys grans, això que explicàvem fa un moment, enganxades entre si sobre una peça de lli o de cuir que fa de base. Oferia menys mobilitat i resistència que les de malla. Les escates no eren prou gruixudes per evitar cops de fulla i es podien travessar fàcilment amb una estocada d'espasa o de llança. Era barata i fàcil de fabricar i mantenir, sense requerir artesans especialitzats. O sigui, la feien servir pues, per això, perquè en fi, costava 4 duros, però això protegia pues, el mateix que costava. 4 duros,
1: esclar.
2: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
3: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: Recte final del programa amb una nova cançó.
1: Sinfoniaki, o Sinfoniasi, és una cançó de Sinàulia, inclosa en el volum 2 del disc Roma Antiga. Sinàulia és un equip de músics, arqueòlegs, paleontòlegs i coreògrafs dedicats a l'aplicació de les seves recerques històriques en la dansa i la música antiga.
0: Brutal, brutal.
1: En particular per al món etrusqui i romà. Bàsicament fan quelcom similar al Faria Faragi, però potser més especialitzats, perquè estan especialitzats en el món etrusc i romà, i en Faria fa de tot el món, tot i que el Faria el que fa és col·laborar amb gent de diferents cultures i països i especialistes en diferents músiques per fer les seves peces, eh? Vull dir que no és que sigui ell sol allà
0: fent les coses.
1: Aquest grup, per cert, és italià, si no m'equivoco.
0: Vale. Pel que fa, hem parlat de l'armament defensiu, no? Dels escuts, de les armadures, els cascs. Parlem una miqueta de les armes, no? De l'equipament ofensiu.
1: Vale, les armes més famoses del legionari eren el gladius i el pilum. Tampoc se'n salven, acaben sent substituïdes per l'espata. Espada. Espasa.
0: Espata, sí. Sí,
1: vale, jo vaig...
0: Espasa, sí, l'espasa.
1: L'espasa i la lanquea, lancea, la llança, vale? Que era una javelina, la lancea, lanquea, era una javelina més lleugera que el pilum, amb una punta menor i una capacitat de penetració inferior. S'utilitzava amb un propulsor de tires de cuir per augmentar el seu abast. Podia ser utilitzada com a arma llancívola, és a dir, que la llançaves, o com una llança que tenim tots en ment, no?
0: Sí, sí, la punta de punxar des de la mà.
1: I endollar-li el cavall que et ve de front. Es va adoptar intentant pal·liar l'abast del pilum tradicional, així com buscant una reducció del cost de fabricació. L'espasa, per la seva banda, havia estat emprada durant el Principat per part de les unitats d'infanteria passant auxiliar, així com per la cavalleria. Des del segle II s'estén entre la infanteria legionària. Era més llarga que el gladius, assolint entre 60 i 70 centímetres de fulla. El tamany no importa. Afegint-hi...
0: O qui punxa abans guanya, per tant...
1: I afegim 15-20 centímetres més d'empunyadura, vale? O sigui, són entre 80 i 90 centímetres en total. Amb una amplada entre 4 i 6 centímetres. És de clara influència bàrbara, germànica. Ara el soldat la porta al costat esquerre subjecta a un tahalí, una banda de cuir que creua des de l'espatlla dreta fins a la cintura esquerra, o la subjecta al cinturó. Està pensada per atacar amb el tall, però és útil com a arma d'estoc. No se sap bé el motiu pel qual es va adoptar, però segons l'historiador Adolfo Raúl Menéndez Arguín, segurament es deu al fet que la lancea té menor poder de penetració, evitant que l'enemic es vegi obligat a llançar el seu escut. Perquè la gràcia del pilum, per qui no ho sàpiga, és que es clavava l'escut i es feia impossible fer servir escut, llançaven l'escut i ja anaven sense escut i llavors amb la gladius l'acabaves matant. Per tant, agafen l'espata, que respon a la necessitat de lluitar contra un enemic protegit amb un escut.
0: Molt bé, i clara influència germànica, no? S'assemblarà més a les espases medievals que tenim al cap, etc. Hi ha alguna arma més que vulguis comentar?
1: La plombata.
0: Aquesta és curiosa.
1: Sí, a partir del segle III es fa servir la plombata, que és una fletxa d'un metre de longitud amb una punta de metall allargada, l'estrada a l'extrem inferior amb un engruiximent de plom que fa de contrapès i augmenta la capacitat de penetració. És una arma llancívola.
0: Sí, sí, que estira amb les mans.
1: Que et pot assolir els 60 metres de distància. I jo recomano buscar-la.
0: Hi ha vídeos a YouTube.
1: Hi ha vídeos a YouTube. Sí. És molt xula de veure-la i sobretot és molt xulo pensar, hòstia puta, si em claven això, saps? Finalment, la daga o la pujo, estesa entre els legionaris del segle I després de Crist, experimenta un nou auge al segle III després de Crist.
0: Molt bé, i ja per anar tancant el programa, Adrià, quines tàctiques o formacions utilitzaven aquestes noves legions?
1: L'adopció de tàctiques falangètiques, no confondre amb falangistes,
0: òbviament,
1: en detriment de la tradicional tàctica en cohorts, es deu a canvis de l'estil de guerra. Cal dir que les cohorts es van desenvolupar a partir de la falange etrusca, que és un dels molts exemples de la capacitat adaptativa romana. Per tant, no parlem de dos sistemes de lluita tan allunyats entre si. La falange és més compacta i Roma hi torna aquest model quan se'n veu necessitada. La tàctica de cohorts, de fet, va resultar superior a les falanges hel·lèniques gràcies a les seves unitats independents, capaces de maniobrar de forma autònoma i adaptar-se a terrenys irregulars, permetent rotar de manera fluida les línies de combat. Això tenia sentit contra grans exèrcits, perquè els exèrcits hel·lènics eren exèrcits grans.
0: Grossos.
1: Clar. Però ara les tàctiques enemigues han tornat a canviar i moure 8 o 10.000 homes ja no és tan senzill. Cal assenyalar també que hi ha clares diferències entre la frontera oriental i l'europea. Els parts i els perses lluiten essencialment amb cavalleria lleugera, arquers muntats i també cavalleria passant. Davant d'aquestes tropes, la infanteria passant era poc efectiva. Per això, la infanteria lleugera i la cavalleria es tornen essencials. Les legions necessitaven formar masses compactes capaces de resistir les embestides de la cavalleria i proporcionar un punt de suport a la resta de tropes durant la batalla. El terreny també era més apte per a aquest tipus de lluita.
0: Molt bé. Adrià, havíem preparat algunes preguntes al final del programa per si ens sobrava temps, però crec que estem acabant clavadets. Per tant, si et sembla, ens emplacem ja en el següent programa.
1: Doncs ja parlem al proper programa.
0: Parlem del proper programa, així que moltíssimes gràcies per començar-nos a fer aquest esquema, no?, dels canvis de l'exèrcit terroromà.
1: Per mi és un plaer, sempre que em deixin fer els meus xistes, jo...
0: Jo vinc. Vine quan vulguis. L'Adrià Tirado, el control tècnic, us ha parlat Albert Abril i nosaltres us esperem a la propera setmana amb un nou episodi de Les Portes de Troia.
2: Portes de Troia, amb Alberto Reche i Albert Abril.
3: El control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Marina Antunes.
4: Continguts en xarxa. Tordera.
5: Pont i Pujol, consultoria integral per a empreses i patrimonis personals. Més de 50 anys veient créixer empreses i l'experiència ens porta a l'eficiència. Consulti'ns el que necessiti, li aportarem solucions i optimitzarà recursos. Pont i Pujol, ens trobarà a Tordera, carrer Camí Ral 35 o pot demanar cita al telèfon 93 764 0469.
4: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
6: L'actualitat local. Els titulars de la premsa. Una o dues píndoles d'opinió. Informació de servei. El temps, el santoral, la sort. Efemèrides de Tordera i musicals. Què diu la xarxa de Tordera? L'actualitat musical. I els dijous, les escoles a la ràdio. La revista de l'informatiu. Una hora per posar-te al dia. De dilluns a divendres de 9 a 10 del matí a Ràdio Tordera.

0: l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials. Ràdio Tordera.
1: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
2: No, primer has de fer la digestió.
1: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
2: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc.
3: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
0: 107.1 FM. L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. FM. 107.1 FM.

les 5 de la tarda i comencen les notícies de Tordera. Comencem avui explicant que aquest estiu ha fet molta calor al municipi i les temperatures han estat més altes de lo habitual. El dia 8 de juliol es va arribar a un màxim, amb 39 graus de calor. Això és un rècord històric al poble. A més, ha plogut molt poc durant aquest estiu i els experts diuen que la temperatura ha pujat molt respecte a altres anys. Hem de saber més notícies i és que l'Ajuntament de Tordera ha presentat els resultats dels pressupostos participats 2026. En total, 834 veïns i veïnes han votat per triar quines millores volen a Tordera. Hi havia 200.000 euros per repartir entre 11 zones diferents. Entre les propostes guanyadores hi ha la instal·lació de màquines de gimnàstica, el tancament de zona d'escombraries i cobrir pistes de futbol. Podeu descobrir-ho tot a les notícies a Ràdio Tordera a la pàgina web. Seguim amb una altra notícia i és que un estudi proposa que el riu Tordera tingui drets propis per protegir-lo millor de la contaminació i dels danyants a la natura. La idea és reconèixer el riu com a una persona jurídica, que és un model que ja s'ha utilitzat en altres llocs com el Mar Menor. Això permet anar als tribunals per defensar el riu si algú el malmet o el contamina. Acabem amb una última notícia i és que una empresa de mobles tindrà magatzem amb robots a Tordera. Es tracta de Cape Home, que tindrà un nou centre a Tordera que funcionarà a finals de 2028. La companyia encarregada de la tecnologia hi posarà sistemes automàtics i robots mòbils. Aquesta empresa que hi posarà aquests sistemes és TGW Logistics. Aquest magatzem servirà per preparar fins a 20.000 paquets al dia de manera més ràpida i enviar els mobles als clients de tot el món. En esports hem de saber que demà juga el Club Futbol Tordera i ho farà contra el Begur. El Club Futbol Tordera, que va guanyar la primera jornada de Lliga el cap de setmana passat per 5-2 davant l'Sporting Vidrarenca, i aquest cap de setmana jugarà fora de casa. Per tant, no es durà a terme al camp municipal d'esports, sinó que es farà el partit a Begur. Això sí, podreu seguir la retransmissió en directe a través del YouTube de Ràdio Tordera i també d'aquesta emissora, la 107.1 FM. Acabem amb un apunt del temps. Avui dissabte, que tindrem un dia amb calor encara, tot i l'entrada de la tardor, i haurem d'esperar fins dilluns per veure alguna pluja aquí a Tordera. Per tant, aquest cap de setmana que sí que aniran apareixent núvols, però no hi hauria tampoc aquestes pluges, que sí que arribaran al començament de la setmana que ve. Per tant, la setmana que ve sí que haurem de preparar el paraigües perquè tindrem dies de pluja.

0: sol.
1: Senyores i senyors, molt bon dia, què tal? Com estan?
0: Les trompetes van al lar, els trombons, el si bemoll, per afinar.
1: Novament, des d'aquí, des de la nostra emissora, des de la nostra ràdio local, comença un nou espai de ball matinal.

espai que dediquem a la música dels nostres músics. A ells hi passen els duets, trios, orquestres, conjunts que ens acompanyen en aquests primers 45 minuts. Primera part dedicada a la música de concert i segona part dedicada a la música de ball. Tancarem el nostre espai amb el nostre fi de festa i la salutació a les emissores que aquest dia, aquesta hora, connecten amb tots nosaltres. Perquè cada ball és una festa. I et farà costat en aquesta hora de ràdio, des de l'estudi 2 fins a casa teva, el meu nom, Josep Maria Pla. A tots i a totes, sigueu molt benvinguts i benvingudes. Comencem!

0: amics i amigues, molt bon dia i benvinguts a la ràdio. Gràcies per compartir aquest camí amb nosaltres. Amunt el taló. El concert és a punt de començar.
1: Una setmana més, en directe, des de la FM i també, si ho preferiu, des d'internet. I un agraïment molt especial a tots aquells i aquelles que ens recomaneu el nostre programa, que el compartiu i que el recomaneu sempre a la gent que més estimeu. És temps de concert. Comencem. Doncs anem a començar ja aquest temps dedicat a la música de concert i avui ho farem amb el Son de l'Havana, el So de la Manera, amb una formació de casa nostra, encapçalada per la Ingrid i també a la vegada encapçalada per el Llorenç. Ells dos formen també les veus cantants de la Chata Orquestra, que amb ells comencem amb aquesta bonica peça que ens transporta a viatjar pel mar, amb aquesta peça musical que porta com a nom La Barca Xica. Comença el teu concert.

Entre aplaudiments, així acabava aquesta peça musical amb la que cobríem el nostre concert d'avui. Ho hem fet amb la fusió del Son de l'Havana i també la formació La Chata Orquestra, amb dos dels seus fundadors, la Ingrid Morral i també el Llorenç. I hem escoltat aquesta peça musical que porta com nom La Barca Xica. Amb aquesta fusió hem començat avui aquest temps dedicat a la música del nostre concert.

per cert, la Chata Orquestra celebra els seus 25 anys de vida. Moltes felicitats, molts quilòmetres, moltes actuacions, com sempre molt versàtils i amb molta elegància. I és que, amics i amigues, sempre hi ha una cançó que ens transporta a un lloc, a un moment, a una persona. Deixem-nos, doncs, portar per la màgia de la música. Aquesta música que és la que ens fa rejuvenir, aquesta passió de la ràdio que ens ve de ben petits i sempre ens manté joves i ben atents. I abans de tancar el nostre programa, m'agradaria que em diguessis des del lloc on aquí vols saludar, felicitar i dedicar d'aquí a properes dates el programa de la setmana. Tot el programa te'l dediquem per tu a la part final, a l'últim minut. Així saludem la gent que més estimes i també a la nostra audiència.

0: És com sempre un plaer acompanyar-los en aquest matí. Desfilant amb les orquestres, els conjunts, els duets, els trios, durant 20 temporades, fent costat a la música de casa nostra, en primera línia. Cantants i artistes i músics es fusionen en aquesta hora de ràdio. Seguim compartint bona música. I ara ho farem amb una sardana bolero. Amb una formació que ens arriben des de la Garrotxa. Amb els Pa d'Àngel. Doncs ja els tenim a punt amb aquesta peça que comença així. I ens presenten aquest Somni i Girona m'enamora, a ritme de sardana bolero, amb aquesta fusió que fan els Pa d'Àngel amb les seves músiques.
1: Les formes vagues tot passant van estenent sobre l'instant.
0: Els deixem, doncs, amb en Biel i la Gemma.

Tanquem aquesta primera part dedicada a la música de concert amb una formació de casa nostra. Pa d'Àngel, Somni i Girona m'enamora.

0: Això és Ball Matinal. El programa de ball de Josep Maria Pla.
1: Arriben ara els nostres ballables.
0: A partir d'ara, et convidem a escoltar i ballar les cançons de les sales de ball, casals, esplais i festes majors de la comarca.
1: Doncs arrenquem aquesta segona part del nostre programa i avui ho farem amb una formació de casa nostra, com no podia ser d'altra manera. Amb la formació Bojos pel Ball i anem a recordar un d'aquests temes de l'embalat, aquest que porta com a nom el Continental.

0: Això és Ball Matinal, un programa dedicat als balladors i balladores de la comarca.
1: I posem ara un pas doble, que sempre va molt i molt bé d'arrencar aquesta hora del matí, i ho farem escoltant una formació de casa nostra, l'Orquestra Aquarium.
2: Pas doble, ritme de fado.
1: Amb una de les seves actuacions en directe. Un fado pas doble que porta com a nom Maria la Portuguesa.

0: Això és Ball Matinal. El programa de ball de Josep Maria Pla.
1: Fado porque se fue por la sombra. Olé!
2: Se'n va la música dels Aquarium, una versió volent dir d'aquest bonic pas doble Maria la Portuguesa, un grup, una orquestra molt versàtil, sempre per tots els públics, animant la primera part com a música de ball i la segona part més dedicada a la música de joves. Seguim caminant el nostre matí de ball matinal i ara hi posem una cúmbia. Instants en què apareixen al nostre escenari una formació des del... que ens arriba des de Tortosa, amb una llarga trajectòria musical. Són la Cimarrón Orquestra. I aquest tema que porta com a nom Cúmbias pa gozar. Som-hi!

Cançons d'ahir, d'avui i de sempre. Que esperem que disfrutin tant o més que nosaltres. Cumbia pa gozar. Un dels treballs d'aquests 25 anys de la Cimarrón Orquestra. Sempre convidat a la nostra emissora, aquí a casa teva, doncs a la teva pista, a ballar en línia o en parella, amb la música dels nostres músics. Perquè ball matinal és la festa!

0: nostres formacions a Ball Matinal.
1: De Tortosa, ara viatgem fins a Sitges, on hi tenim la formació de la ben recordada Jani Omarty Orchestra.

0: Ball matinal. Celebrem les vostres alegries, il·lusions, sentint la música, emocionant. Gràcies per compartir aquesta trajectòria amb tots nosaltres.
1: Gràcies a tots vostès per la confiança. 20 anys en antena. I ara hi posem un foxtrot amb una formació que ens ha acompanyat en els primers minuts del nostre programa d'avui. Amb els Pa d'Àngel. Abans ho hem fet amb el temps de concert i ara ho fem amb la música de ball. I recuperem aquest bonic tema de Luis Prima. Anem a recordar música italiana en aquest matí i ho fem amb aquesta selecció d'aquest últim treball, d'aquest Chapeau dels Pa d'Àngel. A la veu del Biel i la Gemma. Comença tranquil, però després es va ja animant el tema, agafant més velocitat. Selecció Luis Prima.

Així sonen de bé els Pedàngel. D'aquest últim treball, aquest Foxtrot Swing, selecció Louis Prima. Amb la música dels nostres músics.

0: Les millors orquestres, conjunts i solistes de Catalunya a Ball Matinal. Ah!
1: Canviem d'estil en aquests instants i ara ho farem amb una boquera rumba que ens porta en aquesta ocasió la formació dels Boogie Boogie. Ja tenim a punt a l'escenari l'Encarni Modegas, que ens presenta i ens canta aquest tema que diu així: Si acabó. Des d'aquest últim treball, l'embalat. Així sembla d'aquesta rumbeta. Som-hi a ballar-la.

0: Això és Ball Matinal. El programa de ball de Josep Maria Pla.
1: Tancarem la segona part del nostre programa i ho farem amb un vals que ens porta en una formació que ens arriben amb segell solsoní des de Solsona, el duet Acordes. Amb la Maria Alba i en Joan Ramon. Això porta com a nom Corral de Pedra. L'escoltem, el gaudim i el ballem. Som-hi!

vals que només de sentir-lo ja venen ganes de ballar, oi? Un valsota de fi de festa que posen Segell Solsoní, la Maria Alba i en Joan Ramon. Aquest duet, aquesta batalla d'acordions. Amics i amigues, un brindis per la nostra música, per als nostres músics.

0: ball matinal és la festa.
1: Doncs tancarem la festa del nostre ball matinal d'avui i ho farem amb una formació que són els Diversiones, que són els que tanquen les festes, són els que sempre apugen el to del jovent per cantar versions i cançons que ens fan disfrutar. Cançons de l'ahir posades en l'actualitat, actualitzades, i així ho fem amb ells avui acabant amb aquesta selecció que diu així: Migrant Temor. Sempre a punt per fer gaudir el públic. Encara ens queden uns minuts de programa.
2: Benvinguts!
1: Si teniu ocasió de veure'ls en aquest estiu, segur que us disfrutareu moltíssim. Diversiones!

I aquesta setmana dediquem el nostre programa a la senyora Eugènia Ordeig. I així, tal vez... Ens escolta, s'ho passa molt bé escoltant el programa. S'atreveix fins i tot a ballar a casa seva. Que com mi amor... Doncs vinga, molt i molt bé. Feliz, gràcies per la confiança a tots i a totes.

Si vols dedicar el programa de la setmana, ara ho pots fer doncs, trucant aquest telèfon al 656 659 572. Ens farà molta il·lusió compartir la seva selecció i és allò que no ens escolten.

una setmana més els nostres oients, les nostres emissores repartides per les comarques del Maresme, Baix Llobregat, La Garrotxa, Moianès, Bages, Vallès Oriental, Osona, Cerdanya, i de punts ben diversos d'aquest dia que escolten el nostre programa. Salutacions. Acabarem amb els Aquarium, que ens queden encara uns parell de minuts. Ja els tenim a punt per tancar l'escenari. Doncs vinga, aquí tenim els Aquarium. Així acabarem. Per als balladors i amants de la bona música. Per als casals, sales de ball, esplais i el teu ajuntament, perquè durant tot l'estiu el teu poble, la teva vila, la teva ciutat sigui una festa. I sintonitzant amb l'altaveu de la bona música en aquests 20 anys en antena.

0: formació que segurament que l'has escoltat a la teva festa major, els Aquarium, que han rebut ja diversos premis. A més, tanquem el nostre temps de ball matinal. I us ha acompanyat en aquesta hora de ràdio el meu nom, Josep Maria Pla. Tornem a més ball en el proper programa. No ens fallin.
1: Míriam.
0: Que gaudeixin d'aquest dia i del ball. Amics i amigues, que estiguem tots bons. Que tinguin salut i que tinguin una molt bona setmana. Salut i ball, a reveure!

0: en 7.1 FM.
1: Vols vendre el teu pis o casa? Housecat.com som la teva immobiliària. A Housecat t'assessorarem i valorarem el teu immoble gratuïtament, amb total transparència i tracte personalitzat. Visita'ns al carrer Alcalde Vendrell 11 de Tordera, davant de la policia, o truca'ns al 639-3939-29. Housecat.com, la clau de la teva felicitat.
0: Hora que t'escolta. Radiotordera.cat i xarxes socials.
2: Dental Company Tordera us desitja un bon any nou.
3: Sí, sí.
2: Setembre és el mes dels nous inicis. Fes-ho somrient amb un 15% de descompte en ortodòncia. Demana la teva cita al 930-130-278. Dental Company Tordera, perquè somriure és salut.
0: 107.1 FM. Ràdio Tordera. 107.1 FM. Ràdio Tordera.
4: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
5: No, primer has de fer la digestió.
4: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
5: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc.
6: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
0: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Cent set punt un FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.

0: Radio Turdera. L'emissora que t'escolta.
1: Informatius de Radio Turdera. La veu que t'explicarà tot allò que està passant a Turdera i al món. Amb l'equip més professional, disposareu de les notícies d'última hora, les veus dels protagonistes i tot allò que detalli els fets de la millor manera perquè no et perdis cap detall. Informatius de Ràdio Tordera.
2: Els èxits de Ràdio Tordera. La música que es fa escoltar.

0: l'emissora que t'escolta.
1: YouTube, la teva pantalla de proximitat. T'has perdut el partit de futbol, d'hoquei o de bàsquet? Vols tornar a veure la festa major o aquella xerrada tan interessant? Al YouTube de Ràdio Tordera tens totes les nostres retransmissions esportives, socials i festives a la teva disposició. També hi trobaràs les videonotícies i els programes en directe per veure'ns quan vulguis. Subscriu-te al canal de YouTube de Ràdio Tordera. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
0: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
1: Dental Company Tordera us desitja un bon any nou.
2: Sí, sí.
1: Setembre és el mes dels nous inicis. Fes-ho somrient amb un 15% de descompte en ortodòncia. Demana la teva cita al 930 130 278. Dental Company Tordera, perquè somriure és salut.
0: Ràdio Tordera.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Salutacions des dels serveis informatius. Els parla Genís Mas. Comencem amb les notícies més destacades d'avui dissabte 3 d'octubre de 2026. Tordera crea el Consell d'Adolescents per donar veu als joves del municipi. L'Ajuntament aprova inicialment el reglament de l'òrgan que s'obrirà informació pública durant 30 dies. Rehabilitat el camí de la Raureda i es netegen els vials de Sant Pere de Riu. Les tasques de manteniment les ha executat la Regidoria d'Entorn Rural i Pagesia. Arriba la 5a edició de la Fira Medieval de Tordera. L'Associació Artesanes, la FET, el Cercle d'Història i l'Atleti Club Tordera posen en marxa una nova fira avui dissabte al Parc de la Mollera. I Ràdio Tordera retransmetrà els partits del sènior de l'Atlètic Club Tordera aquesta temporada. Avui dissabte, tant el Club Futbol Tordera com l'Atlètic juguen els seus respectius partits de Lliga, que es podran seguir simultàniament pel canal de YouTube de Ràdio Tordera. Pel que fa al temps, avui tindrem un dia marcat pels núvols i per unes temperatures que han baixat respecte als darrers dies. També tindrem inicis de pluja, sobretot cap al vespre.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: El ple de l'Ajuntament de Tordera va aprovar inicialment el reglament del Consell d'Adolescents i Joves de Tordera, un nou òrgan de participació juvenil que neix amb la voluntat de donar veu als adolescents del municipi i d'esdevenir una eina d'aprenentatge i creixement democràtic. La proposta va tirar endavant amb 13 vots a favor i 4 abstencions. Segons va explicar el regidor de Joventut, Aniol Canals, el Consell vol ser un espai de representació juvenil per introduir la mirada de les persones adolescents de Tordera, així com un altaveu de les seves opinions i propostes i una eina útil per donar a conèixer els seus drets i deures. L'òrgan també neix amb la voluntat de desenvolupar la capacitat crítica i les hàbitats democràtiques dels joves, donant continuïtat al Consell d'Infants i atenent a la demanda dels centres educatius.
1: Donant continuïtat també al Consell d'Infants de Tordera i també doncs, escoltant la demanda dels centres educatius amb la voluntat d'acompanyar els infants i els adolescents en el seu procés de creixement i participació en la vida del municipi. El Consell vol esdevenir un espai de representació juvenil permanent per introduir la mirada de les persones adolescents de Tordera d'entre 12 i 16 anys en la vida política local també. Han de ser un altaveu de les seves opinions i propostes, però també una eina útil per donar a conèixer els seus drets i els seus deures.
0: Els grups municipals han valorat positivament la creació de l'òrgan, tot i que alguns van expressar reserves. Salvador Girala, d'En Comú Podem, va destacar que es tracta d'una iniciativa imprescindible per afrontar les necessitats d'un col·lectiu de poc escoltat en moltes ocasions, i va recordar que ja formava part del seu programa electoral.
2: Nosaltres valorem de manera molt positiva la creació d'aquest Consell, que considerem imprescindible de cara a afrontar les necessitats i les inquietuds pel futur d'un col·lectiu tan important i poc escoltat en moltes ocasions com és el dels nostres adolescents. I de fet és una proposta que nosaltres al nostre partit ja portàvem al nostre programa electoral de, ja no aquestes últimes eleccions sinó de les anteriors. Estem d'acord amb tot el que es planteja l'acord i votarem de manera favorable, evidentment.
0: Des de Vox es va votar a favor, però el regidor Eric Pérez va apuntar dues qüestions: que el reglament no estableixia un sistema electoral comú per a tots els centres i que l'article 107.3 per li de garantir en la mesura del possible la paritat entre consellers i conselleres, una formulació que el grup considerava ambigua i que al seu parer no hauria d'alterar la natura de la participació de les persones mitjançant quotes.
3: I és que en l'article 8 del reglamento da plena libertad a los centros educativos a establecer el sistema electoral que crean conveniente. Claro, aquí al igual hubiera estado mejor que el propio reglamento ya establecía el sistema electoral para que todos los centros educativos lo hicieran con el mismo criterio.
0: Esquerra Republicana va ser l'únic grup que es va abstenir. El regidor Àlex Gispert va explicar que comparteixen l'objectiu de l'òrgan, però que el reglament genera confusió conceptual. Gispert va assenyalar que el text fixa una franja d'edat de 12 a 16 anys i vincula la participació a estudiar en un centre educatiu de Tordera, cosa que deixaria fora, per exemple, un jove de 14 anys que visqui al municipi però estudiï en un institut d'una altra localitat. Per això va demanar aprofitar el període de delegacions per aclarir si es vol un Consell d'Adolescents, un Consell d'Adolescents i Joves o un Consell d'Estudiants de l'ESO.
4: És un tema més conceptual i entrar al detall del reglament que no pas que no compartim la idea i la intenció d'aquest òrgan. Creiem que aquestes limitacions s'haurien de revisar si realment volem que aquest òrgan representi els adolescents del municipi i no només l'alumnat dels centres educatius del municipi.
0: Des de Junts es va recollir el guant i es va apuntar que cal separar el concepte d'adolescent del de jove, ja que les necessitats d'un jove de 12 anys no són les mateixes que les d'un de 18 o 20.
5: L'alcaldessa de Tordera, Elisabet Mejías, aprofito per començar preguntant-li a aquestes hores a les 7 de la tarda quina és la situació general amb aquesta situació del fenomen meteorològic que hem viscut aquest matí i sobretot aquesta matinada.
6: Doncs mira, ara el que queda és sobretot garantir l'arranjament dels camins d'entrada i sortida de les zones de Sant Pere de Riu, Cal Capità i Can Soler, que són les que han quedat més incomunicades perquè ha trencat tota la carretera de Sant Pere de Riu. Ara, aleshores, que està fent la maquinària, que no ho deixarà fins que acabi, és garantir l'accés i sortida d'aquests habitatges, dels veïns d'aquesta zona, i ho faran per la carretera que s'ha trencat. Intentaran fer una reparació d'urgència en previsió de fer la definitiva en els dies que vindran, i també la maquinària està arreglant l'altre vessant per quatre camins, també per poder donar una alternativa per Urtsavinyà. A banda d'això, també tenim maquinària acabant d'arranjar els carrers que han quedat molt malmesos a Roca Rossa, especialment, i també una part dels camins de Sant Daniel, direcció Can Xacó, i també el torrent de Mas Gall. Ara mateix és aquí on tenim la maquinària. A banda d'això, també l'empresa de residus està fent el buidatge dels contenidors de les zones que han quedat inundades. És un buidatge que triga entre una i dues hores per contenidor, per tant també demanem paciència en aquest sentit perquè puguin estar a disposició. I la policia local està acabant de senyalitzar aquelles zones que han quedat afectades, que hi ha algun esvoram petit, estan acabant de col·locar les tapes que no havien quedat col·locades. Queda també pendent arranjar tot el voral de la carretera de Tordera Park, però això, a no ser un tema de seguretat imminent, doncs es farà a partir de demà. A partir de demà justament el que quedarà és fer les tasques de neteja, de manteniment i acabar d'arreglar tot allò que no implicava temes de seguretat per veïns ni per vehicles i accessibilitat. Per tant, demà ja farem tots els serrells que calguin. Destacar també que al llarg d'aquesta tarda s'ha evacuat a dues famílies de dues cases de Sant Daniel perquè han cedit els murs. Una d'elles s'ha allotjat a casa d'uns familiars i l'altra família s'ha allotjat també amb un allotjament temporal, i sí que els serveis tècnics encara estaven a Can Domènec, on els bombers també havien actuat per caiguda de murs i també per millorar els accessos. Per tant, els bombers també els tindríem encara treballant a la zona de Can Domènec. I de moment el que és nucli urbà i veïnats, a banda de senyalitzacions per asfaltats que hagin pogut saltar i les tapes aquestes de clavegram, estaria tot com a mínim ara controlat si no torna a ploure.
5: Precisament d'això li volia parlar. Al migdia hem parlat que hi havia previsió de pluges encara des de les 7 fins a les 10 aproximadament el dia d'avui. Això canviaria gaire les coses de cara a demà? Seria un greu problema?
6: Home, esperem que no ens caigui la quantitat d'aigua que ens ha caigut avui, que no es preveu. Sí que deien que la tarda havia de ploure, sembla ser que s'ha quedat a mar, per tant ens ha anat bé per poder acabar de treballar amb tranquil·litat, i d'entrada les pluges que s'esperen és pràcticament inestabilitat, no hauria de agreujar tots aquells problemes que hem tingut.
5: D'acord, ja per acabar, el tema transport, sobretot, que és el que anem comentant, i altres activitats a l'aire lliure, a hores d'ara s'ha aixecat la restricció, o quina és la situació?
6: Sí, la Generalitat ha aixecat la restricció a les dues del migdia. Si bé és cert, nosaltres sí que no hem donat transport urbà en tota aquesta tarda, justament perquè les urbanitzacions hi havien accessos que estaven impracticables. Per això, precisament, la maquinària està treballant perquè demà pugui funcionar el servei amb normalitat, tant del transport urbà com també del transport escolar. Afegir també que hem estat en contacte amb les escoles, demà estaran operatives, malgrat Serra de Miralles ha estat la més malmesa perquè hi ha entrat força aigua, però en qualsevol cas les escoles estan a punt. Per tant, el transport escolar i el transport urbà funcionaran amb normalitat. Em consta també que ara el transport interurbà de Generalitat, que connecta amb Blanes o Barcelona, està funcionant. De Rodalies sabem que funciona com funciona i no pot garantir demà ningú que funcioni amb això, ja que sigui qui correspon, que en respongui.
5: Doncs ja per acabar, no sé si hi ha un nou missatge cap a la població, si ha canviat respecte a aquest migdia, aquest matí. Quin és el missatge actualment?
6: Bé, d'entrada penso que el que s'ha de donar és un missatge d'agraïment per la comprensió de la ciutadania en moments com aquests, per la solidaritat també d'ajudar-se a l'hora de netejar els baixos que han quedat inundats, totes les zones d'aparcament. Donar un missatge també d'agraïment a totes aquelles empreses que s'han posat des de primera hora de la matinada a disposició, empreses de maquinària especialment, per poder atendre la situació. Agrair a totes aquelles persones voluntàries, com s'ha donat el cas d'una metgessa de Tordera que s'ha ofert a poder atendre el nostre ambulatori perquè la metgessa de referència que li tocava cobrir la guàrdia no ha pogut arribar. Per tant, agrair també aquesta actitud de solidaritat de tothom, més que un missatge, no? Avui ja és un agraïment perquè perquè hem pogut arribar gairebé a tot arreu i fer-ho gràcies a la bona disposició de tothom.
5: Doncs amb això que ja ataquem aquesta actualització de les 7 de la tarda, moltes gràcies a Elisabet Mejías per estar per aquí.
6: I moltes gràcies a vosaltres també per fer tot el seguiment i a tu especialment, Genís, per estar també des de primera hora de la matinada al peu del canó. Moltes gràcies.
7: 107.1 FM.
8: Si tens dolor als peus, molèsties al caminar o vols prevenir futures lesions, Joan Garcia Podologia.
9: Podòleg especialista en quiropòdia, ungles encarnades, ulls de poll, durícies, berrugues plantars, peu diabètic, estudi de la petjada i plantilles personalitzades amb impressió 3D, amb una atenció propera, professional i totalment personalitzada.
8: Joan Garcia Podologia, a la plaça de l'Església 7 de Tordera i al telèfon 604 98 71 72. Demana'n cita i torna a caminar sense dolor.
10: Els èxits de Ràdio Tordera. La música que es fa escoltar.

you love the town. For God's sakes, turn around.

0: sat på nu FM.
1: Que et ve de gust menjar bé? A Tordera tens el lloc perfecte. Restaurant Camí Ral. Especialistes en paelles, cuina casolana, productes de proximitat i postres que et faran llepar els dits. De dilluns a divendres. Gaudeix del nostre menú del dia i brinda amb la nostra selecció de vins. Restaurant Camí Ral. El Camí Ral 146 de Tordera. Reserva ara al 643-944-289.
0: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.

0: Radio Tordera.
1: Instalzar. Més de 25 anys escalfant la teva llar i cuidant el teu confort.
2: Instal·lació, manteniment i reparació de plaques solars, termos i fonts, calderes i estufes de pèl·let.
1: I també d'aire condicionat, escalfadors, tot amb la màxima garantia.
2: Aprofita ara el nostre pla Renove de calderes, porta'ns la vella i et descomptem 150 euros de la nova.
1: Instalzar, al carrer Sant Ramon 15 de Tordera i al telèfon 666 50 27 50.
0: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 8 i us parla Lídia Porta. I és que 8 centres educatius estaran tancats demà dilluns per culpa de les afectacions derivades del temporal de pluges torrencials d'aquest cap de setmana, segons Fons d'Educació. En concret, es tracta de dues escoles, 4 instituts i 2 centres de formació d'adults del Maresme, el Barcelonès, el Vallès Oriental i el Vallès Occidental. A més, també hi ha unes 87 escoles, instituts i centres de formació d'adults que pateixen incidències, però que sí que podran obrir. D'aquests 24 casos, caldrà modificar el seu servei habitual. Educació informa que aquestes són les dades que s'han pogut recollir fins al moment, però no descarta que en les pròximes hores es coneguin les noves afectacions. I també els treballs per recuperar la normalitat a la xarxa de trens de Rodalies després de l'aiguat que ha afectat Catalunya les últimes hores es centren en diversos punts de la R1 i el túnel de Plaça Catalunya, segons ha informat Adif. A la R1, entre Arenys de Mar i Canet de Mar, s'ha acumulat fang, pedres i sediments arran del desbordament d'una riera. I també es mantenen les tasques de reconeixement i avaluació de danys entre Sant Pol de Mar i Calella. També un punt que requereix més actuació és el túnel de Plaça Catalunya, on Adif treballa amb 3 equips de bombeig per evacuar tot l'aigua acumulada. Tota aquesta és la situació en aquest punt que condiversa i condiciona diverses línies de Rodalies. I també l'Agència Catalana de l'Aigua ha informat que es normalitza la situació de risc hidrològic a Santa Cristina d'Aro a Riu d'Aura, a la Bisbal d'Empordà, Fogars de la Selva i a la comarca de la Selva. I també un dels municipis del Ripollès que impulsa projectes per encadenar la problemàtica d'habitatges Planoles. Ràdio Ripoll, Paula Sallago.
3: L'Ajuntament de Planoles treballa en 5 projectes d'habitatge social amb l'objectiu d'oferir 32 pisos a persones interessades a viure al municipi, siguin nouvinguts o joves que volen independitzar-se. Entre aquestes 5 línies d'actuació, el consistori destaca els habitatges del MOPU i com ja tenen data per acollir els nous inquilins, setembre de 2030. Aquest projecte oferirà llar a 12 famílies. N'explica els detalls l'alcalde David Verge.
4: I on ja vam quedar que durant aquest període la Generalitat, a través de l'Incasòl, doncs ja vindrà a veure l'edifici, a fer un informe, a fer una valoració, a veure com està tot, tot el que s'ha de fer, i a partir d'aquest informe hem de parlar amb el Ministeri d'Hisenda, doncs, per acabar de negociar aquest habitatge. Per tant,
3: en 6 mesos el consistori contempla desencallar els 6 pisos de la Sareb. Per altra banda, també treballa la rectoria, un equipament que hauria de ser cedit a l'Ajuntament per posteriorment ser rehabilitat i posats al mercat de compra.
2: I també continuen els treballs per recuperar la normalitat a l'Hospital Comarcal de la Selva a Blanes després de que les fortes pluges inundessin la zona d'urgències. I fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa. En joc. Amb Ignasi Trapero.
5: Bona tarda, benvinguts a l'Enjoc, el programa de l'esport català que us acompanya cada cap de setmana des de fa 15 temporades, dissabtes i diumenges al vespre. Des d'ara farem tot el resum de la jornada esportiva del cap de setmana a casa nostra. Un cap de setmana típic i amb una forta incidència del temporal que ha afectat Catalunya i que ha provocat nombroses suspensions de partits i de competicions, tant ahir com avui. Amb la feina de la redacció d'esports més gran de Catalunya, amb les ràdios de la xarxa de comunicació local, Albert García, la producció, i Roger Aliaga, el control de so, aquí arrenca l'Enjoc. I saludem l'Eric López. Eric, com estàs? Bona tarda.
6: Què tal, Ignasi? Molt bé, bona tarda.
5: Repassem el més destacat de la jornada als titulars. No hi ha massa història de moment. Al Camp Nou, on el Barça rep des de les 7 al Real Madrid.
6: Les blaugranes busquen el 6è triomf en 6 jornades de Lliga per deixar les blanques a 5 punts abans de l'aturada per seleccions. De moment, descans al... De moment, descans amb un resultat de 5-0 amb 4 gols de Claudia Pina i un de Graham Hansen. Pel que fa a Espanyol, Badalona i Europa, entren demà a la tarda en el sorteig de la tercera ronda de Copa de la Reina.
5: Suspès pel temporal el partit de Copa del Prat.
6: El rival dels Potablaves a la prèvia de la Copa, el Sant Rafael Balear, no ha pogut viatjar a terres catalanes i el jutge de competició decidirà a les pròximes hores el dia i hora del partit de tornada en què els Potablaves defensen 1-5 de l'anada. Demà l'una al sorteig a la primera ronda de la Copa, en què també entren Espanyol, Girona, Sabadell, Europa, Sant Andreu, Reus i Manresa.
5: I a la segona divisió masculina, Sabadell i Girona juguen avui a les 9.
6: Els arlequinats reben l'Andorra buscant el quart triomf en 4 partits a la nova Creu Alta en el partit que es va ajornar ahir pel temporal. I el Girona, per la seva banda, rep el Mallorca a Montilivi amb l'objectiu de sumar el tercer triomf consecutiu a la Lliga.
5: I d'altra banda, cap català guanya Primera Federació Masculina.
6: Al Sant Andreu se li han escapat 2 punts en temps afegit davant l'Antequera, 2-2 a Can Dragó. Tercera derrota seguida del Nàstic, 2-0 a Múrcia, i els tarragonins s'apropen a la zona baixa. I quarta desfeta en 6 jornades de l'Europa, 3-1 a Osca, en un partit gris dels escapulats que continuen en descens.
5: Marxem de ronda. Actualitzar marcadors en aquest diumenge 4 d'octubre de 2026. Diversos partits en joc, començant pel gran clàssic a la Lliga F, que no està tenint, com dèiem, els titulars, Eric, cap història.
6: Doncs sí, de moment un resultat contundent a favor de les locals, el Johan Cruyff, on el Barcelona guanya per 5-0 al Real Madrid, on Claudia Pina ha fet 4 gols i Graham Hansen a l'altre que falta.
5: Doncs sortint ja les jugadores sobre el gespa del Camp Nou per preparar la segona meitat. Veurem si Pere Romeu aprofita per donar descans a alguna de les seves jugadores. A segona divisió masculina, 8a jornada, i els dos catalans jugaran a les 9, començant pel Girona, que rep el Mallorca, partidàs a Montilivi. Última hora, Girona FM, Pau Villafanyer, bona tarda.
7: Bona tarda, doncs sí, el Girona que intentarà sumar el tercer triomf consecutiu i el cinquè en els últims 6 partits davant d'un Mallorca que també és aspirant a l'ascens. El Girona que sortirà amb Gazzaniga sota pals, amb defensa formada per Bonyar al lateral dret, Francesc i David López als centrals, a l'esquerra per Àlex Moreno, sala de màquines al mig del camp per Morante i Isan, a la mitja punta amb Van de Beek i en punta d'atac amb els 3 homes, en aquest cas amb el Carles Pérez a la dreta, Bel Ruiz en punta i Javi Sarasa, el del filial que repeteix en aquest sector esquerre, en un partit on en les últimes hores fins i tot havia sobrevolat la possibilitat que no es disputés, però el Girona ja ha confirmat que sí, que es disputarà aquest partit entre el Girona i Mallorca a partir de les 9 del vespre a Montilivi.
5: Doncs estarem ben atents, com també a la mateixa hora a les 9, a jugar al Sabadell Andorra, que s'havia de jugar ahir a la tarda, però pel temporal es va ajornar fins avui, com diem, a partir de les 9, i també volem saber l'última hora d'aquest partit. Ràdio Sabadell, Adrià Arroyo, bona tarda.
8: Bona tarda, com comentes, l'última hora passa perquè el partit arrenca amb més de 24 hores de retard respecte al que havia de ser l'horari inicial d'aquest duel entre arlequinats i andorrans. Ho dèieu al sumari, un Sabadell que està en ratxa a casa, 3 partits, 3 victòries a la Hypermotion, li heu de sumar una quarta a la final de Copa Catalunya i 2 més en el play-off de l'any passat. Els 6 últims partits oficials d'aquí a Sabadell han acabat amb victòria arlequinada. L'última hora, com a Girona, passa també pels 11 amb moltes novetats a banda i banda per part del Sabadell. Entren a l'alineació Baena, Eneco i Obolski, cauen d'aquest 11 Miqui Codina, Català i Gastón Vallès per part de l'equip tricolor. 4 novetats, una més presenta Carles Manso, jugar Jesús Owono, jugar Molina, Lautaro i Sidibé, i cauen d'aquesta alineació el porter Pau López, Solozabal, Nacho Quintana i Espats. Finalment arrencarà a les 9 de la nit aquest partit Sabadell-Andorra, arbitrat per l'andalús de Jaén, José Luis Guzmán Mancilla.
5: Perfecte, demà ens expliqueu com ha acabat el partit. Moltes hores, Adri, bona nit, bona tarda, vaja. I en bàsquet, Lliga CB, segona jornada, tenim a 2 equips catalans jugant a aquesta hora. El Girona ho està fent a la pista del Baskonia. Com van les coses, Girona FM, a Marc Treserres?
9: Doncs bé, no van gaire bé. Ara mateix el Girona està perdent de 13 punts al Buesa Arena, un partit que ha començat d'allò més bé, en un primer quart molt àgil per part dels jugadors de Moncho Fernández, que han estat molt bé tant en atac com en defensa. El segon quart, el partit s'ha equilibrat més i llavors ha arribat un parcial important de 24-7 favorable al conjunt de Paolo Galbiati, que ha agafat una diferència de 12 punts al descans. Ara, a la represa, en aquests primers 5 minuts, intercanvi de cistelles, per tant, això no li afavoreix gens al conjunt gironí, que segueix per sota en el marcador, ara mateix 71-58. Ara, doncs, faltarà veure si el Girona és capaç de defensar millor en aquesta segona part que queda a la pista del Baskonia.
5: A veure si aconsegueix reaccionar el conjunt gironí. I també a les 7 ha començat el partit del Barça, en aquest cas a la pista de l'UCAM Múrcia. Com tenim el partit, Eric?
6: Doncs de moment descans a Múrcia, on els dos equips empaten 46-46. Veurem com avança aquesta segona meitat del partit.
5: I acabem aquesta ronda amb hoquei patins. Hi ha partits de la segona jornada de la Lliga Catalana Masculina, partits que s'haurien d'haver jugat ahir, però que també pel temporal es van suspendre i s'estan jugant o es jugaran a les pròximes hores. De fet, a 2:15 jugarà el Noia i Lleida, i a aquesta hora havia de començar el partit entre el Reus i el Xum.
6: Doncs sí, de moment no tenim informació, intentarem recuperar-la ben aviat.

0: L'actualitat i la realitat de l'esport català, tots els caps de setmana a En Joc.
1: Vinga, són les 8 i 10 minuts, som els de l'Enjoc, dissabtes i diumenges de 8 a 10 del vespre a la teva ràdio local amb el bo i millor de l'esport català. Avui comencem parlant de futbol, comencem parlant de la Lliga F d'aquesta sisena jornada i d'aquest clàssic que no està tenint gens d'història. Ho parlàvem amb l'Eric, doncs tant els titulars com a la ronda. El Barça, que està guanyant 5-0, minut 47 de partit, acaba de començar la segona meitat. 4 gols de Clàudia Pina, espectacular, ja en porta 9 en el que portem de temporada a la Lliga. I un altre gol també de Graham Hansen, una altra de les jugadores del Barça més en forma en aquest inici de temporada. 5-0, i a la mitja part, precisament a la transmissió televisiva que s'ha fet de Zon, escoltàvem a la gran protagonista, la autora del pòquer, Clàudia Pina.
2: Bueno, muy feliz, la verdad. No todos los días se meten 4 goles en un partido. Y nada, muy feliz contra el Real Madrid también. Pero creo que con lo que me quedo es con la primera parte de todo el equipo. Creo que hemos generado mucho. Hemos robado y no les hemos dejado transitar, que es donde ellas son más fuertes. Creo que lo estamos controlando bien y hay que seguir así la segunda parte. Nada, sobre todo salir a ganar la segunda parte, si se puede meter algún gol más, hacerlo, pero sobre todo creo que también contundentes en defensa, a seguir igual y sobre todo que no nos metan un gol.
1: Doncs aquests són els objectius de Clàudia Pina, fa uns minutets a Dazón, en aquest partit que s'està jugant al Camp Nou. De moment 5-0, minut 48 de partit al Coliseu Blaugrana. I ahir van jugar, Eric, tant l'Espanyol com el Badalona, amb sort diversa.
3: Espanyol 1, Alavés 0, Sevilla 3, Badalona 3.
1: Doncs l'Espanyol, que porta 4 jornades seguides sumant, i ahir, a més, va aconseguir els 3 punts amb un gol de Brown al minut 101. O sigui, el partit ja estava a punt d'acabar, però va aconseguir guanyar l'Espanyol, que se situa ja en una situació molt còmoda, setena plaça amb 8 punts, aconseguint la segona victòria de la temporada. Després del partit, escolta, amb l'entrenadora Sara Monforte i a la jugadora de l'Espanyol, Mire Muñoz.
4: M'ha sigut gens fàcil, perquè considero que m'ha agradat molt a la vez, ja ho sabien, ja ho vas dir abans del partit. Felicitar des d'aquí a l'Andrea, realment, crec que ha demostrat que coneix la categoria, encara que no hagi estat els últims anys. Crec que es demostra una vegada més que les dones estan molt preparades per entrenar, i bueno, jo crec que l'equip està molt bé defensivament. Crec que no ha sigut fàcil repetir molt de centre lateral, sabíem que era un equip que s'entrava moltíssim, i bueno, al final s'ha decantat per nosaltres, partit igualat, repetís, però bueno, mereixíem aquesta victòria.
5: La porteria cero es trabajo de todas, tanto de las delanteras, que son la primera línea de defensa, como de las centrales y de nosotras, las porteras, y es algo que demuestra que todo el trabajo defensivo lo estamos haciendo bien y que sabemos hacerlo y que vamos a continuar haciéndolo así de bien.
1: I el Badalona, de la seva banda, va empatar 3 a Sevilla, un resultat agradós, perquè el partit va tenir de tot, va tenir moltes alternatives en el marcador, i el Badalona en temps afegit s'havia avançat i va acabar encaixant també en temps afegit el gol del definitiu empat, que deixa el conjunt de Badalona en la vuitena plaça, també amb 8 punts, com l'Espanyol. Com ha anat tot plegat, Ràdio Ciutat de Badalona, Mònica Martín?
6: Punt d'autèntic infart pel Badalona Women a l'estadi Jesús Navas. Les badalonines sumen un empat amb un 3-3 contra el Sevilla, en un partit de bogeria, anades i vingudes i alternatives constants al marcador. Tot i que les locals s'han avançat a la primera meitat amb un gol de Fatu Kanté, el Badalona no ha baixat els braços i ha sabut reaccionar en un tram final frenètic. Mirari ha arribat a situar el conjunt català per davant, però les sevillistes han certificat el repartiment de punts amb el gol definitiu de Blum. Ens ho explica Lucía Martínez, jugadora del Badalona Women.
7: Bueno, creo que sobre todo el mensaje que nos ha transmitido Marc es de confianza absoluta. Creo que hay veces que tenemos que tener más calma e intentar que a través del juego pues generar nuestra mejor versión y sobre todo potenciar que con balón somos muy buenas y creérnoslo y empezar sobre todo desde ahí.
6: Un punt molt treballat que demostra la capacitat de competir de l'equip fins a últim moment.
1: I aquesta era la lectura, aquest punt que en feia de tot plegat també al final del partit al tècnic de Badalona, Marc Ballester.
8: Bueno, sabíamos que veníamos de un partido que se nos escapa en el último minuto, aún siendo un partido que constantemente estás dominando, creando ocasiones. Hoy ha sido un contexto diferente, hoy nos encontramos una primera parte donde nos desajustamos mucho sin balón, donde tenemos pues el error del primer gol que nos lleva a ir por detrás. Pero bueno, creo que la reacción del equipo ha sido buenísima en la segunda parte. Iniciamos con el gol, pero bueno, es más de lo mismo, ¿no? Justo un minuto o dos después volvemos a encajar, volvemos a tener que remar contracorriente. Aún así, pues bueno, hoy es de felicitar, ¿no? La reacción del equipo en últimos 20 minutos, empatamos, llegamos a meter el 2-3. Y bueno, la jugada desafortunada, ese centro lateral, ese posible fuera de juego, pero bueno, el equipo pues tiene que defender mejor estas acciones porque ya van varios puntos que se nos escapan en últimas acciones y creo que el trabajo bien hecho durante 93, 95 minutos no puede pues tirarse, ¿no? En los últimos instantes.
1: I per cert, que tant Badalona com Espanyol són dos dels 8 equips de Lliga F que entren demà en el sorteig de Copa de la Reina de la tercera ronda. Es sorteja a 4:45 de la tarda a Madrid. A banda del Badalona Women i l'Espanyol, els altres equips de Lliga F que entren són Depor, Eibar, Logroño United, Madrid Club de Futbol i els ascendits a la Bes i València. Qualsevol d'aquests 8 equips seran el rival de l'Europa, que és el tercer equip català que entra en aquesta tercera ronda i que sap segur que en aquesta tercera ronda que jugarà en la setmana del 4 de novembre jugarà a casa.
0: L'actualitat i la realitat de l'esport català tots els caps de setmana a En Joc. Només aquí, a la teva ràdio local.
1: I de la Copa de la Reina a la Copa del Rei. Avui s'havia de jugar el partit de tornada de la fase prèvia entre el Prat i el Sant Rafel. Recordeu que els Patablaves havien guanyat 1-5 en el partit d'anada la setmana passada, per tant, era pràcticament un tràmit per acabar de segellar el passi a la ronda i ser present demà en el sorteig que es farà a la 1. Però el partit s'ha suspès. El Prat Ràdio, Nil Piera.
9: Bon vespre, doncs. Efectivament, el partit de tornada de la fase prèvia de la Copa del Rei entre Prat i Sant Rafel ha quedat suspès. El temporal que ha colpejat el país en les últimes hores ha impedit al conjunt eivissenc pujar a l'avió a primera hora del matí i, malgrat els esforços de la Federació Espanyola per buscar alternatives en el transport, la situació meteorològica ha impedit que el Sant Rafel pogués viatjar. Per tant, el partit no s'ha pogut jugar i la federació ha anunciat que es dona 48 hores per escoltar els dos clubs abans de fixar una nova data. Ara bé, la disputa del partit no es pot endarrerir gaire, ja que la pròxima ronda de la Copa del Rei es juga la darrera setmana d'octubre. Tot apunta que el partit s'acabarà jugant un cap de setmana per les dificultats logístiques del desplaçament, el que portaria a ajornar un nou partit de Lliga Elit pel Prat. Seria la tercera jornada de Lliga que han de recuperar entre setmana, deixant un calendari molt exigent pels de Cristian Gómez. Sí, com sigui, recordem que els pretencs van golejar 1-5 a l'anada i, per tant, aquest partit de tornada hauria de suposar només un tràmit per enfrontar-se a un equip de primera divisió a la primera ronda de la Copa del Rei.
1: Per cert, que fa el 6è gol al Barça, gol d'Eva Payor. Ja trobàvem a faltar també que marqués. Minut 54 de partit al Camp Nou, 6-0 guanyant el Barça. I en espera de que el jutge de competició decreti quin dia i quina hora juga aquest Prat-Sant Rafel de la tornada de la fase prèvia d'aquesta Copa del Rei, demà a la 1 es farà el sorteig ja de la primera ronda. Si passés, el Prat jugaria a casa segur contra un primera divisió i seria un d'aquests 4 equips, Espanyol, Osasuna, Alavés o Atlètic. A banda de l'Espanyol i presumiblement del Prat, també entraran al sorteig els dos catalans de segona, Girona i Sabadell, dos de primera federació, Europa i Sant Andreu, i també dos de segona federació, Reus i Manresa. I sabem segur en aquest sorteig que els rivals dels equips de casa nostra poden ser tant altres equips catalans com també navarresos, bascos, aragonesos o riojans.

0: 8 i 19 minuts, és moment de parlar de la segona divisió masculina, vuitena jornada. Ho dèiem, parlàvem doncs, amb els nostres companys que ja estan ubicats tant a la Nova Creu Alta com a Montilivi a partir de les 9. Eric, jugant tant Sabadell com Girona.
1: Doncs sí, a partir de les 9 jugaran Sabadell i Girona, on el Girona surt amb l'alineació de Gazzaniga, David López, Francesc, Àlex Moreno, Javier Boñar, Iván Morante, Izan González, Carles Pérez, Van de Beek, Javier Sarasa i Abel Ruiz. I pel que fa al Sabadell, la seva alineació, Diego Fuoli a la porteria, Òscar Sanz, Edgar Aguilar, Ripoll. A la defensa, al mig del camp, Urri, Pere Pons, i a la davantera, Liamet. Per una banda, Baena per l'altra banda, Joel Priego i Obolowski a la davantera.
0: Doncs un Sabadell que busca el quart triomf en 4 partits a la Nova Creu Alta. Es vol fer fora el conjunt arlequinat a casa seva i ho farà amb el suport de la seva afició. El tècnic Ferran Costa veu així aquest partit sempre complicat davant de l'Andorra.
2: Penso que el més important és tenir aquest equilibri, no? Entre buscar l'inconformisme, que no el perfeccionisme, perquè el perfeccionisme és una merda, perquè mai res està prou bé, i a part mai arribaràs a la perfecció, però l'inconformisme sí que és molt important perquè és el que marca el nostre camí, el nostre full de ruta, sobretot, buscant la nostra millor versió i no fugint de la comparació, no? Amb altres estils, amb altres maneres de fer, a les que respectem moltíssim, i el futbol doncs és molt ampli, no ho fem des d'una actitud de superioritat, sinó des de la humilitat, clarament, perquè entenem que els altres fan moltes coses bé, però que la nostra manera de primer d'igualar-nos i després d'intentar superar-los és portar l'excel·lència allò que sentim que ens defineix.
0: I el Girona, que busca el tercer triomf consecutiu per acabar d'ubicar-se en aquesta zona alta de la classificació a la que ja es troba. El tècnic del Girona, Quique Álvarez, això sí, és autocrític i vol millorar aspectes del joc.
3: Ja ho vaig dir l'altre dia, si concedim tant al rival, lo normal és que algun dia pues no guanyis, no? Com l'altre dia, no? Però bueno, clar que hem treballat, hem vist, jo hem fet una molt bona setmana d'entrenaments, els rivals són diferents també, jo crec que, com dius tu, és un rival que igual no necessita tant per marcar, que té un estil de joc de més control de partit i que no està patint, està defenent molt bé, és dels equips menys golejats, però jo crec que perquè en pilota ho fa bastant bé, no? Té bastant control de partit, no és que t'arribi moltes vegades, però és un equip molt efectiu i que està guanyant els partits amb solvència, sobretot a casa seva, però clar, nosaltres és la nostra feina, ja ho vaig dir la setmana passada, nosaltres hem de millorar, estem en el procés, hem de recuperar gent, que també estem en el procés, i estic content amb la setmana que hem fet, i això em fa ser optimista, no?, de cara al partit.
4: En joc, el programa de l'esport català.
0: I mala jornada de diumenge a la Primera Federació Masculina, 6a jornada i cap dels 3 equips catalans ha aconseguit guanyar.
1: Reial Murcia 2, Nàstic 0, Osca 3, Europa 1, Sant Andreu 2, Antequera 2.
0: Doncs tercera derrota seguida del Nàstic, Tarragona Ràdio, Tere Ortega.
5: Bona tarda des de l'Enrique Roca. El Nàstic ha encaixat aquí la tercera derrota consecutiva de la temporada davant del Real Murcia, que finalment ha guanyat el partit per 2-0. El primer gol ha arribat a la primera part, al minut 13, a la segona meitat ha sentenciat l'equip Murcia amb el segon gol. Parlem amb el segon capità del Nàstic, Marc Montalvo. Bona tarda, Marc. Quina anàlisi fas del partit, d'aquesta derrota? Un Nàstic que avui ha plantat cara, que no li ha perdut la cara al partit, que ha donat una millor imatge que la derrota davant del Corcón, però que ha sigut incapaç d'aconseguir puntuar aquí.
6: Bona tarda. Bueno, al final crec que l'únic que ha faltat ha sigut el gol. S'ha fet un molt bon partit, s'ha donat una molt millor imatge de la que es va donar sobretot al Corcón. I bueno, ens hem de quedar amb aquestes bones sensacions d'haver fet les coses molt millor, d'haver estat molt millor inclús que el rival en moltes fases del partit, i al final doncs, sobretot que es vegi aquest Nàstic, no? Aquesta idea que vol el míster, que, bueno, que s'està treballant i que a poc a poc doncs anem millorant.
5: Us preocupa la dinàmica que està agafant a l'equip amb aquestes tres derrotes consecutives? Què és el que preocupa al capità, a la plantilla?
6: Bueno, sí, és veritat que són tres derrotes consecutives, però crec que el que ens està matant són els detalls. Avui els dos gols que ens fan és la primera arribada, bueno, l'única arribada que ens fan a la primera part, i l'altre gol és una acció d'estratègia que es pot defensar molt millor. Per la resta, doncs jo crec que hi ha hagut molts moments del partit que el Nàstic ha sigut millor que el Múrcia, però no hem sigut capaços de fer gols, que això és, que bueno, que això és uns deures pendents que tenim.
5: Ara, segon desplaçament consecutiu del Nàstic de Tarragona, com afronta aquest partit amb la necessitat ara sí imperiosa de guanyar?
6: Bueno, sí que és veritat, doncs, que ara mateix és una necessitat guanyar, portes tres partits perdent, i bueno, vas a un camp totalment diferent, un context diferent, però bueno, a partir de demà començar a treballar el partit i no queda un altre.
5: Gràcies, Marc.
6: Gràcies.
5: Doncs Juventud Torremolinos és el proper rival del Nàstic de Tarragona. El partit es jugarà a la ciutat de Màlaga, Torremolinos, el proper dissabte, amb aquesta necessitat que té el Nàstic de guanyar davant d'un equip en hores baixa, com és el Juventud Torremolinos, però el Nàstic no està passant per un bon moment perquè suma, o ha sumat avui, la tercera victòria, la tercera derrota consecutiva. Partit a Torremolinos dissabte vinent a les 4 de la tarda. Avui derrota aquí a l'Enrique Roca de Múrcia davant de 15.013 persones. Una quarantena d'elles eren nastiquers que s'havien desplaçat fins a Múrcia per seguir aquest partit. És tot des de l'Enrique Roca. Bona tarda.
0: Bona tarda i mala imatge avui de l'Europa, Òscar. Derrota 3-1 per a l'equip de Luis Blanco.
7: En la primera part, doncs, hem comès moltes errades amb pilota i sense pilota, que ha aprofitat que l'Osca o l'Huesca ens hagi generat moltes ocasions de gol. Sí que és cert que la segona part hem millorat, hem jugat més en camp contrari. La situació és que estàvem molt a prop del gol, però hem tingut la situació aquesta del gol anul·lat i ho hem intentat. Hem millorat a la segona part, sí que és cert que al final ja amb el 3-0 era diferent, però l'equip ha estat molt bé fins al final, ha pogut generar un penal, bueno, hem estat a prop. A veure, necessitem millorar, està clar, això és una setmana de treball, de millorar les coses que no hem fet bé i pensar en el següent partit.
8: La xarxa de comunicació local. Nutrició amb Laura Crosas.
9: Probiòtics i prebiòtics. Certes paraules o conceptes que apareixen de forma quotidiana, etiquetes d'aliments, articles, programes o xarxes socials, no sempre són compreses al 100% pel públic. Bífidus, microbiota intestinal, probiòtic o prebiòtic, fermentat, no pasteuritzat, entre d'altres en són alguns exemples. Per aquest motiu, cal entendre per què és important mantenir una microbiota intestinal saludable, qui la forma i com es pot modular a través de l'alimentació. La microbiota intestinal és un ecosistema on conviuen diferents microorganismes, principalment bactèries, que juguen un paper important en diferents processos dels sistemes digestiu i immunitari. Es concentren sobretot al còlon, però també es troben al llarg de tot el tracte digestiu i a diferents òrgans. Té molta capacitat d'adaptació i es caracteritza per una gran diversitat de ceps. De fet, tot i no saber quin és el perfil ideal de microbiota, es poden identificar diferents tipus que influeixen positivament a l'estat de la salut. Quan hi ha un desequilibri amb la composició i funció de la microbiota, conegut amb el nom de disbiosis, provoca certs símptomes que creen malestar a la persona i apareixen patologies o problemes de salut. Per assegurar que es manté en bon estat de salut, dependrà directament de l'alimentació que segueixi. Doncs aquests microorganismes es nodreixen dels components que el cos no pot digerir o absorbir per si mateix. Per tant, aquesta haurà de ser rica en aliments probiòtics i prebiòtics. Els prebiòtics són aquests compostos que l'organisme no pot digerir, però que en canvi són aprofitats per la microbiota intestinal. per exemple, la fibra fermentable, el midó resistent que es produeix quan s'escalfen productes midonats i posteriorment es refreden, com l'arròs, el llegum o les patates cuites. També els vegetals rics en fructans, com all, ceba, porro, pèsols, carxofes o espàrrecs. Alguns cereals rics en beta-glucans, com el sègol, el blat, la civada o l'ordi, i els bolets. Els mucílags presents a les llavors del lli o chia, o bé les pectines de la fruita, com el kiwi, el plàtan, la poma, la pera o la taronja. Els probiòtics, en canvi, són microorganismes vius que, administrats en quantitats suficients, són beneficiosos per a la salut. És a dir, són reforços externs de la microbiota. Els aliments fermentats en són l'exemple. Els lactis, com el formatge, el iogurt o el kèfir, algunes begudes, com el kombucha, ferments de soja, com la pasta miso o el tempe, o alguns vegetals, com el xucrut o el kimchi, o també els cogombrets i les olives. Si vols assegurar un bon estat de salut de la teva microbiota intestinal, promou la teva dieta habitual, aliments pro i prebiòtics, i evita aquells que disminueixen la seva diversitat i funció, com els fregits o els aliments ultraprocessats.
8: La xarxa de comunicació local.
4: Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo, tot l'esport català cada cap de setmana a la teva ràdio local.

0: Dos quarts de nou del vespre. Vinga, que som els de l'Enjoc i estem repassant l'actualitat esportiva del cap de setmana. Estàvem parlant de futbol i ara és moment de parlar de la primera federació femenina, quarta jornada. Aquí tenim avui noves bones notícies perquè per fi el Barça Atlètic ha aconseguit el primer triomf a la Lliga aquesta temporada.
1: Barça Atlètic 2, Alhama 0.
0: Doncs suma 4 punts al Barça B, li havia costat fins ara, havia patit dues derrotes, només un empat en els tres primers partits, però avui per fi ha arribat aquest primer triomf que el permet situar-se ara mateix en la desena plaça amb 4 punts, 3 més que el Real Madrid B, que en aquest cas és l'equip que ocupa l'última posició, l'única posició de descens aquest any. I una categoria per sota, la segona federació femenina, grup segon, ens divertirem aquest any perquè hi ha mastegots, tenint en compte que els 5 primers pugen. L'any que ve hi ha reestructuració a la segona federació femenina, en lloc d'un grup a la primera femenina hi haurà 2 i per tant enguany pujaran 15 equips de segona federació femenina, els 5 primers de cada grup, són 3 grups diferents. En el grup 2 tenim els catalans i aquests són els resultats d'aquesta jornada.
1: Espanyol B 0, Atlètic Balears 0, Ona Sant Adrià 2, Villaviciosa de Odón 0, AM 0, Europa 0, Barça C, Llevant suspès.
0: Doncs amb aquests partits, i en espera també del que faci el Barça C en aquest partit suspès, Ona Sant Adrià recupera el lideratge en solitari. Se situa amb 12 punts i és primer gràcies al triomf ahir davant de Villaviciosa de Odón i aprofitant-se de l'empat sense gols entre AM i Europa en aquest autèntic partidàs, aquest, podríem dir, clàssic del futbol femení català, que es va jugar i que vam poder veure ahir a través de Lleida Televisió i de la plataforma La Xarxa Més. Un partit sense gols, però que va ser força emocionant, força igualat, i on només va faltar precisament això, el gol. Ahir, després del partit, vam tenir l'oportunitat de parlar amb el tècnic de l'AEM, en Samu Luna, que ho està fent molt bé en aquest nou projecte que ha encetat en aquesta temporada, i volíem saber quines eren les seves impressions després d'aquest partit. Samu, com estàs? Bona tarda.
2: Bona tarda.
0: 0-0, però hagués pogut ser un empat a uns quants gols més.
2: Bueno, sí. Bueno, ha sido un partido muy competido entre dos rivales que sobre el papel tenemos que estar ahí peleando por el ascenso y, bueno, que se podía haber decantado por cualquiera de los dos y, bueno, hoy han tenido más acierto las defensas.
0: Sí, perquè només ha faltat això, no? Encert de les davanteres, tant vostres com d'elles, per veure gols, perquè ha estat un partit molt intens, molt lluitat, molt batallat, no?
2: Sí, claro, también es un rival el cual al final hemos jugado tres veces contra ellas y imagino que igual aún nos queda alguna de que el partido de vuelta más Copa Cataluña. Entonces al final te conoces muy bien, además tenemos jugadoras ambos equipos que han estado los dos en los dos equipos, entonces te conoces muy bien y dos rivales que compiten en cada jugada, compiten hasta el último minuto, entonces son partidos que se pueden decantar por detalles.
0: De moment l'inici de l'AM està sent molt bo, o sigui, 3 victòries, 2 empats, encara no ha encaixat cap gol, que això és espectacular. En 5 jornades, des de la solidesa esteu fent créixer l'equip, no?
2: Sí, es algo que trabajamos mucho esta categoría, la portería cero para poder estar en los puestos de arriba que te dan la acción del ascenso, pues es muy importante para nosotros que la portería esté a cero, luego ya pues bueno, un día estarás más acertado, otro día menos, pero siempre sumas. Entonces, bueno, como antes me decían que habían estado muy bien las defensas, yo lo mismo que he dicho antes, al final nosotros defendemos todo el equipo, las delanteras como Maya y Lara, por ejemplo, trabajan muchísimo, muchísimo en defensa.
0: Per tu, acabes d'arribar, com aquell qui diu, és un projecte absolutament nou, li esteu traient un rendiment molt ràpid, no?, a aquest canvi, perquè al final, hòstia, venim de tot un Rubén López que portava molts anys aquí i no sempre és fàcil, no?, aplicar una nova filosofia, moltes jugadores noves.
2: Sí, no, además es una filosofía que, bueno, a ver, la AEM siempre tiene muy buenos entrenadores y la categoría es muy diferente a primera red porque se iguala, está muy igualada desde el primer equipo hasta el último y luego tú como eres un equipo que desciendes de categoría, sobre el papel tienes que ser un equipo que domine los partidos, entonces un poco el contexto de los partidos es diferente al del año pasado. Es algo que llevamos trabajando desde pretemporada y en lo que pues un poco preparas la plantilla para jugar a eso. Es verdad que, como bien dices, el rendimiento está siendo muy rápido, aunque todavía tenemos mucho margen de mejora, que eso es lo bueno.
0: ¿Per on passa aquest marge de millora d'aquest AEM?
2: ¿En qué tiene que mejorar el AEM? Pues sí. Bueno, sobre todo en momentos con balón, porque defensivamente, como bien decías, no le podemos pedir más al equipo. Todavía no hemos recibido un gol, el equipo está robando el 75% de las veces en campo contrario, y eso te da que tienes muchos momentos con balón que tienes que aprovechar. Hay jugadas que tenemos que tener un poquito más de calma, ver mejor los espacios, pero bueno, cosas que se pueden trabajar.
0: Evidentment, l'objectiu de l'AEM és pujar sí o

0: vamos a echar el resto y vamos a intentar hacer la mejor plantilla posible para ver si terminamos entre esos cinco. Entonces, todos los equipos han subido mucho nivel.
1: Molt bé, doncs, Samu, que hi hagi molta sort aquesta temporada, i tant de bo, amb Europa, una Santeria espanyol, bé, els equips catalans puguin pujar tots, però, evidentment, per la part que et toca, moltíssima sort amb l'AEM.
0: Moltíssimes gràcies.
1: I, a banda de Samu Luna, també vam parlar amb Nani Aziz, l'entrenador de l'Europa, en una setmana especial pel conjunt de la Vila de Gràcia, després de la classificació per la tercera ronda de la Copa de la Reina, eliminant a tot un Villarreal, que està una categoria per sobre, golejada el dimecres 4-0, i ara un empat de molt de mèrit a un camp tan complicat com l'AEM. Demà, sorteig de Copa. Nani, com estàs? Bona tarda.
2: Què tal? Bona tarda, Ignasi, com estem?
1: Molt bé. 0-0, però qui hagi pogut veure el partit a Requesens o a través de Lleida Televisió i a la plataforma La Xarxa Més, la veritat és que segurament és sorprenent que el partit hagi acabat sense gols.
2: Sí, de fet, et diria que jo crec que el resultat no demostra el plantejament valent dels dos equips. Jo crec que al final és un balanç positiu per la càrrega del que portaven tota la setmana. Jo crec que ha estat molt igualat el partit. Crec que la primera part nosaltres hem estat molt més incòmodes. La segona hem ajustat i et diria que hem estat més a camp contrari. Però al final és aquella sensació que si algun dels dos equips tenia una errada, en qualsevol moment l'altre obriria marcador, i crec que el 0-0 demostra sobretot la feina defensiva que han fet els dos equips.
1: Sí, a més, com molt de respecte, no? Al final sou dos equips que us coneixeu moltíssim, i jo crec que és una mica el que deies tu, que els dos sabíeu que si hi havia una petita errada et podia condemnar o et podia portar a la glòria.
2: Sí, de fet, jo crec que ha hagut alguna acció, ha hagut una falta a la primera part, que la Mar, jo crec que ha fet una molt bona estirada, i a la segona part jo crec que hem tingut la de Natàlia i la d'Anon, que jo crec que aquí podíem haver decantat el partit, però al final, sincerament, crec que el més just era un 0-0 per com hem estat els dos equips i sobretot per com han anat les dues parts.
1: No deixa de ser un bon punt, no?, per l'Europa, un camp tan complicat com el Requesens.
2: Sí, jo crec que, a més, molts equips es deixaran punts aquí. Crec que és un camp on a nosaltres ens costa fer el desplegament de joc que ens agrada a nosaltres. I dins del que s'ha jugat, que crec que hem aconseguit que jugués més que l'altra vegada que vam venir aquí, crec que l'equip ha competit molt bé. O sigui que al final és premi a l'esforç de tota la setmana i segur que han pesat cames, però crec que ni s'ha notat al final, perquè els dos equips han tirat molt de cap, i el que tu dius, jo crec que ha hagut cert respecte també, perquè al final a cap dels dos se li anés el partit.
1: Escolta'm, l'equip està creixent, malgrat aquell cop anímic que va resultar, no?, els 3 punts perduts al primer partit per eliminació indeguda. Està demostrant que està creixent l'equip amb les dues victòries prèvies a la Lliga, amb l'exhibició l'altre dia a la Copa, avui amb aquest empat de meritori. Aquest Europa va més, no?
2: Jo estic molt contenta, la veritat. Crec que el dimecres es va voler un equip amb molta personalitat contra un equip d'una categoria superior i que, a més, juga molt bé a futbol, tot i que les vam neutralitzar, però real que és un molt bon rival. I l'equip avui ha demostrat que a nivell defensiu que ha millorat les estructures defensives d'àrea, que cada vegada està més còmode dins de la incomoditat que et genera el rival i que també sap jugar amb el resultat. O sigui que jo estic molt contenta perquè es veu un nivell maduratiu més alt que el que es va veure a l'agost.
1: I serà necessari, no? Perquè al final és un any en què pugen 5, però ja estan demostrant una Sant Adrià, Espanyol B, que aquí jugaran les garrofes molts equips, no?
2: No, Ignasi, el que està claríssim és que és el grup més fort de segona ref i que és veritat que pugen 5, però és que potser hi ha 8 o 9 equips més que fets per intentar aconseguir l'ascens. O sigui que estic segura que serà una cosa que es decidirà molt al final i que anirà de la regularitat, i per això jo crec que aquest punt d'avui és bo, l'haver puntuat a un camp on puntuaran molt pocs i sabent que encara te queda el partit de tornada i que l'hauràs de fer a casa.
1: I a més el pròxim, el Huesca, un altre dels equips que està aquí en aquesta lluita, o sigui que això és un no parar, una batalla darrere una altra.
2: Real que avui tot toca descansar i a partir de demà ja començar a pensar en plantejar Huesca, i sobretot sabent que és un d'aquests 8 equips que estem parlant amb més pressupost que nosaltres i amb un objectiu clar d'intentar pujar a primera ref. Llavors torna a ser un partit de duel directe.
1: Molt bé, escolta'm, i abans, el dilluns, sorteig de Copa de la Reina contra un Lliga F, com esteu vivint?
2: Això sí que ens fa molta il·lusió. Bueno, pues ja l'estic nerviosa, òbviament. Avui no havíem parlat del tema encara, però ara ja m'ho han preguntat en acabar el partit. O sigui, òbviament l'equip sap que és un premi al bon

0: un partit que vam fer dimecres i tenim moltes ganes de que vingui un equip gran al nostre camp i sobretot d'intentar tornar a fer màgia i intentar seguir dins d'aquesta copa que tant ens agrada.
1: Badalona Women, Espanyol, Depor, Eibar, Logroño United, Madrid Club de Futbol, Alavés, València, no sé si hi ha alguna preferència, algú que no vulguis.
0: Mira, et diria que el que no vull, si voldria evitar els dos catalans de Liga F, perquè crec que són molt complicats, i inclús et diria que el Madrid CFF, però per preferències meves m'agradaria trobar-me un equip que ens deixi o que ens permeti intentar competir, i sobretot pues que l'estil de joc a nosaltres ens afavoreixi. Et diria que em quedaria potser amb un València o un Eibar, tot i amb tot el respecte del món, sabent que són equips top que estan a Liga F.
1: Molt bé, el podreu seguir al sorteig juntes o com ho fareu?
0: Ho intentarem, la veritat és que hem fet trobada al Sardenya i la idea és mirar-ho ja a sala de premsa amb la televisió totes juntes i a partir d'aquí ja pues, somiar i pensar en la següent ronda.
1: Doncs a somiar en gran, tant a la Copa com a la Lliga. Nani, moltes felicitats per la feina que esteu fent en aquest inici de temporada i que hi hagi molts èxits aquesta campanya.
0: Moltes gràcies, Ignasi, sobretot que quan ens truqueu sigui per poder comentar partits que haguem guanyat.
1: Exacte. Gràcies, Nani.
0: Vinga. A tu, una abraçada.
2: En joc. Amb Ignasi Trapero.
1: 8:43 minuts, arribem ja al minut 79 al Camp Nou, continua guanyant el Barça 6-0 i per cert que el Barça femení acaba de fer oficial la xifra d'assistència a l'estadi, 40.533 culers a l'Spotify Camp Nou, rècord d'assistència a la història de la Lliga F. Per tant, déu-n'hi-do, 40.000 culers estan gaudint avui d'aquesta golejada davant del Real Madrid. Vinga, més coses. Segona federació masculina, grup segon, cinquena jornada, el Barça Atlètic que continua líder, l'Olot que continua guanyant a la Rioja, el Manresa que s'ha sortit a Reus, en fi, ha passat avui tot això en aquesta segona federació masculina.
3: Unión Deportiva Logroñés B2, Olot 4, Reus Redis 1, Manresa 4, Tudelano 1, Barça Atlètic 2. I per partits suspesos d'aquesta jornada, Terrassa, Girona B suspès i Espanyol B, Nàxera suspès.
1: Doncs el temporal que també ha afectat aquests dos partits en presència catalana, però dels que s'han jugat, doncs el més destacable, aquesta victòria del Barça Atlètic amb remuntada 1-2 al camp del Tudelano, que permet al filial blaugrana continuar en la primera posició amb 13 punts, un més que l'Osasuna B. I força destacable també aquest Olot espectacular, 3 victòries en 5 partits, 3 victòries, un empat, una única derrota. Són ja 11 gols marcats, tercer, màxim golejador de la categoria ara mateix, i un Olot que se situa tercer, a 3 puntets del líder, després d'aquesta victòria, com dèiem, per 2-4, tercera victòria a la Rioja, 3 visites a camps de la Rioja i 3 victòries del conjunt de l'Olot, avui en presència estel·lar, o podríem dir destacada, de Marc Tenas, que ha fet un doblet, ha marcat 2 dels 4 gols de l'Olot, que a més ha remuntat un 2-1 advers. Marc Tenas, amb qui hem parlat ara fa uns minuts.
4: Sí, bueno, crec que és un partit que han passat moltes coses, però l'important és que ens hem sobreposat la situació i en què hem pogut treure els 3 punts. Sí, bueno, sempre que un davant té marca gols està content i content per ajudar l'equip i poder aconseguir els 3 punts. Sí, la veritat que tenim molt bona relació els 3 i que ens entenem molt bé i que sempre marquem els 3, ojalà sigui així cada cap de setmana. Bueno, la veritat que estem contents, volem estar a dalt, fer una bona temporada, però sí que la setmana que ve volem aconseguir els 3 a casa. Bueno, sabem que jugar fort sempre és complicat i ho estem afrontant bé i esperem que sigui així de cara de tota la temporada.
1: I una altra victòria a domicili d'un equip català destacada, en aquest cas també a casa d'un altre equip de casa nostra, ha estat la del Manresa, 1-4 al camp del Reus Redis amb hat-trick de Momo. I una molt bona victòria pel Manresa, que se situa amb 9 punts, els mateixos que l'Espanyol B, que és l'equip que ara mateix marca la zona de play-off. És veritat que el filial blanc i blau té el partit de menys que no ha jugat aquest cap de setmana pel temporal, però en qualsevol cas, molt bon paper de la Manresa en el retorn a segona federació. El Reus Redis, en canvi, de moment el tenim a la plaça de permanència, de play-out. Com ha anat aquest 1-4 a la nova ràdio, Aleix Pérez?
5: El Reus Futbol Club Redis firma un partit més que gris i cau golejat per 1-4 a l'estadi municipal davant el Manresa. El conjunt roig i negre s'ha vist per sota el marcador des dels primers compassos quan una pèrdua en sortida de pilota, Momo ha aprofitat per anotar el primer gol. Els visitants han dominat de manera intel·ligent la primera part i a la segona han duplicat l'avantatge quan els reusencs més arraconaven els manresans. Només Ostrell ha estat capaç de posar una miqueta de llum amb una gran jugada individual que ha culminat amb una rematada creuada. A partir d'aquí, la capacitat de contraatacar dels visitants ha estat letal i Momo ha firmat amb un excels cop de cap al tercer al seu compte particular. Per més, Inri Martínez ha aprofitat un nou contraatac per posar un inusual i desconcertant 1-4. Escoltem Edu Albacar.
6: Bé, jo crec que avui l'equip no ha entrat tan motivat, podríem dir, com altres partits. Jo crec que els primers 10 minuts ens ha costat molt entrar a partit, ho han pagat molt car, i després jo crec que l'equip ha anat a remolc, d'acord? Sí que és veritat que la segona part ha intentat buscar algo més de presència a dalt, a Malia i Ostrell.
5: Els reusencs han anotat 3 gols i han encaixat 7 a les 5 primeres jornades de Lliga.
1: I no s'ha jugat al Terrassa-Girona B, que havíem de veure a la xarxa i a les televisions locals. Què ha passat, Ràdio Municipal de Terrassa, Miquel Amagosa?
7: Podríem dir que és el partit més llarg del món. I és que el maig previst per aquesta tarda a les 6 entre el Terrassa Futbol Club i el Girona B no s'ha disputat, ha quedat suspès, però déu-n'hi-do tot el que ha donat de si. Ahir, el Girona B, mitjançant les seves xarxes socials, doncs comentava que el partit havia estat suspès. Arribava un comunicat de la Federació Espanyola on confirmava la suspensió d'aquest partit. Poc després arribava una comunicació, rectificació de la Federació, on deia que el partit es jugaria diumenge a les 6. El Terrassa també comunicava que el partit es jugaria sense cap problema. Però avui, novament, les coses han canviat. El partit que estava previst, com dèiem, per les 6 de la tarda, mitjançant un comunicat de la Federació, doncs finalment quedava suspès. El Terrassa comunicava també que ha provat de canviar l'horari per poder disputar aquest maig a les 7 o a les 8 de la tarda, per evitar, doncs, que el desplaçament fos dins d'aquest horari, com dèiem, de restriccions fins a les 2 de la tarda. Però no hi ha hagut manera. Finalment no s'ha disputat aquest partit i ara el Terrassa, doncs, demanava disculpes per la situació viscuda i demà emetrà un comunicat. Recordem que Terrassa i Girona B ja van tenir una situació, no va ser la mateixa, lògicament, però ara fa unes quantes temporades, quan el Girona B no es va presentar a l'Estadi Olímpic de Terrassa al·legant baixes del seu equip B. Veurem com ha acabat tot plegat, però un partit que no s'ha disputat, però que ha donat molt que parlar.
1: Vinga, i a la tercera divisió masculina, grup 5è, cinquena jornada, es van suspendre ahir molts partits, avui també, però se n'han jugat 3.
3: Doncs sí, se n'han jugat 3 partits de 9 que es podien disputar. Atlètic Lleida, 1, Poble Mafumet, 1, Vilassar de Mar, 1, Europa B, 6, Tona, 1, Badalona, 3.
1: Doncs Atlètic Lleida i Poble Mafumet s'han repartit els punts, 1-1, Sergi Guiu.
8: Amb la igualtat per bandera ha estat l'Atlètic Lleida el primer en tenir el gol a tocar. De fet, ha estat el travesser qui ho ha impedit. Primer, amb una bona base línia d'aire. Amb el refús, Youssef ha provat sort a boca de gol, però entre la defensa i Ferrando, porter visitant, la Pobla de Mafumet s'ha acabat salvant. No només això, ha estat l'equip tarragoní qui ha enfilat el descans guanyant. Al minut 44, Sogor ha realitzat un autèntic golaç per situar el 0-1 al marcador. Ja la segona meitat, i com ha passat més d'un cop en guany, l'Atlètic Lleida ha vist més difícil la remuntada, quan al minut 48, Fer Romero ha vist la segona groga i ha deixat els lleidatans amb 10. Ara bé, aquest diumenge, l'Atlètic Lleida sí que ha tirat més d'orgull propi i no ha deixat que els cops el deixessin amb un cau tècnic. Juan Carlos Beltrán ha plantejat diversos canvis i l'equip lleidatà ha aconseguit la recompensa del gol a través del punt de penal. Dieste l'ha provocat al minut 71 i l'ha transformat al 72. Amb un desgast físic majúscul per part local, la Pobla de Mafumet ha intentat tornar a posar-se per davant en el marcador, però no ho ha aconseguit i l'empat a un ha estat el resultat final. El tècnic de l'Atlètic Lleida, Juan Carlos Beltrán, parlava de les sensacions i de les circumstàncies que envolten a l'Atlètic Lleida en aquest inici de temporada y en aquel partido en concreto.
9: Positivas en cuanto al final del partido, porque con todas las circunstancias que han pasado, rescatar un punto pues ha sido meritorio. ¿vale? Pero también es un poco de preocupación en el sentido de que, bueno, de que no estamos teniendo para nada ni fortuna ni suerte con los diferentes avatares que te presenta el fútbol, ¿no? En cuanto en forma de lesiones, expulsiones o momentos, ¿no? De partido.
8: Els lleidatans visitaran el camp del San Juan Atlético de Montcada diumenge a les 7 de la tarda.
1: Pel setè Sydney, minut 88, Barça 7, Real Madrid 0. I a tot això, el Badalona va guanyar Tona. Ràdio Vic, Pep Portet.
10: Bona tarda. La Unió Esportiva Tona ha perdut a casa davant el Badalona per 1-3 i continua amb la mala ratxa de resultats, especialment a casa, on ha perdut els 3 partits que hi ha disputat. Els d'Axel Bizuete han sortit a plantar cara a un Badalona que no ha creat perill, però que ho provava de lluny aprofitant que el camp estava molt moll, trobant sempre la resposta d'Eric Mourín. El Tona s'ha avançat en la primera arribada amb una jugada per banda dreta en què Didac ha superat el porter Jaime en el mà a mà. Només s'havien jugat 20 minuts i el Tona ja dominava. Però a la mitja hora de joc, Nil Sauret ha aprofitat un refús d'una centrada lateral per empatar. El descans ha arribat amb empat a 1, sense un clar dominador. A la represa s'ha mantingut la tònica. Més domini del Badalona, però sense ocasions. Fins que als 54 minuts, Aguilera ha aprofitat una pilota sense control al segon pal i ha marcat l'1-2 pels visitants. El cop ha fet mal al Tona, que ho ha provat amb un canvi múltiple i 4 jugadors nous al camp. Però abans de poder fer res en atac, el Tona ha encaixat el tercer, als 76 minuts, amb un xut llunyà de Juaco que s'ha enverinat per l'estat del camp i que ha passat per sota els braços de Mourín. El Tona ja no ha tingut resposta, tot i volcar-se a la porteria de Jaime, però sense arribar a inquietar el porter del Badalona i sense poder moure el resultat d'una 3 ja definitiu. Toni Sureda, defensa del Tona, valorava la derrota.
11: Bueno, hem fet un partit on hem fet moltes coses bé, hem seguit el pla de partit i sabíem a què jugaven ells, a què volíem nosaltres, crec que ho hem plantejat molt bé, hem aconseguit avançar-nos, i bueno, una jugada també és normal, et sotmeten molt a darrere, et fan patir molt, i crec que hem defensat la majoria d'accions bé, ells també han fet coses bé i ens han empatat. Després, la segona part, ens han fet un gol en una jugada fortuita, després hem volgut volcar-nos i anar a dalt, i en una contra ens han fet el tercer, així que, bueno, content amb el rendiment de l'equip, sé que anirem a més, sé que això ho estem treballant i bueno, mica en mica.
10: Sureda reconeix que s'ha de sortir d'aquesta espiral negativa tan aviat com sigui possible.
11: Quan estàs amb aquesta dinàmica negativa has de fer tot el possible per sortir-ne el més ràpid possible, fer moltes coses bé i treballar molt més que quan et surt tot de cara i bueno, intentar capgirar-ho el més ràpid possible i quan vinguin de cara allargar-ho al màxim.
10: La derrota deixa el Tona a la cua de la classificació amb només 3 punts, mentre el Badalona continua escalant posicions i ja suma 9 punts.
1: I a la Lliga Elite, tercera jornada, també per les suspensions pel temporal, només s'han pogut jugar 3 partits.
8: Martorell 3, Argentona 0, Manlleu 1, Rubí 1, Viladecans 2, Valls 3.
1: Doncs tot i l'empat, el Manlleu de moment seria líder provisional. Ràdio Manlleu, Marllador.
12: L'AEC Manlleu continua imbatible a la Lliga Elite, però no guanya a casa contra la Unió Esportiva Rubí. Acabat empatant a 1 el partit corresponent a la jornada 3 de la Lliga, a un Manlleu que partia com a líder en aquesta jornada i que ha començat el partit amb una mica de neguit. Ha sigut el conjunt visitant qui s'ha avançat al minut 26 amb un gol d'Adrià Record. Des de fora l'àrea, que engaltava amb cama esquerra, una rematada de primeres inabastable per a Charlie. Llavors, però, el Manlleu ha reaccionat i ha acabat la primera meitat tenint un domini clar de pilota i alguna arribada més clara que els rivals. Finalment, amb una llarga combinació del conjunt local i una excel·lent finalització de Piusquer, un dels fitxatges d'enguany, ha marcat l'1-1 fregant l'escaire del primer pal, del pal curt que defensava Rafael Leva. El Manlleu, doncs, seguint el guió que va tenir contra el Vic a la primera jornada a casa, empatava les coses just abans del descans i això permetia sortir de la segona meitat amb uns aires renovats. La segona part ha tingut majoritàriament un color i ha sigut la quadribarrada. Els manlleus combinaven i s'apropaven a la porteria de Rafael Leva en una de les accions més clares. Ha estat a l'eix Gesa al minut 77, que després d'un gir excel·lent en un control orientat rematava la pilota al pal. El Manlleu ho ha provat i no serà per ocasions en el tram final de partit, però no ha aconseguit batre porteria rival i va aconseguir sumar el segon gol que dugués la victòria als manlleuencs. Per tant, repartiment de punts, 1-1 al marcador i un partit molt igualat que no ha sigut capaç de desequilibrar ningú.
1: I també co-líder amb el Manlleu i el Valls, que entrena Àlex González.
13: Victòria de prestigi en un camp molt complicat. L'Illegant sempre un equip molt competitiu. A més, doncs, havia guanyat els dos partits anteriors, per tant, anàvem al camp del líder. Victòria de molt de mèrit. La veritat que hem estat esperant les nostres oportunitats, treballant molt bé en bloc, sabíem que tindríem les nostres. Al final, la llàstima és que hem tingut, quan hem fet els gols, ens han marcat ràpid. Això no ens ha donat aquesta tranquil·litat, pausa que podíem haver buscat després. Però hem competit fins al final contra un gran rival. Ens dona molta confiança. Una victòria fora de casa en aquesta lliga és or, així que a gaudir-ho i a descansar.
1: Final al Camp Nou, 7-0 guanyat el Barça al Madrid. Notícies i les 9:03, més esport aquí a l'Enjoc.
2: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9 i us parla Lídia Porta. El dispositiu de recerca del jove desaparegut a Pineda de Mar a causa del temporal s'ha anat per finalitzat aquest diumenge al vespre i es reprendrà demà dilluns a la llum del dia, segons ha confirmat el cap de bombers David Borrell. El cos estava buscant conjuntament amb els Mossos d'Esquadra des de primera hora d'aquest dematí quan un testimoni ha alertat que una persona havia caigut a la riera i havia estat arrossegada pel corrent fins al mar. I una de les conseqüències en aquest cas bonica de l'episodi de tempestes és l'aspecte que presenten salts d'aigua de Sant Miquel del Fai. L'alcalde de Sant Feliu però recorda que l'espai després d'un episodi de pluges és tan bonic com perillós. Ona Codinenca, Gemma Permanyer.
2: Els més de 110 litres per metre quadrat que l'episodi de tempestes han deixat a Sant Feliu de Codines fan que Sant Miquel del Fai presenti un aspecte com poques vegades es veu, amb els dos salts d'aigua brollant amb molta quantitat. A banda del salt del Tenes, que és el que es veu sempre, també raja el salt del Rossinyol, que desborda la bassa i cau amb força cinglera avall. Malgrat l'espectacularitat de l'escena, l'alcalde de Sant Feliu de Codines, Pol Cabotí, fa una crida a la prudència.
3: És un espai que durant les pluges i els dies següents no és un espai segur. És tan espectacular com insegur, segurament perquè recordem doncs, que els últims anys hem tingut desprendiments de roques, desprendiments de pedres en a la carretera. Aquest cop no, també ho hem revisat, tota la carretera fins a Sant Miquel.
2: L'espai natural de Sant Miquel del Fai ha estat tancat al públic tant dissabte com diumenge per les condicions meteorològiques adverses. Tot i això, desenes de persones s'han acostat fins les portes de l'espai natural aquest diumenge a la tarda per veure de prop els salts d'aigua.
1: I acabada la tercera ronda de la jornada del diumenge del concurs de castells amb caiguda dels castellers de Vilafranca, quan intentaven carregar el Pilar de nou amb folre, ramelles i puntals. Com ha anat la resta de la ronda i com queda la classificació? Francesc Domènech, Ràdio Ciutat de Valls, bona nit.
4: Bona nit. De moment la Colla Vella dels Xiquets de Valls és la que encapçala la classificació del fet que els castellers de Vilafranca, com apuntaves, no han tingut èxit amb el Pilar de nou, amb sols remenellers i puntals que han estat a punt de carregar, però no ha estat així, ha estat un intent. Per tant, això vol dir que en les dues rondes que queden, perquè el Pilar de nou de Vilafranca era el final de la tercera ronda, les dues rondes que queden seran decisives, rondes que seran bastant més ràpides, portem 5 hores ja de concurs, perquè no totes les colles la utilitzaran, i tant és així que la colla Joves Xiquets de Valls ara mateix està muntant el 2 de 9 amb folre, que vol dir 2 de 9 sense manelles. Castell, que per Sant Urso l'any passat va carregar i que ara fa per mantenir opcions per guanyar el concurs.
0: Notícies en xarxa.

0: En Joc, amb Ignasi Trapero.
1: Què tal? Bona nit. Benvinguts a l'En Joc, el programa de l'esport català que us acompanya des de fa 15 temporades cada cap de setmana al vespre a la vostra ràdio local. En els propers minuts escoltarem doncs, protagonistes d'aquesta gran victòria, aquesta golejada del Barça en el Clàssic davant del Real Madrid a Lliga F, 7-0. Han guanyat les culers. També repassarem tota l'actualitat del bàsquet, del waterpolo, de l'handbol, de l'hoquei patins, de moltes coses. Com sempre, amb la feina de gairebé una cinquantena de ràdios de la xarxa de comunicació local, Albert García, la producció, i Roger Aliaga, el control de so. Avui és diumenge, són les 9 i això és l'En Joc. Vinga, i repassem el més destacat de la jornada en format de titulars amb l'Eric López. Eric, com estàs? Bona nit.
2: Què tal, Ignasi? Molt bé, bona nit.
1: Molt bé, doncs ho dèiem ara. El Barça signa la major golejada davant el Real Madrid.
2: Doncs sí, Ignasi, les blaugranes han golejat les blanques per 7-0, sumen 6 triomfs en 6 jornades de Lliga i les deixen a 5 punts abans de l'aturada per seleccions. Clàudia Pina amb 4 gols, Hansen, Peijor i Sidney han fet els gols del Barça. També 40.533 espectadors han gaudit del partit al Camp Nou, el que suposa un nou rècord d'assistència en un partit de Lliga Femenina.
1: A segona divisió masculina, Sabadell i Girona comencen a jugar a aquesta hora.
2: Els arlequinats reben l'Andorra buscant el quart triomf en 4 partits a la nova Creu Alta en el partit que es va ajornar ahir pel temporal. De moment, 5 minuts de partit, resultat 0-0. I pel que fa al Girona, rep el Mallorca a Montilivi amb l'objectiu de sumar el tercer triomf consecutiu a la Lliga. Per ara, minut 4 de partit, 0-0 al marcador.
1: De moment, mala jornada per als catalans a la Lliga CB de bàsquet.
2: Doncs sí, el Barça juga els darrers instants a Múrcia i de moment 95-87 que perd. També el Girona ha caigut a la pista del Baskonia per 118-78 i ha patit la primera derrota al Lleida, que ha caigut 81-94 davant el San Pablo Burgos. Dissabte, segona desfeta en 2 partits del Manresa, 95-101 contra el Breogán. El partit de la Penya a casa contra l'Andorra, suspès pel temporal, es jugarà dimecres 14 a les 8 del vespre.
1: I atenció, perquè perilla el debut de la selecció femenina d'hoquei patins als World Roller Games.
2: Doncs les jugadores de diverses seleccions, inclosa l'estatal on juguen 7 catalanes i que dirigeix Sergi Macià, han mostrat el seu malestar pel mal estat de la pista a Asunción i es plantegen no jugar aquesta nit a 3:15 davant França en el primer partit de la fase de grups en què també hi ha Xile, Argentina i Suïssa. El combinat estatal juguen les catalanes Anna Ferrer, Anna Salvat, Victòria Porta, Aina Florenza, Elsa Salvanyà, Mariona Colomer i Aimé Blackman.
1: Avui sí, marxem de ronda. Vinga, anem a repassar marcadors de partits que encara s'estiguin jugant a aquesta hora. Ja no en queden molts en futbol. Com dèiem, el Barça ha guanyat 7-0 al Real Madrid en el clàssic de Lliga F. A la segona masculina, ho dèiem també ara, comencen els partits de Sabadell i de Girona, Eric.
2: Doncs sí, Ignasi, i en paral·lel t'he de dir que els resultats no s'han mogut encara. 0-0 a Girona i també 0-0 a Sabadell.
1: En bàsquet, Lliga ACB, a la segona jornada, el Barça, que estava a punt d'acabar el seu partit.
2: Doncs sí, minut i mig per acabar aquest últim quart del partit. De moment, Ucan Múrcia, 95, Barça, 87.
1: Doncs sembla que perdrà el conjunt blaugrana, com també ho ha fet abans el Girona, de manera contundent a la pista del Baskonia. Com ha anat tot plegat, Girona FM, Marc Tresserres?
3: Doncs molt malament. Aquesta és bàsicament el resum del partit, un duel en què ha perdut de 40 punts de diferència el conjunt gironí, la major diferència des d'aquest a la Lliga ACB, a la seva història. L'últim partit que havia perdut de tant, hem de marxar fins la temporada 23-24, un menys 37 contra el Barça, i tot i que el partit havia començat d'allò més bé, en un primer quart en què el Girona tothom estava sumant i tenien molt d'encert, que han acabat guanyant de 6 punts, a partir de l'equador del segon període, l'equip ha fet aigües, ja en defensa ha encaixat un parcial de 24-7, l'ha fet anar al descans ja perdent de 12 punts, havent encaixat 54 contra els vitorians, i a la represa no hi ha hagut resposta del Girona, que amb el gran encert dels bascos, amb 16 triples, un gairebé 40, 50% d'encert, han baixat els braços i han començat a jugar de forma molt individual, en què, a més, en defensa, no han estat gens concentrats. I això, contra un equip d'Eurolliga, ho ha pagat molt cara a l'equip de Moncho Fernández, que, per tant, haurà de jugar a Europa aquest dimarts, havent encaixat aquesta dolorosa derrota. Per tant, 118-78, el Girona acaba aquesta segona jornada de CB amb una victòria i una derrota.
1: Ens toca passar pàgina ràpidament. Gràcies, Marc. Bona nit.
3: Bona nit.
1: Vinga, i anem cap a un altre equip de Girona. Com dèiem, a Montilivi ha començat ja el partidàs entre Girona i Mallorca. Volem saber com ho ha fet Girona FM. Pau Villafanyem.
4: Molt bona nit. Doncs sí, de moment, primers instants de partit a Montilivi. El Girona, que està tenint més oportunitats, més aproximacions i fins i tot un travesser. Als peus d'Abel Ruiz, amb una gran acció personal, que ha trobat l'espai per poder carregar la cama i ha trobat, doncs, el travesser. I llàstima, perquè ha estat a punt de fer el primer el Girona en un partit de moment igualat, però portant la iniciativa al conjunt d'aquí, que Álvarez.
1: Perfecte. I en hoquei patins, Lliga Catalana Masculina, segona jornada, estem pendents de dos partits. D'una banda, ha d'haver començat ja a 8:45 el Noia Lleida, Ràdio Sant Sadurní. Jaume Boquera, bona nit.
5: Hola, què tal? Bona nit. Pues aquí sí, falten 3 minutets per arribar al temps de descans. El Noia, que domina 2-0, un Noia que ha dominat més que el rival, el Lleida, un Lleida que ve amb Carlos Cortijo, ex del Noia, a la seva banqueta, i veritablement Aleix Esteller, entrenador del Noia, en té moltes ganes. Ha començat David Gelmà inaugurant el marcador al minut 4, hi ha hagut després una targeta blava a Ortigosa del Lleida, i això ha aprofitat el Noia, que amb inferioritat numèrica del Lleida, Pau Andreu ha aconseguit el 2-0, que de moment corria el minut 19, que de moment és el que llueix el lluminós aquí a l'Olímpic de Sant Sadurní. A manca de, doncs, 3 minuts i 20 segons, el resultat és 2-0 favorable al Noia Freixenet.
1: De moment s'imposa el Noia en aquest partit de Lliga Catalana Masculina, que s'havia de jugar i es va suspendre pel temporal, com també, Eric, el del Reus Xum. Com està el partit ara mateix?
2: Doncs sí, un partit que ha començat a favor dels visitants. El Xum s'ha avançat al marcador, però ràpidament el Reus ha posat la directa i ha remuntat aquest partit. De moment porten 10 minuts del segon període. Reus 4, Xum 1.
0: En joc, el programa de l'esport català.
1: Vinga, són les 9 i gairebé 11 minuts de la nit. De seguida repassarem l'actualitat del bàsquet, però com us dèiem, l'actualitat mana. El Barça ha guanyat 7-0 al Real Madrid, la major golejada en la història dels enfrontaments entre blaugranes i merengues des que es va crear l'equip femení del conjunt blanc. 7-0 amb 4 gols de Clàudia Pina. L'escoltàvem a la mitja part als micròfons de DAZN i també ha parlat a la segona, després del partit. Això és el que diu Clàudia Pina.
6: Nada, espectacular. Yo creo que el equipo cada día me deja más sin palabras. Trabajamos para eso. Ha sido un inicio complicado. Hemos pasado momentos difíciles y creo que hoy, pues, golpe sobre la mesa. El Barça siempre será el Barça, pase lo que pase. Y a seguir así, líderes. Y a la vuelta del parón, a seguir igual.
7: Hay quien pide también ya Balón de Oro, Gal de Apina, no sé, para esta temporada, para la siguiente. Se te caen los goles, vas a repetir Pichichi o vas camino de ello. ¿Cómo también te encuentras tú con todo esto?
6: Yo muy tranquila. Lo único que tengo que hacer es salir al campo y dar el máximo de mí e intentar ayudar al equipo en lo que pueda, siempre. Y nada, solo espero que el Balón de Oro se lo den a una del Barça.
7: Pues nada, te dejo de disfrutar con tu balón.
1: Doncs és Clàudia Pina en declaracions a DAZN. 9 gols porta ja en 6 jornades de Lliga. Clàudia Pina avui n'ha fet 4 dels 7 que ha fet el seu equip en aquest partit de rècord. Com dèiem, major golejada del Barça, 7-0. Major assistència en un partit de Lliga F, 40.533 espectadors. I atenció ara a la dada que veia per aquí de tots els enfrontaments entre Barça i Real Madrid en els, crec que són 6 anys des que es va crear la secció blanca del conjunt del Real Madrid. L'historial de gols, sumant tots els gols que han marcat un i altre equip en els enfrontaments directes, Barça 106, Real Madrid 15.
0: En joc. Amb Ignasi Trapero.
1: Vinga, 9 i 13 minuts. Anem a parlar de bàsquet. L'esport de la cistella catalana ens agrada. Lliga ACB, segona jornada. Estàvem pendents, Eric, del final del partit del Barça.
2: Doncs sí, estem pendents del partit del Barça. Fins ara estava aturat. Resten 23 segons tan sols per acabar aquest partit, en un partit on no se li dona massa bé al Barça o Camp Múrcia. 96-92, veurem com acaba aquest partit.
1: S'ha apropat, eh? S'ha apropat al Barça i encara té alguna opció d'intentar treure alguna cosa positiva d'aquest partit. Seria l'únic equip català que ho aconseguiria aquesta jornada, perquè de moment tots són derrotes, tenint en compte també que la penya ahir no va poder jugar el seu partit davant de Morabanc Andorra, que ha quedat suspès per al 14 d'octubre. Però els altres tres equips catalans han perdut.
2: Doncs sí, el partit que estaven seguint també en directe, que ha acabat fa uns minutets, Baskonia 118 i Girona 78. Pel que fa a la resta de partits, també Lleida 81, San Pablo Burgos 94, Manresa 95, Breogán 101.
1: Doncs déu-n'hi-do, mala jornada per als conjunts catalans de la Lliga ACB, i l'Albert García, que és més ràpid que ningú, ja té doncs, tall disponible del tècnic del Girona, Moncho Fernández, després d'aquesta derrota a 40 punts a la pista del Baskonia, en un partit que ha acabat fa uns minuts.
8: Yo creo que hemos entrado bien al partido, la verdad. Hemos hecho bien el trabajo que queríamos hacer, hemos tenido acierto, hemos defendido. Ya empezábamos a tener problemas en el rebote defensivo, nos cogieron 5 rebotes, creo, en este primer cuarto, pero bueno, era un poco el único lunar, ¿no? Y a partir del segundo cuarto, pues la verdad que se asume muy fácil, ¿no? Nos han aplastado. Hemos perdido todas las batallas que tienen que ver con el esfuerzo. El uno contra uno defensivo estuvo muy flojo, la transición defensiva, el rebote, el balance, es muy complicado. Y contra un equipo tan físico, que juega tan rápido, que ha tenido mucho acierto también, pues bueno, al final el marcador refleja lo que ha ocurrido. Un poco el resumen es ese. Hemos jugado un partido 10 minutos y los últimos 30, pues no hemos podido competir a nivel físico que exigía el partido.
1: Doncs Moncho Fernández, autocrític, com també ho ha estat el tècnic del Lleida, Gerard Encuentra. Després de la gran victòria de l'altre dia a la pista del València, avui ha caigut a casa davant de San Pablo Burgos en un partit on especialment a la part final el Lleida s'ha desinflat, i d'això es queixava precisament el tècnic Gerard Encuentra.
9: Mai hem sigut capaços d'encontrar el nostre, no?, de trobar el nostre ritme. Hem jugat sempre al ritme que ells volien, sí que hem tingut algun moment alguna petita escletxa, però per acabar de rematar ens ha faltat molt, molt encert, no? Jo crec que hem tingut moments de molt poc encert, especialment dels nostres millors tiradors de l'equip, i el partit ha estat molt igualat, manant especialment en l'últim quart al marcador del San Pablo Burgos, i després de l'últim minut pues, ha sigut una vergonya per part nostra, no? Perquè ens hem desconnectat absolutament i no hem sigut capaços de competir fins al final, no? I aquest últim minut ha sigut esperpèntic perquè amb jugadors amb molta experiència, que sabem que els averaixos són molt importants, i hem comès uns errors que esperem que no tornin a passar.
1: El Barça, que perd ja de 7 punts, cistella increïble, estava perdent de 5. El Barça ha perdut una pilota i ho ha aprofitat Lucas Murcia en el servei des de línia de fons per fer un 2-1, 99-92, 19.9 per acabar. El Barça Murcia sembla que se li escaparà el partit, com també se li ha escapat, a banda de Gironella i a Lleida, el Manresa, que ha caigut, va caure ahir doncs a casa davant del Breogán, 95-101. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
10: El Quitzenes Manresa va començar molt endollat el partit, a defensa intensa i atac ràpid, fent 21 punts en només 5 minuts. Però a partir d'aquí l'equip va perdre el rumb del partit. Males defenses, concedint moltes transicions ràpides al rival, i a patir en atac amb només Timmy Allen amb 30 punts, mantenint els manresans dins del partit. Breogán va baixar el ritme al tram final del partit i Notae va aparèixer amb 20 punts, que deixaven un 95-101 al marcador, que no reflectia la superioritat dels gallecs durant tot el partit. Diego Campo es mostrava molt enfadat en acabar l'enfrontament.
11: Entiendo que el público que lleva 3 o 4 meses en baloncesto y viene aquí y ve esta mierda, pues que se desanime. Que defender así a su equipo, pues no es mal que te desanimes. Tenemos que mejorar, evidentemente, nuestra condición física, cosa que me preocupa desde hace tiempo, y más jugando dos competiciones, y después nuestro nivel defensivo. Y la tercera cosa, y también importante, es jugar en ataque más en equipo y no tanto a pues jugadores, ¿no?, de dos o tres jugadores.
10: El quinzenàs Manresa haurà de canviar ràpid la dinàmica perquè tornarà a jugar al Nou Congost dimecres a 8:45 de la nit davant el Rapid Farm Ulm alemany, un partit corresponent a la jornada 2 de l'Eurocup.
1: I acaba el partit del Barça, derrota 194 a la pista de Lucan Múrcia, per tant primera derrota també del Barça. Déu-n'hi-do quina jornada, l'ACB no ha guanyat ni un sol català. A la Lliga Femenina Endesa no va anar millor el debut, tant pel Cadí la Seu com per l'Uni Girona, perquè tots dos van caure també.
2: Perfumeries Avenida 73, Cadí la Seu 57, Estudiantes 82, Spar Girona 79.
1: Doncs amb un triple a l'últim segon des del mig del camp va acabar perdent l'Uni Girona davant d'Estudiantes, un triple inversemblant. I derrota dura del Cadí la Seu a una pista complicada com la del Perfumeries Avenida. Això deia el tècnic del Cadí, Pepe Vázquez.
12: Bueno, creo que hemos durado un cuarto y algo, ¿no? Creo que habíamos hablado de que Avenida, lo que habíamos visto en pretemporada, empezaba siempre muy fuerte los partidos. Creo que hemos conseguido salir bien, salir mejor nosotros, con acierto, haciendo un poco el plan de partido, y creo que nos ha durado. Las primeras rotaciones nuestras nos han penalizado mucho, Avenida se ha crecido, ha puesto mucha más intensidad que nosotros, y bueno, creo que felicitarles porque son claros dominadores. Creo que hemos perdido el ritmo. Para mí la clave, lo que le dije a las chicas en el descanso, es que pasamos de dominar al ritmo a perderlo por completo y no lo hemos vuelto a recuperar. Sí que hemos ido un poco a algún arreón en la segunda parte de, bueno, de orgullo, ¿no?, de algún momento lanzar dos, tres pases seguidos, pero en general estábamos siempre fuera de sistema, muy colapsados por la intensidad de Avenida defensiva. Bueno, en definitiva, ¿no?, creo que Avenida ha sido superior a aprender de esto, porque bueno, esto acaba de empezar, ¿no?
1: I a més, bàsquet, Lliga Femenina Challenge, primera jornada. El Joventut València es va suspendre fins a dimecres pel temporal, així que va jugar ahir el Lima Horta.
2: Per Gran Canària 54, Lima Horta 68.
1: Bon debut pel conjunt barceloní. A la Lliga Femenina 2, grup B, tots els equips catalans van suspendre els seus equips, els seus partits, volem dir. I a la segona FEB masculina, grup B, també primera jornada, en aquest cas per Prat i Bisbal.
2: Calvijo 63, Prat 81, Saragossa 93, Bisbal 71.
1: És una de bona i una de dolenta. A la tercera FEB, el grup CA, amb prou feines, un equip català ha pogut jugar a l'Esparreguera.
2: Doncs no, finalment Ignasi ha acabat suspenent-se també el partit contra Calvià Esparreguera.
1: Doncs tots els equips catalans del grup CA han suspès els seus partits. Sí que hem tingut alguns al grup CB.
2: Doncs sí, hem tingut 3 partits. Valls 54, Salou 84, Menorca 107, Roser 75 i Mollerussa 103, Barbastre 87.
1: Doncs clara victòria del Salou a la pista del Valls. Ràdio Ciutat de Valls, Jaume Pros.
13: Derrota contundent del club bàsquet Valls Tallers Pablo Martínez en el primer partit de la temporada a la tercera FEB. Els ballencs han perdut per 54 a 84 davant l'OCA Global Club Bàsquet Salou en un partit disputat a porta tancada al Joan Avellar, en compliment de la sanció pels incidents entre aficionats del Club Bàsquet Valls i del Club Bàsquet Tarragona la temporada passada. El primer quart ha estat força igualat, amb precipitació per part dels dos equips i un Club Bàsquet Valls més intens que s'ha imposat en el rebot. Però el segon període, el Club Bàsquet Salou ha pujat el ritme i ha trobat l'encert en el tir, fent valer la seva experiència a segona FEB. A la represa, el domini visitant s'ha accentuat i en l'últim quart els ballencs han desaparegut de la pista sense cap opció d'aconseguir la victòria. La pròxima jornada els ballencs visitaran la pista del Club Bàsquet Ciutadella a Menorca, mentre que els de Salou rebran l'Espanyol Bàsquet Cornellà.
1: 9:22 i en waterpolo, Supercopa d'Europa femenina històrica pel Club Natació Catalunya. Va caure, això sí, a la pista de les campiones d'Europa, l'Olympiacos, 18-4. I parlàvem ahir amb Javi Belmonte, el tècnic. Javi, com estàs? Bona nit.
14: Hola, bona tarda. Molt bé.
1: Era tota una gesta i la veritat és que al final, sobretot, doncs, l'Olympiacos s'ha acabat imposant.
14: Sí, sabíem que era molt difícil. L'Olympiacos és el millor equip d'Europa de la temporada passada, probablement també d'aquesta, tenen un equip molt de talent i, bueno, no ha pogut ser.
15: hem competit molt bé durant dos parts, però el partit ens ha fet llarg.
1: Sí, no, perquè a la mitja part, al descans, estàveu 4-2, fins i tot en parcials de 1-1 en el segon quart, i l'equip ha estat competint durant la meitat del partit, però, com dius tu, a la segona meitat sí que elles han imposat, suposo, que el seu físic, no?
15: Sí, la veritat és que són jugadores molt fortes, molt ben preparades físicament, això no vol dir que les nostres no ho siguin, però elles són jugadores top mundial, de les millors seleccions, i hem pogut jugar bé, aguantar el partit, donar la cara contra tot el campió d'Europa a dues parts, però no hem pogut aguantar aquest ritme les dues següents.
1: Suposo que, malgrat tot, podeu treure conclusions positives en el sentit que és un pas més en el creixement de l'equip, no? Enfrontar-te tot un Olympiacos amb un títol europeu en joc, no?
15: Sí, sense cap mena de dubte. Aquestes dues primeres parts podem treure moltes coses positives que ens poden ajudar a intentar construir de nou l'equip de cara a la temporada. I, bueno, amb la joventut que tenim, juntament amb l'experiència, pues intentar trobar la nostra millor versió quan abans millor.
1: Quins són una mica els objectius d'aquesta temporada, Javi, després del gran èxit l'any passat a l'Eurocup, un títol històric, a què aspira el Catalunya aquesta temporada?
15: Bueno, el fet de guanyar l'Eurocup, a més de jugar a la Supercup, ens dona poder estar a la fase prèvia de Champions. El primer objectiu a curt plaç és la setmana vinent intentar passar a la fase de grups, passar a la fase de qualificació, que també hem de vindre aquí a Grècia, i a partir d'aquí pues, créixer, intentar estar entre els equips que es juguin una plaça europea, i a partir d'aquí la competició més gran que puguem obtenir. Intentarem buscar, com anys anteriors, estar entre la cinquena i la sisena plaça per jugar a l'Eurocup, com a mínim.
1: Quin goig, per això, veure el Catalunya, la secció femenina del Catalunya, entre els grans d'Europa, no?, ara mateix.
15: Sí. Fa molt de goig. Esperem que no sigui cosa d'un o dos anys, sinó que pugui ser prolongat en el temps.
1: Molt bé, escolta'm, em deies que anàveu camí de l'aeroport. Suposo que esteu una mica al cas de tot el que està passant a Catalunya, tot el temporal que s'espera les pròximes hores. No sé si teniu notícies de si podreu viatjar amb normalitat o no.
15: Sí, ens han avisat al finalitzar el partit que hi havia l'alerta a Catalunya, i bueno, ara per ara encara no tenim molta més informació. Esperem que puguem arribar i que el vol surti i que la pluja ens respecti.
1: Les previsions és que sortiu aquesta nit, no?, si no passa res estrany.
15: Sí, exacte.
1: Molt bé, doncs tant de bo pugueu fer el viatge amb normalitat. En qualsevol cas, avui volíem parlar amb el Javi Belmonte, el tècnic del Club Natació Catalunya, després d'aquesta històrica final que ha jugat avui de la Supercopa d'Europa a la Pireu, davant de l'Olympiacos, davant de les campiones d'Europa, finalment derrota, però un nou pas en aquest aprenentatge d'un club i un equip jove com és el Club Natació Catalunya. Javi, moltíssimes gràcies, i a continuar amb el creixement d'aquest equip que té molt de futur.
15: Moltes gràcies a vosaltres. Bona nit.
1: Javi Belmonte, la pròxima setmana, prèvia de la Champions, també històrica per al Club Natació Catalunya, per primera vegada en la història del club de la Vila de Gràcia, jugarà la màxima competició. De moment, gairebé mitja hora a Montilivi, a la nova Creu Alta, 0-0, tant pel Girona com pel Sabadell, 3 minuts i més en joc.
16: La xarxa de comunicació local.
17: Continguts en xarxa.
18: Entre les estrenes més destacades de la setmana hi ha Sunny Dancer. Una noia amb càncer participa en un campament per a joves pacients. Anne Hathaway i Dakota Johnson protagonitzen Verity, la sombra d'un engaño, i Alejandro González Iñárritu dirigeix Tom Cruise a Digger.
19: Hemos pensado que te vendría bien estar con gente que haya pasado por lo mismo que tú.
20: Oh, ni de coña. Es el campamento quimio.
19: Si alguno de vosotros se mete con mi hija, el cáncer será el menor de vuestros problemas.
18: La protagonista de Sunny Dancer és l'Ivy. Té 17 anys i pateix càncer. Els seus pares pensen que si té un campament per a pacients oncològics joves li pot anar bé, així que l'apunten en contra de la seva voluntat. Contra tot pronòstic, es fa amiga d'un grup peculiar i viu un estiu inoblidable.
20: Estan
3: ¡Ríndete, putita!
21: ¡No!
3: ¡Venga, ríndete ya!
21: ¡No!
22: ¿Por qué tu mujer no puede acabar la serie?
23: ¿De verdad quieres saberlo? Esta es Verity. Los médicos dicen que no volverá a hablar o a caminar nunca.
18: Dakota Johnson i Anne Hathaway protagonitzen Verity, la sombra d'un engaño. Johnson interpreta la Lowen Ashley, una jove que és contractada per ser l'escriptora fantasma de la Verity, Hathaway, incapacitada després d'un accident. Mentre resideix a casa de l'autora de bestsellers per fer la feina, la Lowen descobrirà les veritats inquietants que hi ha al darrere de l'autora.
22: Di algo. Di algo.
24: ¡Pudres en el infierno, Trigger!
23: Eso no me lo esperaba.
18: Alejandro González Iñárritu dirigeix un Tom Cruise completament transformat a Digger. El personatge que interpreta l'actor nord-americà és l'home més poderós del món. Les seves accions han provocat un desastre a escala global, però ell s'embarca en una missió frenètica per demostrar que és el salvador de la humanitat.
25: Soy yo quien va a evitar que nos hundamos en el caos.
22: Vamos a salvar el mundo.
0: Continguts en xarxa. La xarxa de comunicació local.

0: l'actualitat i la realitat de l'esport català tots els caps de setmana a En Joc. Només aquí, a la teva ràdio local. Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo. En Joc, amb Ignasi Trapero.
1: Dos quarts de deu de la nit, darrera mitja hora del programa, estàvem parlant de waterpolo, hem repassat el que va passar a la final de la Supercopa d'Europa femenina, però també s'han jugat partits de la Divisió d'Honor femenina. Tercera jornada, ens deixa aquests marcadors.
2: Etxeide 6, Terrassa 10, Mediterrani 5, Sabadell 17, Sant Feliu 17, Rubí 12, Canoé 12, Sant Andreu 10, Barceloneta 19, Horta 6.
1: I pel que fa a la quarta jornada, la Divisió d'Honor masculina, els marcadors són aquests.
2: Cavalla 11, Terrassa 17, Rubí 8, Sabadell 22, Mataró 22, Mediterrani 13, Barceloneta 19, Etxeide 10, Canoé 11, Barcelona 14, Sant Andreu 17, Catalunya 11.
1: Doncs clara victòria del Sabadell a la visita a la piscina del Rubí, 8-22, Ràdio Rubí, Siscolara.
3: Resultat previsible entre Club Natació Rubí i Club Natació Sabadell amb la diferència de plantilles entre un conjunt que lluita per als títols, el sabadellenc, i un altre per la permanència, el rubinenc, que tot i jugar a Sabadell i feria com a local en aquesta jornada de competició de la Divisió d'Honor. Potser es queden a les files rubinenques amb el primer quart, amb un 3-5 i un 3-4 just abans del final, el cinquè gol dels sabadellencs, que els ha permès plantar-los cara. A partir d'aquí, amb el parcial del segon, ja el partit ha navegat cap al 8-22 final, després del 3-8 i el descans al 6-13 en el marcador. El Club Natació Rubí, que es queda amb aquest primer tram i sobretot continua treballant en la conformació d'una plantilla jove de cara al futur pròxim, per al qual demana paciència a l'entrenador, el Rui Thiago.
4: Tampoco tenemos que nos poner locos, o sea, queda mucha temporada. El año pasado hemos ido a Copa del Rey, las expectativas son muy altas, pero los jugadores son diferentes. Vuelvo a decir, yo vuelvo a decir siempre, hoy han jugado 4 jóvenes que el año pasado eran juveniles de Rubí, ¿no? Entonces necesitan de su tiempo, necesitan de se equivocar y al final toman a jugar contra una de las mejores equipos del mundo, que es Sabadell.
3: Encara no ha puntuat el Club Natació Rubí en l'actual campanya i ho té complicat. Dimarts avança el partit de la pròxima jornada visitant la cocapital vallesana, el Terrassa, mentre que el Sabadell ha sumat tots els punts possibles en aquesta arrencada de Lliga.
1: I victòria còmoda també del Mataró davant del Mediterrani. Mataró Ràdio, Jordi Tabassa.
5: Després de les dues derrotes inicials contra el Club Natació en Cavalla de Ceuta, relativament sorprenent, i a la piscina de l'Atlètic Barceloneta, aquesta del tot esperada, el Solar Tradex Centre Natació Mataró, sembla haver agafat embranzida, i aquest dissabte ho ha demostrat amb una clara victòria sobre el Club Esportiu Mediterrani. El partit, jugat en gran part sota la pluja, ha estat un autèntic festival de gols, ni més ni menys que 35 al final dels 32 minuts de joc. Els de Miquel Gasulla han tingut la virtut d'encarrilar el partit ja en el primer quart gràcies a un parcial de 6-2, un marge de 4 gols que els de Sants han estat incapaços de retallar en tot el partit. Certament el maig s'ha igualat a partir del segon període, però la d'això són els parcials de 6-4 i 5-4 en el segon i tercer quart. Però els locals sempre han tingut una mena de marge de seguretat que els ha permès afrontar el partit sense gens de pressió, malgrat la pluja de gols. I és que el Solar Tradex, la maquinària de cara a porteria, li ha funcionat a la perfecció. Els 4 gols d'avantatge al final del primer quart s'han convertit en 6 al descans llarg, 12-6, en 7, 17-10 al final del tercer i en 9, 22-13 a la conclusió. A més, el Solar Tradex ha pogut gaudir de l'aportació del veterà Ramiro Beik, que reapareixia després de participar als Jocs Sud-americans i autor avui de 5 gols i d'un endolladíssim Massis Mas. El jugador francès, incorporat a l'equip matroní aquesta temporada, ha anotat 4 gols i, a més, ha estat elegit MVP del partit. Per acabar-ho de Dubai, com a cirereta del pastís, Cesc Laveria, de 17 anys, i germà de Martina, ha aconseguit el seu primer gol amb el primer equip del Centre Natació Mataró. Al final, doncs, 3 punts per al Centre Natació Mataró, que comença a situar-se a la part mitjana alta de la classificació amb 6 punts de 12 possibles. Solar Tradex, Centre Natació Mataró 22, Club Esportiu Mediterrani 13.
0: En Joc, tot l'esport català a la teva ràdio local.
1: 9:35 minuts, vinga, parlem d'hoquei patins, que també tenim força teca. Lliga catalana masculina, segona jornada. Encara tenim un parell de partits en joc. Des de 8:45, el Noia Lleida. Estaven guanyant els locals. Com va la cosa ara mateix? Ràdio Sant Sadurní, Jaume Boquera.
6: Com es segueixen guanyant els locals, ara ho fan ja al doble del que havíem quedat. Havíem quedat amb un 2-0 abans d'arribar al descans. Marc Zanon feia el 3-0, corria, faltava un minut i mig, i a la represa, el Noia que segueix apretant de valent amb aquest Lleida, un travesser d'Aragonès al minut 27, mentre que al minut 28 David Gelmà, que feia el seu segon i el quart del Noia. 4-0, ara a manca de 18 minutets per acabar el partit, sembla que el Noia té el partidet encarrilat.
1: Doncs això sembla. I a Reus com estan les coses, Eric?
2: Doncs de moment resten 2 minutets i mig, més o menys, per arribar al final d'aquest segon període, d'aquest partit també. Reus 6, Xum 3.
1: Doncs així estan les coses a Reus. De moment, tant Reus com Noia, els equips locals estan guanyant en una jornada també marcada pel temporal que va obligar la suspensió de molts partits, però sí que vam tenir partit a la pista del Voltregà.
2: Correcte, un Voltregà que va guanyar per 6-0 davant l'Alcoi.
1: Doncs com ha estat aquest partit, Ràdio Vic, Pep Portet?
7: Bona tarda. El club patí Voltregà Movento Stern es va imposar ahir a casa per 6-0 davant el Pas Alcoi en la segona jornada de la Lliga Catalana d'Hoquei Patins. En un maig que es va avançar 15 minuts davant l'alerta meteorològica respecte a l'horari previst, els de Jefa Rovira van ser molt superiors i als 7 minuts es van avançar en el marcador amb un gol de Ferran Font, l'home gol dels de Sant Hipòlit aquesta temporada. L'avantatge mínim es va mantenir fins a la recta final del primer temps, on Arnau Canal va agafar protagonisme. Canal, de penal, va fer el 2-0 a 4 minuts pel descans.

0: visita al Futbol Club Barcelona.
1: Molt bé, i aquesta final a 4 de la Lliga Catalana Masculina es disputarà a Santa Perpètua de Mogoda 17 i 18 d'octubre. Abans, la pròxima setmana, s'ha de disputar la femenina a Bigues i Riells, però també hi ha partits suspesos que s'hauran de jugar aquesta setmana. De la tercera i última jornada, tenim algun resultat que finalment sí que s'ha pogut jugar.
2: Doncs sí, tenim dos resultats. Bigues i Riells, 5, el Picat, 5. I pel següent resultat, Cerdanyola 3, Sant Cugat 2.
1: Doncs el Manlleu Voltregà i el Palau Mataró, que van quedar suspesos, s'han de jugar aquests dies. De fet, el partit del Manlleu Voltregà es jugarà demà a les 9 de la nit, i el del Palau Mataró encara sense data, però s'ha de jugar aquesta setmana, perquè, com us dèiem, el pròxim cap de setmana a Bigues i Riells es disputa la final a 4 d'aquesta Lliga Catalana femenina. I a tot això, en una horeta aproximadament, hauria de debutar ja la selecció estatal femenina als World Roller Games, Espanya davant de França, una selecció estatal amb 7 jugadores catalanes, com són Anna Ferrer, Anna Salvat, Victòria Porta, Aina Florenza, Elsa Salvanyà, Mariona Colomer i Aime Blackman, a banda del seleccionador Sergi Macià. A hores d'ara encara no estava clar si el partit es jugaria o no. Per què? Doncs ens ho explica la Victòria Porta, la jugadora de la Vilassana, que amb la que hem contactat ara fa un moment. Sembla que hi ha problemes amb la pista on s'ha de jugar a Asunción, a Paraguai, aquests World Roller Games. La pista està impracticable i les jugadores, tant del combinat estatal com d'altres seleccions, estaven plantejant-se negar-se a jugar.
3: Ens hem trobat en una situació molt desagradable com a jugadores, perquè vam arribar el dijous i vam provar la pista i la pista no va bé, és impracticable, rellisca moltíssim, no podria jugar ni cap tipus d'edat, o sigui, ni els més petits ni els més grans, perquè al final és impracticable i és perillosa a nivell físic. Total, que des de l'equip portem dient això s'ha de arreglar, tal com passa a Espanya, ha passat a Argentina, ha passat a Portugal, ha passat Itàlia, ha passat França, tots els equips ho han notat, tothom està d'acord en que la pista és impracticable, menys els dirigents del World Skate Games d'Asunción, que són els que ens obliguen a seguir disputant els partits i el Mundial.
1: Doncs de moment s'han jugat ja els partits de Portugal i d'Itàlia, que han guanyat els seus respectius partits. Com diem, en una hora i cinc minuts ha de jugar la selecció espanyola davant de França. Victòria Porta també ens ha explicat que fins i tot han rebut amenaces dels encarregats de responsables federatius en cas de que finalment no juguin.
3: Aquí ningú ha mogut res, ningú ha actuat. Ahir es va fer una reunió abans de que comencessin avui al dematí els partits, de que la pista es poliria, se ficaria un vernís i no s'ha fet res, s'ha continuat amb la pista igual, no s'ha actuat de cap manera i no s'ha fet res. I què passa? Doncs que com a jugadores de totes les seleccions estem indignades moltíssim, decepcionades per les nostres pròpies federacions, perquè absolutament cap ens ha proposat o ens ha apoyat en dir ei, no jugues, se suspèn. I després els màxims dirigents de tots els World Rolling Escapes no n'ha portat i no han donat cara en cap moment ni han actuat. I no sabem com actuar ara de cara al partit. L'únic que ens ha passat és que hem tingut amenaces, doncs amenaces, avisos, com ho vulguis dir, de cada selecció individualment, dient si no jugueu pues podeu estar sancionades al resto de la Lliga, us poden sancionar un mes, un any, el que els hi convingui, i doncs clar, estem com obligades a disputar-lo, vigilar per nosaltres mateixes, i no tenim a més cap tipus d'associació ni res que defensi els jugadors, jugadores de, davant d'una situació d'aquest tipus, i la veritat és que bueno, no sabem com actuar.
1: Doncs veurem si d'aquí una hora i quatre minuts la selecció espanyola femenina d'hoquei patins juga davant de França, com diem, amb 7 jugadores catalanes i el seleccionador Sergi Macià. Fins al dia 12 no debutaran la selecció masculina, que també té 9 jugadors i catalans, i el seleccionador Pere Bàries. I vinga, per acabar de repassar tot el que ha donat de si el cap de setmana pel que fa a l'hoquei patins. A l'hoquei Lliga Plata, grup nord, segona jornada, s'ha pogut jugar algun partit, tot i que també se n'han suspès d'altres, però els resultats que sí que tenim són aquests, Eric.
2: Dominicos 1, Congrés 2, Lubians 2, Olot 2.
1: I el grup sud de la segona jornada només s'ha pogut jugar un partit.
2: Sporting Alcoi 1, Palafrugell 2.

0: espectadors. Vinga, parlem també de futbol sala. Un altre partit que s'ha suspès és el que havia de jugar avui el Barça a la pista del Noia, quarta jornada de la primera masculina, també pel temporal i la impossibilitat de viatjar. Sí que va jugar Catgas Santa Coloma el divendres.
1: Santa Coloma 1, Saragossa 1.
0: Segon empat pel Catgas en aquest inici del torneig d'obertura de primera masculina. 4 jornades, 2 empats, 2 derrotes. Javi Vargas, tècnic del conjunt colomenc. Doncs no podem escoltar ara mateix el Javi Vargas. Doncs vinga, va, escoltem-lo. Jorge Vargas, perdó.
2: Pero bueno, en general es muy contento con el partido. Creo que este es el inicio del camino. Pienso que el fútbol no está siendo justo con nosotros. Creo que el día de Palma hicimos un buen partido, no puntuamos. El día de Ferrol, el 3-5, faltando un minuto y poco, se nos escapó. El otro día en Manzanares hacemos un mal partido y se nos castiga. En cambio, hoy creo que merecíamos más. Bueno, seguimos en la línea del trabajo. Creo que estamos en el camino correcto, evidentemente, y nada, este partido de hoy nos da más fuerzas para afrontar lo que nos viene, que ahora nos vienen 4 jornadas muy, muy duras, y nada, yo creo que llegamos preparados para competir estos partidos.
0: Vinga, i parlem d'handbol. A la Lliga Asobal, quarta jornada, el partit Granollers-Conca s'havia ajornat prèviament a tot el que va passar amb el temporal per malaltia de jugadors del Conca, que feia impossible doncs, que poguessin reunir prou jugadors com per disputar aquest partit. El que sí que es va disputar finalment ahir va ser el partit del Barça.
1: Barça 46, Alacant 31.
0: Doncs quarta victòria en 4 partits per al conjunt blaugrana, on hi ha Dani Fernández.
3: Sí, al final avui era molt important guanyar, fer-ho amb contundència, tornar a trobar-nos a nosaltres mateixos, seguir el model de joc i recuperar doncs, la setmana que hem tingut a Egipte, que ha sigut dura, amb el final que no esperàvem ni molt menys, però bueno, la confiança segueix plena amb l'equip. Aquest és el camí que hem de seguir, ens han demostrat que hem de seguir treballant i és el que farem. Sí, tot i el mal temporada de Barcelona aquesta setmana, és d'agrair que avui el Palau hagi respost. Hem sentit el seu suport després de la setmana a Egipte i bueno, els animem també a que vinguin al partit de Dinamo i a Champions.
0: I d'altra banda, a la divisió d'honor femenina, la Lliga Guerreres Iberdrola, quarta jornada per al CAC 7 Granollers.
1: Elx 27, CAC 7 Granollers 23.
0: Doncs derrota per al conjunt que guanya entrena Josep Morales.
4: Tot i la derrota estem contentes perquè l'equip crec que ha fet passos endavant, hem millorat bastant l'atac posicional, crec que durant molta estona hem competit el partit i bé, al final s'ha escapat una mica. Penso que al principi de la segona part no ens ha costat fer la seva transició, hem fallat llançaments i alguna pilota perduda que ha provocat que poguessin córrer i això elles ho fan molt bé, són letals. I bé, després hem mantingut aquesta diferència de sempre entre 4 i 2 gols i crec que l'altre punt clau ha sigut doncs, una inferioritat que hem perdut les dues pilotes que han fet tots sense porteria i allà ens han tornat a fer mal.
0: Doncs és la tercera derrota seguida del Granollers en aquest inici de Lliga. Ara mateix 12a plaça per al conjunt Vallèsà, a punt de marcar el Girona. Quina llàstima, Montilivi ha marxat el xut que ha fet el conjunt gironí. A tot això, divisió d'honor or femenina. El partit entre Lleida i Naitasuna es va suspendre també pel temporal. A la plata femenina, grup C, primera jornada, sí que hem pogut tenir algun partit.
1: Doncs sí, hem tingut 2 partits, eh? Onda 35, Granollers Atlètic 23. També Almassora 17, Sant Quirze 16.
0: Es van suspendre els 4, on també tenien presència d'equips catalans. També es va suspendre la plata masculina al Barça Atlètic Sinfín i a la primera estatal masculina, el grup de tercera jornada, suspesos tots els partits dels equips catalans. Vinga, i a l'hoquei herba, divisió d'honor masculina, tercera jornada, també s'ha vist afectada per alguna suspensió, però també s'han jugat alguns partits. Com sempre, ens en fa el resum de tot plegat des de Ràdio Municipal de Terrassa. Miqui Romagosa.
5: Tenis i Club Deportiu Terrassa continuen donant la sorpresa a la divisió d'honor masculina, i és que 3 victòries en els 3 primers partits situen a aquests dos equips al capdavant de la classificació. El Club Deportiu Terrassa va haver de remuntar al tram final, perdia per 1-2 i els gols de Mirallers i de Pau Patxamé amb un doblet des del penal córner donaven 3 punts importantíssims a l'equip de les Pedritxes, un partit on la majoria de gols van arribar des del punt del penal córner. Per la seva banda, el club Egara treia un punt insuficient del camp del Taburiente, un empat a 3 que deixava sensacions agredolces, més agres que dolces, per al conjunt del Pla del Bonaire, i és que el Taburiente encara no havia sumat cap punt. Per altra banda, el partit entre l'Atlètic Terrassa i el Barça ha estat suspès a l'estadi Josep Marquès per l'alarma meteorològica a Catalunya, a l'espera de quina serà la data escollida. Tot fa indicar que serà entre setmana, en un calendari atapeït, recordem, i que s'hauria de completar, doncs, aquesta primera volta abans de que comenci la segona, ja que recordem, el mes de desembre, entre desembre i març, hi ha una aturada a la competició.
0: I també a tercera jornada, en aquest cas a la Divisió d'Honor Femenina. Com ha anat, Miqui?
5: A la Divisió d'Honor Femenina, l'alerta meteorològica ha deixat 2 dels 3 representants agarencs sense disputar el seu partit. Un d'ells era un derbi, el que jugaven l'Atlètic Terrassa i el Júnior a les instal·lacions de Can Sales. Per altra banda, el Club Egara jugava el seu partit a les 11 davant el Sardinero. L'únic representant agarenc que ha disputat el seu partit ha estat el Club Deportiu Terrassa, que ha perdut per 2-1 davant el conjunt del tenis de Santander i deixa l'equip d'Estefi Piris encara sense aconseguir cap victòria. Una Terrassa que només podia aconseguir l'empat amb un gol de Delfina Porto Real al segon quart, però el tercer quart arribava al gol del conjunt de Santander. Una situació de la classificació, doncs, que és força complicada per al Club Deportiu Terrassa després de 3 jornades disputades. I és que, recordem, ara mateix és QE juntament amb Sardinero i Taburiente. El Club Egara és setè, recordem, amb un partit menys, ha sumat un punt, i l'Atlètic Terrassa, a l'espera de la disputa d'aquest partit, continua a la quarta plaça.
0: Vinga, i a la recta final també repassem de manera breu altres esports. Tenis taula ha començat ja la Superdivisió Femenina amb aquests marcadors per als equips catalans.
1: Jaén 4, Vic 1, i el partit que enfrontava Pontevedra davant el Miró Ganxets, suspès.
0: I a la Superdivisió Masculina també hi havia previstos partits a la primera jornada.
1: I s'han jugat tots, eh? Alacant 2, Olot 4, Arteal Santiago 4, Borges Vall 1, L'Hospitalet 2, Tecnigen Linares 4.
0: Us direm també que el jove jugador català Vladimir Mayorov ha tornat a fer història aquest diumenge a la localitat francesa d'Antibes, aconseguint la medalla d'or al top 10 europeu sub-15 amb tan sols 13 anys. Espectacular. En rugby, Divisió d'Honor Masculina, segona jornada, avui jugava l'ala Sant Boiana.
1: La Vila, 36, Sant Boiana, 33.
0: I a l'Hockey Gel, Lliga Loteries Divisió d'Honor Masculina, tercera jornada, el Puigcerdà no jugarà fins al dia 12 d'octubre davant l'Andorra, però sí que tenien pendent el partit del Barça.
1: Tartaló, 1, Barça, 7.
0: I per últim, a la Lliga Iberdrola, també tercera jornada, ha jugat el Puigcerdà.
1: Puigcerdà 7, Jaca 0.
0: Doncs vinga, a les 9:51 hem repassat tots els resultats, però encara en tenim en joc. Anem a la ronda. Vinga, Eric, repassem com tenim els dos partits de segona masculina, de Sabadell i Girona.
1: Doncs sí, fins al moment resultat igual, eh? Els dos camps, tant a Montilivi com a la Nova Creu Alta, resultat a 0-0 els dos partits. Girona i Mallorca, 0-0, Sabadell i Andorra, 0-0. Per això estan els dos partits al descans.
0: Com ha estat la primera meitat? Ràpidament, fes-nos un resum d'aquest Girona-Mallorca, Girona FM, a Pau i Afanyem.
6: Doncs molt igualada, la veritat, entre els dos equips, i amb ocasions més clares pel Girona, que n'ha tingut fins a 3, i l'últim minut de la primera meitat de Bonyar pràcticament a l'àrea petita, però també una de clara n'ha tingut el Mallorca amb una gran aturada gazzaniga que hagués pujat al marcador tot i senyalat-se fora de joc. Per tant, primera meitat molt igualada entre dos aspirants teòrics de pujar a primera divisió de nou.
0: Perfecte, doncs demà ens expliques com acaba el partit. Gràcies, Pau, bona nit.
6: Bona nit.
0: I en hoquei patins, Lliga Catalana Masculina, segona jornada. Ha acabat ja el noi a Lleida, Ràdio Sant Sadurní, Jaume Boquera?
7: No, el tenim en joc. Li queden 10 minuts encara en aquesta segona part i repassem. Hi ha hagut dues boles al pal per part del noi, que ho deixàvem amb un 4-0. Al minut 36 hi ha hagut la desena falta per part del noi, on Aragonès no s'ha pogut trobar a la porteria del Lleida. aturava el porter, i al mateix minut la desena per part del Noia, Darío Jiménez. Ho ha intentat aquí Martí Zapater, que també ha estat inspirat i ha aturat aquesta bola aturada, i les coses semblaven, doncs, amb aquest resultat de 4-0. Però ara, al minut 38, Pau Andreu, que repetia, feia el 5-0, on sembla ser que el Noia, molt més inspirat que el Lleida en aquest partit, s'endurà aquests 3 punts de la Lliga Catalana en aquesta segona jornada. A 9 minutets pel final, doncs, 5-0 pel Noia.
0: Doncs clar, la victòria del Noia. Gràcies, Jaume. Bona nit.
7: Bona nit.
0: I ha acabat, Eric, el Reus-Xum?
1: Ha acabat el partit i amb victòria dels locals, Reus 6, Xum 4.
0: Doncs victòria de la Reus, tot això en un diumenge on us dèiem ara fa una estona que el Barça ha perdut a Múrcia, 194 a la pista de l'Ucamp. Alexander Sekulic, el tècnic del Barça en roda de premsa, ha dit això.
8: I mean, everybody's asking me, there is a lot of talk about this.
9: Doble jornada de la Liga, però així és. Así es como es, no es una excusa, no es fácil. El Murcia ha tenido toda la semana para preparar la semana para preparar el partido, pero no es una excusa, tenemos que jugar mejor, encontrar las soluciones para arreglar los retos que tenemos por delante. Hemos jugado 4 partidos en 8 días y tenemos que estar juntos para superar los retos que tenemos.
8: Find a way, figure out how to overcome this challenge was.
0: Històric 7-0 del Barça davant del Madrid al clàssic del Camp Nou. Pere Romeu, Esport 3.
10: Sí, sembla mentida que ara jo hagi de venir a dir que era un partit clarament igualat, un partit clarament disputat. Així ho hem analitzat, així ho hem preparat, així ho hem traslladat a l'equip. És veritat que hem entrat molt bé el partit, ens hem anat del marcador i ha sigut un domini clar tot el partit. El Real Madrid segueixo pensant que té un gran equip, ben dirigit, ha crescut molt durant la temporada passada amb les incorporacions, fa un joc per mi millor del que el feia la temporada passada, així que res.
0: I us dèiem a la primera federació masculina que al Sant Andreu se li han escapat 2 punts en temps afegit davant l'Antequera 2-2, això ha dit el tècnic Nacho González en roda de premsa.
11: Nos vamos fastidiados, pero tenemos que aprender un poco de las experiencias que uno va viviendo, pues la próxima vez pues intentar no provocar la tarjeta, la próxima vez defenderme mejor, la próxima vez no empezar el partido como lo hemos empezado, porque eso te penaliza, etcétera, etcétera. Bueno, pues son circunstancias que vas viviendo y que tienes que ir mejorando en lo que no estàs tan bien y manteniendo lo que está bien.
0: I també ens arriben declaracions de Juliano Belletti, el Barça Atlètic és líder de segona federació, ha guanyat 1-2 al Tudelano.
12: Fue de estos partidos donde el nivel de intensidad es altísimo. En la primera parte, bien, hemos conseguido controlar las transiciones ofensivas que tenían, que son buenas en esto, y un gol encajado desde un saque de banda es ajustar pequeñas cosas. Pero para la segunda parte, reaccionar. Y reaccionar no solo con la misma intensidad que el rival estaba poniendo, sino también con fútbol. He ajustado un par de cosas, sobre todo para superar la presión alta que tenían. Hemos conseguido mantener más el balón en campo rival y las oportunidades fueron apareciendo. Otra vez los defensas trabajando muchísimo, los centrocampistas muy bien ubicados ahí, entendiendo el contexto de la intensidad.
0: No hi ha temps per més. Eric López, gràcies. Bona nit, bona setmana.
1: Gràcies, bona nit i bona setmana, Ignasi.
0: Fins aquí l'enjoc, el programa de l'Esport Català amb la feina de les ràdios de la xarxa de comunicació local, Albert García, la producció, Roger Aliaga, el control de so. Després hem parlat l'Eric López i l'Ignasi Trapero i Martínez. Ens podeu escoltar cada cap de setmana al vespre a la vostra ràdio local. I entre setmana, més informació a la vostra ràdio local també. Gaudiu de la nit de diumenge. Bona setmana.
13: La xarxa de comunicació local.

0: xarxa de comunicació local.
1: Els èxits de Ràdio Tordera. La música.
2: Are you ready to get on down to the funky disco sound?
3: Five, four, four, three, three, two, one, one.

0: Hot Dance 80, un programa presentat per Josep Maria Jurado.
1: Benvinguts a l'edició 661 de Hot Dance 80. 17 temporades portem amb vosaltres i aquesta temporada ens dedicarem, doncs, a fer la secció La història de l'Italo Dance. Vàrem començar amb Gazebo i avui el protagonista serà Ken Laszlo. Gianni Coraini, nascut a Mantua, és una de les veus més icòniques de l'Italo Disco de meitat dels 80. Amb un timbre agut i potent, va gravar sota diferents pseudònims amb el segell Memory Records.

Hey Hey Guy, produïda per Stefano Condari i Claudio Cecchetto. La famosa trucada de telèfon simulada en anglès al principi la van improvisar a l'estudi fent servir un micròfon de baixa qualitat per donar-li textura d'auricular. Un any més tard, un dels grans èxits de Memory Records Europa i Llatinoamèrica. La melodia principal de sintetitzador la va compondre Giuliano Crivellente, combinant el Roland Juno 106 amb un Yamaha DX7.

La veu de Corrine anava tan buscada a Itàlia l'any 86 que va gravar aquest tema Don't Cry, el mateix dia que feia coros per a dos projectes més d'Italo Disco amb noms diferents.

dissenyat amb un tempo més accelerat per anar al High Energy per competir a les pistes de ball de clubs britànics i nord-americans. El recurs del compte enrere amb vocoder va ser molt limitat.

La música dels Boniem, qui no la recorda? Aquest va ser el seu gran èxit, Daddy Cool. I ara ens arriba la música de Dan Harmon amb el Relight My Fire.

La música de Dan Harmon, un home que ens va deixar el 22 de març del 94, als 43 anys. A causa d'un tumor cerebral provocat per...

Mike Platines, una recomanació especial. Heu d'escoltar obligatòriament Hot Dance 80, perquè la música que tenen és fantàstica.

d'èxit. A Max Music van fer-ne tres versions. L'original, dedicada a Sitges. Després van fer Lloret. I també van fer una dedicada a Canàries.

I de Catalunya ens anem un altre cop cap al País de la Bota amb Silver Pozzoli i Had a Dream.

Per aconseguir aquest cor tan característic, es van superposar fins a 12 pistes de veu del mateix Silver Pozzoli a l'estudi. I és que, esclar, els mitjans que hi havia als estudis de gravació als anys 80 no tenen res a veure amb els mitjans que hi ha ara actualment. I seguim ara música des de Canadà. Malauradament ja no podrem escoltar més música de Lime perquè els dos components han anat al cel. La seva música

I no ens movem de Canadà. Des d'allà ens arriben els Transix, liderats per Pascal Larguinart. Es va inspirar en la pel·lícula Tron i l'arribada del vídeo domèstic. El sintetitzador va definir el sintopop canadenc i va influir directament a l'Italo Disco.

Estàs sintonitzant Hot Dance 80, el programa dance de dècades anteriors, 70s, 80s, 90s. Recorda, ens pots trucar al 626-77-55-14. Bueno, més bé que trucar, enviar notes de veu. I seguim amb més històries a Hot Dance 80.

I ara ens arriben els Koto amb China's Revenge. Recorda estar sintonitzant Hot Dance 80, el programa de dècades anteriors.

És el que diem. Hi ha formacions que aconsegueixen tenir èxit amb diferents cançons i altres es queden amb un hit wonder. Per exemple, em quedo amb la següent.

La música que funcionava a les pistes de ball als anys 90. Elles són Sensitive Wall i això és Get It Up. I ara anem a escoltar una que s'anomena Café del Mar i la porten Energy 52 3 on 1.

La música que funcionava a les pistes de ball als anys 90. Anem ara a escoltar una cançó que hem escoltat com a 4 o 5 versions, però aquesta l'hem deixat sempre força de banda i avui, mira, és la seva oportunitat. Ells són els KWS i això és el Please Don't Go.

cançons que triomfen amb totes les versions que es fan, perquè és que ha funcionat tot. I de la música de Kiwi és Please Don't Go, anem a escoltar en One amb Metal Hammer.

Hot Dance 80 és una producció d'HDMR. Des de la producció Susi Bautista Navarro, des de la coordinació tècnica i musical per Barroja Show, i dirigint, editant i presentant un servidor, Josep Maria Jurado Escobar. Que sí, que us penseu que la Sabrina només té aquesta cançó? Boys, boys, boys. Doncs espereu el proper programa.

l'emissora que t'escolta. L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punt FM.

Radio Tordera. La emisora que t'escolta.

107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'última en música. A partir d'ara, acompanya'ns a Estrenes.
1: Doncs sí, una setmana més amb vosaltres. Què tal, com esteu? Benvingudes i benvinguts a Estrenes. Per tal de viure, compartir i escoltar, sobretot, com sempre fem cada setmana, algunes interessants novetats musicals de la setmana. Per tant, sense més, anem a començar aquest Estrenes d'avui amb el més nou de Marc Andorell. Marc Andorell és un cantautor, cantant i també actor català nascut a Barcelona, però que té una estreta relació amb la població de Riudaura, a la Garrotxa. Ha guanyat en reconeixement en l'escena musical gràcies a llançaments com Un estiu com els d'abans, el seu pas per al concurs OPFest 2025, el qual va guanyar. La seva nova cançó es diu Desorbitant. I gira al voltant de la idea d'alliberar-se, de desconnectar o trobar consol i pau en el fet de sortir de la rutina o de la pressió quotidiana. Aquí tenim, per començar avui aquest Estrenes, el més nou de Marc Andorell, Desorbitant.

Iniciant el nostre camí a través d'aquestes estrenes amb el més nou de Marc Andorell, la seva nova cançó es diu Desorbitant. Seguim endavant en aquests primers minuts del programa i ara mateix anem fins a Anglaterra per escoltar el quintet anglès anomenat Blossoms i amb la seva nova cançó Husbands, el quart avançament del seu sisè àlbum d'estudi titulat de manera molt temàtica Songs from the Wedding Cake. I la cançó aprofundeix en les dinàmiques de parella, el matrimoni, les expectatives de vida adulta i el romanticisme quotidià. Husbands, el més nou de Blossoms.

La banda britànica Blossoms i la seva nova cançó, així d'haver sonat el seu host band, que ens ha acompanyat en aquests primers minuts d'estrenes. Aterrem de nou a Catalunya, anem fins a Lleida per escoltar a Xènia Páez, que és una cantant i compositora nascuda a Golmés, un municipi de la comarca del Pla d'Urgell, a Lleida. L'artista va començar a compondre amb només 12 anys i va guanyar una gran notorietat a popular després de convertir-se en la guanyadora d'una de les edicions del concurs musical de televisió El Piano, emès per La Sexta. Ara ens presenta la seva nova cançó, Dis-me el que sents. És el títol de la cançó principal i del seu primer àlbum d'estudi. I ens parla de la incertesa, de la vulnerabilitat i el vertigen de l'amor.

Des de Lleida, així ens ha acompanyat Xènia Páez. La seva nova cançó es diu Dis-me el que sents, i així l'hem escoltada en aquestes estrenes que t'acompanya, siguis on siguis. Anem a fer de nou un viatge cap a Anglaterra amb Freya Sky, que és una cantant, compositora i actriu britànica. Va guanyar reconeixement internacional en representar el Regne Unit al Festival d'Eurovisió Júnior l'any 2022, i ara ens presenta Bad Taste, que ens parla des de la ironia, el sarcasme i l'autoacceptació, el fet de tenir un mal gust crònic per a les relacions amoroses.

Bad Taste, aquesta és la nova cançó de Freya Sky, aquesta cantant i compositora britànica que també ens ha volgut acompanyar en aquestes estrenes d'aquesta setmana. Es diu Alex Circuns, és una cantant, compositora i productora musical nascuda a Barcelona. És coneguda en l'escena musical emergent catalana pel seu pop electrònic i sensible. Escoltarem la cançó Desembre, que és el títol també del seu segon EP, i ens parla, fidel al seu estil, un viatge conceptual i emocional pel fred intern, l'ansietat, les pors i el pas del temps a través de les estacions de l'any.

de sempre. Aquesta és la cançó més nova d'Àlex Círcuns, aquesta cantant i compositora i productora musical nascuda a Barcelona, una altra de les seves cançons que ens ha acompanyat avui a estrenes. Anem seguint el nostre camí, ara mateix amb Ice Divine, que és una cantant i compositora nord-americana. La seva formació musical va començar a les corals escolars i els himnes de l'Església i posteriorment va polir el seu estil treballant sota la tutela dels productors Stargate. Té un so, com comprovarem, molt potent, que sovint evoca influències clàssiques com les d'Amy Winehouse o Lauryn Hill. La cançó es diu Wonder, que sentint-se amb l'apoderament personal, la identitat i el control de la teva pròpia història. Wonder, amb Ice Divine.

Així també ha sonat la veu, el so, la música de Ice Divine i aquesta cançó que es diu Wonder, una altra de les novetats de la setmana. Anem amb més històries que ens porten ara mateix fins a Joia, que és un grup de música de Catalunya que es mou entre el so independent, el rock i altres estils musicals, i és un projecte que ara mateix ens porta la cançó Cap Vent No Ens Mou, tercer avançament del seu esperat primer disc d'estudi anomenat Les Hores Mortes. I la lletra d'aquesta cançó explora la necessitat profunda de trobar la calma, d'aturar-se o escoltar-se i mantenir-se fidel a un mateix.

El seu nom és Lucaine, el nom artístic de Lucy Hopkins. És una cantant i compositora britànica que ens porta diferents estils, el soul, el jazz i el pop. L'artista va saltar a la fama l'any 2019 quan una de les seves versions musicals va aparèixer en un programa de televisió britànic, convertint-se en la cançó més buscada a Shazam en un sol dia al Regne Unit. Des d'aleshores, bé, ha consolidat una gran carrera amb molts èxits, i aquesta és la seva nova cançó, que es diu Tip Street. Fa referència al carrer, un carrer molt emblemàtic situat al famós districte Northern Quarter de Manchester. Ella explora la nostàlgia, la pertinença i les vivències personals lligades als racons d'aquesta ciutat. És una mena d'homenatge musical als seus propis orígens. Per tant, la veu de Lucaine, que ens ha acompanyat en aquestes estrenes d'aquesta setmana, que t'acompanya siguis on siguis. Com sempre, amb bona música d'aquí i també de fora de les nostres fronteres. Ara aterrem a Catalunya per escoltar un duet format per en Jordi Ninus. És un cantautor nascut a Barcelona, resident a Cardedeu, i que té una llarga trajectòria a les seves esquenes, musical, evidentment, amb àlbums molt destacants, com Podem tornar a ser ocells i altres. I per l'altra banda tenim a Anna Dibori, nom artístic d'Anna Abad Gils. És una compositora, pianista i cantautora nascuda a Tarragona. El seu nom artístic fa un homenatge a la famosa Nina Dibori romana trobada a la necròpolis de Tarragona. Pel que fa a la cançó que escoltarem, La pau que desprens, és una cançó molt intimista i emotiva que gira entorn a la serenor, el refugi emocional i la calma que ens aporta una persona estimada enmig de la tempesta o el soroll del món exterior.

0: Ol, que crema molt lentament.
1: La pau que desprens, aquesta és la unió musical de Jordi Ninus i d'Anna Dibori, que ens ha acompanyat en aquestes estrenes d'aquesta setmana. Com també ho fan ara mateix els Midnight Till Morning, és una boy band transpacífica de pop rock formada per membres dels Estats Units i també d'Austràlia. El grup es va crear l'any 2024 i ens porten una cançó que es diu Anything. És un tema de pop rock energètic, molta diferència amb la que hem escoltat fins ara, i que aborda la intensitat, el vertigen i el lliurament absolut en una relació romàntica improvisada de cap de setmana. Per tant, Anything amb els Midnight Till Morning.

Es diuen Midnight Till Morning i aquesta és la seva cançó anomenada Anything, una altra de les novetats de la setmana. Edu Esteve és qui ara mateix fa el seu pas pel nostre camí. És un cantant i compositor català nascut a Badalona i es va donar a conèixer massivament l'any 2022 com a semifinalista de la primera edició del programa de televisió Eufòria de TV3, tot i que ja havia iniciat abans la seva carrera de manera independent. La seva cançó, que escoltarem ara mateix, es diu Torna, una cançó que és una mena d'himne vitalista i optimista que parla de tornar a il·lusionar-se i reil·lusionar-se, de deixar enrere les pors i atrevir-se a sentir de nou.

altra novetat de la setmana en aquestes estrenes. Anem ara mateix a compartir una història que, per una banda, hi ha Robbie Williams, el cantant i compositor i productor britànic, excomponent de la formació Take That, i per l'altra hi ha Alessia Arcuixa, més coneguda en el món dels DJs i productors musicals com a Miss Monic. Ells dos doncs fan una cançó que es diu Beauty in Us, que és un himne house, eufòric, emotiu i optimista, i que ens parla de l'esperança, de la resiliència i del fet de superar les dificultats i mantenir la fe en la humanitat. Aquesta cançó, que es va convertir en un dels fenòmens de l'estiu després que la DJ ucraniana l'estrenés davant de 50.000 persones al Tomorrowland. I am so-

És la cançó compartida entre en Robbie Williams, per una banda, i Miss Monique, per l'altra, aquesta que es diu Beauty in Us. Seguim amb més novetats. Es diuen Fades, és un trio musical de pop queer nascut a Mallorca. I la cançó que escoltarem, Jo no vull el teu amor, és un tema de pop electrònic, descarat i empoderat, que funciona com un himne de ruptura definitiva i de superació d'una relació tòxica o del passat.

Es diuen Fades, aquesta és la cançó Jo no vull el teu amor, una altra novetat de la setmana en aquest estrenes que s'acaba. Arribem ja al capdavall del nostre camí per aquesta setmana i ho farem amb Yas, és el nom artístic de Yasmin Karamanli, és una cantant i compositora de música nascuda a Londres, a Anglaterra. Va debutar l'any 2022, ha acumulat milions de reproduccions en plataformes digitals. I bé, la seva cançó amb la qual acomiadarem avui aquest estrenes es diu If We Don't Know Each Other. La cançó parla de la incertesa, la desconnexió i les complexes dinàmiques de les relacions modernes de la vida adulta. Per tant, posem el punt i final a aquest estrenes d'aquesta setmana amb Yas i la cançó If We Don't Know Each Other. I us esperem la setmana vinent, aquí mateix. No hi falteu, rebeu una salutació de Joan Soler. Que vagi bé, gràcies per ser-hi. Saluts, adeu-siau.